Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bec Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
1: ¡Catriel y Paco Amoroso!

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Escolta, Zicat.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: I think I might.
1: Hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: escoltes i cas.
1: Coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Mama, m'encanta, m'encanta.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

Escolta, Zicat. At least it is true that man has no control.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Ràdio Arenys.
1: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
2: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
1: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
2: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
1: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
2: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
1: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.

0: Generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
1: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Anna Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
0: Més que salut.
1: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
2: Ràdio Arenys, la primera. Ràdio Arenys.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Avui parlarem amb el capellà gironí Gerard Jiménez, que porta a terme la seva tasca pastoral a Roma i que el dissabte de la setmana que ve presentarà el seu llibre Tria la vida. També tindrem la crítica cinematogràfica de Narcís Mir i parlarem amb Maria Àngels Turón, que impartirà una xerrada sobre la Mare de Déu en la jornada dedicada a la vida contemplativa que l'Església celebra el diumenge de la setmana que ve, dia 31. Comencem, com sempre, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Tots quedaren plens de l'Esperit Sant. Escoltem en el llibre dels Fets dels Apòstols. Estem tancant el temps pasqual. 40 dies després del diumenge de Pasqua, l'Església ens proposa de celebrar l'Ascensió del Senyor. I 10 dies després, la vinguda de l'Esperit Sant damunt dels deixebles. Des de fa uns quants anys, l'Ascensió, com el Corpus, ha passat de ser celebrat de dijous a diumenge, però es manté aquesta unitat en la successió de les celebracions. La Pentecosta ens recorda un moment molt important a la història de l'Església. Els apòstols havien anat fent experiència del ressuscitat, una experiència per a ells desconcertant. Allò que vivien, tot i que el mateix Crist els ho havia anunciat, no ho havia viscut mai ningú abans. La força de l'Esperit Sant, davallant sobre els apòstols, significà l'impuls imprescindible per entendre la totalitat del misteri de la redempció, per emprendre la tasca evangelitzadora i adquirir així el coratge necessari per ser testimonis del Crist ressuscitat enmig del món. Nosaltres també rebem la força de l'Esperit Sant, perquè també ens cal rebre-la per esdevenir verdaders deixebles de Crist. La reben els nostres catecúmens, cada cop més nombrosos, quan reben els sacraments d'iniciació cristiana, és a dir, el baptisme, la confirmació i la comunió. I per als qui hem rebut el baptisme sent infants, és en la confirmació quan rebem el do de l'Esperit Sant i aquest moment esdevé la nostra Pentecosta personal. Ho vivim especialment aquestes setmanes del temps pasqual en moltes de les nostres parròquies. Aquest sagrament té una doble dimensió, personal i comunitària. Personal en tant que cada jove, havent-se format en la fe a través de la catequesi, manifesta la seva fe, el seu compromís amb Déu. Déu Pare, Fill i Esperit Sant. I alhora el compromís en l'Església, renunciant alhora a tot allò que el pot allunyar de Déu i de la comunió amb els germans i germanes. Però aquest sagrament, com tots els altres sis, té una dimensió comunitària. Cada comunitat parroquial escolta la professió, la renovació de la fe dels nostres joves o no tan joves, i fa ella mateixa una renovació de la seva fe com a comunitat davant del mateix bisbe, signe d'unió de la comunitat diocesana. Ho expressem en una proclamació.

Aquesta és la nostra fe. Aquesta és la fe de l'Església, que ens gloriem de professar en Crist Jesús, Senyor nostre. Potser a vegades no hi fem prou atenció allò que anem escoltant o dient al llarg dels ritus. Certament, demanem als nostres joves que abans de rebre l'Esperit renovin la professió de la seva fe en unió de tota l'Església, aquella que els seus pares i padrins professaren per a ells el dia del seu baptisme. Alhora, tota la comunitat, renovem i proclamem amb ells la nostra fe, la fe que ens uneix i que cada any renovem en la festa més important de l'any litúrgic, la Vetlla Pasqual. El do de l'Esperit Sant compromet a donar testimoniatge de Jesucrist i de Déu Pare i assegura la capacitat i la valentia per a fer-ho. Fins la setmana que ve, si Déu vol.

0: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Dolors Lleal, que és dels cursets de Cristiandat. Bon dia, Dolors.
1: Hola, bon dia. Bon dia.
0: Bon dia, quan vulguis.
1: Molt bé, gràcies per donar-nos aquesta oportunitat. I llavors, doncs, comentar-vos això, doncs, des del moviment de cursets, sempre he tingut la inquietud, doncs, de formar-nos en acompanyar processos de fe de totes aquelles persones que participen o no, que hi participen al curset, que senten l'impuls del primer anunci del Senyor i que després, doncs, necessiten eines, comunitats per poder tirar endavant en aquest camí de fe. I per tal, doncs, de fer possible i aquesta voluntat d'acompanyament, el passat dissabte 9 de maig, sota el lema o sota el títol dels moviments de l'esperit a l'acompanyament, hem tingut la sort del goig de compartir una estona amb la Marta Burguet, que és doctora en pedagogia, professora a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, membre també del GREM, que és el grup d'investigació en l'educació moral d'aquesta mateixa universitat, i al mateix temps és professora de cicles formatius a jesuïtes Sarrià Sant Ignasi i, sobretot, especialitzada en acompanyament. És membre activa de Cristianisme i Justícia i, per tant, gran coneixedora de l'espiritualitat ignasiana. I des d'aquesta aproximació a aquesta espiritualitat de Sant Ignasi, ja sabeu tots que, doncs, destaquen tres pilars. Un és el discerniment, l'altre és l'acompanyament i l'altre és l'examen. I així, doncs, sabent que des d'aquesta espiritualitat, doncs, des de l'interior de cadascun de nosaltres i la nostra relació amb Déu, tenir com a objectiu procurar sempre anar cap a l'altre cultivant la justícia, la fraternitat i la pau. Llavors, en aquesta formació ens vam centrar en l'acompanyament i començar a situar-nos ràpidament. No? Deia etimològicament acompanyar ve de ad companis, que vol dir compartir el pa. I això ja ho diu tot. I ens deia, dels millors exemples d'acompanyament en l'Evangeli el trobem en el text de Maús o en el pou de Sicar amb la Samaritana. Processos de relació on acompanyo i m'acompanyen, on es creen vincles que sovint costen i creen ferides. Fins i tot amb Déu Pare hi ha relacions de ferida, sabent que mai trobarem l'excel·lència. I refermant també que els processos d'acompanyament cal ser conscients que no hi ha una conversa entre dos, sinó que sempre hi ha la presència de l'Esperit. I això ens permetrà ser més lúcids i més humils a l'hora de veure en com i des d'on mirem l'altre, sabent que és precís que l'altre creixi i jo disminueixi. Perquè això haurà volgut dir que la persona acompanyada ja té una relació amb Déu tan o més gran que la meva i que està traient la millor versió d'ell mateix. Per tot això és molt important posar la pregària a l'altre, ja que hem de comptar principalment amb els moviments de l'Esperit, que sempre hi és. I com diu ella, com diu la Marta, quan entris en una ànima humana, entri com a ànima humana que és, ja que de mestre només n'hi ha un, i amb les orelles ben obertes i de puntetes a la terra sagrada de l'altre. Testimoni savi d'aprofundiment seriós que recomanem.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.

0: El dissabte de la setmana que ve, dia 30, es presenta al Casal Bisbe Cartanyà de Girona a les 7 de la tarda el llibre de Gerard Jiménez, Tria la vida. Un assaig que reivindica l'audàcia i l'alegria de la fe en la vida de cada dia. El tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica, amb connexió amb Roma, perquè tu, Gerard, bon dia.
1: Molt bon dia, Àngel.
0: Tu vius a Roma, ets de Girona, però fas la teva tasca pastoral a Roma, eh que sí?
1: Efectivament, treballo aquí a Roma com a mossèn, però sí, sóc de Girona.
0: Tu, Gerard, tens 38 anys. Parla'ns una mica de tu, abans de tot, com a gironí que ets.
1: Doncs, mira, jo he passat la meva infància i adolescència i joventut a Girona, estudiant aquí a Girona, i amb la família també aquí a Girona, que encara estan allà, evidentment. I després del col·legi, doncs vaig estudiar a Barcelona comunicació, concretament publicitat i relacions públiques. I poc després d'acabar la carrera vaig venir cap aquí a Roma per fer els estudis en filosofia i teologia per preparar-me també com a mossèn, també seguint l'espiritualitat de Sant Josep Maria, que és una mica la meva font també de vida espiritual. I bé, si hagués de sintetitzar doncs, el meu recorregut, podrien ser aquestes els trets principals.
0: El llibre Tria la vida, l'editorial Albada. A qui va destinat? De què va?
1: Doncs aquest llibre, el fil conductor, ve a dir que la vida cristiana a vegades podem tenir la impressió que quan més ens hi endinsem, més ens podem complicar la vida, potser més complicat, més difícil a vegades, i sense treure veritat a l'exigència que té la vida cristiana, perquè és una crida enmig del món radical i que ho veiem en els primers cristians, que ens hem d'anar a vegades, moltes vegades, contracorrent, però al mateix temps l'essència de la vida, quan un s'hi endinsa i la viu amb autenticitat, és realment apassionant i té molt de creativitat, de llibertat i de plenitud. Per tant, tenir aquesta audàcia i aquesta valentia d'escollir amb llibertat el que nosaltres volem fer per extendre aquest missatge de salvació i d'alegria enmig del món, doncs és realment algú que està a les nostres mans i que és molt maco. I també com a mossèn, haver vist gent d'una banda que sofreix, que a vegades es veu atrapada en la vida, i també gent que veus que està més suelta i que té aquesta capacitat de triar la vida, d'extendre el regne de Déu amb aquesta passió, doncs això m'ha portat a reflexionar i a escriure aquest llibre per mostrar que no només és possible, sinó que és realment molt maco entreprendre i agafar aquest camí.
0: Val, explica'ns, dona'ns alguns consells, alguns exemples.
1: Doncs alguns exemples podrien ser també agafats de gent concreta, sense dir noms i cognoms, evidentment, però, per exemple, conec famílies o gent que, bé, doncs, per exemple, té ja uns quants fills, no? I a mi em va sorprendre molt una família que, tinguent ja diversos fills, doncs va voler adoptar una altra persona. I jo els vaig preguntar, però si ja teniu uns quants fills, no eren ni un ni dos, eren alguns més. I els vaig dir, bueno, com és possible, com us ha vingut l'idea d'adoptar encara un altre fill? I aquesta família amb molta senzillesa, i no sé si ho feien amb una visió de fe catòlica o no, però deien, bueno, nosaltres tenim moltes possibilitats humanes, tenim recursos, tenim la sort d'haver tingut aquest benestar familiar, i voldríem que també una altra persona doncs, es pugui beneficiar d'això. Llavors bé, aquest tipus d'eleccions, que són totalment lliures, gratuïtes, audaces i valentes, em sembla que són un exemple de com podem viure la nostra vida, que allà on estem sempre podem ampliar el bé i sempre podem triar fer més bé del que realment ja tenim i podem fer. I això està a les nostres mans i ho tenim, està molt disponible. Però bueno, cal tenir aquesta visió de fer contínua per anar descobrint oportunitats i per anar dient al Senyor cada dia, bueno, i avui com et puc ajudar? Avui què puc fer per ampliar la vida? Què puc fer avui per amb el meu treball, amb els meus talents, doncs posar-me en joc i fer més coses, no?
0: Tu convides a viure els cristians amb profunda alegria, que es noti aquesta alegria dels cristians.
1: Correcte. Sí, perquè fonamentalment quan un entén aquesta idea essencial que Déu et regala la llibertat i et regala molts dons per fer coses grans i coses maques, bueno, doncs llavors un està content de poder col·laborar amb algú que realment és molt gran, perquè no és col·laborar amb, no sé, ajudo a muntar un projecte humà que durarà 3 anys, o no sé, qui munta una companyia de teatre i vol fer una obra de teatre, bueno, que durarà uns anys, bueno, està molt bé i és apassionant, però col·laborar amb els projectes de Déu té alguna cosa a veure, que té a veure amb algo que durarà per l'eternitat, que té a veure amb la felicitat de les persones, amb donar sentit a gent que potser doncs, l'ha perdut, i això realment és font d'alegria, perquè es contagia la vida de Déu, que és el més gran que hi ha en aquesta terra.
0: Mm-hmm. Però, esclar, Gerard, a vegades les malalties, els fracassos laborals, els fracassos emocionals de parella, no es poden viure amb alegria.
1: Totalment, efectivament. Això és el que ens ensenya els sants, i un dels capítols del llibre està dedicat precisament a la pregunta que acabes de fer, que té molt de sentit, perquè efectivament podríem dir que a vegades la vida ens atrapa i ens fica per camins molt estrets. L'experiència dels sants i de la gent que ens ha precedit en aquests camins ens mostra que inclús en els camins més difícils un descobreix que sempre hi ha més possibilitats, més alegria, més vida, més punts on es pot recolzar dels que un inicialment es pensava. No? Recordo una família que el seu fill doncs, li van descobrir una malaltia doncs, difícil i molt rara, i la mare, tota la família, però ho explicava la mare, va quedar totalment devastada i bueno, el món de cop se li va apagar la llum, no?, a tot el món, a la seva vida. Però després explica com, passant els anys, va descobrir que amb l'ajuda de psicòlegs, amb l'ajuda dels metges, amb l'ajuda de familiars, va descobrir que, d'alguna manera, que la llum entrava per aquestes escletxes de la vida i ella i la família era part d'aquest missatge de Déu pel fill. Vull dir que ells podien ser aquesta ajuda de Déu al fill i això ja li omplia no només de sentit, sinó que també descobria una missió en la seva vida, que era ajudar el seu fill d'una altra manera. Doncs quan hi ha batacassos i quan hi ha errors i quan hi ha fracassos, l'experiència ens demostra que hi ha més llum i més possibilitats i més vida del que inicialment veiem quan la llum s'apaga. I bé, per això aquest llibre vol també donar aquesta esperança i invitar la gent a no tenir por, a començar a caminar fins a la foscor perquè trobarà la llum si té aquests punts de recolzament inicialment amb la fe.
0: El llibre es diu Tria la vida, es presenta el proper dissabte, dia 30, al Casal Bisbe Cartanyà de Girona, a les 7 de la tarda, i es pot demanar a qualsevol llibreria. És de l'editorial Albada, d'en Gerard Jiménez, que tens 38 anys, eh?
1: Correcte.
0: Doncs molt bé, Gerard, moltes gràcies per estar amb nosaltres, des de Roma.
1: Un plaer, Àngel.
0: I que vagi molt bé. Gràcies, Gerard.
1: Perfecte.
2: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: Un cop al mes tenim aquesta crítica cinematogràfica que ens porta el nostre cineasta Narcís Mir. Bon dia, Narcís.
1: Hola, molt bon dia i gràcies per convidar-me una vegada més.
0: Com sempre, en pel·lícules de valors, eh?
1: Sí.
0: I aquesta em penso que la podem veure al cinema, eh?
1: Sí, sí, ja saps que a mi m'agrada recomanar que la gent segueixi anant a les sales de cinema,
0: sí,
1: tot i que cada cop costa més, i que hi ha moltes plataformes per després veure-les i tal, però sí que és interessant, doncs, gaudir del cinema on te toca, que són les sales de projecció.
0: Anem ràpids, Narcís, avui.
1: Val, doncs és una pel·lícula que, mira, es va estrenar el mes d'abril, però que ha fet que allò, el boca orella, faci que encara es mantingui a les cartelleres, perquè la gent segueix anant a veure-la, perquè és una pel·lícula superinteressant. Es titula Incontrolable, i és una pel·lícula que parla de la història real de John Davison, que és un noi que la pel·lícula retrata la seva infància i joventut a l'Escòcia dels anys 80. I és un noi que té un síndrome, que és el síndrome de Tourette, que no és massa conegut, però que fa que sigui un trastorn neurològic crònic que provoca petits tics motors i que no puguis controlar una mica els teus moviments, no? És una mica, com podríem dir, com un estornut, no? Que quan estornudes no pots controlar, no pots aturar-ho. I això és el síndrome que té aquest noi, i la pel·lícula retrata com intenta trobar el seu encaix dins la societat dels anys 80, i sobretot en una societat com l'escocesa, una mica molt tancada durant aquella època, i que, mica en mica, aquests símptomes i problemes neurològics sí que, i malalties minoritàries, sí que la gent ha tingut més consciència en els últims anys. Però, clar, si ens situem a principis dels 80, clar, costava que encaixar dins una societat, podríem dir, entre cometes, normal, no? Per tant, és una pel·lícula que retrata la seva vida i com intenta encaixar amb tot això, i sobretot té tocs molt humorístics que fa que trenquin una mica amb el fet de caure en una pel·lícula que podria ser tremendament lacrimògena i que busqués una mica en l'espectador aquesta empatia amb la seva malaltia, no? Però fa que sigui molt interessant, i sobretot també la interpretació de Robert Aramayo, que és el protagonista, que és un actor jove, que segurament ens sentirem a parlar més perquè fa una interpretació realment excel·lent. Va guanyar premis als premis BAFTA a Anglaterra, i després sonava pels Oscars, però malauradament doncs no va poder aconseguir cap estatueta. Però, per tant, és una pel·lícula molt interessant, sobretot que destaca per aquests valors de la resiliència, de lluitar, d'intentar trobar el teu encaix dins la societat quan et veuen com un element diferent, i sobretot doncs, també per conscienciar la gent d'aquestes malalties minoritàries, doncs, que val la pena tenir un xic d'empatia amb la gent que els pateix.
0: Molt bé. La pel·lícula es diu Incontrolable, recordem, que es pot veure a les sales de cinema.
1: De cinema. I ben aviat les tindrem segurament en alguna plataforma, però jo crec que és un excel·lent moment per reivindicar anar a les sales de cinema.
0: Molt bé, Narcís, gràcies per estar amb nosaltres. Fins al mes que ve,
1: Això, hi tornarem.
0: Gràcies, Narcís.
1: Moltes gràcies.
2: Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
0: Aquest diumenge, plec dels francesos a Sedernes. Missa a 11:15 del matí a l'església parroquial. També confirmacions a Malgrat de Mar a les 11 a la parròquia, administrades pel nostre bisbe Octavi. Romeria del poble de Boadella al santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades. Missa a les 12. Confirmació d'adults a les 6 de la tarda a la catedral, presidida pel nostre bisbe Octavi. El dimarts que ve, dia 26, el poble de Lledó puja en romeria al santuari de la Mare de Déu del Món. Dimecres que ve, conferència col·loqui a Figueres, implantem el sínode. La sinodalitat, resposta profètica als desafiaments actuals. A 8:15 del vespre, la Fundació Sant Vicenç de Paúl. Intervendran Mònica Tomàs, Josep Menchón i Abelardo Rodríguez. Dijous que ve, 10è aniversari de la reforma del procés matrimonial canònic a la sala d'actes del Col·legi de l'Advocacia de Girona. A 6:15 hi haurà la conferència La recepció del procés matrimonial canònic al Tribunal Eclesiàstic de Girona. Anirà a càrrec del doctor Rafael Felipe, vicari judicial. Després, taula rodona sobre l'aplicació de la reforma del procés matrimonial canònic. clourà l'acte el bisbe Octavi. Divendres que ve, dia 29, conferència de Joan Torra a Caldes de Malavella, a les 7 de la tarda, a la Casa de la Comunitat Badruna. Parlarà de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, una crida i un camí evangèlics. Dissabte que ve, diversos pobles pugen en Romeria al Mont, Besalú, Beuda, Llogordà, Sagró, Maià de Montcal i d'Osquers. I avancem que el diumenge que ve, dia 31, se celebra doncs el diumenge de Pentecosta. I sempre per al diumenge de Pentecosta l'Església Catòlica celebra també la jornada Pro Orantibus, que és la jornada dedicada a la vida contemplativa. Monjos, monges, religiosos, religioses... Precisament el diumenge de la setmana que ve, sota el lema Vida Contemplativa, per a qui ets, se celebra aquesta jornada a les 5 de la tarda al convent de les Germanes Carmelites de Banyoles. Maria Àngels Turón parlarà de Maria, camí de fe, de l'Advent a la Pasqua. Tenim a la Maria Àngels aquí a l'altre costat de la via telefònica. Bon dia, Maria Àngels.
3: Molt bon dia.
0: Bé, parla'ns una mica de què anirà aquesta conferència.
3: Mira, aquesta conferència, que es titula Maria, camí de fe, de l'Advent a la Pasqua, vol ser un recorregut espiritual, teològic i artístic a través de la figura de Maria contemplada amb 7 grans obres de la història de l'art. Perquè l'art cristià no només il·lustra la fe, sinó que la interpreta i la fa visible. I llavors, a través de pintors com Frangelico, Domenico Ghirlandaio o Roger van der Weyden, entre d'altres, anirem resseguint i veurem com en cada època ha entès la figura de Maria d'una manera diferent. Amb aquestes representacions i anirem fent també un seguit amb la teologia, amb els evangelis.
0: Bé, queda encara una setmana per acabar el mes de maig, el mes tradicional que l'Església celebra, el mes de Maria. Com veus aquesta devoció a la Mare de Déu actualment?
3: Mira, crec que avui la devoció mariana viu un moment de transformació, com la fe, no?, i els cristians. Potser algunes formes tradicionals de pietat popular han perdut presència social, però això no significa que Maria hagi deixat de parlar al cor de les persones i dels creients. De fet, aquests dies, mentre he anat preparant aquesta conferència i anava mirant i buscant aquestes diferents obres d'art, me n'adono que és extraordinàriament actual. I per què? Doncs perquè representa experiències profundament humanes, l'escolta, la fragilitat, el servei, el sofriment, l'esperança i la confiança. I el Concili Vaticà II recordava que Maria és sobretot model de fe i deixeble de Crist, i això la fa molt propera a la sensibilitat actual.
0: En què pot ajudar la fe amb Maria, amb la Mare de Déu, a la nostra vida diària?
3: Mira, la figura de Maria pot ajudar-nos sobretot a humanitzar la fe. En la vida quotidiana, Maria ens pot ensenyar a escoltar més, a viure amb més interioritat, a no fugir del sofriment, a confiar fins i tot en moments foscos i a mantenir viva l'esperança.
0: Maria Àngels, t'han convidat a parlar de Maria en aquesta jornada Pro Orantibus que l'Església celebra el diumenge de la setmana que ve, dedicada a la vida contemplativa. Estem parlant de persones com monjos, monges i també els religiosos en general. Com valores aquesta tasca que duen a terme?
3: Crec que és una de les grans riqueses silencioses de l'Església. Precisament la conferència vol mostrar aquesta importància, la de la contemplació. Les grans obres d'art religioses neixen d'una mirada contemplativa. No són només exercicis tècnics, són fruit d'una experiència espiritual profunda. I això connecta directament amb la vida contemplativa. Vivim en una societat marcada per la rapidesa, la productivitat i la dispersió constant. I els monjos, les monges i moltes comunitats religioses recorden amb la seva vida que l'ésser humà necessita també silenci, pregària i transcendència. I això ens pot contagiar també als laics compromesos.
0: Diumenge que ve, diumenge 31 de maig, la celebració de la jornada Pro Orantibus, amb el lema Vida Contemplativa, per aquí ets, a les 5 de la tarda al convent de les Germanes Carmelites de Banyoles. La Maria Àngels Turón parlarà doncs de Maria, camí de fe, de l'Advent a la Pasqua. Maria Àngels, alguna cosa més?
3: No, gràcies, moltes gràcies.
0: Gràcies, Maria Àngels, que vagi bé.
4: El 5 de maig de 1991, Església Viva passa a ser presentat per Àngel Rodríguez. Des d'aleshores i fins avui, 35 anys al teu costat.
0: Amb la festa de Pentecosta, diumenge de Pentecosta, acaba el temps de Pasqua, el temps més important per als cristians. Bona Pentecosta, Mapi.
5: Hola, bona Pentecosta.
0: Gràcies per haver estat amb nosaltres durant tot aquest temps de Pasqua. Molta sort. Mapi Osés és professora d'institut, quan vulguis.
5: L'impacte de cadascuna de les trobades de Jesús ressuscitat amb els deixebles havia de ser enorme. Amb les portes tancades, Jesús que entra i diu: "Pau a vosaltres." Les cares, segur, perplexes, perquè ha de repetir la salutació després de mostrar les mans i al costat. "Ei, que sóc jo, pau a vosaltres." "Quina alegria, sí. No us quedeu a casa," sembla dir Jesús, i els envia a sortir. Abans, però, els hi regala l'Esperit Sant, el buf suau i gairebé imperceptible amb què Jesús transfereix la força que acompanyarà d'ara endavant els seus deixebles i que els hi donarà la missió de perdonar, perquè és esperit d'amor. No és una irrupció impetuosa, sinó que arriba com una primícia per sortir sense por. També avui, tots els batejats som enviats a les famílies, la feina, el compromís social i pastoral, enviats com a continuadors de la missió.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.
6: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. S'espera un matí intens a les carreteres catalanes amb la continuïtat de l'operació sortida per la segona Pasqua fins les 3 d'aquesta tarda. Es preveu molta mobilitat a la P7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. El Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest període. De fet, el dispositiu especial va arrencar la passada tarda i fins les 8 del passat vespre van sortir el 44% dels 600.000 vehicles previstos. Són, en concret, 263.000. Per aquest motiu, l'AP7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retenció en ambdós sentits de la marxa i amb diversos trams. Per això, el mateix Servei Català de Trànsit demana molta precaució a tota la gent que circuli avui per les carreteres catalanes. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia, segons fonts de la missió humanitària. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. L'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tàsers d'Israel contra els membres de la missió humanitària. D'altra banda, en plana cultural, el Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic de Barcelona que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà la capital catalana. Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar. L'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva York o Titi me preguntó. La cantant catalana Bad Gyal va ser l'artista convidada de la vetllada. Busquem ara la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Aquestes hores del matí de dissabte, sense cap mena de dubte, el principal protagonista és aquesta boira que queda concentrada sobretot a tota la costa catalana. En canvi, terra endins, l'ambient és molt més assolellat. De fet, a les properes hores esperem l'arribada de molts més núvols als ciprins que ens deixaran aquest cel molt més blanquinós. La tarda, la boira continuarà ben present a la Costa Brava i la nuvolositat serà més compacta sobretot al Pirineu i Prepirineu, que de fet no descartem alguna gotellada a comarques com la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa o també el Solsonès. Repetim, tot plegat ben poqueta cosa, amb unes temperatures que es tornaran a enfilar per sobre els 34-35 graus a la plana de Lleida i compte a les valls del Pirineu, que estaran per sobre dels 29-30 graus. Ho anirem seguint. Que tingueu bon dia.
1: Gràcies, Marc. I en esports, a partir de les 6 d'aquesta tarda, el Barça jugarà la final de la Champions femenina davant l'Olímpic de Lió. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
4: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
5: La IA entra de ple al sardanisme. Quines implicacions tindrà? Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cuple. Aquesta setmana parlem de l'ús problemàtic de la intel·ligència artificial que estem veient en molts cartells d'actes sardanistes. Què passa amb els dissenyadors gràfics? Aquest és el programa 488 i tenim més titulars. El compositor Lluís Alcalà torna a estrenar a Riudoms amb L'ànima del vent, una sardana dedicada a la sardanista més il·lustre del Masnou, Carme Prunyanosa. I Jordi Molina es classifica a la final del Premi Audiència dels Premis Preludi amb una participació de 170 vots a la primera gala d'aquests premis. Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana. L'home del temps, ex-representant d'Esquerra Republicana, és l'escollit per Som Sardana. I en esports, repassem la jornada de campionat veterà a Caça de la Selva, que ha deixat un lideratge còmode a la Colla Sabadell. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Coblejant.

0: i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que està passant al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la intel·ligència artificial. I així us ho expliquem.
1: Notícies.
2: El 2026 és l'any de la IA. Des que s'ha popularitzat l'ús de la intel·ligència artificial entre la societat, cada vegada veiem més el seu ús en aplicacions gràfiques arreu i el sardanisme no se'n queda al marge. Aquells cartells que fins al 2000 estaven fets amb WordArt o els més desenvolupats amb Canva, ara ja han quedat substituïts per la intel·ligència artificial de Gemini, ChatGPT, entre molts altres. I és que el catàleg d'intel·ligències és immens. El cert és que al llarg de les dècades no hem vist un ús extès i normalitzat de dissenyadors gràfics dins del món del sardanisme, perquè com a sector precaritzat que és, no inverteix o no pot invertir en el disseny o la imatge dels seus actes. Hi ha ben poques entitats que dediquin partida pressupostària al disseny gràfic. No es veu com quelcom prioritari quan amb prou feines les entitats poden pagar mínimament dignament a les cobles. Aquestes eines representen, en aquest context, una solució fàcil a curt termini per cobrir les necessitats publicitàries. Però quin impacte pot tenir a llarg termini? Serà negatiu? L'alarma del sector del disseny gràfic neix per a una acumulació de motius. La irrupció de la intel·ligència artificial generativa conforma una seqüència de fets lesius contra la societat en el seu conjunt sobre el dret a la preservació de la identitat, el dret a la propietat intel·lectual i a la sana competència laboral, es reivindica des del col·lectiu d'artistes Arte és Ètica. Entre les conseqüències que suposa, enumera la substitució d'autors, la usurpació d'identitats i la competència deslleial, totes elles basades en un ús il·lícit, denunciadament repetit, d'obres d'artistes protegides per drets d'autors per entrenar els algoritmes. Un fet que les companyies no amaguen. De fet, la mateixa OpenAI ha admès públicament que hauria estat impossible crear el ChatGPT sense fer servir continguts amb copyright. Segons diferents sindicats, aquesta situació empobreix la vida artística i cultural de totes les societats, també la sardanista, ja que desincentiva el desenvolupament i la fusió de noves obres originals que, en expressar-se o donar-se a conèixer en qualsevol suport, són virtualment vulnerables a noves apropiacions automatitzades. Això és el que passa a llarg termini, però què passa a curt termini amb l'ús de la intel·ligència artificial en les aplicacions gràfiques dels cartells sardanistes? Doncs sovint veiem cartells similars, sense essència, amb aquelles línies definides i gruixudes que tots ens venen al cap quan pensem en un dibuix fet amb ChatGPT, per exemple. Això vol dir que la intel·ligència artificial és dolenta per se? No té per què. Ens pot ajudar a automatitzar processos de les entitats sempre i quan es respecti l'ètica del seu ús. De fet, la Universitat de Barcelona ha elaborat el document Bones pràctiques per a l'ús de la intel·ligència artificial generativa, que fixa un marc comú per a tota la comunitat universitària en docència, recerca i gestió. Està disponible a la web de la universitat. El text inspirat en les recomanacions PRO de la UNESCO, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial i el Codi Ètic de la Universitat de Barcelona, que us recomanem que els consulteu, aposta per un ús responsable, segur i ètic d'aquestes tecnologies, sempre amb supervisió humana i formació adequada. Hi trobareu 28 consells per fer un bon ús d'aquestes eines que passen per al pensament crític. Entre els principis generals també s'hi destaquen l'honestedat i la transparència en la declaració de l'ús d'eines d'intel·ligència artificial generativa. També la responsabilitat personal sobre els continguts finals, la protecció de dades i l'impuls del pensament crític i de la sostenibilitat digital. El document recorda també que no s'hi han d'introduir dades personals ni informació confidencial, però aquest ja és un altre tema. Vosaltres heu vist cartells sardanistes fets per intel·ligència artificial? Us agraden? Què en penseu?
1: Debat obert. Digue'ns la teva a correu@coplejant.cat, Instagram, Facebook, Twitter i TikTok.
2: Tenim un tema perfecte per a la notícia d'obertura d'avui. És ChatGPT, de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'OMAC Orquestra. L'escoltem ara mateix aquí per tancar aquesta obertura de programa.
3: Create a poem in Catalan about transhumans and transhumanism.
4: Sota els cims de les muntanyes
0: programa Transhumans Restaurant Sopar.

els acompanya. Els pastors que els acompanya. Saben dels temps i dels camins, coneixen el pas dels estius i els rigors dels hiverns senzills. Transhumància.

ciència és la nostra guia on el nostre cos esdevindrà un ésser millor, més fort. Més viu, però no oblidem la nostra arrel, la transhumància que ens ha donat el respecte per la terra i el cel i la saviesa dels que ens han guiat.

0: Molt xulo aquest tema, de l'Humac Orquestra.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara sí que anem a temes amb copyright. Obrim les estrenes.
1: Coplejant, les estrenes.
0: Si fa un parell de setmanes explicàvem que gràcies a Carme Prunyanosa, el Canà ja té entitat sardanista, avui hem d'explicar que Lluís Alcalà, tenora i compositor, li ha dedicat una sardana a la sardanista més il·lustre del Masnou, presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou i també membre ara de l'agrupació sardanista del Canà. Ha estat aquest diumenge l'aplec de la vila de Riudoms a càrrec de la Copla Mediterrània, la Copla del Compositor. Podem escoltar-la, és L'ànima del vent, així es titula aquesta sardana nova de Lluís Alcalà, que no és la primera d'aquest 2026 i que està dedicada, com dèiem, a Carme Prunyanosa. L'escoltem.

Això era L'ànima del vent, de Lluís Alcalà. I seguim amb les estrenes, perquè ara escoltarem una sardana d'un familiar, doncs, de Martirià Font. I és que el Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres ha celebrat aquest diumenge el 65è plec de la sardana a la Rambla. En parlàvem ara fa uns dies amb la participació de les cobles Sant Jordi, Bisbal Jove i Montgrins, i amb l'estrena de tres sardanes, de Josep Antoni López, de Stanislau Punti i de Josep Font i Font. De fet, ens fixarem en aquesta sardana de Josep Font i Font, que dedica a Banyoles, més concretament al seu estany. Així es titula La volta a l'estany. L'hem fet aquesta volta i és ben xula. Us la recomanem que la feu. La volta a l'estany, així es titula aquesta sardana, que podem escoltar en la gravació de l'estrena a càrrec de la Cobla Montgrins. Per cert, trobareu imatges de l'aplec de Figueres a les xarxes socials del Coplejant, @coplejant.

0: Això era La Volta a l'Estany, de Josep Font i Font.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Cuplejant, àrea de campionat.
0: I obrim els esports perquè aquesta setmana, aquest cap de setmana, hem tingut, de fet, una nova jornada del Campionat de Catalunya Veterà, després que es veiessin les cares al concurs d'Arenys de Munt. Ha estat, en aquesta ocasió, a la comarca del Gironès, a Cassà de la Selva, on diumenge al matí es va disputar aquesta jornada del Campionat de Veterà amb la Copla Ciutat de Girona. Era un concurs vàlid, com dèiem, pel Campionat Veterà, però també pel territorial de les comarques gironines. I també hi havia algunes colles lliures. Anem a per les sardanes, de la primera sardana de veterans. Sabadell guanyava a Amics Dansaires i també a Dansaires de Maig. En el cas de l'enfrontament entre Dansaires de Maig i Ressò, guanyava la Ressò de Sabadell, i entre Enèrgica i Arrels de Dintre el Bosc guanyava, doncs, Enèrgica. Entre Arrels de Dintre el Bosc i Toc de Dansa guanyava Toc de Dansa de Tarragona, i entre Enèrgica i Claró de Goges va guanyar la Banyolina Claró de Goges. Entre Toc de Dansa i Claró de Goges va guanyar Toc de Dansa des de Tarragona. I pel que fa a la segona sardana de campionat, Toc de Dansa es disputava contra Sabadell. Són les dues que queden campiona i subcampiona en els últims anys. Va guanyar en aquesta ocasió la colla Sabadell, que també va guanyar contra la tercera Claró de Goges. Pel que fa a Claró de Goges i Amics Dansaires, guanyava els cassanencs d'Amics Dansaires, que també guanyaven contra la sabadellenca Ressò. I entre Ressò i Enèrgica guanyava Ressò. Entre Enèrgica i Dansaires de Maig va guanyar Enèrgica. I finalment, entre Dansaires de Maig i Arrels de Dintre el Bosc va guanyar Dansaires de Maig. Anem a escoltar la segona sardana que van disputar-se els veterans al campionat de Caçaers. Som-hi, que s'acaba, un dels hits del sardanisme i d'Enric Ortí. És de l'any 2015 i ara ja és tot un clàssic. L'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi.

0: Coplejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
2: L'agenda.
1: Agenda llarga de maig, la comencem a dimarts 26 de maig, a un quart de dues, festa major de Golmés, amb una ballada amb la Cobla Montgrins. Dimecres 27, primera trobada de la Cobla Amics de la Sardana de Peralada, amb una formació específica per a aquesta activitat a partir de les 5 de la tarda. I també dimecres que ve la 6, festa de la Llibertat a Ripoll, amb una ballada amb la Cobla Ciutat de Girona. Dijous 28 de maig a les 4, trobada sardanista de colles veteranes a la Fira Gran de l'Hospitalet de Llobregat amb la Cobla Ciutat de Terrassa. I divendres 29 de maig hi ha ballada a les 7 de la tarda a Sants Montjuïc a la Rambla amb la Baix Llobregat. Passem a dissabte 30 de maig a 2 de 12, ballada Rubí amb la Cobla Marinada pel Dia de l'Associacionisme Cultural i també a les 12 ballada Tallà amb la Reus Jove. També a les 5 de la tarda, dissabte que ve, ballada amb la Ciutat de Girona al Pla de la Catedral i a 6:15, ballada a la Garriga amb els Montgrins. És la ballada prèvia a la final dels Premis Preludi. Dissabte que ve, a 6:02, doncs se celebra el 21è aniversari de Gavà, Flama i Caliu de la Sardana, que va, òbviament, amb la Cobla Baix Llobregat, una ballada, i a les 6 aniversari dels Saltaires d'Hostalric a Hostalric, amb una ballada amb la Bisbal Jove. A les 7 de la tarda de dissabte que ve, la Sabadell serà a Santa Coloma de Gramenet, a la revetlla del 72è aplec de la Sardana, amb una ballada de sardanes, i a 8:15 la Cobla Xaloc serà amb una ballada a Mataró. També a 9:15 de la nit, gran final dels Premis Preludi, dissabte que ve al Teatre del Patronat de la Garriga amb la Cobla La Principal del Llobregat, i també a 10:02 ballada de sardanes a la Fresca Riudellot.

de la Selva amb la Cobla Ciutat de Girona. Passem a diumenge 31 de maig. S'acaba el mes de maig amb el 72è àplec de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet a 2:11 i a les 5 de la tarda amb les Cobles Bisbal Jove Sabadell i Juvenívola de Sabadell, i també el 68è àplec de la Sardana de Girona a 2:11 i a les 4 amb les Cobles Sant Jordi, Montgrins i Ciutat de Girona. També el 16è aplec del Morell a partir de 2:11 i a 2:05 de la tarda amb les Cobles Reus Jove, Maricel i la Principal de Tarragona. Aplecs per triar i remenar, i també a 11:45 ballada a Ciutat Vella al Pla de la Catedral amb la Cobla Lluïsos, i també a 2:45 ballada al Parc de la Guinaueta amb la Cobla La Principal del Llobregat. També a 2:45 ballada a l'Hospitalet del Llobregat a la Festa Major de Santa Eulàlia amb la Cobla Ciutat de Terrassa, i a 2:45 ballada al Prat del Llobregat amb la Baix Llobregat. També a 2:45 ballada amb la Sabadella Sant Just d'Esvern, i a les 12 ballada a Tàrrega amb la Cobla Tàrrega. Diumenge que ve també a les 12 ballada a Cabrianes amb la Lluïsos Cobla, i també 41è aplec de la Sardana de Vilafranca del Penedès a partir de les 5 de la tarda amb les Cobles Catania i Maricel. També 2:45 a Berga hi haurà ballada amb la Cobla Pirineu per les festes de la Patum, i a les 7 de la tarda a Molins de Rei hi haurà una ballada amb la Principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem. Divendres 29 de maig arriba a les 10 de la nit, puntuals a la plaça de la Coma de Castellar de la Selva, la 50a nit dels músics castanencs. Una activitat multitudinària que se celebra des de l'any 1976, per tant, se celebren 50 anys. Es tracta d'una festa d'homenatge als músics castanencs que consisteix a formar una monumental cobla de més de 50 persones que tenen en comú ser de Castellar. Això a l'inici, perquè ara ja no és tan així. Aquests músics es reuneixen un cop a l'any de forma desinteressada i espontània, i només toquen sardanes de músics relacionats amb Castellar, tant si han nascut al municipi com si han viscut. Aquest esdeveniment té lloc al divendres inicial de la Festa Major de Castellar de la Selva, i es fa a la plaça de la Coma, i l'organitza doncs els Amics de la Sardana de Castellar de la Selva. Com a anècdota, les quatre primeres nits dels músics van ser protagonitzades exclusivament per professors nascuts o residents a Castellar, però a partir del 1980 s'hi van afegir tots els actuants en les cobles castanenques: la Salvatana, la Principal de Castellar primer, i la Marina, o també la Unió i la Vila de Castellar en els anys que han estat de Castellar. Anem a escoltar una sardana que el director d'aquesta cobla, necessari perquè si no els músics no se senten de banda a banda, va escriure l'any 2000 per la Nit d'Argent de Castellar. És Antoni Masbou, i la sardana es titula Nit d'Argent, per celebrar aquests 25 anys. L'escoltem, d'Antoni Masbou, a càrrec de la Cobla Contemporània, mentre esperem aquest acte, que nosaltres hi serem.

0: triplejant.cat.
1: Jordi Molina, primer finalista de la categoria Audiència als Premis Preludi. La sardana Montserrat Caupen arriba a la final gràcies al vot del públic. La gala conduïda per Arnau Tordera es va poder veure, doncs, per YouTube. A la primera gala de l'Audiència, celebrada el dilluns 18 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou, el públic, doncs, format per un total de 170 vots, va escollir la sardana Montserrat Caupena de Jordi Molina, que passa directament a la final dels Premis Preludi, que serà aquest proper 30 de maig, ho dèiem ara, a l'agenda. I la colla sardanista Germanor de la Selva del Camp busca un cartell per l'aplec de Paret Delgada del 2027. És per això que convoca un concurs de cartells, no el farà amb intel·ligència artificial, per tant, per tal d'utilitzar el treball guanyador per representar l'aplec de l'any que ve. Les bases les teniu publicades a la seva pàgina web i s'hi pot presentar qualsevol persona que sigui major de 16 anys. Com a màxim s'hi podran presentar fins a 2 dissenys. Els treballs es poden realitzar mitjançant qualsevol tècnica apta per fer-ne la reproducció en quadricomia. S'han de presentar en format digital. I pel que fa al termini de presentació de les propostes, el període de presentació de les propostes es va obrir el 3 de maig i estarà vigent fins al 30 de setembre. Es poden enviar a partir del correu electrònic collasardanistagermanorlaselva@gmail.com. Tots els dubtes també els podeu consultar a aquest mateix correu. I Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana. L'home del temps, exrepresentant d'Esquerra Republicana a les eleccions europees, és l'escollit per Som Sardana. Se celebrarà els dies 20 i 21 de juny amb la sardana unitària Petita Ofrena de Francesc Marrós. Això ja ho sabíem. L'entitat d'entitats sardanistes ha escollit l'home del temps, Tomàs Molina, per ser, diuen, una de les figures més estimades i reconegudes de la comunicació a Catalunya. Per això comparteix els valors de cohesió que la sardana representa. Vinga, això va de Molines avui, perquè escoltem aquesta sardana que passa a la final dels Premis Preludi a Montserrat Caupena de Jordi Molina. L'escoltem a càrrec de la Cobla, la Principal de Llobregat, d'una sardana que, com hem explicat ja en diverses ocasions, aquell programa s'estrenava el 5 d'abril del 2025. L'escoltem.

0: Això era Montserrat Caupena, de Jordi Molina.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I escoltem una altra sardana. En aquest cas, la sardana unitària d'enguany del Dia Universal de la Sardana serà Petita Ofrena, de Francesc Marrós, escollida coincidint amb la commemoració dels 125 anys del naixement del compositor aquest 2026. És de Francesc Marrós, la sentim ara aquí, al Coplejant.

0: Això era Petita Ofrena, de Francesc Marros.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
2: Cuplejant.
3: Cuplejant.
4: Cuplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem una edició més del programa. Aquesta era la 488 i ho fem amb una sardana dedicada al maig, que ja estem a les seves acaballes. És Tarda de maig, de Narcís Costa. Una sardana bonica de 1932. No fa ni res. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a cuplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, cuplegeu

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Sabies que...
1: El piano de vidre, també conegut com el Crystal Bachet, és un instrument musical únic inventat pels germans Bernard i François Bachet a la dècada del 1950. A diferència d'un piano tradicional, aquest instrument utilitza varetes de metall i vidre que vibren quan es toquen. Les varetes estan connectades a globus de metall farcits amb aigua, cosa que produeix un so eteri i ressonant, gairebé com una fusió entre el vidre i la veu humana. El fet fascinant d'aquest instrument és com els germans Bachet van explorar l'acústica i l'escultura per crear una experiència auditiva i visual. Cada tecla o vareta està sintonitzada a una nota específica i en tocar-les, els intèrprets no només produeixen música, sinó que també interactuen físicament amb l'instrument d'una manera molt tangible. El so que emet pot ser modulat per la pressió, l'angle i la velocitat del toc, oferint una àmplia gamma d'expressions musicals. Aquest instrument ha estat celebrat no només pel seu so innovador, sinó també pel disseny artístic, convertint-se en una obra d'art funcional que desafia les convencions de la música clàssica.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. S'espera un matí intens a les carreteres catalanes amb la continuïtat de l'operació sortida per la segona Pasqua fins a les 3 d'aquesta tarda. Es preveu molta mobilitat a la P7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. De fet, el Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest període. El dispositiu especial va arrencar la passada tarda i fins a les 8 del passat vespre van sortir el 44% dels 600.000 vehicles previstos, són en concret 263.000 vehicles. Per aquest motiu, la P7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retencions en ambdós sentits de la marxa i en diversos trams. Per tot això, el Servei Català de Trànsit demana molta precaució a tots els conductors que circulin al llarg d'aquest matí per les carreteres catalanes. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia, segons fonts de la missió humanitària. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. L'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tassers d'Israel contra els membres de la missió humanitària. Parlem ara de cultura. Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà la capital catalana. Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar. D'altra banda, Trem celebra aquest cap de setmana la quarta edició del Tribulosi, el Festival Poètic de les Arts. Es tracta d'una proposta ja consolidada que busca treure l'activitat artística dels espais tancats per inundar la capital del Pallars Jussà de propostes participatives. Des de Ràdio Trem Pallar Ràdio, Júlia García.
2: Trem celebra aquest cap de setmana la quarta edició del Tribulosi, el Festival Poètic de les Arts. El seu nom, una paraula pallaresa que significa enrenou, defineix l'objectiu del certament, sacsejar la ciutat a través de la paraula i la creació contemporània. El festival és clau per al territori perquè connecta la poesia amb disciplines com la dansa de la companyia Contemporànies o el fang sobre rodes de la Dínamo. La programació també aposta per l'arrelament local amb un homenatge a l'autor Antoni Fortuny i un vermut musical amb Lluís Cartes. El punt final el posarà diumenge a la inauguració d'un mural artístic de Suen Coll, 3 dies d'activitats participatives que consoliden Trem com un punt de trobada viu entre la literatura i el carrer.
1: Gràcies, Júlia. I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. A primera plana, amb Benet Maimí.

0: mi etiqueta.
1: Bon dia a tots des de Radio Orange. Avui, dia 23 de maig de l'any 2026, i amb aquesta bonica cançó, El compàs de tu latido, de José Manuel Soto, cantautor andalús, que ens parla de l'amor, de la transformació personal, que ens parla de l'aposta per l'estabilitat, per reificar prioritats i arrelaments, i també maduresa emocional i política, com és el cas que avui parlarem amb aquest cantautor andalús de com han anat i com veiem les eleccions d'Andalusia. Les eleccions d'Andalusia, que van ser... Hi ha més coses, després parlarem de més coses, però en primer lloc parlarem d'aquesta victòria, que segons alguns titulars d'alguns diaris diuen victòria incòmoda de Moreno, peça la debacle històrica del Partit Socialista. Altres diuen que el PP perd la majoria absoluta a Andalusia, Vox serà decisiu, sí o no. I també alguns fan més referència que Moreno guanya les eleccions i Sánchez i Montero es fonsen al PSOE. El resultat d'aquestes eleccions, per dir-ho ràpid, és el Partit Popular passa de 58 a 53, en perd 5. El Partit Socialista passa de 30 a 28, en perd 2. Vox passa de 14 a 15, en guanya 1. I Andalusia, el partit Adelante, ho dic bé, Juanjo, Adelante Andalusia és el que és el gran guanyador, passa de 2 a 8, en guanya 6. I llavors Por Andalucía es queda amb 5. Jo, com que avui aquí tinc el regidor del PP de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, Juanjo Almansa, perdó, abans presentaré els convidats. Primer de tot, agrair al nostre tècnic, Eric Morales, que és el que fa possible que tots ens escolteu i que tots pugueu seguir el programa amb ordre i amb totes les garanties possibles. Gràcies, Eric. Eric, tenim aquí a la taula Juanjo Almansa, com us deia abans. Tenim bon el Jordi Saragossa.
2: Bon dia.
1: Noemí Llorenç, bon dia.
3: Bon
1: i a l'altre cantó del telèfon, que espero que ens està escoltant, el Manolo Mian Mestre. Bon dia, Manolo.
4: Bon dia.
1: Doncs, si em permeteu, començaré per al Juanjo, que aquí és l'home més proper al PP. Mm. Ja sé que tu, Manolo, havies estat, però ara estàs aquí distant de tot, però el que està amb carnet del PP aquí, regidor Arenys de Mar del Partit Popular, és el Juanjo Almansa. D'aquests tres titulars que he dit, des del PP i tu, en el cas, des d'Arenys, i que estàs, suposo que també l'executiva, suposo, de...
5: Sí, de Barcelona.
1: De Barcelona. Com valoreu les eleccions andaluses?
5: Bé, bons resultats, no? Hem de recordar que, tradicionalment, l'electorat d'Andalusia ha estat d'esquerra. El govern socialista ha governat durant més de 30 anys Andalusia, i des de fa 8 que governa el Partit Popular, no? Hi havia tres dades importants a tenir en compte. Primer, que el Partit Popular ha guanyat a totes les províncies d'Andalusia. Per segon, és que ha superat el 40% de vots a les eleccions andaluses. I el tercer factor, que no hem arribat, però hem estat a poc, era aconseguir la majoria absoluta. Per tant, com va dir en Juan Moreno a la mateixa nit electoral, no hem tret matrícula d'honor, però sí un sobresaliente, no? que va dir. Per tant, és molt bons resultats, tenint en compte d'on provenim Andalusia, tenint en compte que governar produeix un desgast, i tot i així el Partit Popular ha guanyat de forma contundent, amb una diferència respecte a les altres formacions polítiques espectacular.
1: Manolo, tu que ets analista polític de rang important, com ho veus això, Manolo, tu?
4: Bueno, jo ho veig en positiu per molts motius que donen a entendre l'anàlisi dels resultats. El primer, estic d'acord amb el que acaba de dir aquest senyor de
1: Juanjo Almansa, que és regidor d'Arenys del Partit Popular.
4: Bueno, doncs estic d'acord amb ell, però vull afegir alguna cosa. En primer lloc, jo crec que això del reductivisme interpretatiu, això és una fal·làcia. És a dir, qui ha guanyat, ha guanyat. I ha guanyat aplastantment, doblant totalment el competidor més directe, que és el PSOE. Segon, el fet que hagi guanyat el PP en Andalusia per tercera vegada dona a entendre que alguna cosa molt seriós està passant en la societat espanyola. Andalusia és un símptoma. I és un símptoma molt clar, perquè ha sigut després de 37 anys de governació dels socialistes. Tercer, el fet aquest que sigui el salt tan significatiu respecte a el que ha sigut la història d'Andalusia manifesta que hi ha un canvi d'opinió i de tarannà. I ho vull subratllar. El PP està en Andalusia la millor imatge que hi ha arreu d'Espanya. I això a mi em fa pensar que el poble espanyol, si ho interpretem a través de l'òptica andalusa, vol equilibri i moderació. No vol esgavellades ni volen grans impactes, com pot ser, per exemple, el cas de la senyora de Madrid. I això és un tema que a mi pensa molt respecte a la enginyeria política dels partits. Què està passant al poble espanyol? Què està passant a la nostra democràcia? Estan cansats d'aquest radicalisme de totes Espanyes, bofetada va, bofetada bé. I, en canvi, Andalusia, que va sent cuna en gran part del anarquisme junt amb Catalunya, mireu quina evolució està pegant. I per últim, n'hi ha que considerar una altra cosa. N'hi ha que considerar que la societat canvia. I la societat canvia en funció dels resultats, no dels discursos, no de les promeses, no dels programes, sinó dels resultats, de les evidències. I això me fa pensar de que tota la societat espanyola, després de 4 victòries consecutives del PP, busque equilibri i moderació. És a dir, busque centro-esquerra i centro-dreta, no busque extrems. I, per tant, aquí marca una mica el camí del futur, de lo que pot ser en Espanya, després del que té immens desgavell que jo mai havia pensat veure, el tinguem en aquest moment damunt la taula al servei de lo que diran els pobles espanyols en el moment de les eleccions generals.
1: Molt bé. Després seguim. Jordi, com ho valores tu, això?
0: Bé, jo ho veig molt diferent. Jo ho veig molt diferent. Perquè jo he agafat les estadístiques que han publicat els experts i anant a bons relatius dels resultats del 22 en el 26, resulta que el Partit Popular perd uns 70.000 vots. El Partit Socialista només en perd 60.000, el Partit Adelante Andalucía en guanya 210.000 i Vox queda amb els mateixos vots i els altres de Pura Andalucía també en perden 80.000. O sigui, aquesta manera de veure, evidentment estic d'acord amb tu i estic d'acord amb el Manolo, els escons són els escons i el que compta és el que compta. Però per mi compta la gent. Compta la gent i compta els programes. I la gent no ha votat el PP. Si el Juanma Moreno hagués fet tan bé amb el millor moment, amb el pitjor moment d'en Sánchez, avui el PP tindria 65 escons. Està clar. I el PP no ho ha fet tan bé. El PP ha fet unes polítiques de privatitzacions i ha fet unes polítiques de repartiment i de poca valentia en qüestió d'immigració i en qüestió de relacions amb Europa, que ara li tocarà pagar, perquè vulguis o no, per una banda Vox i per una altra banda, diguéssim, aquesta esquerra anticapitalista, no hem de perdre la vista, és una esquerra anticapitalista, no és Podemos, això, Vull dir, li faran suar una mica de sang.
1: Noemí.
2: A veure, jo penso que perdre escons no és guanyar. És veritat que s'ha guanyat les eleccions perquè la tendència és, tal com ha dit en Manolo, a valorar els resultats i, sobretot, penso que la gent ha de tenir o vol solucions, vol equilibri, vol estabilitat i tenint en compte qui es presentava per al PSOE, com tenim el PSOE a l'estat espanyol, aquí hi ha hagut clarament un trasbàs de vots de l'esquerra, d'una esquerra cap a una altra esquerra, perquè aquests 210.000 votants de més... Que té per Andalucía, doncs està claríssim que hi ha hagut un trasbàs de vots i un vot de càstig, és a dir, la gent no ha volgut votar en el PSOE per tal com està. Podem parlar de com està el PSOE per de mèrits propis i per atacs externs, jo això ho entenc, però la realitat és que aquí hi ha hagut una davallada brutal del PSOE i un creixement de Por Andalucía, que no deixa de ser també doncs, una tendència d'esquerra. Però sí que, clar, el PP ha agafat l'embranzida, ha recollit tot el malestar que hi ha a la banda esquerra i com està amb inèrcia guanyadora, no ha pogut mantenir la majoria absoluta, però ha guanyat les eleccions. Ara a veure com es fa el govern, amb qui governa. Que, clar, Vox tampoc ha fet un creixement espectacular, que potser també es pensaven que, mira, ara aquesta és la nostra, no? Actualment el PP està una mica a la baixa, recollim tots aquests vots. Això no es veu aquí tampoc. Llavors, ara a veure com tindrem la governabilitat, perquè al final, insisteixo, i estic d'acord amb en Manolo, la gent vol solucions i vol un govern estable per tirar endavant i poder, bueno, produir, tenir una vida millor, no?
0: Sí, és que ha dit sempre por Andalucía i és adelante Andalucía.
2: Ah, adelante Andalucía, perdó. Exacte, sí, adelante Andalucía, perdó.
1: Juanjo, per al·lusions a...
5: Jo crec que els resultats són incontestables. Recordem que venim de 38 anys de socialisme a Andalusia. 38 anys de socialisme a Andalusia, que sempre s'ha dit que Andalusia era la base de vots de tota Espanya, diguéssim, a l'hora de les eleccions generals.
1: A l'època del Felipe i el Guerra,
5: A l'època que venim d'un...
1: I ara el Felipe i el Guerra estan més acostats.
5: Diuen que són més adreces.
2: Estan fent campanyes pel PP,
5: Per tant, el tema d'analitzar el per què no ha aconseguit la majoria absoluta o no, que diuen, per exemple, ha comentat en Jordi, el tema de ser més just en el tema d'immigració. Recordem que Juanma Moreno és una figura molt moderada dintre del Partit Popular, que per això jo crec que triomfa Andalusia. Andalusia, que molta gent que se situa en el centre esquerra potser ha votat, jo crec que ha votat en Juanma Moreno per el seu saber estar, la seva moderació dintre d'Andalusia. La campanya sempre ha estat en la paraula Andalusia a la boca. La paraula Partit Popular s'ha anunciat poc, és a dir, sempre que anava als mítings, si veieu que totes les banderes eren verdes d'Andalusia. Banderes blaves hi havia poquetes, no? Perquè volia ser el president d'Andalusia i ell sempre ha apostat per Andalusia. Recordem que el Partit Popular ha doblat, quasi ha doblat a la segona força política, és a dir, la diferència no hi ha hagut rival polític. Sí que és veritat que la representant del Partit Socialista era la mà dreta d'en Pedro Sánchez, és més sanchisme que mai. Per tant, el càstig que s'ha emportat en Pedro Sánchez és brutal, perquè la figura de la candidata socialista era en Pedro Sánchez en persona, era la seva mà dreta dins del govern. I el que sí que canvia la tendència, que aquí en Pedro Sánchez està preocupat, si us fixeu en les eleccions anteriors, la Sumar, no?, que es podria dir que pot ser adelante Andalucía, si ho comparem, quasi no va treure res a les eleccions ni d'Extremadura, de Castilla y León, i d'Aragó, quasi havia desaparegut. En canvi, aquí ha pujat a costa del Partit Socialista. Per tant, el Partit Socialista ha de tenir molta por si al final hi ha eleccions, quan hi hagin eleccions a nivell espanyol.
1: Manolo, tu vols, de tot el que s'ha comentat a la primera ronda, vols matitzar algun tema?
4: No, jo l'únic que penso és que sempre tenim tendència al relativisme interpretatiu. És a dir, qui ha guanyat? Està clar, qui ha guanyat? Com ha guanyat? Duplicant el rival. Quin discurs ha fet? El de la moderació. Mireu, jo vaig a dependre de Fraga, de que les victòries, o sigui, les eleccions se guanyen sempre pel centre. I Sánchez no està fent això. I Felipe González, el que vaig gaudir jo com a company d'ell durant molts anys al Congrés, Felipe González a mi em va fer aplaudir moltes vegades discursos d'ell, públicament, fins que van cridar l'atenció, el propi partit. Per què? Perquè, coño, potser el discurs de la moderació interpretativa des d'una perspectiva socialdemocràtica. I el senyor Sánchez s'ha configurat d'una manera tan estranya, tan anòmala, que ara ningú sap com qualificar-lo. Evidentment, el Partit Socialista me consta, perquè tinc molts amics, i vaig estar precisament abans d'ahir en un sopar, diguem, un dinar, on hi ha una èlit del socialisme català, en un sopar, que som sempre, on dirà, 10 o 12, bueno, pues, ja hi vaig sentir els comentaris. Decepció absoluta del senyor Sánchez. Per tant, el que hem de valorar és el tarannà que busque l'electorat espanyol, i no busca la radicalitat de Vox. Vox està equivocant en algunes coses, en altres potser no. Jo discutiria molt el tema de la immigració, perquè evidentment el que estem vivint és dramàtic en Espanya, eh? I el que vols veure, miro Barcelona i miro Catalunya, tiroteos tres dies, eh? Mm-hmm. I això té a veure amb molta immigració, eh? Perquè les màfies no van néixer a Espanya, les màfies han vingut de fora, eh? Han vingut de Rússia, de la perifèria exsoviètica, de, també d'Israel, també d'Israel, si els entesos us parlen, us contaran que les màfies més perilloses dels narcotràfics són d'Israel. Jo ho sé, però que ja passin tot a la vea, eh? Aleshores, pareu compte, hi ha algo que el poble espanyol no pot ja aguantar més, que és el sanchisme.
2: Exacte.
4: Hi ha algo que per l'esquerra ha tingut una afloració molt favorable durant molts anys, que és el moderantisme del socialisme de Felipe González. I això és un missatge per mi molt, molt, molt important.
1: I una pregunta a tots a la taula, eh? El PP, per poder governar... És que volia fer la pregunta. És el pacte... haurà d'acabar pactant el PP amb Vox? Vox s'abstindrà? O el partit, algun altre partit s'abstindrà? Perquè, clar, els diaris... Avui em deia la Noemi que estava fent un cafè abans. Els diaris ja no parlen de les eleccions andaluses, sinó que parlen del tema que parlem després, que és el tema Zapatero, no? Que en parlarem després. Però ara, acabem de, en aquest primer bloc, com veieu els pactes?
5: Jo crec que el primer, el PP, a l'hora de pactar, com, tal com deia la Noemi, Vox no ha patit un creixement tan alt com ells esperaven. Només ha crescut un diputat, però a l'hora de pactar tothom ha de saber on està sobre la taula, quan es senten sobre la taula. Jo crec que en Juan Moreno sempre ha dit que vol governar en solitari. Uh-huh. Ara, si no pot, sí que haurà d'arribar a algun pacte. I l'única força política que voldrà pactar o voldrà exigir les seves exigències serà Vox, això segur, els altres diran que no. Per tant, però han de, a l'hora de sentar-se, cadascú ha de saber on està. El PP més del 40% del vots i Vox on està. Per tant, no poden exigir com han exigit altres comunitats autònomes.
2: Jo espero que no els hi facin anar gaire als extrems i que es mantengui en el centre, perquè tal com ha dit en Manolo, les eleccions es guanyen pel centre i mantenir-se en el govern suposo que també.
1: Tu, Jordi, volies dir alguna cosa?
0: Sí, jo volia parlar de lo que he dit el Juanma. Jo torno a dir el mateix. O sigui, no es pot agafar un mantra de que hem guanyat, com si això sigués un partit de futbol. No ho és, un partit de futbol. Vull dir, aquí hi ha unes persones que voten i unes persones que voten en funció de la seva manera que li ha anat. O sigui, cada una cuenta de la feria segons li va. I el discurs que ens fa en Juanma, amb tot el respecte, és un discurs de 4 anys enrere. O sigui, parlar de que Andalusia havia sigut socialista, parlar de que l'esperança blanca del PP, etc, és un discurs de 4 anys enrere. El discurs d'avui és: el PP ha manat durant 4 anys, què ha fet? Si ho hagués fet bé, tindria una covellada de vots.
1: Però ha fet un bon resultat, eh? Home.
0: No ha fet un bon resultat.
1: Ah, bueno.
0: Els analistes del PP expliquen que han tingut 70.000 vots menys relatius
1: perquè
0: que els que van tenir...
1: Jo entenc que hi ha hagut una participació molt alta, potser conseqüència de que es cantava la victòria abans i això ha mobilitzat votant anti-PP. Jo, que és la lectura que faig jo,
0: no
1: sé què opina.
0: El PP ha tingut més vots.
1: Sí, home.
0: Però no ha tingut els vots que hagués tingut amb el percentatge que va tenir
1: el 22. Perquè la participació és més alta.
0: Això passa a tots els partits. O sigui, no és una cosa que va amb...
1: No.
0: L'anàlisi que fan ells, en tot el respecte...
1: Això, els anàlisis són llibres d'opinió, no hi ha anàlisis bons i dolents. Cadascú,
0: d'acord, és una opinió.
1: Tothom analitza...
0: Però els números són els números, i 70.000 vots menys són 70.000 vots menys. Està claríssim, això. Però, a més a més, no és aquest el tema que jo m'interessa. M'interessa per d'una forma, per dir, una, el que diem de que els socialistes, no sé què, no sé quant, això, 4 anys enrere. Ara ha manat el PP. Què ha passat amb les adjudicacions a la Quirón? Què ha passat amb Assisa, Vull dir, què ha passat amb la sanitat? Què està passant amb l'educació? Què està passant amb les privatitzacions? Això no és moderat. Això no és moderat. Això és tenir una política d'interessos molt clara. Vull dir, ser del centre, ja ho hem conegut, que era un tema de centre. Això no ho és. Això és tenir uns interessos claríssims.
1: A veure, Noemi.
2: Clar, has dit abans que era 38 anys del governant socialistes.
5: Sí, sí.
2: No sabem com es van trobar el país. Vamos, jo no ho sé, Si han hagut de fer tots aquests ajustos, potser és que es van trobar un país una mica... una mica perjudicat.
0: La qüestió està en que si això hagués sigut una solució, que ha sigut una
1: solució... A veure, però Jordi, el que no podem discutir és que ha guanyat les eleccions del PP amb una diferència aplastant amb el Partit Socialista. Això no pot discutir ningú.
2: Però tampoc podem discutir...
1: Home, tampoc ell diu matrícula d'honor no, un sobresalí.
2: L'expectativa era majoria absoluta. I no l'han aconseguit.
5: El resultat ideal per no dependre d'un altre partit.
2: Aquí hi ha on està...
0: Escolta'm una cosa, tu parlaves de pactes, eh?
1: Sí, jo vull anar als pactes.
0: El senyor Juanma Moreno ha firmat acords privats amb l'educació, amb col·legis privats i tal, ara no es podrà fer, no ho entens?
1: Bueno, perquè haurà de pactar amb qui pacti...
0: Però és que estem parlant d'això, no estem parlant d'un calendari...
1: Estem pactant d'aquest senyor, té uns dies per formar govern. La pregunta, Manolo, tu creus que pactarà amb Vox o no?
4: Jo crec que bé, al final li faran pactar amb Vox, però ell no vol, i vaig a dir una cosa. Crec sincerament que el que s'ha de fer és trencar totes les muralles dels partits polítics, totes, i pactar per la conveniència dels espanyols o dels andalusos, no per la meva ideologia. ¿Vale? Això per mi és un axioma de moralitat política. I això crec sincerament que els partits d'esquerres haurien de tirar la muralla que tenen i entendre's en la moderació de les dretes. Per què no pot pactar amb Adelante Andalucía? Jo m'atreviria a començar per aquí, la negociació. Per què no? És a dir, que si no hi ha qüestions de l'esquerra radical que poden portar solucions a alguna part de la
5: societat... Extremadura, Monago va governar amb Izquierda Unida durant 4 anys. Extremadura fa uns anys, sí.
1: Sí, sí, no, jo seria... A veure,
4: Jo aquesta dicotomia d'aquesta esquerra radicalitzada per un muro que va aixecar a l'última vegada el senyor Sánchez, no l'accepto. Perquè això és una barbaritat contra el poble, contra la gent, contra el votant.
1: El cordó sanitari és antidemocràtic.
4: Són comunicables i negociables. És la modificació.
1: Però tu què creus que faran? A veure, no sé quin dia és el dia màxim que tenen per...
5: Que són 2 o 3 mesos.
1: Són 2 o 3 mesos, tenen temps per passar l'estiu.
5: Jo crec que ara l'estratègia d'en Sánchez és, veient els resultats sobre la taula, que ho té molt cru, és presentar-se a unes eleccions generals dient o jo o Vox, no? Per això ell està desitjant que Vox entri a Andalusia i segur que si pacten estarà saltant i celebrant-ho com si ells haguessin guanyat les eleccions, no? Perquè l'única alternativa que li queda és presentar-se a unes eleccions generals dient o l'extrema dreta o jo deixant de banda el Partit Popular.
1: Encara que ell pacti amb l'extrema esquerra, que això no li recorda mai al PP.
5: En compte,
0: Per això estic d'acord amb que el Juanma es presenti sol. Perquè Vox té un programari molt dur respecte a ell, no només amb el tema de la immigració, el té també amb el tema ecologista que exigeix Europa. Ell no hi està d'acord. I el PP sí que hi està d'acord.
1: Però, Jordi, a veure, en política hi ha una cosa que és l'aritmètica, que t'agradarà o no, però funciona així. Bueno, si ell es presenta sol i tots li voten en contra, no serà president. Una cosa és l'idíl·lic i el que hauria de ser. Mira, si a més de ser Espanya fóssim Alemanya, el Pedro Sánchez no seria president de govern. Hauria sigut el Feijó amb l'abstenció del Pedro Sánchez o amb el suport del Pedro Sánchez en uns temes puntuals. Però estem en un país caïnita. La política es fa amb l'estómac. L'odi preval destruir el rival a construir país. I desgraciadament és el país que tenim, perquè tenim aquesta classe política. El que parlem és Alicia en el País de les Meravelles.
0: No,
1: però els polítics no...
0: Estic parlant de la realitat. La realitat
1: no és aquesta. La realitat és que es van a destruir uns als altres. Aquesta és la realitat.
0: Però si hi ha un problema de l'aigua dels camps d'Almeria, Vox té una política, i en canvi la política, com diu el Manolo, Adelante Andalucía, s'acosta més a la política del PP.
1: Però com que és el PP,
0: però ja ho veurem,
1: No sé, Manolo, ja tu què opines? Què opines? Que Adelante Andalucía pactarà amb el PP?
0: No, amb això sí.
4: No ho crec, però és la cosa que s'hauria de fer i s'hauria d'intentar clarament. Perquè, a més, el PP té que tindre una cosa molt, molt clara de cada dels generals. La dicotomia o Vox o nosaltres, que diu el senyor Sánchez, aquesta dicotomia és falsa. És absolutament falsa. Vox no pinta res, més que una punta al final. ¿Vale? Però no és el gruix del centre-dret espanyol, que ningú s'enganya. Per tant, lo intel·ligent per part de Vox, i ara potser maquiavèlic, lo intel·ligent per part de Vox seria: jo no te dono la votació, l'apoyo, però jo m'abstinc, i tu governa. Per què? Perquè d'aquesta manera demostres la moderació explícita. perquè tu has un gest de moderació i això els burros de Vox no ho sabran fer.
1: És que això és molt difícil.
5: Això és el que comentava en Benet, no? Això és el que comentava en Benet. Els partits polítics són caimites, ells volen destruir. Què vol Vox? Substituir el PP. És eliminar el PP per posar-se a ells. Recordem Ciudadanos, quan va començar a fer-se l'estavellada, va ser quan va voler substituir el PP de Rajoy. I a partir d'aquí va començar a baixar, fins que va desaparèixer. Jo crec que Vox vol, es veu capacitat, bueno, es pensen que volen substituir el Partit Popular, cosa que no és així, perquè els resultats estan sobre la taula i ho mostren.
1: Bueno, el mateix que passa en el cas de Catalunya, per exemple, que en la pujada que té l'Oriols d'Aliança Catalana amb relació a Junts, també és... Bueno, és rara. Bueno, és un altre tema, però no ens atem aquest tema.
2: No, perquè no només és Junts. És que jo el que vull dir només és que no només és Junts, eh? Benet.

0: Doncs que pactin aquest tema amb ells. Sí, perquè lligar-se a Vox, jo no ho veig bé.
1: És que Vox no ha guanyat res, Vox. O sigui, Vox no té, no ha tingut la resposta de la insatisfacció andalusa. La resposta de la insatisfacció andalusa està a Adelante Andalucía. Per tant, s'ha d'anar buscant aquests i se'ls ha de convertir en moderats.
2: Però són radicals, em sembla.
1: Però radicals amb, sí, sí. Amb coses...
2: No ho sé, ho dic jo, no els conec tant.
1: Clares, però vull dir, amb lo de l'Àrea d'Almeria, per exemple, o sí. Lo de la patronal, o, per exemple, amb el tema de les subvencions, no n'és de radical.
2: Mm-hmm. Manolo.
3: Digues.
2: Per tancar el tema Andalusia.
3: Jo estic d'acord amb el que esteu dient ara mateix. Lo intel·ligent seria buscar un pont amb els que pugen, que són a davant d'Andalusia, en tot allò que sigui pactable per part de la filosofia del PP, i, des de luego, oblidar-se de Vox. El PP, oblidar-se de Vox. Perquè Vox és la taca que li vol aprofundir dins de l'àmbit del PP el senyor Sánchez. Per tant, no facis joc a favor del teu adversari de veritat. Jo crec que aquesta és la fórmula que ha d'utilitzar el PP.
2: A veure, no descartem que Vox es pot abstenir. Bueno, sí. No sé, a veure què dius tu, Juanjo.
4: Jo crec que tenint en compte que d'aquí un any hi ha eleccions municipals i després, seguidament després, hi haurà eleccions generals, és impossible governar en solitari pactant cada any els pressupostos i cada any perquè tothom votarà en contra. Per tant, el que ha d'arribar a un acord amb els partits que sigui per intentar tenir un pacte de mandat de 4 anys.
2: Molt bé, doncs a veure, entrem a la publicitat i després parlem de Zapatero.
5: Ràdio Arenys. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
6: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
5: El teu vehicle de renting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
7: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
5: Ràdio Arenys.
8: A primera plana. Amb Benet Maimí.
9: Al compàs de tu latido tuve yo que acostumbrarme renunciando a...
2: Bé, seguim al segon bloc, ja, perquè de mitja hora. A veure, jo m'agradaria, i aquí començaré ara per tu, Manolo, perquè tu ets amic personal de Zapatero, de José Luis Rodríguez Zapatero. A veure, com ho hem d'interpretar tot aquest procés que ha trasbalsat tot el tema polític a nivell espanyol aquesta setmana? Què opines? Què hi ha? Com acabarà? Com ho veus, Manolo?
3: A nivell personal és una immensa decepció. Immensa decepció perquè jo amb ell érem tan amics que moltes nits, després del Congrés, volem a sopar mano a mano ell i jo. Perquè jo li vaig fer l'estratègia amb ell, però per a compte que, i per a compte això, respecte al que acabo de dir del pacte del PP o de l'enteniment del PP amb les esquerres. I jo li vaig fer l'estratègia a ser secretari general del PSOE. A Casa Manolo, si algú coneix aquest àmbit, a Casa Manolo, que està detrás del Congrés, que és una tasca que van els diputats i els ministres i tal, tres persones. Ell, Julián Lacalle, que era el seu home de premsa, que va després amb ell a Moncloa, i que dinava tots els dies amb ell, i jo. Aleshores, en aquella sopar que jo no oblidaré mai, jo li vaig dissenyar l'estratègia de com s'havia de fer per arribar a ser secretari general. Aleshores, resulta que jo li vaig donar la clau que justifica tota la seva victòria. Al final de tota l'estratègia li vaig dir: José Luis, pacta con los catalanes del PSC. Cásate con ellos. Qui va guanyar? José Luis Zapatero.

0: com va guanyar per 9 vots de los catalanes del PSC. Mireu, mireu si tinc jo, en aquest sentit, paternitat de la cosa.
1: Vale, però, no, després... però ara el punt que es troba, com ho veus, això?
0: No. Sí, sí, sí, no, és que ho vull dir, perquè després jo vaig veure com va pegar un giro. I el giro va pagar amb dues gestions que jo vaig, li vaig fer a petició de part. No d'ell, sinó de part. Una del Vaticà i l'altra en la Casa Blanca dels Estats Units. I en les dues la va pifiar. A partir d'aquestes dues pifies, vaig dir José Luis, mare meva, i vaig continuar l'amistat. Però això que vos acabo de dir ara mateix, això marca el desastre que ha sigut la seva política exterior. Com ha anat a pactar? Ha anat a pactar amb Venezuela. De quina manera? Ja ho esteu sentint. Amb qui més? Amb Xina. De quina manera? Ja ho esteu veient. Amb qui més? Amb Cuba. És a dir, ha anat equivocant-se radicalment en la seva geopolítica dels interessos i dels negocis. I, evidentment, hi ha hagut un senyor que l'ha estat esperant, l'ha estat esperant amb l'escopeta preparada, que es diu Trump i que lluen els nord-americans. Tots els moviments d'ell han sigut seguits, analitzats, documentats i tal. I ara l'ha matat qui? Trump i Washington. I això és el que jo veia vindre. Però és que com vaig perdre amb ell la relació, no li vaig dir, t'estàs equivocant, José Luis, t'estàs equivocant. Bueno, però estàs equivocat que l'han posat al patíbul. I aquestes són les conseqüències derivades d'una desviació òptica del que ha de ser la política i la geopolítica internacional. Ell no sabia res de geopolítica aquells anys. Ell no sabia res d'economia, i menys de macroeconomia. I, bueno, i el resultat és exterior. En aquest moment s'ha equivocat que era un moment de la geopolítica i ja ho veus, ara de fer el negoci pur i dur. Per tant, s'ha desacreditat i l'han esforçat els americans. No tingueu cap dubte, els americans.
1: Jordi Zapatero.
2: Mira, jo vaig conèixer, vaig tenir relació bastant amb el pare de Zapatero i amb un grup d'advocats de Zamora. Circumstàncies. El Zapatero va sortir president i el seu pare, vam fer un sopar un dia, un dels molts que vam fer, va dir... A Espanya no la conocerà ni Dios, allò que va dir en guerra, sí. Doncs ho va dir del seu fill. Diu, no saben els espanyols a quin han votado. Des d'una perspectiva nefasta...
1: Parlant del fill, això,
2: El pare parlant del fill, no una vegada, sinó vàries, amb diversos comentaris que ara ens allargarim innecessàriament, però des d'una perspectiva nefasta ideològicament. És una persona que va quedar en l'època universitària, que s'amagava sota les taules i sota les cadires, com aquell que diu, m'entens? I aquesta idea, vulguis o no, la té, i la té, per això, aquí vas a buscar els que tu creus, i a més, lo fàcil en tots aquests puestos és que si tu et bellugues amb un marasme de corrupció, doncs acabes entenent que la corrupció és lògica i és correcta. I si a més tens l'habilitat personal de pensar que he de fer cèntims. Per què he de fer cèntims? En pro de la meva pròpia revolució, perquè jo crec que he de fer cèntims per la meva revolució, paraules del seu pare, i que sembla ser que doncs, són veritat, vull dir, s'està veient, vull dir, és el clar d'aquesta història, m'entens? És el clar. Uh-huh. Vull dir, n'hi ha molts, i l'esquerra ho ha sigut, vull dir, recopilar cèntims, pensant en que si les coses van malament, doncs necessitem cèntims per fer una contrarrevolució. I això, el senyor Guerra i el senyor Felipe González en saben tant com en Zapatero. El que passa que...
1: I alguns aquí més a prop, també, no?
2: En Zapatero li ha agafat en un moment que...
1: Noemí, què opines?
3: Complicat, com veus, tot això? Complicat, perquè... Jo recordo perfectament quan va entrar Zapatero a governar...
1: Tu ets jurista, no? Tu ets abogat.
3: No. Quan va entrar Zapatero a governar, això va ser el 14 de març del 2004, us en recordeu? Sí. Després dels atemptats, vull dir...
1: Va ser, una carambola.
2: Va ser el mòbil que li va donar el poder.
3: El que explica el Manolo, vull dir, ell s'estaria preparant, evidentment, doncs es presentava, i et vas preparant, et vas formant, vas escoltant, però, clar, les circumstàncies que vam tenir en aquella època, el 2004, van ajudar a que ell doncs, tirés endavant. Me'n recordo perfectament, perquè a més l'11 de març és el meu aniversari, i ho vaig viure d'una manera intensíssima. Una vegada ell va entrar, recordo que si los brotes verdes, que no li, no, o sigui, com que no vivia la realitat, vull dir, me recordo que escoltava la SER en aquella època que jo treballava a Madrid i ell feia unes declaracions que no eren de peu de terra, intentava per totes evitar la santíssima crisi que ens va arribar el 2007 al 2008, però ell utilitzava unes paraules per intentar enganyar una mica o dulcificar la història. El que ara estic escoltant és que amb ell se l'ha mitificat. O sigui, s'ha convertit en un mite, perquè la moral, amb una persona d'autoritat... Però jo penso realment que tots els avanços que es van fer en aquella època, que se'n van fer, ell va tirar endavant lleis del matrimoni homosexual, totes aquestes coses, bueno, va tirar endavant alguns avanços socials. Jo recordo que tenia molt de pes la Maria Teresa Fernández de la Vega. En aquell moment, ella era la que realment li feia de persona que tirava endavant. Ell tenia la cara. Llavors, una vegada surt del govern, penso que el real Zapatero és el que hem estat ara descobrint, perquè és un impacte i és, bueno, però i això, sí, però no era una persona
1: que... Era un Bambi amb punys de ferro.
3: Clar, no, un Bambi amb punys de ferro, no. Jo penso que més aviat l'ocasió nace el ladrón, no? Ah, mira, sí, doncs que bé, això... perquè, clar, si analitzem la Plus Ultra, com a exemple que ha sortit, clar, una companyia aèria que té 4 avions, ara en té 7, però tenia 4 avions. A veure, això fa sospitar moltíssim a qualsevol. Bueno,
1: jo
3: penso que més aviat ha sigut poc llest. Mm-hmm. Poc llest, o aquest excés de zel, o aquest excés que es creuen immunes, aquestes persones,
1: exacte,
3: que tenen,
1: exacte,
3: poder. Llavors tirem endavant, involucrant la família, involucrant les filles. Bueno, tenim un altre cas aquí de cutrisme.
2: De cutrisme
3: exponencial. No sé, jo estic decebuda.
1: Joaco, que llavors jo fer una pregunta al Manolo. A veure,
2: sí, jo crec que... De sí.
4: La primera Joaco, intervenció que hem escoltat d'en Manolo ha dit una cosa molt important, que jo crec que el socialisme està espantat per aquí. Estats Units té molt a veure amb el que està passant amb en Zapatero.
1: Aquí volia anar jo, eh? Sí. Estàs avançat, que li volia preguntar una cosa jo al Manolo.
4: I l'auto de les 80 pàgines ho diu, que el volcat que surt a l'auto d'aquest senyor que es diu Julio, li diuen Julito...
3: Los Julios,
4: sí. I no sé què, ve perquè la policia dels Estats Units li passa a Espanya, és a dir, a la policia d'Espanya. I tothom sabia que Zapatero tenia, bueno, té molt a veure amb Venezuela i cobra molts diners de Venezuela, I quan va passar lo d'en Maduro, ja van sortir algunes veus, ojo, que en Zapatero tard o d'hora saltarà,
3: exacte.
4: I al final està saltant, Hi ha uns indicis, ell té presumpció d'innocència, això s'ha de posar sobre la taula, el dia 2 o 3 va declarar, però...
1: Va declarar aquí a Espanya, no als Estats Units.
4: Va declarar aquí a Espanya, però si els Estats Units està darrere... Ojo que no ens trobem més coses. Ojo que no ens trobem més coses. I el que també s'ha de tenir molt en compte és que en Zapatero tenia una influència brutal sobre el govern de Pedro Sánchez.
1: Mm-hmm. És el seu mentor.
4: És el seu mentor. I aquest rescat de Plus Ultra, que com deia Noemí, en 4 avions, era molt raro. Inclús el ministre Ábalos, des de la presó ho ha dit, que ell va anar al Consell de Ministres, que era el ministre de Transport, sense saber que en aquell Consell de Ministres s'aprovaria el rescat a Plus Ultra. Que també és molt estrany.
1: Mm-hmm.
4: Per tant, quan comencen a sortir coses aquí, a veure què ens trobem.
1: Manolo, jo et dava per aquí la pregunta. Maduro està als Estats Units, pel que més o menys tu tens molt bona informació del que passa als Estats Units, perquè parles amb gent que es mou per allà. Es veu que Maduro està cantant La Traviata, i en aquesta Traviata Zapatero
3: no ha sortit.
1: Ha sortit alguna vegada. No sé, i aquí poden haver-hi altres coses més greus,
0: sí.
1: O no?
0: Anem a veure. Maduro està cantant La Traviata perquè es vol defendre i vol salvar-se. Però hi ha un senyor que va posar en la diana. La diana va posar el Pollo Carvajal, que era el jefe del servei d'intel·ligència de Maduro. I aquest senyor que fa, ja alguns anys va ser extraditat des d'Espanya, aquest senyor ha cantat tot el que ha sigut el narcotràfic. Tot. I ahí apareix el senyor... En aquest moment, no amic meu, el Zapatero. Resulta que aquest senyor ha donat moltes pistes de cara al procediment contra Zapatero. però jo crec que el que ha focalitzat finalment el Zapatero ha estat aquest senyor que acaben de detindre fa pocs dies a Caracas i que l'han portat a una presó de Miami, que té un nom així com Azada o algo així, un nom com àrab, que aquest era la tapadera de negocis bruts de Maduro. I aquest és un enllaç que tenia el Zapatero per la vista. Aleshores, aquí se destaparà una olla terrible. Jo m'atreveixo a fer un pronòstic. A Espanya hi ha una persona que és molt insensata. Jo crec que no està bé del cap, eh? Ho dic sincerament, eh? És pels psiquiatres, eh? Que diu Sánchez. I aquest senyor ha desafiat les dues potències més perilloses del món. Una per la potència pròpia que té, que és els Estats Units, i l'altra per la influència brutal, subterrània que té, que es diu Israel i els jueus. Aquest desafí li costarà la carrera d'una forma dramàtica a Pedro Sánchez. I el primer cop que se li dona és la caiguda estrepitosa de Zapatero. Però després ve ell. Després ve ell. No tinc cap dubte que el senyor Trump, de la forma que és i com procedeix, anirà a matar políticament i de forma internacional el senyor Sánchez. Però això, ell s'ha posat a l'objectiu del disparo. És que ell ha sigut una persona tan insensata en el procediment de la geopolítica que, pensant-se que era un superhome, que s'ha posat al bord del precipici i li pegaran l'espenta els americans i caurà baix del precipici. I això ho veig vindre claríssimament. I, clar, el primer toc d'atenció és la caiguda de Zapatero d'una manera tan extremista. Els americans tenen un poder d'informació brutal. Els americans van ser els tutors de la transició espanyola. I deixant-se, pot ser més que ningú. Això pot ser el que sap més que ningú.
1: Però de
0: perquè a casa meva, van haver un sopar de pacte a casa meva. Al carrer Pàdua, 86, 88, a Tic Primera. Van haver un sopar de pacte entre el CNI, o el CSIT, i la tia. Vale? Mm-hmm. A casa meva. Per tant, sé molt bé de què van a la transició. I l'obsessió dels americans era sempre la mateixa. La tutela del rei, la democràcia en Espanya. Per què? Perquè geopolíticament volien que Espanya estigués dintre de l'OTAN, perquè el factor Espanya-OTAN estratègicament era fonamental per a una possible invasió soviètica. I això busqueu al general Clos, que té publicat un estudi molt gran, que és un general d'estat major de l'OTAN, que és belga, i vol explicar allí clarament en el seu llibre quina era l'estratègia i el factor geopolític fonamental per recuperar Europa invadida de la península ibèrica. I aquesta és la clau de la transició. Aquest paraigües. I això s'ho ha volgut cargar el senyor Sánchez.
1: Però, sempre aquí en aquest programa, tots els que més o menys som els mateixos sempre, portem ja mesos, o potser un any fent quinieles, que el Zapatero no arribarà a final de l'any 25, que no sé què...
2: El Pedro Sánchez,
1: i el tio està aguantant com un jabato, o sigui, jo crec que va esgotar la legislatura.
2: Manolo, sisplau.
0: Hitler va aguantar fins que el van
1: portar
0: al suïcidi.
1: Digues,
2: Una pregunta, parlant d'en Sánchez i parlant d'això que entrem al vol d'una forma o altra, aniquilar, què en saps d'aquest augment que hi ha hagut de la donació que feia Espanya de 60 milions a l'OMS, que ha passat a 200 milions, i què en saps de la presentació de la candidatura d'en Sánchez a director general de l'OMS i la presidència?
0: Mira, vaig a contestar-te molt fàcilment. Jo, de saber, no sé res, d'interpretar els fets que es produeixen en la geopolítica, d'això tinc la faixa plena. Faixa plena. Què ha passat aquí? Hi ha hagut un show de reality, un reality show, amb el tema del vaixell a Tenerife. Per què? Per enviar aquest missatge. Nosaltres som fiables i nosaltres som capaços de sacrificar-nos pel bé de la humanitat. Primer missatge. Segon missatge.
2: Nosaltres o jo?
0: No, ara som nosaltres, però ara quan ell ha doblat l'aportació, ara sóc jo.
2: Triplicat. De 60 bueno, a 200.
0: Ara sóc jo. Tercer, el senyor Sánchez, i això tinc informació de primeríssima mà, de Rubalcaba and Company, ja veus, d'on tenen les fonts, el senyor Sánchez tenia una obsessió. Espanya era la seva plataforma per donar un salt internacional. És tan messiànic que ell volia ser el líder del món. I l'objectiu d'ell era primer Espanya, després saltar a secretari general de l'OTAN.
2: Sí.
0: La cagada. Perdoneu l'expressió, la cagada. Segon, saltar a Brussel·les al capdamunt de la Unió Europea. L'ha tornat a cagar.
2: Ha tornat a cagar.
0: Val? Ha tornat a cagar. Tercer, què li queda? Una salvació internacionalista, que és el que ell busca. Evidentment, les Nacions Unides no podien aspirar a atemptar la Secretaria General. Però un organisme important en aquest moment de pandèmies i de més, quin és?
2: L'OMS.
0: Per tant, què faig jo? Faig una campanya absolutament pro-OMS, fent l'heroi internacional, perquè vostè és el director general de l'OMS. Mm-hmm. I per això he col·locat aquesta senyora metgessa, que té el ministeri, que no sé si és competent o no, des del punt de vista professional, com a possible aspirant. Mm-hmm. Igual que va col·locar a un català, que ens coneixem molt bé, a Brussel·les, perquè li feia l'aproximació a la política internacional i el lobby que ell buscava. Per tant, fixeu se bé que la metodologia procedimental de Sánchez és evident. Un analista correcte que conegui la història és evident. I ara ell aspira a salvar-se internacionalment en l'OMS.
2: Però a mi, Manolo, hi ha una cosa que em sorprèn, que és que fer servir 200 milions de l'Heraldo Público és molt important, això.
1: Sí.
2: I precisament són de tots, pels seus propis beneficis. El tema està clar. Per què no hi ha un PP que denuncia això? Per què no ho posa sobre la taula?
0: Vols que et digui una cosa?
2: Digue-m'ho.
0: I ara sí que farà una malesa al PP, el que tant estimo i el que li he donat els 20 anys més grans i més importants de la meva vida. Per què el senyor Feijóo no té els collons de parar la boca al senyor Sánchez quan li portava la foto famosa del Miñanco? Per què no té pebrots per parar-li? Que expliqui! Perquè té moltes maneres d'explicar amb qui són concomitants els narcotraficants de Venezuela, d'Amèrica i de Marroc. Què explica? Per què no l'ha preguntat mai la sessió del Sàhara? El viatge secret del Sánchez a Sàhara, a Marroc, per parar els peus del rei, el xantatge que li va fer gràcies a l'argumentació que té Pegasus. Per què no demana públicament que Israel doni a conèixer tota la informació del Pegasus? Ahir jo tinc unes bolses de rareses que no entenc. Ara hem conegut la política. Des de la sala de màquines no l'entenc. I això és el que a mi me sorprèn de Feijóo, que no acaba de matar políticament a un senyor que té causes obertes les que vulguis.
2: Però és que l'ha de matar políticament. És el que té el dret i l'obligació de fer-ho.
1: Vale. A veure, Juanjo, una cosa. Juanjo, tu que ets del PP i estan aquí...
2: No
1: l'ataco, perquè pot acabar-li, pobre noi, que no sembla un cara a cara tu i el Manolo.
4: Jo crec que en Pedro Sánchez és un cínic que no només destruirà el país, sinó que està destrossant el Partit Socialista, el seu propi partit l'està enfonsant. I arribarà un moment que no quedarà res. Per això, la subsistència que té, la resistència que té, la resistència que té és anar destrossant encara més el seu propi partit. No? I això el Partit Popular ho ha d'aprofitar, i jo crec que ho aprofitarà a les properes eleccions. El passa que en Manolo ha deixat a l'aire moltes coses sobre Pedro Sánchez i en Zapatero. Tu creus, Manolo, que sortiran més coses que acabaran avançant unes eleccions?
0: Me temo que sí, però el que no tinc tan clar, sortiran més coses, però no tinc tan clar que el psicòpata de Sánchez, que no és cínic, és psicòpata, i això clínicament ho han demostrat els metges, i a mi m'ho han contat, Aleshores, que aquest senyor sigui capaç de reaccionar abans de les eleccions. Aquest morirà matant-ho.
1: Una pregunta, és que ja estem a l'últim minut. Jo és que et volia fer una pregunta. Tu que coneixes personatges polítics i exministres o presidents del Congrés, una pregunta. On està Bono? Saps alguna cosa de Bono? No del cantant,
0: està
1: eh?
0: Està en República Dominicana, gaudint d'una gran fortuna.
1: Està on? On està, perdona?
0: República Dominicana, vivint amb un nòvio. amb un noi nòvio, i que a més té allí un bon depòsit de recursos econòmics per viure la vida fins al final dels ciclos.
1: O sigui, República Dominicana, has dit?
0: República Dominicana, sí.
3: Mm-hmm. Jo sí poso tot això que esteu dient, que, clar, tinc aquí una informació, narcotraficants, avions, companyia d'avions amb 5 avions, rescat de 53 milions. Estats Units, després de Maduro, té molta més informació de la que tenia abans. Tot això a mi em surt una sèrie...
1: Pots
3: perquè,
1: Netflix,
3: ojo, Feijó Galícia, una sèrie que es diu Farinha 2.
2: Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, però jo també la tinc, la foto amb el Cito Miñanco, eh?
1: Tu ets tu la presó, també.
2: Jo n'hi vaig fer molts de barcos amb el Cito Miñanco, eh?
3: I tota la gent que s'ha fet fotos amb el Santos Cerdán.
2: I tant. Una pila.
0: Mireu.
1: A veure, Manolo, última intervenció.
2: A tota la màfia espanyola, eh?
1: Digues, Manolo.
0: Mireu, jo no oblidaré mai. Jo no he contat moltes coses de la política encara, que algun dia espero, si me dóna vida a Déu, contar-les o escriure-les. Però tota la meva intimitat en Fraga no l'he explicada tota mai. Els moments més serios de la vida de Fraga els he viscut al seu costat. Les eleccions de Galícia, els fracassos en política nacional, la mort de la seva dona, que se'm va desplomar als meus braços. I jo no podia aguantar aquest home. En la plorada que portava aguantant-lo els braços jo, no podia, perquè era més fornit que jo. I hi ha una cosa que jo no oblidaré mai. Jo vaig presenciar mano a mano en el restaurante Vilas Viejo, en el reservat d'una taula rodona per tres o quatre persones sols. Vaig presenciar Fraga i jo sols la bronca espectacular que Fraga li va enviar a un cacic, crec que era de Pontevedra, a un cacic del partit que estava contaminat de certes relacions malèfiques, ja m'entereu.
1: Molt bé, escolta, perquè no ens tenia...
0: Li vaig sentir a Fraga, en aquella conversa telefònica, no havia vist mai que oblidar, eh?
2: Manolo, m'ha quedat una pregunta.
1: No, cap pregunta, no hi ha temps.
2: Era
1: no, Fraga,
2: un moment
1: no,
2: de
1: no,
2: res.
1: No, sisplau.
2: Això de Zapatero està molt bé, però la pregunta és, a qui beneficia això de Zapatero?
1: Bueno, escolta una cosa, no hi ha més temps. A veure, estem al final del programa. Agrair. Manolo, agrair-te que hagis estat amb nosaltres avui i anem al tanto, perquè jo crec que un dia aquest tindrem un gran programa. Gràcies, Manolo, gràcies, Juanjo, gràcies, Jordi, gràcies, Noemí, moltes gràcies Eric. Recordar-vos que avui a la una s'entrega el Premi Arenyenc de l'Any al Mar Esport, a l'estimat amic i merescudíssim premi al restaurador d'Arenys, Joan Major. Si voleu, jo crec que esteu tots convidats a anar-hi avui a la una al Mar Esport. I doncs, escoltant aquí en el nostre cantautor d'avui andalús, el José Manuel Soto, ens despedim fins a la propera. Moltes gràcies i que tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. S'espera un matí i migdia intens a les carreteres catalanes amb la continuïtat de l'operació sortida per la segona Pasqua fins les 3 d'aquesta tarda. Es preveu molta mobilitat a l'AP7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. De fet, a aquesta hora ja es donen les primeres retencions en alguns punts d'aquesta autopista, tot i que encara molt lleus. El Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest període. El dispositiu especial, de fet, va arrencar la passada tarda i fins les 8 del passat vespre van sortir el 44% dels 600.000 vehicles previstos. Per aquest motiu, l'AP7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retenció en ambdós sentits de la marxa i en diversos trams. Per tot plegat, el Servei Català de Trànsit demana molta precaució a tots aquells conductors que circulin per les carreteres catalanes durant aquest matí i migdia. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. L'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tàsers d'Israel contra membres de la missió humanitària. D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes. En total hi ha 15 detinguts d'entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. En plana cultural, el Vall de Diables de Constantí, el Tarragonès, celebra avui el 15è aniversari de la seva recuperació amb una gran jornada festiva a la plaça del Refugi. Les activitats començaran al migdia amb propostes infantils i continuaran amb un vermut, dinar popular, bingo musical i ball de gralls durant la tarda. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
2: Un dels moments més esperats arribarà a 8:45 del vespre amb el correfoc a Bernum, en què participaran diverses colles convidades i que recorrerà els carrers del nucli antic. Més enllà de la festa, la celebració també reivindica la trajectòria de la colla, destacant la implicació de la gent del poble com un dels seus principals valors. Sergi Pasqual és membre del Vall de Diables de Constantí.
3: Tenim una part gran de gent que és del poble. Llavors això ajuda a fer les coses, a sortir més pel poble, a voler fer cada vegada més coses i interessar-se més al final pel Vall de Diables. La importància de que sigui molta gent del poble crec que és un fet característic.
2: En el correfoc hi participaran el Vall de Diables de Tarragona, el Vall de Diables de Sabadell, el Drac de Sant Roc i la Guita Trapella d'Esplugues de Llobregat, a més del Vall de Diables de Constantí, anfitrió de la jornada.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
6: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
5: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
6: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
5: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
6: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
5: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
6: Info i reserves al 93 131 1100.
5: Visiteu www.elportinyol.com.
7: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
8: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 24 de maig a les 7 de la tarda. Música. El cor femení Vox Alba presenta A Capella en Femení. Descomptes i entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
9: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
10: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
9: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 0337 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
10: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
11: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
12: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
13: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
9: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
13: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
14: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
15: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
14: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
15: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
14: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
16: Marta!
17: Ei, hola, com estàs?
16: Superbé, cada dia em sento millor.
17: I el secret?
16: Doncs ho tens ben a prop.
17: Sí?
16: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
17: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
16: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
18: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
19: Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
20: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
19: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
21: Munt Bikes a Arenys de Munt.
19: La teva botiga de bicicletes de referència.
21: Treballem amb les millors marques.
19: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
21: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
19: Finançament a 24 mesos.
21: Munt Bikes.
19: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
21: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
19: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
22: Ràdio Arenys.

0: temps era temps. Cançons d'ara i d'abans, al 91.2.
1: Obrir els ulls, atendre llums,

0: Molt bon dia i bona hora, una setmana més i el temps passa volant. Ja estem a 23, o sigui, avui en un mes, revetlla.
1: Sí.
0: Com passa el temps de depressa? I bé, doncs, temps era temps, una vegada més estem aquí, una setmana més amb un dia esplèndid, amb una calor que déu-n'hi-do. Jo avui me n'he donat compte, quan m'he llevat, m'he donat compte que he dormit amb la, amb el filat. O sigui, tinc la porta perquè no... O sigui, allò, els filats de la porta, de la terrassa. I però no la vaig tancar i no he tingut fred, eh? O sigui, ja. Bueno, aquí tenim la joia més maca del món.
1: La joia de la corona.
0: Que si per algú va valer la pena, era l'Hernán Cortés el que va venir a casa teva o era un altre?
2: No, era l'Hernán.
0: Era l'Hernán Cortés. Pues mira, si per algú va valer la pena és perquè avui et tenim aquí, carinyo meu.
2: Bon dia.
0: Malgrat totes les barbaritats que fessin. Saps quina pel·lícula m'agrada molt? La màscara del zorro. La del... L'Antonio Banderas, l'he vist mil vegades, m'encanta. I a més, les pel·lícules mexicanes sempre m'han agradat, eh? I ara que et tinc a tu, pues, encara més. El Pau no hi és, avui?
3: Ara més.
0: Sí que hi ha els de... Estan els de la flama del Canigó, a baix, sí. I tenim el nostre estimadíssim...
1: Joan Cintes, bon dia a tothom.
0: Tenim a la nostra campiona... valenta, extraordinària.
3: Olé,
0: i no tinc més qualificatius per dir-li perquè no existeixen. La Charín Valdivieso.
3: Bon dia, guapíssimos i guapíssimas.
0: Que vale más que todo eso.
3: Sí, seguro, seguro.
0: ¿Vale? De veritat, és una campeona a tots els nivells. Eh? Sí, ara l'acabo de veure. Pau. Ara ens arriba el Pau. Bé, recordeu que el dia 13 del mes que ve, el dia de Sant Antoni, fan lo d'anem a la cuina, però em sembla que ja està tot ple, no?
3: Ara tenen... Bueno, de quedar, el que passa que n'hi ha una reserva que està a mitges, com que aquest mes n'hi ha tantes excursions i arriben de l'Esplai, que fan una excursió i arriben el divendres, pues estic pendenta d'això. Ara, per recollir els tiquets, este que vindrà, i les entrades, este que vindrà, només n'hi queden dos dies, el 27, que és el dimecres que ve, i el 3 de juny. I ja s'acaba, de donar les entrades, o sigui que el que tingui que vindre, que faci el favor de vindre a recollir-les aquests dos dies.
0: Però en total, quan serem?
3: Bueno, de moment, em sembla, si n'heu comptat malament, són 150.
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí, bueno, sí. L'any passat vam fer 162 persones.
0: Està bé.
3: Sí. O sigui bueno, que ja ho sabeu.
0: Molt bé. Doncs anirem a la cuina a dinar. Aquí, a més a més, hi ha un espectacle, hi haurà regals. El que et dic, aquesta dona és única.
3: Bueno,
0: és polivalent.
3: Ho fem entre dos.
0: Sí. Sí, que sí, que sí.
3: Clar, no som
0: que
3: jo sola.
0: Que sí, que
3: ho fem
0: ja,
3: entre
0: ja,
3: dos.
0: Ja us ho vaig posar allà,
3: Ja.
0: Us vaig fer, que cada un, cada palo aguanta su vela en esta vida. Hi ha feines i feines.
3: Sí, som dos, som la Maria José
0: sí.
3: I jo.
0: I la Rosa Montner, perquè això ens ho passem molt
1: bé.
3: Clar, no falla. Entre tots ho passarem molt bé. Avui i el dissabte.
0: Però en el programa de Temps era Temps...
3: Molt bé, ja ho he dit.
0: En el dinar d'anem a la cuina, el dia 13, i el dia 20, al teatre principal,
3: bé, sí,
0: amb el playback. O sigui, que no parem. I encara no sé on anirem de revetlla per Sant Joan, però també segur que anirem a un posto altre. I bé...
3: Bueno, jo a casa meva, bueno, com sempre.
0: I començarem amb el Collet, que és el... Me l'he trobat.
3: Sí,
0: com carrer. Sempre, perquè ens està esperant. I li posarem la perla per la Rosalia.
3: Molt bé. Doncs per tu, Collet, guapo.
0: Vinga.

Molt bé. Doncs ara pel Joan del carrer Sant Josep, o pel Josep del carrer Sant Joan, algun dia sabré qui són, però és igual qui és, però això és cosa del collet. La Mònica Naranjo ens interpreta Sobreviviré.

0: Molt bé, doncs té veu la Mònica
1: Naranjo. Sí, sí.
0: Tenim una trucada. Bon dia i bona hora. Qui parlem, sisplau?
2: Hola, Glòria, bon dia.
3: Hola.
0: Hola, preciosa. Moltes gràcies, eh?
3: De què?
0: Home, de la Mafalda, que em vas enviar.
3: Oh, res, dic, calla, t'espacia, no sé de què me diu gràcies, no sé què m'hagi dit gràcies de res.
1: És que la Glòria, com sap que jo sóc enamorada de la Mafalda...
0: Ah, jo també, eh?
1: Pues, clar, es que la Mafalda...
0: A mi quan diu, sí...
3: La Mafalda us estima tot, eh?
1: Clar,
3: de la gent quan... està enamorada fins a la mèdula,
0: això
3: està clar.
0: Sí, sí,
3: i de la Montner... Ja ho veus,
0: és que
3: també.
0: És que és increïble. Jo tinc aquella frase que diu... Quan algú em diu algo que no entenc, li dic... ¿Qué cosa dices que has dicho que es qué? Això ho deia molt al meu germà, que també era un mafaldero total.
3: Molt gran el Quino, molt gran el Quino.
0: Molt, de veritat. Molt
1: però és que em sembla que a tothom li agrada. Jo a tothom que parlo, que dic que m'agrada la Mafalda, tothom em diu...
2: Sí,
1: ai, a mi també, ai, a mi també... Pues jo,
0: jo em vaig comprar un xandall que porto la Mafalda aquí al pit i una espècie d'impermeable molt estampat, que tots són retrats de, tots
1: de
0: la Mafalda. I la veritat és que m'agrada molt, molt.
1: Sí, sí, és maquíssima.
3: És que la intel·ligència no té temps, és atemporal. Sí.
0: No,
3: agrada,
0: i tant.
3: Que a més entra per l'ullet amb els dibuixets, però el que transmet és una passada, vull dir.
0: Són pensaments mundial. Filosòfics molt... És com et diria jo, és com el Sabina, que és un poeta de carrer i que fa les seves cançons, són cançons de la quotidianitat, o feia, perquè clar, ara ja, pobret, em sembla que no fa gaire cosa. Però que si et pares a escoltar, no tot és la música. I en aquest cas, el cas de la Mafalda... És molt metafòric tot, però té tant de sentit, de veritat.
3: I està tan actual,
0: És que és intemporal, és per sempre.
1: És per sempre.
3: Com la música, com el programa Temps era temps, com anem a la cuina, atemporal.
0: Evidentment.
3: Ja poden passar anys i anys, eh? O sigui que ens agradarà sempre.
1: Això perdura, dura i perdura. Doncs jo no sé, perdó, jo no soc gaire de posar coses al WhatsApp, ni al Facebook, ja ni al toco, però no, però això em va fer tanta il·lusió.
0: Sí.
1: Vaig sentir aquella abraçada a sobre meu.
3: I no,
1: sí, de veritat, eh? I no va, ho vaig fer perquè em va sortir a cinze, perquè vaig trobar com si de veritat la Mafalda m'abracés.
0: Sí.
1: I per això ho vaig dir, no sóc de penjar coses, és veritat, jo al Facebook no sé ni com va, eh?
0: Ja.
1: O sigui, a vegades em diu, pues toca, que és... No em vull, ja vaig ficar la pota i ja no la fico mai més a la meva vida.
3: Pues bé, tu d'això ningú sap de pota ni res, què dius?
1: Sí, vaig ficar la pota. Està mal dit, però és veritat. Però bueno, és igual, ja està fet i ja està. Però que jo, perdoni tothom, mira, l'altre dia no sé què vaig tocar i vaig veure de felicitacions del meu aniversari, goitant, que va ser al febrer, i jo no he contestat a ningú, però demano perdó, perquè jo, com que no ho miro, i molta gent, Xari, molta... I digo, que ara felicitats, 14 de febrero, 14... Goitant, tu... Però bueno, o sigui, si em sentiu,
0: que a més
1: perdoneu.
0: A més, de quan en quan el telèfon, almenys en mi, com que tampoc hi entenc gens, em surten...
1: Dice que no entiendo.
0: No, nada.
3: Això que no entenc gens, Rosa,
0: No, jo l'únic que faig...
3: Aquestes històries tan mones que penges...
0: Això que penjo, perquè em surten en el...
1: I què penses tu?
3: Són molt mones, eh?
0: No, jo penjo les fotos mies o d'Antonio, així. Vas veure allò de la iaia meva?
3: Sí, senyora.
0: Que maco.
3: Fixa't que ja el meu m'encanta. No m'agrada.
0: Sí, ja ho vaig veure, ja.
3: El m'encanta.
0: Sí. Però jo, és que la meva iaia... I no sé per què, perquè jo la tinc molt present i la tinc en un armari, tinc unes...
1: Fotografies.
0: Unes fotografies d'ella. Bueno, n'hi han tres, però dues, les més maques, són aquestes, no? La de quan tenia 8 anys i aquesta.
3: Ja,
0: i l'altre dia me la mirava i vaig pensar... Mira, així de sobte em vaig agafar el llapis i em va sortir donar-li les gràcies. I després vaig
3: moment,
0: anar...
3: Dius, ostres, pues és com aquest record que el portes al cor, t'agrada plasmar-ho i que la gent que et segueix... pues en gaudeixi també. Per tant, jo les històries m'encanten perquè són moments que un ho sent i ho penja, perquè ho sents.
0: Clar.
3: I la gent teva en gaudeix, o sigui que tu segueix i no diguis que no en saps.
0: Oh, i tant.
1: No, clar, sí.
0: Però és l'única cosa que sé fer, Glòria. O sigui, jo, per exemple, posa...
3: Oh, l'única, si comencem a enraonar el que s'ha fet la Montner.
0: Ui, la Montner.
3: Perquè tots ens ho passem molt i molt bé.
0: Si vols una boina de ganxet, també te la puc fer.
3: Per això et dic que si comencem a escriure la Montner...
0: Ara m'he donat per això.
1: I si tens un vestit que no té mangas, doncs li dones amb ell i et posa mangas.
0: Ah, com sigui de llarg. Perquè clar, ho pots tu...
1: Si no fas un apanyo rosa,
0: això sí.
1: Compres qualsevol cosa, ho combines, que amb
0: tu,
1: això de la costura tens molt
0: tema. Tu t'acordes del dia que vas ballar la Maria, la portuguesa, que la Maria José et va donar un vestit de gitana, de flamenca, sí. I no t'anava bé així. Venia,
1: ai, sí!
0: A casa teva te'l vaig arreglar.
1: És veritat, és veritat. Sí, sí, que... sí. Mira, no sí.

0: veritat, eh? Escolta'm, i això que diem, Glòria, i això que diem ho diem de tot cor, i és la pura veritat, i tu lo sabes, ¿vale? Aunque no vulguis dir-ho, tu ho saps, perquè és la pura veritat, això.
1: No, però és que més a més...
0: Té una idea, li ve, pum, pum, pum, li dius qualsevol cosa, i de seguida, cotoplom, te la plasma, te la plasma...
1: L'any passat, quan va fer el lletrero pel programa d'estiu, que anava de música des dels anys 30 fins als nostres dies, jo li vaig fer un esbós de lo que volia posar. Ella va posar...
0: Va arreglar.
1: I estava...
2: És que sobre és divertit, eh? És que és divertit, eh?
1: Clar, suposo.
2: És que no penseu, és que és divertit.
1: Sí, sí.
0: Bueno, escolta...
1: Imagino que sí.
0: Escolta'm, Glòria, el dia del dinar, el dia... Ja me'n recordo.
1: 13.
0: Així, 13 de juny. Escolta'm, prepara la màquina de fotografia perquè em retratis i em facis després una, amb la Mafalda, una cosa d'aquestes.
1: Això, com si la Mafalda vingués a dinar.
0: Com si la Mafalda... Com si la Mafalda vingués, bueno, la Maria José i a mi, i com si vinguessin al programa... Bueno, les coses aquestes, o sigui, que ve estan cavilant, bueno, de seguida et ve la memòria. Bueno, ja callo perquè, escolta'm...
2: La tindrem allà celebrant, també la Mafalda, la tindrem allà.
1: Bé, i la setmana...
2: Ja ens deixarem d'això gràfic, testimoni gràfic.
1: I la setmana següent vindreu a teatre, carinyo?
0: Ja té les entrades, la
1: Glòria. També, al teatre principal.
0: Les entrades del teatre principal.
2: Ja tinc la fila.
0: Ja té la fila, és veritat, ja té la fila.
1: Molt bé, molt bé. És que... Aviam, quan ho hem de passar malament, jo em repeteixo molt amb això, però quan ho hem de passar malament ningú ens demana permís. Mirem d'aprofitar tots els moments que puguem passar-ho bé. A més, gràcies a Déu, tenim la sort d'estimar-nos, de que hi hagi molta gent que ens estima, i que ja, jo l'altre dia ho deia, no pretenem que aquest programa sigui el telèfon de l'esperança, ni molt menys. Però sí que podem escoltar a gent, truquem a vegades a persones que els hi fa falta. I això dona alegria. Dona alegria a qui ho rep i dona alegria a qui ho fa.
2: I el que es posa al telèfon és per endur-se a la casa, eh?
1: Exacte.
2: El que es posa al telèfon és això? Per
1: endur-se
2: a la casa.
1: Jo per què no em venen, si no ja me n'hauria comprat un? I ara se'ns en va a Mèxic, el noi.
2: Bueno, quan puguem, molt bé.
1: Se'n va a veure la família. Jo m'imagino, aquest nano té una àvia. Té pares i així. I m'imagino que la seva àvia deu estar comptant els minuts, no els dies, no els minuts per poder-lo abraçar. De veritat, i m'està dient que sí amb el cap.
0: Sí, clar. És fill únic,
3: Fill únic i net únic, també.
0: És fill únic.
1: I la teva àvia no té més nets?
0: No, home, però la seva àvia, quan va vindre aquí, li queia la bava per ell. Ja. I se li notava, bueno, clar, totes les àvies, però és fil únic.
2: És que les iaies portem uns pitets llargs.
1: Mira, jo la...
0: És molt carinyosa aquest nano, sí.
1: Jo la iaia aquella que poso, sempre dic, la meva iaia Carme...
2: Era
1: analfabeta, era una persona que va néixer, ella era de prop de Tortosa, i era una persona que va venir aquí amb 8 anys i un dia m'explicava que li ensenyaven a llegir allà on estava, feia de mainadera, amb 8 anys, i li ensenyaven a llegir. I ella, amb ninots, no? I ella posava... O sigui, aquí què posa? I ella posava... Deia, vaca, cavall, o cavallo.
2: Sí, conejo. Cavallo,
1: i llavors hi havia un pollastre, diu... Hi havia un pollastre. I ella va dir, pollo, i posava gallo.
0: Ai, que graciosa.
1: I se'n van donar compte que no llegia. En canvi era una dona que es posa...
2: Molt intel·ligent. I faltaven els estudis perquè no hi eren anys que ja veus tu, però...
1: Jo dic que el Xalai Martí...

0: tint queda curta al costat de la saviesa de la meva àvia. La meva àvia era una persona d'entrada, era molt, molt honrada, eh? Em va ensenyar que si tocava una cosa que no era meva i me l'emportava, això era ser lladre. Però, a part d'això, a part de moltes altres coses, em va ensenyar a fer mitja, em va ensenyar a fer ganxeta, em va ensenyar moltes coses, però, a part d'això, era una persona que tenia molt clar que si en tenies 5 i en gastaves 6, no faries mai res de bon a la vida.
1: Aquesta reina, i tant.
0: Eh? Per això dic que com a economista, la més important. Ja, I després
1: tenien
0: viure.
1: Tenien unes eines naturals que...
0: Viure pels demés...
1: Superiors a les...
0: Sí. Jo, mira, ara fa uns dies, no sé per què, m'estimava molt els meus pares, però, i sobretot a la mama. Jo era molt emmarada quan
2: sí,
0: era petita.
2: Sí, però la teva àvia estaves molt...
0: Però, com la meva àvia, era... però és que jo com entenia amb la meva àvia no em vaig entendre mai amb la meva mare. No és que discutíssim, perquè jo la mama, com que estava malalta i així, tota la vida vaig procurar no fer-la enfadar. Ja. Però segons quines coses, la meva mare no les entenia. I en canvi la iaia sí. La iaia era molt maca, molt, molt, molt.
1: Ja.
0: I a més, em deia, quan feia alguna cosa, que m'ensenyava alguna cosa i no em sortia bé, em deia, et donaré un cop de puny al cap que t'ensorraré el cervell. I aquesta frase es va quedar a la família.
1: Les espardenyes corrien més, aquells anys.
0: Oh, i tant.
1: Les espardenyes i aquestes coses que no fa falta.
0: A mi no m'havia tocat.
1: Però a l'època ho portava.
0: Mira, jo aquest estiu, quan faci el programa dels dos dies a la setmana, que per cert, els dissabtes no hi haurà programa, la programació d'estiu des de mitjans de juliol fins a l'1 de setembre, bueno, fins al setembre, no hi haurà programa perquè no tenim tècnic.
2: Clar, no hi ha tècnics.
0: Oh. No tenim tècnic, se'ns en va.
1: Des de Mèxic no es pot fer, per exemple, no?
0: Clar. I aleshores, tinc pensat, així com l'any passat, era de musical per descomptat també, però perquè la gent m'expliqui històries com això que acabo de dir jo, de la iaia, de coses que hagin viscut amb gent que ja no hi és,
1: pues
0: i el que ens ha ensenyat, saps?
1: Vull dir, d'acord, clar que sí.
0: Jo crec
1: bon
0: que serà maco.
2: Maquíssim.
1: Sí, tant que sí. Aquestes persones, ja ho crec que sí. Bueno, macos no els entretec
0: més. I després una altra cosa, l'altre dia que em va inspirar, l'altre dia vaig veure un programa que es diu Dones de Ràdio. No sé si era el 2CAT. I la veritat és que, clar, totes són... Com que jo escoltava el radioteatre, hi havia la Maria Lluïsa Solà, que em va agradar molt veure-la, perquè jo era fan total. A mi m'agradava, ja et dic, jo vaig estimar el teatre gràcies al radioteatre. Llavors estic segura que hi ha molta gent que parlar d'això li agradarà.
1: I tant que sí.
0: Tu ets més jove, sí. Potser ja no escoltaves radioteatre.
1: Jo, joveníssima.
0: No, però la tele...
1: De la primera volada.
0: No, però la tele amb aquest aspecte...
2: A la ràdio.
0: La tele amb aquest aspecte, a partir dels anys 60, ja va anar canviant, perquè, bueno, no tothom tenia tele, però
2: no, escoltar... No, 60 tothom no.
0: Jo, a més, els tenia aparellats a Ràdio Espanya, a Ràdio Nacional i a Ràdio Barcelona, feien teatre. A Ràdio Nacional feien el Teatro Invisible, i allà hi havia la Carmen Lombarte i el Juan Manuel Soriano, que tenien unes veus meravelloses.
1: Que han fet programes fantàstics i que no passa
0: no,
1: mai.
0: I les obres que feien eren de veritat, perquè ara a vegades no hi ha. Jo veig coses que fan de teatre que potser sóc temporal, però no em diuen res, vull dir, no crida.
1: Ja, no transmet tant. Bueno,
0: I quina cançó voldràs, Glòria Bonica?
1: Doncs a veure, jo avui és el 100 cumpleanys de la meva mare.
0: Ah! Mare Mareta Marona.
1: Va néixer el 23 de maig del 1926.
0: O sigui que era bessons, com jo.
1: O sigui que ja ho veus, tí. Exactament.
0: Jo ho seré.
1: Per tant, li enviarem la cançó cap al cel.
0: Sí, senyora.
1: I aquesta del Christian, pues aquesta cançó del Christian de la mare, que a mi m'encanta i ens encanta a tothom, i ell la broda, pues cap al cel la cançó, que estarà encantada, segurament.
0: Però quina? Mare o la mare o mare Mareta Marona?
1: La mare.
0: La mare, molt bé.
1: Sí. Doncs... O l'altra, també ens camarada les dues, no? La que digueu més a mà. M'agraden les dues.
0: Les dues no, ja les té. A la tele és igual una que l'altra.
1: Vull dir, més igual, m'agraden les dues. O sigui
0: I cantada que pel gran desaparegut. Pel gran desaparegut del programa, el Christian.
1: Bueno, que no, perquè està molt ocupat.
0: Està molt ocupat,
1: cert,
0: sí. La veritat és que sí.
1: I per cert, tinc que dir-ho. El nostre Jan, en el programa d'aquest dia de la Maria José, va interpretar un tema que li vull tornar a escoltar.
0: Sí?
1: De la Tawalpa Yupanqui.
0: Ah, sí, molt bé.
1: Per tant, li vull tornar a escoltar una altra vegada, a veure si com vingui el programa. I també m'ha agradat
0: molt. Doncs ja li farem cantar.
1: Pues li dedico aquesta cançó a la mare, ja està.
0: Molt bé, carinyo meu.
1: Pues una abraçada,
0: doncs, felicitats per haver tingut una marona.
1: La millor, per mi, la millor del
0: món. La millor del món. I
1: per mi, la millor.
0: Un pare també i un marit com el que tens. Una filla, un fill, els nets. I també un record per la teva germana. Vale, carinyo?
1: Pues sí, també. Perquè
0: molt fort, t'estimem.
1: Ella el programa tampoc se'l perdia,
0: que va, pobreta.
1: I més us ho vaig dir. L'última cançó que es pot dir que ha cantat és la que li agradava tant. Val? Em dones força. El vam cantar plegades en el llit de l'hospital. Val? I això no té preu. Doncs
0: pues mira, saps què farem? Que li enviarem en el cel aquesta cançó avui. Vale? Ara posem la mare i després...
1: La vaig escoltar amb veu baixeta, ho vam cantar plegades. Dic, perquè mira, te l'han dedicada, ja us ho vaig dir.
0: Doncs...
1: A temps era temps, te l'han dedicada. Vale, I la vas estar cantant tota.
0: Doncs avui li tornarem a cantar. El Christian la canta molt bé,
1: Marcos.
0: Però clar, amb ella li agradava per l'escolania, pel Dalma, bueno. Perquè veia l'escolania. Vale?
1: Ella era la seva moreneta.
0: Oh, i tant.
1: Era... Bueno, maques,
0: carinyo,
1: una abraçada molt,
0: que t'estimo molt i que com que no ens veiem habitualment tinc moltes ganes de que sigui el dia 13.
1: Ja mateix.
0: Vinga. Vale,
1: una abraçada,
0: preciosa.
1: Maques, molt bon cap de setmana per tots i gràcies. Moltes gràcies.
0: A tu, carinyo. Vale. Doncs la mare, davant.

0: molt bé. Pues seguim en el programa i ara, mira, per la meva dona li dedicarem aquesta cançó. Bueno, per ella i per totes les senyores que tinc aquí. Nothing Cole els hi cantarà Inconfortable.
1: Que som moltes, eh?
0: Sí, moltes, moltes.
2: Moltes,
1: eh?
2: Dones que tens aquí. Aquí només tens dues.
0: Sempre estic rodejat de dones,
1: la,
0: jo.
1: Aquí, sí, les d'allà, i tant. Jo per dir, se li ha de dir allò de bendito tu eres entre totes les mujeres.
2: Moltes dones. És que són el millor, les dones.
0: Sí.

0: Ay, la de la moreneta, no liendita.
1: Que vale, pues es igual. Había per tota la tropa, pel Fèlix, pel Guiu, per la Pia, pel Pau i pel
0: Biel.
1: Pel Biel, escoltarem, que fa molts dies que no l'hem escoltat, el Coti per Coti, pel Cristian mateix.

0: Has dit la moreneta?
1: Sí, hem dit...
0: Sí, ho hem dit nosaltres, però...
1: Bueno, doncs pues igual.
0: Quan n'hi ha una altra, és igual.
1: Tens preparada alguna, carinyo? Vale, pues...
0: Ai, que mona, que vale. Rico és. Bueno, doncs pues aquesta cançó li dediquem a la Madalena Fita i a la...
1: A totes les fites que
0: queden. A totes, ara ho has dit. A vale. Totes, perquè jo
1: no puc parlar. A les d'aquí i a les de dalt.
0: Això mateix. És que no tinc gaire veu i no puc dir gaire. Bueno, per totes vosaltres, un petó molt fort de part del programa. Temps era temps.

0: Bé, aviam, família, companys, oients, estimadíssims, 93-109-5-79-12, si voleu trucar,
1: aquí estem.
0: Que penseu per demanar, per una cançó demanar, o per explicar el que tinc ganes de parlar.
1: O per dir que us encanta el programa i que ho passeu molt bé, tots plegats.
2: O per donar ànims a les dones del Barça, que avui juguen la final de la Champions.
0: Avui juguen al Mundial,
1: ah,
0: no?
1: Sí.
2: No, la final de la Champions.
0: La final de la Champions.
1: Juegan, jo estic encantant. I a dónde juegan?
2: En Oslo.
0: En Oslo, pobres. Ah. Sí. Que, per cert, el Guardiola ha deixat el Manchester,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, després
0: però,
2: de 10 anys.
0: Ha deixat el Manchester, però es queda de jefe en el Manchester, eh?
2: Bueno, sempre serà el jefe, perquè li volen fer una estàtua i tot.
0: Jo què sé, jo què sé. Aquest xavalet, que era tan mono quan era jovenet.
1: Era molt mono.
0: Era moníssim.
1: Ara ja no està tan
0: I quan,
1: mono.
0: I quan van guanyar la Lliga, la primera, quan el Dream Team va guanyar la Lliga, van fer un sopar, llavors ell era molt jove, estava sol, i van fer un sopar al Princesa Sofia, i hi havia el Vaquero amb la seva dona, i ell, allò ballant i fent broma, no?, va tocar així a la dona del Vaquero, i li ui. I el Vaquero quasi bé li feia una bufetada.
1: Ah, sí?
0: Ui, es va enfadir, i ell va dir, hombre, em faig la conya, no? Però a mi ha sigut un nano que m'ha agradat molt sempre.
2: Sí.
0: Quan se'n va anar a Itàlia, li van encolomar uns problemes que no han sigut certs.
2: Yeah.
0: I quan va plegar del Barça, que va estar una temporada sense jugar, quan va plegar, no la última vegada que ja havia sigut
2: entrenador,
0: havia guanyat, és que va guanyar, sí, i a més va fer molt ben fet de plegar, perquè ja no podia guanyar, no podia millorar el que havia fet. Per tant, a retirar de tempo, se'n va anar als Estats Units, també, i així, no? Però quan va plegar, que se'n va anar del Barça perquè va voler, hi havia qui deia, ara, aquest es pensava que l'agafarien a tot arreu, i ara no té equip, i no sé què, i després arribar on t'ha arribat, que no sé, tio, tan guapo.
1: No sé.
0: Ah, vale.
1: Surto i li pregunto, d'on és? A lo millor serà... Ah, no.
2: Em sembla que són els de la Flama.
0: Ah, els de la Flama. Ah, vale. Doncs
1: pues no porta cap distintiu,
0: si volen entrar,
1: eh?
0: Els de la Flama, que entrin, eh? Sí, digue-li que si vol dir... No ho dic en conya, eh?
1: Home.
0: Explicant...
2: No t'haurà poder entrar al programa de després.
0: Bueno, però
1: no,
0: qui va davant,
1: per tant,
0: va
1: aviat... Però qui va davant, per coix que sigui. Falta una hora.
2: Bueno.
1: O a lo millor va avalar con el Dire o algo.
0: Ah, no, no, no està.
1: Bueno, no sé si està el Dire avui, no ho sé.
0: Bueno,
1: està el dia avui?
0: I el dilluns és festa, no. A alguns puestos, aquí no.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah, no, a Mataró,
0: i recordeu,
1: Mataró.
0: El dia 20, al Teatre Principal.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. S'espera unes properes hores de matí i migdia complicades i intenses a les carreteres catalanes amb la continuïtat de l'operació sortida per la segona Pasqua fins les 3 d'aquesta tarda. Es preveu molta mobilitat, especialment a l'AP7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. De fet, a aquesta hora ja es donen les primeres retencions en alguns punts d'aquesta autopista, concretament les més importants entre Granollers i Mollet del Vallès en sentit Girona i entre Gelida i Martorell en sentit Tarragona. En aquests punts hi ha més de 5 quilòmetres de retencions. El Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest matí fins a les 3 d'aquesta tarda. De fet, ja ahir la tarda l'AP7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retenció en dos sentits de la marxa i en diversos trams. I parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu. La incidència s'ha detectat pels voltants de 2:15 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. L'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tàsers d'Israel contra els membres de la missió humanitària. D'altra banda, Tarragona acull avui la tercera fira de la psicologia. La cita té lloc a la plaça Corsini i vol donar a conèixer la feina que desenvolupen els professionals en els diferents àmbits d'intervenció. També es vol demostrar que la psicologia contribueix a entendre i millorar aspectes de vida. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
3: La fira compta amb tres espais temàtics diferents. El principal, una macrocarpa amb activitats interactives que inclou realitat virtual per experimentar fòbies, il·lusions òptiques i tallers per millorar l'atenció i la concentració. D'altra banda, hi ha qüestionaris de benestar emocional i projeccions divulgatives. El secretari del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya a Tarragona, Luis Heredia, posa en valor precisament la importància de la psicologia.
5: Perquè va sobre com pensem, com ens comportem, com donem significat al que ens passa. O sigui, és una cosa tan fonamental, tan bàsica. O sigui, si no ens ensenyen, per dir-ho així, a conèixer-nos i a com relacionar-nos amb nosaltres i entendre com funcionem, que és el més bàsic, doncs clar, això després a la llarga pot generar molts problemes.
3: S'ha habilitat un espai per a entitats de salut mental del territori.
6: Notícies en xarxa.
7: Ràdio Arenys. Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
8: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
7: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
8: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
7: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
8: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
7: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
8: Info i reserves al 93 131 1100.
7: Visiteu www.elportinyol.com.
9: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
10: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 24 de maig a les 7 de la tarda. Música. El cor femení Vox Alba presenta A Capella en Femení. Descomptes i entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
11: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
12: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
11: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
12: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
13: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
14: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
15: Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
16: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
15: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
17: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
18: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
17: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
18: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
17: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
18: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
17: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
19: Marta.
20: Ei, hola, com estàs?
19: Superbé, cada dia em sento millor.
20: I el secret?
19: Doncs ho tens ben a prop.
20: Sí?
19: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
20: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
19: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
18: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
21: Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
22: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
21: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639-21-32-82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
23: Munt Bikes a Arenys de Munt.
21: La teva botiga de bicicletes de referència.
23: Treballem amb les millors marques.
21: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
23: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
21: Finançament a 24 mesos.
23: Munt Bikes.
21: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
23: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
21: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
24: Ràdio Arenys.

0: de preciositat del Maresme, que ets el més maco del món mundial.
1: Home, quins piropos més bonics. Bon dia, gent.
0: No són piropos, és realitat.
1: Doncs realitat. Clar. I tots al costat, ja anem fent.
0: Sí, sí, senyora.
1: Sí. És que bé.
0: Quina alegria que truquis, Montse, de veritat. Ens agrada doncs, molt.
2: A un pare doncs, avui. A un pare
1: avui. És que aquesta setmana vaig anar al Parlament.
0: Ah.
1: Sí? I vaig tenir l'oportunitat de parlar... com que estem amb el dret de les persones així,
0: sí.
1: amb un diputat pues, mira, molt agradable, feia temps que el volia conèixer i per casualitat va aparèixer.
0: Sí.
1: És ben bé que les llums surten quan toquen, que diuen.
0: Yeah.
1: I és un diputat que és cec, no?
0: Yeah.
1: I és el senyor Isaac, bueno, és un noi Isaac Pedrós.
0: Sí.
1: I bé, i em va atendre allà fora al pati, i perfecte, bueno, allà fora. I bé, aquí anem arreglant les diversitats funcionals, que és el meu lema de sempre, ja sabeu.
0: Clar.
1: Tant dependències com discapacitats, perquè en aquest món tot és molt lent i ho necessitem tots ja. Necessitem el dia d'avui. I bé, doncs amb aquesta petita introducció que us he fet, doncs mira, us saludo avui.
0: Que maca
1: ets. Programa, i ens esperem ja el dia 13...
0: Això
1: per anar amb lo de la Xerín,
0: sí.
1: I la gent d'Arenys tots ja estarem a punt, i després amb tu, Rosa, doncs vinga, anirem.
0: El dia
3: bueno,
0: millor,
3: ja tens les
0: Rosa,
3: entrades.
0: Amb mi no, carinyo, amb tot.
3: No, no, perquè... bueno, però és que ja té les entrades guardades del playback,
0: sí,
3: ja té les entrades reservades.
0: Sí, però...
3: I el dinar, ja també el dinar apagat bé. Tens, eh, Montse?
0: Però el playback...
3: O apagat.
0: El playback
1: que sí. Bé.
3: Bueno, apagat la teva tia. No he parat jo,
1: mira,
3: eh?
1: Mira, que bé.
0: Montse,
1: doncs bé, mira.
0: Aquest digue, parell digue. Que tinc aquí són artistes sí. del playback. Jo l'únic que faig és presentar-ho. Però
1: ens ho passem molt bé tots junts allà.
0: Sí, clar, això es tracta. No, no, és molt maco. És que ho fan molt bé. Ho fan molt bé.
1: És un dia d'amistat i d'il·lusió d'alegria.
0: Doncs sí, senyora. Sí, senyora.
1: I allà ens trobem junts. I bé, mira, cadascú explica la seva vivència de tot l'any. I bé, mira.
3: Clar, és veritat.
1: I bé, mira. I jo dic, com que pujo i baixo tot embalada, ja sabeu.
0: Sí.
1: Que sóc la Fittipaldi, doncs.
2: Sí. Vigila que no et posin una multa.
0: Tu ets un amor. I abans...
1: Bé, mira, perquè encara no puc pujar a l'autobús.
0: Ah, no? No és adaptat a l'autobús?
1: No, de dins no hi ha falta... Bé, n'hi ha que hi ha el pujador, però falta el cinturó de seguretat, que també és important.
0: Ja.
1: És que tothom parla de rampes, però bé, la rampa sí, però n'hi ha autobusos que no ho tenen, però el que falta molt és cinturons de seguretat amb els corresponents anclatges.
0: Clar.
1: Que és el que està fallant, però ningú en parla. I bé, aquí estic amb lluita, doncs
3: perquè tot rulli.
0: Doncs escolta'm una cosa. Avui, aquí, els dissabtes en podem parlar cada dissabte, per allò de... Diu que hi havia una parella que la noia té una amiga i li diu, escolta'm, diu, tu com ho fas perquè el teu marit sempre et doni el que vols? Diu, ai, molt fàcil. Diu, mira, jo, per exemple, li dic que vull un cotxe. I ella em diu, sí, home, un cotxe. I llavors, bueno, s'aixeca al matí i em diu, bon dia, i jo, cotxe, cotxe. Se'n va a treballar, em fa un petó, i jo li dic, cotxe, cotxe. Arriba al migdia a dinar, em diu, què hi ha per dinar? Cotxe, cotxe. I al final em compra el cotxe. Doncs això, del cinturó, té d'anar així. Cinturó, cinturó. Com el 47. Que la sigue la consigue.
1: No, aconseguirem, us aviso, però clar, ara diuen l'any aquell, l'any a l'altre, i clar, és avui que vivim tots i ho necessitem.
0: Sí, sí, sí. Clar,
1: perquè
0: clar.
1: Ara és molt trist que circulin aquests vehicles i no compleixin les normatives.
0: Clar.
1: I per això estic aquí anar dient que, a veure, jo també vull viatjar com tothom.
0: Clar.
1: I tots un igual ens hi podem trobar.
0: Ets una campiona i això...
1: Bueno, vosaltres del costat, que anem tots junts, eh?
0: I això que
1: dius... Anem tots junts, eh? Encara que vagi sola, esteu tots a dins del cor i en ment, eh?
3: Que bona.
0: Però això que dius, això que estaves dient, que havies parlat amb gent...
1: Sí?
0: Dels que sí...
1: bueno, dels drets
0: discapacitats, no?
1: Bueno,
0: els més, discapacitats són els que ho poden fer i no ho fan. Això
1: no,
0: és
1: que no fan futur. Res, no es belluguen. Bueno, ja. Jo, com dic jo, sous i nòmines a final de mes, i no anem bé a aquest país. És hora de,
0: realment,
1: de tothom rulli, sí. I amb un granet de sorra tothom anem posant i la llum pot sortir.
0: Sí, sí,
1: podem, en aquest món hi cabem tots i podem viure al mar de bé, però com que hi ha un desfet de temps...
0: Clar.
1: Però bé, mira, anem per la cançó avui.
3: Vinga, ah, això mateix, noia. Molt bé.
1: I vull carros de foc, val?
0: Oh!
1: Bé, doncs... Perquè aquí, perquè ja veus que jo vaig sempre embalada i corria i tal i qual.
0: Ai.
1: I bé, mira, aquí d'ells tenim la gran, grans atletes, val?
0: Sí, sí.
1: Doncs la Marta Mitjans, doncs aquell altre noi que va amb el baler, i bé, tots els que fagin esport, bé, mira.
2: Molt bé,
1: i ja estarem a punt, tal com he parlat abans de la fam del Canigó, doncs a veure si puc anar un trosset, si més no.
0: Ets... I bé, ets tan admirable, Montse, ets... Sí. A part de...
1: Perquè vosaltres m'heu ajudat, eh?
0: Però a part de lo admirable que ets, ets tan encantadora.
3: Sí.
0: Ets una persona tan... és com la Mafalda.
3: Sí,
0: ets amorosa. De veritat, carinyo. Tinc ganes que sigui el dia 13 per abraçar-te.
1: Ai, escolta'm, i bueno, també dali que li a la Ramona Planes, perquè quan passo per davant de casa seva, sempre la... ara em deu estar escoltant, sempre la crido.
0: Vale.
1: I quan passo per aquí dents vaig cridant a tothom. Per tothom també.
0: Ets una molla. També li dedicarem a la Ramona Planes.
1: Doncs vinga, va.
0: I també, si m'ho permets, me la dedico a mi.
1: Ah, sí que també, doncs vinga, va.
0: Perquè saps què passa? Que em porta uns records inoblidables a París. Ah, llavors...
1: Ah, doncs vinga, va.
0: Carros de fuego.
1: Vale? Doncs vinga, va.
0: Vinga, en amor.
3: Bon
1: petó sí. Molt fort. Vinga, bon dissabte. Vinga, i bon dia, va?
0: Escolta, bon dia. Escolta, bé, si Déu vol. Adéu,
3: escolta, Montse.
1: Montse.
3: Hola, bonica. Eres digna, de admiración, sí. Pero no,
1: bueno,
3: no cambies nunca
1: y
3: continúa con tu lucha, que la verdad que lo conseguirás, porque eres, bueno, lo que no hay.
1: Bueno,
3: de veritat,
1: mira, doncs aquí
3: sí.
1: Estic amb en Víctor Aquirens i
3: sí,
1: tot,
3: el
1: vull dir que saps allò que dius. No, va en nom de tothom, va en la lluita?
0: Sí, senyora.
1: Endavant i bona setmana i bon dia.
0: Igualment, adéu, amor.
3: Adéu,
0: carinyo, gràcies, moltes gràcies. Adeu.

0: Ai, Tonet, que bé ho vam passar, vida meva, a París. Bé, tenim una trucada. Bon dia, bona hora, amb qui parlem, sisplau?
1: Hola, sóc en Mario.
0: Oh, la
2: Hola,
0: Mario.
2: Mario, ¿ves cómo te dije que llamaras, que te cogeríamos? Ya estás en antena. Venga, ¿qué dices,
1: sí,
2: guapo?
1: Estaba bloqueado.
0: Ah, bueno.
2: No, es que él se pensaba que estaba... Digo, aquí no bloqueamos a nadie. Sí. Nah, venga, la canción.
1: La canción no tengo razón.
0: Ah, ¿no tienes razón o no tienes canción?
1: Que no tengo razón.
0: A la canción se diu no tengo razón. Pues vale, no tengo razón.
2: ¿Y quién la canta?
1: Es diu God No Reason.
0: Vale,
1: de Nathan Carter.
0: Ja la tiene, ja la té. El tècnic, l'Eric.
2: L'Eric.
0: Molt bé, molt
2: vale,
0: bé.
2: Vale, guapo.
0: Tot funciona, cariño?
1: ¿Funciona el què? ¿La ràdio?
0: Tot, la vida.
1: Ah, que s'ha de sentir la música igual que la veu, o com?
0: No, home, no. Dic que et pregunto que com estàs, que si tot et funciona... Ah.
1: Bueno, bé, sí.
0: Bé? Sí, bueno, d'això es tracta.
3: Bueno, sí, home.
0: Doncs que estiguis bé.
1: Sí. Joan, que vagi bé la Champions avui.
3: Ah, això esperem. Sí, home.
1: Avui ho teníeu complicat, eh?
3: Sí, és complicat avui.
1: Sí.
2: Bueno, Mario.
1: Ja us coneixen.
3: Sí, no, home, i és un equip que és la que ha guanyat més.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Molt bé, guapo. Pues
1: nosaltres ja ens han salvat. Algun dia us demanaré l'himne, però perquè sempre poseu l'himne del Barça.
0: I tu quin himne vols que et posem?
3: El de l'Espanyol.
0: Ah, vale, pues posarem el de l'Espanyol. Pues,
2: sí. I per què no has demanat?
0: Afortunadament, la canta el José Guardiola?
1: Crec que sí.
0: Ah, pues si la canta el José Guardiola... I per si vols, en comptes de la cançó que has demanat, et posem...
1: No,
0: posem la cançó, vale.
2: Bueno, pues la setmana que ve tornes a trucar...
0: Un altre dia truques i posem l'himne de l'Espanyol.
2: I posem el Barça i l'Espanyol.
0: Clar. A mi, saps quin himne m'agrada molt? Potser perquè m'agrada molt ell. És el del Sevilla.
1: Sí.
0: Ah, el Sevilla m'encanta.
1: T'he llegit el pensament.
0: Que sí? És que el xaval aquell, com se diu, el que la canta?
1: Bueno, no sé si la canta El Arrebato.
0: El Arrebato, és que m'encanta.
2: El Arrebato és que és muy majo.
0: Molt, molt.
2: Ja su estilo és majo,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, tan simpàtico.
2: És tan simpàtico, amb aquella cinta sempre al cap. Sí, és veritat.
0: M'encanta.
2: Bueno, Mario, pues te posem la cançó.
0: Ja posarem himnes de...
1: Mon germà era del Sevilla i el dia que van jugar a l'Espanyol, que si baixaven un o l'altre, pues m'era igual qui guanyés.
0: Ja.
1: Va guanyar el Sevilla.
0: Molt bé.
2: Molt guapo.
0: Molt bé, carinyo, doncs pues moltes gràcies per haver trucat i ja saps, ho pots fer-ho sempre que vulguis.
2: Adéu.
0: Adéu. Vinga, la cançó del...
2: Del Mario, pel Mario.

0: Molt bé.
1: Ai, sí, per l'Adelina i el Víctor, per tots dos, de part nostra, de tot, per,
2: els gossos miren bé.
1: Miren bé, per vosaltres, guapos. Un pato molt fort i el dia 13 nos veremos, ¿vale?
0: Un abrazo chillao. Tenim una trucada, és veritat. Bon dia, bona hora, amb qui parlem, sisplau?
3: Amb la Ramona.
0: Hombre, hola, preciosa.
3: Mireu, abans de que parlés la Montse, ja us estava trucant i no podia entrar.
1: Vaja.
3: Li anava a dir amb ella, amics per sempre.
0: Amics per sempre, molt bé.
3: A tots plegats, és que és una passada. És
0: única. És molt, molt maca, de veritat, eh?
3: Conec tant de petita i tota la família que és un tresor.
0: De veritat sí, que sí, és una nena que es fa estimar sí. D'una manera exigida.
1: Tothom l'estima, tothom. Bueno, quan va plegar del cap, la gent, mare meva,
0: sí, sí.
1: Tothom
0: sí.
1: Estava trist.
0: Sí, de veritat que sí. Pues bé, doncs
1: li posarem.
0: Li dedicarem a la Montse, ai, a la Montse, ja no,
1: Montse, ja ho has dit bé.
0: De part de la Ramona... I aquella te l'ha dedicat a tu, doncs, al Carros de Fuego, doncs ara...
3: Amics per sempre.
0: Que, per cert, l'altre dia la vaig sentir en català per una noia.
3: Ah,
0: per la Julieta. La vols en català?
3: Sí, sí, millor.
0: Bueno, doncs per la Julieta, amics per sempre. Jo buscant per posar música en una història del Facebook... em va sortir i la vaig posar.
1: Molt bé. Sí, sí.
0: Perquè, a més, té una veu molt dolceta i està molt bé.
1: Una novetat.
0: Doncs amics per sempre. Vale, preciosa?
1: Adéu, guapa.
3: Que us ho dic de debò, t'he trucat abans, eh?

0: tan pronto.
1: Bé.
0: Parla de gossos, parla de l'Ina i Víctor.
1: I truca'm a la Carme, aviam si per casualitat t'agafa el telèfon.

0: Vale. Em dones força a l'emposada, no, eh?
1: Sí.
2: Sí.
0: No, me dice que no.
2: No, no, no, ah, no? Esforça, no.
1: Ah, no, no, no, no, no. Que hem posat aquesta ara de la...
0: Claro.
1: M'he equivocat jo.
0: No me'n recordo per què era. Ah, bueno, doncs pues em dóna esforça per la Adelina.
1: Que n'hi ha una trucada.
0: Ah, tenim una trucada, vale. Bon dia, bona hora, amb qui parlem, sisplau?

0: Hola?
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ah, això és el Joan. Hola, sí, carinyo.
1: No
0: Joan.
1: M'escolteu
0: o no? No gaire.
1: M'escolteu o no?
2: No, ara...
0: Bueno,
2: ara...
0: regular regulint.
2: Sí, no et coneixia la veu. Joan.
1: Se m'escolta?
0: Sí.
1: M'escolta ara o no?
0: Sí. Bueno, més o menys, sí.
1: Ah, vaya negoci, sí. Va malament. No, jo estic bé. Bon dia. Fa una calor bona.
3: Sí.
1: Bueno, però... Sabeu on estudien els nens de Bèlgica?
0: A on?
1: A l'escola, a los coles de Bruselas.
0: Ah. A los coles de Bruselas. Molt bo, molt bo. D'on estudien
2: els
0: coles de Bruselas? Eh? Molt bé, carinyo. Vengan.
1: Fui al médico para que me quitara las ganas de beber. Y lo ha conseguido.
0: ¿Sí?
1: Ahora bebo sin ganas.
3: Ah.
0: Muy bien. Muy bien.
1: Ayer voy por la calle a un jaleo y la gente me acerco y digo, ¿qué ha pasado? Dice... Uno que ha saltado del quinto piso, o sea, y está suicidado. Era un médico y ha dejado una nota. Y le pone, y dice, no lo sabemos, hemos ido a buscar al farmacéutico para que hable si la adivina lo que pone.
2: ¡Ah, ah claro! ¿Cómo tienen esa letra los médicos?
0: Y tal. Pues mira, amb això l'altre dia vaig tenir un lío... Sí. Per ingressar, perquè em fessin això de l'esquena, perquè el metge, a més d'escriure com escriu, es va equivocar.
2: Adiós.
0: I no vegis tu la que va liar. És que l'hòstia. Jo els dic... Dic, bueno. Hauríeu de fer un curs de cal·ligrafia, no?
2: Bueno, saps què passa? Que, clar, agafar... Bueno, ara ja no, ara estudiaran diferent, però, clar, abans era tot en llapis, i, clar, escriuen així, perquè molt de pressa agafen apunts i tot, i, clar...
0: Sí, tot el que tu vulguis, xata,
2: la lletra aquesta no s'entén.
0: Però, bueno... Va, ja, un altre, Joan.
1: A veure, això que van ràpids, és dir, no només els metges a la universitat,
0: clar.
1: Els advocats... I tots que estan a la universitat ho fan igual i tenen millor lletra.
0: I tenen millor lletra, clar.
1: Això no podem parlar-ho.
0: De tota manera, jo estava buscant... El dia que vagi a Mataró aniré allà al... Aquell...
2: No sé a on queda.
0: Sí, home, a la Riera, allà que hi ha la botiga aquella...
2: A l'Abacus.
0: Aniré a l'Abacus, aviam si trobo... llibretes de cal·ligrafia, perquè no n'hi ha enlloc.
2: Ah, no?
0: No. Les llibretes de cal·ligrafia sí, que les sí. Podies...
2: Perquè potser ara ja no...
0: No sé.
2: Ara,
0: la gent amb el piano davant i amb les tecles ja en té prou. Què més?
1: No, me dice uno, Juan, me entera que ha sido el médico, ¿qué ha pasado? Digo, nada, se me ha quitado la cerveza. Y me dice, ¿qué has hecho? Digo, pues comprarme otra.
2: ¡Ay, qué buena! ¿Será posible?
0: Volvé.
2: ¿Qué?
0: ¿Qué me dice?
1: Tengo que ayer me enteré como por... Hostia, estaba pensando, digo, ¿por qué los analgésicos se toman por la boca?
2: Sí.
1: Los de la farmacéutica podrían cambiar los nombres y ponerlos claros, porque podrían poner analgésico, no analgésico.
0: ¿Por algésico?
2: Ay, no lo he entendido.
0: ¿A qué no lo he entendido?
2: Es que no se oye.
0: Es que no se sent bé, No se sent bé, cariño.
2: ¿Qué los
1: analgésico.
0: Ah, claro, y tendría que poner vocalgésico.
2: Ah, vale.
0: Sí, señor.
2: Ah,
0: en lugar
2: claro,
0: de anal.
2: Tiene razón.
0: En lugar de anal,
2: claro, vocal. Muy bien.
0: Muy bien.
2: Sí,
0: muy
2: es
0: bien,
2: que
0: cariño.
2: Como no se oye, claro. Sí, muy bien.
0: com Holly. Aquell que li van receptar supositoris i, sí. I al cap d'una setmana va anar al metge i li va dir que no li havien fet res, que es trobava malament. I diu, però vostè, diu, ho ha fet tal com va, diu, se'ls ha posat cada dia, diu, com se'ls ha pres? O sigui, com ho ha fet? Diu, pues per la boca, que volia que me'ls vengés, que me'ls posés al cul.
2: Adiós! Jo crec que s'han perdut, els supositoris.
0: Sí, ara no en recepten.
2: És que no, jo no sé si hi o no hi. Però, bueno, aquest de glicerina,
0: doncs de glicerina.
2: Sí. Però els més no sé.
0: Bueno, va, què més, carinyo? Més?
1: Ja està, no?
0: Ah, ja està, vale, no, vale. Bueno, pues molt bé, carinyo. A Terrassa, a Terrassa és festa demà? Ai, el dilluns?
1: Anem a veure. Em sembla que no.
0: Ja.
1: Perquè jo tinc d'anar a fer una analítica el dilluns.
0: Ja.
1: Alguna vol dir que si
0: no
1: m'ha posat
0: festa,
1: i no
0: m'ha
1: no deu ser festa.
0: Segur. Aquí a Arenys, però, no, aquí a Arenys no ho és, eh?
2: A Barcelona és festa.
0: Barcelona sí. I a Mataró.
1: A mi, la meva filla m'ha dit que els nanos no van a col·le.
0: No van a col·le?
2: Ah, doncs pues així serà festa.
0: Bueno, una cosa és el que els nanos
3: bueno,
0: facin...
3: Però a vegades no van al col·le perquè em sembla que hi ha vaga.
0: Sí, també pot ser això.
1: No, que els nens no van a col·le... Però que jo m'estrany això, i que jo vaig a fer l'analítica, si no t'avisen, perquè
0: clar,
1: no hi ha una...
0: Clar.
3: Però... Sí, sí.
0: Bueno, lo del col·le és diferent.
3: Sí, la meva neta no va al col·le, però és perquè hi ha vaga.
0: Ja. I el meu net va acabar ahir el curs, fins al setembre.
1: Jo la meva empresa no podem fer vaga ni res.
0: No, no. Clar. Clar. Home, si falles tu, malament a rai, eh? Vale? Molt bé, Joanet. Molt bé. Has demanat alguna cançó?
1: No, no,
0: avui no. Avui
2: no? No quieres... ¿No vos el cortijo de los mimbrales?
0: Mira, se la pusimos la semana pasada.
2: Ya, pero a lo mejor le gusta mucho.
0: Bueno.
1: A mí me pusiste la semana pasada las dos que más me gustan.
0: ¿Sí?
1: El cortijo de los mimbrales y la viajera.
2: Ah, ¿sí? ¡Ay, qué bueno es! ¡Qué bueno es!
0: Volve, volve.
2: Bueno, pues ya
0: es
2: está.
0: Es un crack, cariño.
2: Vale, guapo.
0: Venga, amor. Un petó molt fort i fins la setmana que ve, si ho vol.
2: Adéu.
0: Oh, se sent fatal. Vale, adéu, carinyo. Un petó, t'estimem. Vinga,
2: ai,
0: va.
2: Ja sé.
0: Eh?
2: No, ara no t'ho dic, és que m'ha vingut una cosa. Em dones força.
0: Em dones força per la Adelina.
2: Sembla que l'ha demanada la
0: Montse, Ramona.
2: No? La Montse l'ha demanada.
0: La Montse.
2: L'ha demanada la Montse, em dones força. Vale.

0: Perfecte.
1: Molt bé, molt bé.
0: Vosaltres sabeu que jo sóc serratista en vena. Des de la cançó de matinada, o des de ara que tinc 20 anys, li he seguit la carrera tota la vida. Jo crec que és de la persona, no crec, indiscutiblement, l'artista, el cantant, que he seguit més en directe i que he anat a veure més, sobretot als anys 70, finals dels 70 i 80, jo anava a tots els concerts que feien Serrat a Barcelona. Com que anava amb els de Ràdio Espanya, doncs anava al Grec, a tot arreu. I bé, m'agradaven molt les cançons de quan era molt, molt jove. I ara n'hi ha una que és fantàstica, perquè és que a més ha sabut posar les coses segons... O sigui, ha fet cançons de tot tipus, però aquesta és una cançó tan real, tan real, i el més real de tot és la última frase, que diu que tots hauríem de comprendre, todos llevamos un viejo encima. Llavors, escoltarem per en Joan Manuel Serrat, dedicat a tots els joves, a tots els joves, els grans ja ho sabem, però dedicat a tots els joves, llegar a viejo.

0: Recordeu, gent, que todos llevamos un viejo encima, eh? I una miqueta d'amor i de respecte per la gent gran.
1: Yo ya lo tengo, pero encima.
0: ¿El qué? ¿Que llevas un viejo encima? Hombre, tanto yo y este, el único que no lo tiene, bueno, sí que lo lleva.
1: Claro, todos.
0: Lo que pasa es que lo lleva.
1: Bueno, es llevarlo, claro, señal que sí, estamos vivos.
0: Sí, sí. Nosotros no llevamos un viejo encima, no, ya nosotros somos el viejo.
1: Somos, por eso te lo he dicho, ya no lo llevo, soy.
0: Ya lo somos. Ve. Venen els de darrere? Sí? Bueno, doncs llavors direm que el dia 13 recordeu que hi ha el dinar de temps, era temps. A més...
1: Vaya, por Dios. El dia 13, el dinar de temps era temps.
0: Ai, perdó, de la...
1: D'anem a la cuina.
0: Bueno, també, però de totes maneres...
1: També està de temps, era temps.
0: Además, és el dia de a Sant Antonio, perquè és un santo casamentero.
1: Ai, podíamos haber puesto algo de la... Bueno, no.
0: ¿Algo de quién?
1: De Sant Antonio. No, de la verbena de la Paloma, no, porque no hay paloma. De Sant Antonio,
0: no, pero la de Sant Antonio, que esta la cantan las de la sombrilla.
1: Sí.
0: La setmana que viene
1: la pondremos,
0: la pondremos, ¿vale? I avui, pues recordar això, lo del dia 13, recordar sobretot el dia 20 a les 7 de la tarda al Teatre Principal, l'espectacle més exuberant, més meravellós i més fantàstic del playback. A més, s'ha de recordar que tots són molt bons, evidentment no es pot dir un per l'altre, però que és el dia que debuta sola la Txarín, perquè la Txarín ja ha cantat amb companyia, ha fet relleus de persones que no hi han vingut perquè estaven malament, perquè es trobaven malament i tal, però el seu debut, a més, amb una cançó que flipareu tots, de veritat, perquè és una cosa extraordinària, i com... O sigui, aviam...
1: Adiós.
0: Deia en Raimon que qui perd els orígens perd la identitat. Us asseguro que en aquest cas comprovareu que la Txarín no ha perdut per res la identitat.
1: Vols callar-te ja, guapa
0: meva? No, ¿por qué? No voy a decir nada más.
1: No.
0: Solo digo que no has perdido... Parla en català, sisplau.
1: Ja parlo.
0: Es que lo cortés no quita lo valiente, eh?
1: Bueno, vaig fer un número amb el meu company Joan Cintas, que va fer
0: un número de números i molt ben fet. Bé, doncs això. I la setmana que ve, si Déu vol... Pels que celebreu la Pasqua, teniu festa el dilluns. Celebreu la Pasqua florida i una bona costellada, que era el que es feia quan nosaltres érem joves, es menjava bé, que no tenia gust de llana. I pel demés, la setmana que ve, si vol, tornarem a estar aquí, a l'Èric Meravellós, el Pau Joan, per allà fora.
2: En Joan Cintas, bon cap
1: Joan
2: de
1: Cintas,
2: setmana a tothom.
0: La Txarín.
1: Bon cap de setmana, guapíssimos i guapíssimes.
0: I la Rosa Montner, perquè junts ho passem molt bé.
1: Adéu!
0: I fem la setmana que ve, vale?
1: Adéu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Tenim ja algunes retencions importants en algunes carreteres catalanes i s'esperen unes properes hores intenses en aquesta recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que s'allarga fins a les 3 de la tarda. Es preveu molta mobilitat, especialment a la P7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. De fet, ara mateix, en aquesta autopista entre Granollers i Mollet del Vallès, en sentit Girona, hi ha més de 8 quilòmetres de retencions i n'hi ha 7 entre Martorell i Castellbisbal en sentit Tarragona. En altres punts de la P7 també hi ha algunes cues, però de moment menys importants. En canvi, a la C32 entre Mataró i Vilassar de Dalt hi ha 8 quilòmetres d'aturades i un turisme volcat a la C55 a Manresa en sentit Solsona talla un carril. Un altre accident a la B10 entre Barcelona i Sant Adrià cap al Nus Llobregat talla també un carril i provoca de moment 4 quilòmetres de retencions. A tot això, el Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona des de primera hora d'aquest matí fins a les 3 d'aquesta tarda. De fet, ahir la tarda la P7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retenció en ambdós sentits de la marxa i en diversos trams. Parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts al llarg de tot aquest matí per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu per un principi robatori de cable. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia, d'aquí una hora aproximadament, i, segons fonts, de la missió humanitària. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. De fet, l'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tàsers d'Israel contra els membres de la missió humanitària. D'altra banda, la 14a edició de la Fira del Vehicle omple avui el passeig de l'estació de Valls, a l'Alt Camp, amb una àmplia exposició de cotxes. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: La fira, oberta des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre, compta amb 8 concessionaris. El president de la Cambra de Comerç de Valls, entitat organitzadora, parla dels tipus de vehicles que hi poden trobar els visitants.
3: No només són cotxes de segona mà, hi ha cotxes nous, hi ha cotxes, per dir-ho d'una manera, molt nous o seminous, hi ha cotxes elèctrics, o sigui, la mobilitat està canviant.
2: El sector afronta aquesta nova edició amb optimisme i bones expectatives comercials. D'altra banda, la fira del vehicle també presenta inflables per als més petits i un circuit d'educació viària ubicat a la plaça del Torrent del Titit a partir d'un acord de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit. A més, totes les persones que adquireixin un cotxe durant la fira participaran en el sorteig d'una escapada per a dues persones al Fèlix Hotel i d'una assegurança de vehicle amb un 50% de descompte.
1: Gràcies, David. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys.

0: Veïns de Mar, amb Joan Puig.
1: Bon dia a tothom, benvolguts i benvolgudes, amics de Ràdio Arenys, benvinguts al programa Veïns de Mar. Avui vam començar aquest mes dient que el mes de maig molta gent s'hi juga el cara o creu, no? Els estudiants sobretot, molts opositors també, i en els esports també acaba moltes temporades per començar-ne unes altres. Nosaltres avui també volem rendir aquesta gent patidora, com a les 6 de la tarda hi haurà des de l'estadi d'Oslo la final entre el Barça femení i el Lyon, amb dos entrenadors de pedra picada catalans, que crec que serà força interessant i que serà la ciutat meravellosa d'Oslo. Aleshores, també els amics de l'Espanyol, els pericos, que també en tenim molts que ens escolten. No sé si creieu en bruixes, però si les matemàtiques ho permeten, doncs també pot passar que l'Espanyol de l'infern pugui passar a Europa, cosa que ja seria el súmum, però avui per avui es podria donar el cas. I després el nostre estimat i taimat Girona, que s'ho juga tot amb una carta en el Montilivi, amb un equip molt simpàtic aquí com és l'Elx, a les 9 de la nit. Ja veurem què passa. El Barça no té cap més que dir, tan sols que podria influir el seu resultat en el tema de l'Espanyol. Res més que això. Donar les gràcies a tothom que ens ha fet costat i que m'ha fet costat per als 900 programes, al qual els quedo agraït i estic molt, molt content. I que el sorteig que vam fer, hi han hagut 3 oients que l'han encertada, el que demanava el grup ABA, i haig de fer un sorteig, però jo prefereixo que sigui per mèrits propis. D'aquests 3 oients que saben que han participat i que saben que l'han encertada, els hi posaré una mica més difícil. Primera, tenen d'escriure un mail a veïnsdemar@radioarenys.cat i dir-me a on es fa, a quina ciutat europea es juga la final femenina. A veure si així ens podem desempatar i s'emporti aquest premi dels 900 programes. Res més, en qualsevol cas, jo us deixo amb un programa que vam fer el mes de maig de l'any passat, el mes de març de l'any passat, també parlant de futbol, però d'un futbol especial, d'un futbol d'aquí, d'Arenys, de casa, amb la gent d'Arenys, amb gent que no surt ni a l'esport ni al Mundo Deportivo, ni surten en els programes especials, però que en el seu dia van marcar una fita, sobretot amb l'Hispània, i que ha marcat i que encara hi ha molta gent d'Arenys que se'n recorda. Des d'aquí, doncs una abraçada, espero que en gaudiu, i res més, si de vol, fins la setmana que ve. Una abraçada, en Joan Puig.

Benvinguts, benvingudes, aranyencs tots, 830 programes de Veïns de Mar, i pocs dies tan cofoi com avui. Donar les gràcies a la Joana, que va estar la setmana passada aquí com a aranyenca de l'any, però avui tinc quatre persones que, déu-n'hi-do, ara us les presentaré. Feu-vos com, no sé si ja teniu el kit aquest de les 72 hores, de tenir aigua, conserves, diner efectiu i sobretot una cosa que és molt important, una ràdio amb piles, o amb una ràdio solar, perquè el que ens ve no sabem què passarà o com pot anar. Però, bueno, és el que hi ha. Ja veurem i esperem que tot això sigui una mica de cortina de fum i que mai tinguem de fer servir aquests estris. El que sí que és veritat és que amb les circumstàncies que vivim, el primer quart de segle del segle XXI, estem vivint unes circumstàncies que fins ara, almenys moltes generacions, no havien viscut mai. Dit això, avui tenim el Carles al timó. Vull fer una crida. Un dels convidats, els dos convidats que hem tingut, dels 4-2, avui a les germanetes, a les hermanites, diguem que una mica abans de les 11 han caigut i han perdut un bastó. Jo agrairé, com feien la ràdio en el seu temps, que si algú ha vist com ha anat o si algú ha trobat aquest bastó, és un dels nostres convidats que, a més, el necessita, li fa falta, i que hem preguntat a paradistes, no els han vist, però que si algú de la ràdio, repeteixo, a les hermanites, una mil tres quarts d'ons, una cosa així, si han trobat un bastó, ens agrairem que ens truquin aquí a la ràdio, i que realment els agrairem aquest favor. A veure si realment la ràdio en Veïns de Mar pot tenir aquesta força com per ajudar a un dels nostres convidats. I res més, jo avui parlaré d'una cosa que és mundialment, que és internacional, que és universal, i que, permeteu-me que us ho digui, aixeca passions. Pràcticament els anglesos el 1863 van fer el primer partit oficial en aquesta cosa del futbol, que es va separar del rugby per diverses circumstàncies, ara no hi entrarem, i que d'alguna manera avui per avui 270 milions de persones al dia participen diàriament en aquesta activitat, i més de 4.000 milions dels 8.000 que són, jo diria que són molt més d'aquests 4.000, segueixen com a esport i com a espectacle. Jo vull començar amb una música que el que ens agrada el futbol sempre, i tot i ser un deport dur i a vegades ferotge, sempre ens pot caure una llàgrima. El que per mi és l'himne del futbol a nivell universal, que és aquest. Through the storm.

0: sol, l'himne del Liverpool, del Dortmund i d'altres equips que realment de gallina a la piel, que diria en Johan, com sense aquesta... Pots deixar per sota, perquè jo no sé a la tele com s'atreveixen, com fan algo a tallar l'himne o a parlar sobre aquest himne, que realment és espectacular. Tenim quatre convidats, que jo els aniré presentant un a un, i vosaltres espero que gaudiu d'aquesta horeta que tenim. A la meva dreta tenim en Manolo Ribas. Molt bon dia, Manolo.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal? Com anem?
1: Molt bé.
0: D'aquesta casa, gent de futbol, i, escolta'm, actualitat absoluta. A la gent de futbol sou tan fiesteros com el Dani Alves, per exemple?
1: Bueno, el Dani Alves, ja amb tot això que ha sortit, bueno, tothom hem sigut joves, tothom hem fet moltes coses, però ara, com que el tema ara ha canviat molt, doncs ara doncs hi ha unes prioritats, i aquesta de l'Alves, doncs, bueno, uns jutges, imagina com està la justícia aquí a Espanya, que uns jutges primer t'acusen i després, per unanimitat, diuen que per falta de proves d'això ha quedat el cas no realment tancat, però li han perdonat a l'Alves. Teòricament està en presumpto ara de mirar algunes al·legacions últimes dels jutjats, segons ara les últimes notícies, però el que no trobo lògic és que si tu el primer jutge que va acusar una persona i hi havia unes proves, que després a còpia dels anys diguin que el que va dir en Pepito està mal dit, i després tres altres jutges han dit que no, que fa falta de proves. Això no és una cosa que no entenc.
0: La pregunta, encara que anava amb mala castanya, era més innocent, no? La pregunta sí. Era si els futbolistes sortiu de vegades
1: Clar, sí, això sortíem. Tothom ha fet el que tenia
0: vale,
1: que fer.
0: Vale. El carrer Tosset és un dels jocs on els jugadors del Barça hi han anat sempre, aquesta sí, és la veritat.
1: Sí. I jugar sense dormir un partit, em sembla que tots ho han fet.
0: I aquí arribaria l'època del Kubala, que a més bevia, etcètera, etcètera, i sortia per les nits amb senyoretes que el tractaven de tu, que jo...
1: Sí.
0: I feia uns partidassos de por. En qualsevol cas, queda clar. L'altre jugador de l'equip és un jugador que, d'alguna manera, és molt conegut. És un home que, de fet, ha sigut el que ha incentivat tota la història d'avui i que, bueno, queda molt poca presentació. Francesc Talleda, Quico, molt bon dia.
2: Sí. Molt bon dia.
0: Seguim amb el tema. Sortiu jugadors a la nit, pregunto?
2: A la meva època, no. A la meva època hi havia pocs equips. El que despuntava una mica jugava a futbol, perquè d'esports n'hi havia pocs, i el que no valia, doncs llavors ja es dedicava que començaven a venir les discoteques, tipus Jonis i tipus tot això. I si volies jugar a futbol no podies anar als dos puestos. Vull dir que jo això ho he passat per sobre.
0: Realment, com parlem de futbol, com podríem parlar d'alguna altra disciplina, la gent que comença normalment de ben petit requereix un esforç de disciplina i de deixar moltes altres coses, suposant que arribis a algun lloc, que moltes vegades, com és lògic, no s'hi arriba, no?
2: Sí, molt, i tant, perquè no hi havia tantes escoles, ni tants tutors, ni tants equips com ara hi ha. Era més... n'hi havia menys. Nosaltres ens vam enfocar molt bé, va anar molt bé, l'època dels germans gravialistes, dels hermanos,
0: El 58.
2: Que el 58, sí. I llavors vam estar una sèrie d'anys allà que ens vam formar amb aquesta escola i vam pujar molts de jugadors, molts, que inclús van anar a arribar i van fer alguns partits a primera divisió, com el Casguri, i altres amb el Barça Atlètic, i altres amb altres equipets de per aquí.
0: Fantàstic. Després tenim una de les figures, de vegades molt denostrades, que no surt normalment a les portades dels diaris esportius, com surt avui el Hansi Flick, però que és una, una figura molt important dintre un equip de futbol i, si em permeteu, dintre el vestuari. És, diguem-ho així, és el nostre Àngel Mur de casa, no? D'aquí. Benvingut, Agustí Reverter.
3: Hola, bon dia.
0: Què tal? És tan important la figura d'un massagista dintre un equip de futbol?
3: Jo tinc que dir que sí, però realment ho és. És important i molt necessari i moltes vegades hem de fer de psicòlegs.
0: Dintre del que és el...
3: Sí, a dins del vestuari i inclús a nivell personal. Sí, això jo m'hi he trobat moltíssimes vegades.
0: Suposo que a nivell la gent, això que dius de psicòlegs, que estic totalment d'acord, tens d'haver sentit coses que realment es poden i no es poden explicar, no?
3: Moltíssimes, moltíssimes. Hi ha coses que només no es poden explicar perquè a vegades són de fora del futbol i, evidentment, les que són de dins del futbol es podrien explicar, no? Però jo sóc una persona que tinc molt de respecte a tothom i molt reservat. I com a professional...
0: Subratllem-lo de professional, no?
3: Sí, jo almenys m'hi tinc molt. I tot el que m'expliquen...
0: Secret no de confessió.
3: Exacte, secret professional. És com un capellà que no pot dir... no pot dir res a les confessions, no?
0: Perfecte. Escolta, i jo tinc una altra persona aquí, que gràcies als amics que ens han portat, que és una persona que m'aprecio moltíssim, que a més és veí, que és una persona de la poca gent que queda en vida de tot un gran equip com va ser en el seu moment l'Hispània, i que ha tingut a bé amb tots aquests entrebancs que però hem pogut arribar fins aquí, que és el senyor Salvador Jaudés Ersa. Benvingut.
4: Bon dia, bon dia.
0: D'alguna manera, senyor Salvador, aquest programa també és una mica per vostè. És pel futbol d'Arenys, però també és una mica, com hem parlat, d'aquestes, diguem-ho així, tipus programa esportiu, aquestes velles glòries, no?
4: Vull dir, sí.
0: Aquesta, i que es pugui explicar. Quina diferència hi ha entre el futbol d'ara amb el futbol que havíeu jugat en el seu moment?
4: Ai, ha canviat molt, això. Ara, que em posen bé... Amb els atrets per...
0: Sí, perquè pugui... Mentre no fiqui el pot desloant, tranquil.
4: Pues sí, ens hem ajuntat gairebé els tres companys que tinc al costat. És el que he tingut més contacte directe amb ells, tant en això...
1: Manolo?
4: Manolo i l'Agustí i el Talleda ha sigut dels tres persones més que he estat vinculat amb ell. Ara he passat, ara estic totalment desvinculat i només ho miro per la televisió. O sigui que potser fa 4 o 5 anys que ja no vaig ni al futbol, eh?
1: Sí, 4 o 5
4: anys que ja no visc el futbol com el veia abans. El meu primer entrenador, si no recordo malament, un tal senyor Rebell, treballador a la...
1: El Còndor,
4: sí. El primer entrenador que vaig tenir. Molt poc temps, eh?
0: Eren de l'època, els entrenadors eren tan durs, com deien? Els entrenadors eren una mica militars?
4: No, llavors es feia... No era pels que poguessin donar de diners ni això, sinó que ho sentissis molt com un present, eh? Era, només vivia pel futbol, jo. Després que sortia del treball, I arribava a casa i els diaris t'informaven el que volien els diaris, perquè hi ha cada fullon també que ara actualment que s'ha perdut molt això. Te n'enteres per un cantó, però...
0: Per un altre és un altre.
4: Per un altre és totalment diferent.
0: Això sempre... Hi ha una pregunta que us faig en els quatre, entrar una mica així. Diuen els que hi entenen que el futbol és la cosa més important de les coses menys importants, no? Jo vosaltres, que sou gent de futbol, escolta, el futbol és una droga?
1: Sí, droga... Jo, per mi mateix és, el futbol és una droga deportiva, és a dir, res de...
3: Estova.
0: Sí, perquè ara dius que l'amic Salvador Jordi és que ell només pensava en el futbol. Vull dir, i els que heu arribat i heu jugat en categories, que heu estat, que realment la manera de ser-hi és important, no? Que tens de dedicar-t'hi molt, perquè no valen aquí quedar-te mitges.
1: Sí, mira, jo en el cas meu, personal, que a mi els altres companys també és el mateix, és a dir, tens la droga del futbol, que ho vas a veure ara per la tele, i llavors per el tema que hi ha molta gent que jo crec que ho poden fer-ho tranquil·lament, que estan en el bar, la gent abans estava moltes hores en el bar. Jo aquesta vida no l'he agafat. És futbol, futbol, futbol. Mm. I això, en Quico també ho ha dit.
0: Quico, és una droga, el futbol?
2: Pues, és una droga. Quan estàs pel mig, és una droga. Jo sí, haig de dir que de la família que sóc, ho ha sigut molt, perquè jo he sigut... El meu pare ja va jugar amb l'Unió Esportiva i amb el Popular d'aquí d'Arenys.
0: Estem parlant de l'any 35, no?
2: Sí, dels anys abans de la guerra i tot això. Sí, ui. I llavors va jugar amb el Popular, l'Unió Esportiva, va anar amb el Mataró, i llavors no hi havia les facilitats ni els equips ni els diners d'ara. El que valia, i el que no, a treballar a la fàbrica. Vull dir que jo, en el meu cas, he sigut una droga, en el sentit de que jo ho he viscut de petit, familiarment. El meu pare ha jugat. El meu tio, Bernat de Lourdes, ha jugat. El meu germà també ha jugat. Jo he jugat. El meu fill ha jugat. I el meu cosí Rebollo també. Tots, vull dir, és una saga, una família que...
0: Diguem-ho
2: així. Hem mamat i hem viscut el futbol.
0: Sou reincidents.
2: Sí. Sí. I costava molt abans. No hi havia les facilitats d'ara, no hi havia les instal·lacions ni la roba esportiva. Tenies de sacrificar més. En els vestidors no hi havia, per exemple, almenys parlant de Quirenys, no hi havia aigua calenta. Teníem d'anar a Can Quintana a dutxar-te. Tenies d'anar al Remei a les 6 del matí a córrer per entrenar-te, perquè llavors tenies d'anar a treballar, que tothom érem aprenents, o de lampista, o de lo que sigui, o de fuster. I vull dir, ens tenia ocupats totes les hores.
0: També fa per això, i passo l'Agustí, que aquesta exigència sigui per bé de la persona, no?
3: Sí, és per bé.
0: Evidentment que és... Treu de fumar, treu de beure,
3: treu de
0: segons quines coses...
3: Exacte.
0: Allò que deien els entrenadors de les vostres èpoques, que segons quines coses el cap de setmana no les teníeu de fer, abans del partit.
3: Sí, mira, ara jo estic recordant un cas que vàrem treure... No el vam treure perquè no va arribar a entrar. Ho vàrem impedir d'un jugador, i si parlem d'un juvenil, que a casa seva, pues, havia molta droga. I nosaltres ens en vam cuidar de salvar-lo d'aquesta vida. Perquè igual que ha dit Manolo, vull dir, 24 hores futbol. Perquè jo, per exemple, m'ha passat volant tota la joventut, i les setmanes, els mesos i els anys... I era 24 hores futbol. I miràvem això. També d'educar esportivament a la gent. Parlant sempre de base. Els primers equips ja és una altra cosa, perquè ja, els ser adults ja és diferent, no? Però que també els ajudaves, eh? Però a la base hi tenia molta... molta dedicació per això.
5: En una altra ocasió, però almenys una pinzellada, en parlarem. Els clubs de futbol, igual que totes les entitats, passen per, de vegades per aquests dents de serra, no? Que de vegades estàs a dalt, de vegades estàs a baix, de vegades estàs al mig, de vegades la gent t'ajuda més, de vegades l'Ajuntament t'ajuda més, de vegades hi ha una camada de jugadors que els tens full i de vegades hi ha un d'allò que ningú vol saber res. Veu passar els dos per una època, el 75, bastant crític a l'Arenys, no?
3: Pues sí, el 75, temporada 75-76, el primer equip va desaparèixer uns 10 dies abans de començar la temporada i llavors l'Ajuntament se'n va fer càrrec, entre cometes, i l'Enric García Baena va encarregar de que ens féssim càrrec, que va ser l'any, bueno, l'any següent, que jo vaig quedar arruïnat per saber el nom. Però bueno, això és una anècdota, ho vaig fer a gust, ja està. Ara no ho tornaria a fer, eh? Això ho tinc molt clar. Però, però vaig fer-ho...
5: Això molt el club, eh?
6: Bueno. És que el doctor sí. Estima molt el club.
2: Sí. Va néixer a casa al camp de futbol, ell.
3: I el club el porta dins.
2: Amb el seu pare, ja.
3: I el club el té meu pare. Però bueno, és igual. Bueno.
5: Però són paraules boniques, també. Bon
3: sí, no, no, sí, sí, el que passa que...
5: Normal.
3: Doncs que llavors sí que vàrem fer, això m'agradaria dir-ho com anècdota o d'això, en Salvador Lersa i jo, que vàrem ser els que vàrem sortir d'Arenys tant a nivell, si es pot dir, cultural i esportiu a l'estranger. I vam anar a Clement Ferran amb el juvenil.
5: Això era un salt important, suposo, no?
3: Bueno, era perquè hi vam anar amb una empresa internacional, ens va fer gràcia, tothom es pagava el seu, i ens va fer gràcia portar el nom del club i el nom del poble fora. I l'any següent vàrem anar a Amsterdam.
6: És la primera vegada que es va fer això?
3: Sí, sí, la primera vegada. Per això som els pioners.
5: Això també és una manera de vendre el poble i el país, no?, fora d'aquí.
3: Sí, sí, sí, està clar, està clar, està clar.
2: El turisme.
5: De fet, ara nosaltres estem en una zona que venen molts equips d'Europa a jugar a prop d'aquí. Això en saps ben prou.
6: Sí, per sort.
5: Explica'ns una mica...
6: No, que... bueno, a veure, això... Amb aquest ventall que has fet de que l'Arenys de Mar amb l'Agustí i l'Ersa van marxar fora, ara fa uns 20 o 25 anys que els equips, doncs, a partir de Setmana Santa, venen i...

0: a Santa Susana. És a dir que ara això és com ja una norma. I després han entrat altres tornejos també com a MIC, i bueno, ja ha sigut més professional el tema, el tema de mi, però pel tema aquest amateur, el tema amateur és això, el que han fet, han vingut holandesos,
1: molts, francesos
0: italians. Llavors venen aquí.
1: Jo dic una cosa, a vegades en aquests tornejos jo vaig tindre l'ocasió de veure el Neymar i, per exemple, vosaltres en sabeu més que jo, com veus la selecció del Brasil amb l'equip que porta...
0: Que, sí, a veure, aquell temps que dius tu, sí que venien... Ara ja els jugadors que venen ja no són... Per mi no és una selecció tan d'elita com va venir.
1: Que Déu n'hi do, no?
0: Aquí hi havia l'Anai molt a dins, i llavors portaven les figures, i Neymar va estar jugant aquí. Sí,
1: no, me'n recordo perfectament, que era un nano.
0: Sí.
1: Deixin que... què recordes? Quin bon record tens de l'Hispània?
2: Quins bons records?
0: De l'Hispània.
2: Primer de tot, de l'Hispània, no. Volia anomenar... Volia anomenar, vull dir, a Manrevell,
1: sí,
2: com a primer entrenador que vaig tenir, que era molt jovenet, llavors jo a Manrevell, 16 o 17 anys, no tenia més. Però després vam tenir la sort, entrenar el juvenil de l'Arenys. Uh-huh. Hi havia pel mig també un tal Virgili.
1: Em sona, sí.
2: Però no era l'entrenador que nosaltres esperàvem. I llavors, del Virgili, va entrar el senyor Basilio Nieto.
1: Això és un punt a part.
2: Això és un punt a part. És una altra cantara.
1: Això és un punt a part, perquè tenim de dir que l'Arenys, aquí hem tingut l'oportunitat del Basilio Nieto. Què recordes del Basilio Nieto?
2: Basilio Nieto, una anècdota molt, molt curiosa.
1: Això és el que a la ràdio ve.
2: La primera lliçó que em va tocar una miqueta a mi va ser amb els primers entrenos que ens va fer. I molt bé, molt, molt respectuós, parlant castellà o el que sigui, perquè va venir de Castelló de la Plana,
1: sí,
2: aquest senyor, i vam començar a connectar amb ell, totalment canviat d'en Ravell i Virgili.
1: Estem parlant
2: i ell, allò, allò va ser
0: un professional.
2: Una sort gran poder contactar amb un entrenador que era, va venir de Castelló de la Plana, uh-huh, i em sembla que va fitxar pel Barcelona, si no recordo malament.
1: Sí. I després a l'Espanyol.
2: I tenir-lo amb uns juvenils, nosaltres estàvem encantats. Va ser una sort... I, bueno, un dels primers entrenos que vaig tenir, vaig tenir la sort de ser titular, però, si es pot dir ara, no és cap mal.
1: No, i tant.
2: En un partit dels que ens va dirigir, dels primers, va ser de que durant el curs del partit em van tirar una pilota a mi, que feia d'extrem dret jo, i me'l va tirar una miqueta dudosa de poder xutar-la. Però llavors me la van provar i me la van tirar al cantó esquerre. Al cantó esquerre, me vaig acostar més a la porteria, però amb la resquerra no tenia
1: el xut,
2: no tenia la direcció i la seguretat que tenia, i vaig xutar la pilota i vaig fallar el gol. No em va dir res aquell moment, però tenia el costum de fer els entrenos, per exemple 20-25 minuts de física.
1: Molt
2: i llavors ja entraves, feia dos equipets amb tota la gent que tenia formada.

0: i fèiem el partidet i allò tot,
1: allò agradava tot, a
0: allò agradava i, i allò, bueno, i l'anècdota ara li explicaré detallada, ja em faré curtet, és de que fem l'entreno després d'haver fallat el gol, fem l'entreno normal, i pam, pam, pam, fem la física. I llavors, a l'hora del partit, tria els que li va semblar amb ell, amb un cantó, i va fer un equipet de la gent que tenia.
1: Uns titulars i uns suplents, no?
0: I a mi no em va... No
1: tria, no t'agafa.
0: Com si no hi fos, jo, allà. Dice, tu, Erce, o em deien Erce, Jaurés, quasi no me'l deia ningú. Però, Erce, què passa? Jo li dic, què passa? Dice, tu, el entreno que tienes, has hecho la física como el resto de l'equipo. Pero tú, ¿ves esa pelota que hay aquí? Sí. Cogerás esta pelota y te pondrás aquella pared lo más separado de los que juegan el partidillo normal. ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que chutar a la pared, una vez con la derecha y la otra con la izquierda. Esto que es por haber fallado el partido. No, no te preocupes, tú hazme esto. Y lo harás durante unos entrenos.
2: Y així se'n vas aprendre.
0: Vaig ja agafar tant d'allò que hi ha...
1: Dreta i esquerra.
0: Que me feia una lliçó, que no, els altres dos entrenadors que havia tingut, desgraciadament, em sembla que tots dos són morts, descansin en pau. Però vull dir que feia... No prenia l'ú d'ell en poc temps que el teníem.
1: L'ú que ve que va anar. A recordar, perquè estem parlant dels anys 50,
0: molt bé.
1: El Basilio Nieto va jugar al Castelló, va és de les categories inferiors del València, va jugar amb el València, va jugar a primera divisió, va estar convocat per la selecció espanyola i no va arribar a jugar, però estem parlant d'una de les figures clau i una de les figures que també volem parlar d'aquest Hispània. Jo deixo una... a la gent de futbol, que ara ens deia el senyor Erce, per dir-ho així, escolteu, vosaltres que hi enteneu d'organigrames, és tan important que hi hagi un professional davant sent un entrenador? Una persona que et pugui ensenyar coses?
3: A veure, un professional, sí. ell ha començat també de petit, i llavors ha tingut també els seus entrenadors, els seus exemples, que quan falles una cosa, pues tenir un top, un entrenador top amb un equip de futbol, és molt important, perquè ensenya molt amb els jugadors. Jo sempre he cregut que un entrenador de futbol té que ser superior amb els jugadors.
1: No vull entrar en debats, perquè Arenys de Mar té tota una sèrie de gent, que ara no direm noms, que parlen de futbol, que han jugat a futbol, però en canvi, vosaltres ho coneixeu millor que jo, al futbol no hi ha ningú que digui, va, som-hi, anem a ficar un equip, anem a ficar una estructura, anem... Per què costa tant? Però no m'ho diguis ara, no m'ho diguis ara, perquè ara anirem a la publicitat.
4: Ràdio Arenys. Descobreix Sahaya Yoga, un mètode únic i gratuït que et permet, de manera fàcil i espontània, assolir un estat de meditació, pau i harmonia interior.
5: Connecta't amb el teu veritable ésser a través de senzilles afirmacions que t'ajudaran a viure amb equilibri cada dia.
4: T'oferim sessions online per Zoom, els dimarts a les 11 hores i els dijous a les 17:30 hores.
5: Per a més info, truca'ns al 662 117 057 o visita sahayayoga.es.
4: Sahaya Yoga, el camí cap al silenci interior.
6: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
7: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
8: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
7: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
8: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
7: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
9: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
10: Veïns de Mar, amb Joan Puig.
1: El programa Carles.
11: Gent de Mar, del Joan Puig.
1: Ah, fantàstic. Ets un crac. Escolta'm, hi ha moltes... Ja veieu que avui no ens acabarem res. Perquè parlar de futbol des del 1911... 12, 13, 14, que és fins actualment, són 114 anys de futbol, però jo sí que el que vull marcar és que veieu la veu d'aquesta gent que parla de futbol, l'emoció que tenen, la dedicació des del punt de vista de les persones que hem portat avui, doncs que són gent no que viuen del futbol, sinó que viuen el futbol, que és una cosa important. I suposo que amb totes les coses de la vida és de ficar-hi una mica de passió, no?, amb el que fas. Jo, no sé, suposo que aneu bé? Aneu bé? Tots esteu...
3: Sí, sí.
1: Sí, val, perfecte. Jo avui, amb l'amic Talleda, que és el que ens ha portat...
3: El jefe de la...
1: De la tribu, el de l'equip, jo el que voldria és rendir aquest homenatge, que l'hem començat parlant, de l'Eloi, del Basilio, però sobretot voldria, avui que també tenim el director de la ràdio, tots estem així a veure, saps, amb el 3%, a veure què passa. Jo voldria fer un petit homenatge d'aquests 114 anys a l'equip que, d'alguna manera, fins a dia d'avui, va pujar més a l'Alarenys jugant una Copa del Rei, que va ser l'Hispània, que va arribar a jugar contra el Real Club Deportivo Espanyol. Jo, Talleda, és que tens aquesta gent de... que... l'alineació que podríem dir d'aquesta gent...
2: Sí.
1: Aquest és l'equip. Avui tenim l'Speaker, que ens farà el Talleda, però tenim... Per recordar... també recordarem els tres que recordem, però sobretot aquesta gent de l'Hispània, que avui ens centrem en això. Jo també podria plorar una mica i tindre els ulls plorosos,
3: sí,
1: saps? Perquè hi havia també el meu pare, el rei dels outs, aquí. I
3: que,
1: també...
3: que els tirava molt llargs,
1: molt,
3: eh?
1: Que els tirava molt llargs, i aleshores sí que tinga aquesta fibra. Per això, com hem parlat amb això, jo també em sento molt implicat. Talleda, a poc, perquè tenim un especial. També pensem que el míster, el Basilio, també té família aquí a Arenys.
2: Sí.
1: I també va per ells per aquest. L'entrenador en aquells moments era el Basilio Nieto. A més, amb la fitxa del Barcelona surt les vegades que va jugar amb el Barça, que van ser poques, però també fica a sota, diu, i va entrenar a diferents equips de Catalunya, entre sí, quan va ser aquest. Sisplau, Quico, qui jugava? Qui és aquesta alineació? Comencem.
2: Jo, en aquella època, l'entrenador d'un Basilio Nieto Barranco, casat a Quirenys, llavors l'alineació base era Ramon Martí...
1: Un moment, Ramon Martí...
2: Sánchez... Benítez... Verdú... Camil Mas... Germans Mas, també. Germans Mas, Agustí, Julià, Francisco Puig, Salvador Jaurés, Joan Ola, Rebollo, i etcètera. Hi ha la majoria de titulars...
1: Penso que necessitem un aplaudiment. Per
2: la majoria, sí.
1: Per tot, però sobretot per la persona que tenim
2: sí,
1: avui aquí,
2: sí,
1: que és l'Ersa. Però sí, d'altres maneres, també ens explicaves que també hi havia sí, dos més sí, aranyencs que havien jugat amb aquest equip i que potser ens estan escoltant.
2: Sí, jo...
1: És dir, que estan vius, vull dir que...
2: Sí, sí, sí. Llavors, els que van pujar de categoria, entrenats pel senyor Basilio Nieto, en Carlos Martí i en Joan Enric García van anar a l'Espanyol, també. Llavors, en Jordi Periques també va ser un gran jugador que va anar a Badalona, inclús, a Badalona. I llavors jo he fet un petit recordatori d'aquesta època de l'Hispània, que m'agradaria fer-lo aquí, a Antena. Especialment, fer un recordatori, a part del senyor Basilio Nieto, a tres viejas glòries encara en vida, perquè això és molt important a l'època actual que estem, perquè aquesta gent ja tenen més de 90 anys, del Club de Futbol Hispània, i de tot cor, com són el senyor Salvador Jaurés Ersa, aquí present, jugador, entrenador i directiu amb les seves diverses etapes, el senyor Joan Enric García Ferrer, jugador de l'Hispània, espanyol i també políticament i exalcalde d'Arenys de Mar.
0: Sí.
2: I el senyor Jordi Periques, gran jugador de l'Hispània, Arenys, Badalona, etc. Actualment viu a Agramunt, Lleida. Moltes gràcies a tots.
1: Doncs des d'aquí ens assumem.
0: Molt bé.
1: Nosaltres recordem això perquè de vegades, com hem dit, les entitats tenen alts i baixos, i pensem que aquest pot ser un programa que, si teniu a bé, sobretot la confiança que ens feu als oients, doncs que d'alguna manera sacsegi una mica la consciència amb una cosa com és l'esport del futbol, que és el minoritari, però sobretot també el que és la història d'Arenys, perquè aquesta gent d'alguna manera s'ha fet història i s'està fent història. Vull mirar per això per un moment cap al futur i escolta, Manolo, trobarem algun dia un canvi de règim per fer un Arenys amb tota aquesta gent que sabeu de futbol? Pregunta.
3: A veure, aquí jo ja també ja tinc la meva edat, no? Però també puc posar un gra de sorra per un projecte, però aquí tindria que ser que s'ajuntessis gent de futbol que siguessin d'aquí a Arenys de Mar i que intentessin potenciar el primer equip i també potenciar, ara t'ho dic en plan així una mica egoista, que tots els jugadors del futbol base que tenen que marxar d'Arenys de Mar, perquè si marxen és perquè no hi ha nivell de categoria, que Arenys de Mar tingués, jo espero poder-ho veure, tingués un futbol base important, que és perquè així tot lo de d'aquests que estan jugant a fora, pues estarien jugant a casa, i llavors si ve una potència esportiva i diuen, per exemple, m'interessa en Talleda, en algun sentit, no? Pues que llavors ja se'n vagi a fer ja pàtria del poble per jugar amb equips més importants. Però jo una cosa que repeteixo que m'agradaria que sigués és que el futbol base d'Arenys de Mar, que hi ha molta canalla, sigui un referent aquí en el Maresme. Arenys de Mar, perdó, jo Arenys de Mar tindria que ser un referent. Abans ho era. Llavors, pues, es tindria que lograr matèria prima de jugadors...
1: Però això cal una estructura, també.
3: aquesta la mà de... Dintre un castell, la mà de Del Cordero.
1: Aquest és el que deia l'Ersa, no? Trobar un Basilio, en el sentit de trobar gent professional.
3: Sí, trobar una bandera.
1: Val, d'acord. Un projecte, que diuen ara.
3: Sí. Si hi hagués una bandera... Entraria gent...
1: Tu que no pares de moure't.
3: No paro, sí.
1: És veritat. Escolta, si tinguessis de demanar als Reis per dintre de 2 o 3 anys, perquè això no es fa de la nit al dia, a quina categoria tindria d'estar l'Arenys, el primer equip?
3: Pues aquests moments l'Arenys de Mar, sense ser egoista per una cosa, ara ja no existeix preferents. Una tercera divisió seria una de la il·lusió més maga que tindria jo de l'equip de
1: la tercera divisió. Són paraules majores,
3: sí, paraules majores. Llavors, sí. Clar, és el que dius tu, és una cosa que s'ha deixat l'Arenys, aquí Arenys s'ha deixat, el futbol s'ha deixat. Llavors, la canalla no viu com vivia abans, eh? Jo anava a les 3 de la tarda a la doctrina i m'escapava
1: per anar al futbol.
3: Vale? I llavors per tirar enrere per lo que tu vols dir, pues l'il·lusió que l'Arenys estigués aquí
1: i que la tens, a més, perquè no aquesta pregunta no t'arriba del primer cop, perquè tu l'has feta.
3: No, clar, jo me l'he feta i llavors com que també jo ho he viscut el referent de futbol base aquí a Arenys de Mar, aniria bé pues que tenir equips de preferent i alguna vegada passar
1: a divisió
3: a nacional. Ja no, perquè això amb el doctor, amb l'Agustí, ho hem viscut que hi va haver un moment que podíem pujar a nacional i no es va valorar la categoria de preferent de juvenils.
1: Que això també passa molts de cops.
3: això també passa. Que els que manaven en aquell moment, però bueno, ells sabien el per què. Però amb el que tu dius, Joan, a mi m'agradaria que Arenys de Mar sigués un referent del Maresme amb el tema de futbol. I fa falta...
2: Ojalà, però costa molt, home. Vent-hi equips tan professionals com el Barça, l'Espanyol i Sabadells i tot això, que tenen un futbol base que tothom vol pujar i tothom té assessors, tothom té managers.
12: Costa molt. Per exemple, tenim el Vilassar aquí al costat, sí. I ho està fent.
1: Sí, però el Vilassar té l'escopim.
12: Jo he estat al Vilassar, tercera divisió, i he estat al Llagostera, segona B.
2: Però hi havia paganos, eh?
12: Bueno, com, sí, això és cert. Però la base que abans la portaven pitjor que Arenys, si es pot dir, que em fa molt de mal això, però després ho varen arreglar-ho i ara tenen els equips lluitant per pujar nacional, el juvenil. Està del Vilassar, que pot ser que pugi.
1: Que passa que el cas del Vilassar, ho coneixeu, clar. Darrere hi ha l'Espanyol, d'alguna manera.
12: Sí, entre cometes, sí. Allà hi ha en Dani.
1: Però torno aquí, escolta, hi ha gent de futbol, Arenys. Hi ha gent de futbol i fins i tot hi ha algú que estaria disposat, com vas fer tu, no arruïnar-se, però sí ficar diners per
12: Sí que n'hi ha.
1: Per això t'ho dic.
12: I en canvi el coneixem tots.
1: Anem fent, no ho sé, vosaltres que esteu directament, de vegades per agafar els per la pedra i dir, nois, fem un projecte de 5 o 6 anys, no? Perquè no és per demà, això.
3: Bueno, però tot aquí...
1: Temporades.
3: Joan, com que anem passant d'anys en anys, sí. I això en Salvador Alversa i en Talleda i el doctor també, aquí Arenys som d'entrada, és un poble raríssim. Comencem. No toco futbol. Et dic, hi havia el Gran Casino, sí. Hi havia l'Ateneu, i hi havia el coro. Bam, un mateix poble, tres entitats.
12: Vale, perquè és un poble de capadetes.
3: I llavors, voltant ja amb el tema, pel tema de futbol, si mires l'història del futbol, hi ha sempre equips que es formen equips. Llavors, un dels problemes que jo veig aquí a Arenys de Mar és que hi hagin en un mateix poble en aquest cas hi ha dues entitats, i que els perjudicats, i això en el programa que faig el dilluns,
1: sí,
3: també surt, els perjudicats són els jugadors. No pot ser que vagin al col·legi i diguin...
1: tu, jo soc d'aquest i...
3: Tu, jo soc d'aquest. No, si van al col·legi, que parlin de Barça, Espanyol, Madrid...
1: Però, estic totalment d'acord.
3: Però que es parlin Cinera, Arenys, Cinera...
12: Si em permets...
3: Sí, home.
12: Jo, per això, la meva il·lusió sempre ha sigut que no només les entitats de futbol, sinó totes les entitats esportives sota una mateixa bandera. I el futbol, perquè és el majoritari com a capdavanter, i les altres entitats, amb les seves respectives juntes, i una de general, que pertanyessin...
3: Unificar tots els esports...
12: seccions, com tenen els grans clubs.
2: Però és molt difícil, Arenys.
12: Això és molt difícil.
2: Que abans ja ho ha dit en Manolo.
12: Això és molt difícil, Arenys, perquè, pel que hem dit
2: ja
12: abans...
2: Ja ho deia el pare Baranci, quina gent, la gent d'Arenys. Sempre hi ha hagut Arenys, jo a l'edat que tinc, els dos bandos he conegut. Per exemple, els capellans i els frares, les monges i els hermanos, els de dretes i els d'esquerres, el Cafè Espanyol i la Sala Mercè, l'Ateneu i el Casino, el Popular i l'Unió Esportiva. Sempre no hem anat mai a una, mai.
1: Doncs potser arribarà un moment.
2: Ja seria hora.
12: Però això seria molt maco.
1: Escolta,
12: ja seria
1: hora. Ens queda molt poc. Ens queda molt poc. Jo vull donar les gràcies avui que ens heu acompanyat a tots amb aquest petit homenatge. Jo crec que això és com Casablanca, és el principi d'una gran amistat, anirem fent coses. Però jo m'agradaria trencar un mollo, i el que ens agrada del futbol, m'agradaria que em diguéssiu la vostra opinió, molt ràpidament, d'aquest xicot de Mataró, que sembla que té de menjar-s'ho tot. Del Lamine Yamal. Aguantarem, arribarà dalt de tot, o volem, no balón de playa, o volem...
3: Es cremarà, després, aquesta és la qüestió. Tu
1: què hi entens?
3: No, jo què hi entenc? Jo entenc una mica al costat d'aquests tres dibus que hi ha aquí. Jo el que estic ara... aquest nano ha entrat molt fort, però ara com hi han jugades, i no és perquè sigui del Barça ni molt menys, però perquè també ho fa la selecció, que juga amb una prepotència...
1: Barça, potser.
3: Sí. Que encara, per mi, encara no ha fet res.
2: No li pertoca encara aquesta prepotència.
3: Aquí el professional de futbol...
2: No li pertoca perquè ara la joventut es formen més aviat. A 16 anys ja poden jugar amb els homes. Nosaltres, abans, a la nostra edat, tots els que estem aquí, si no tenies 18 anys fets...
13: L'informatiu cap de setmana. Bon dia, avui és dissabte 23 de maig del 2026. Som al primer dia del cap de setmana, és la una del migdia, i fins a dos quarts de dues us explicarem el més destacat d'aquesta jornada al nostre municipi i al Maresme. Comencem avançant-vos als principals titulars. Arenys de Mar és avui l'escenari del 50è Congrés Internacional de la Flama del Canigó. 200 persones procedents d'arreu dels Països Catalans són aquest dissabte al nostre poble per participar d'una jornada amb epicentre al Calissai i que inclou activitats, ponències, visites turístiques, música, un sopar i un breu correfoc. El Teatre Principal aposta aquest diumenge pel cant a capella femení, amb el cor Vox Alba. El concert comptarà també amb una col·laboració especial i ben aranyenca, la del cor Adamaris, gràcies al seu vincle amb la cantaire Marta Terrides i Elisenda Carrasco, directora de la Coral Barcelonina. El documental La vida en una gota, dirigit per Pedro Landínez, arriba aquest dissabte al Teatre dels Seràfics. L'obra aborda la importància del cribatge neonatal, més conegut com a prova del taló, a través d'històries personals que posen de manifest les diferents maneres de procedir als territoris de l'Estat espanyol. I tenim també alguns dels titulars més destacats de la setmana. El govern té confirmada la pròrroga de la subvenció Next Generation per a les Clarisses fins a finals d'any. Així ho han traslladat els responsables del programa PIREP per a la rehabilitació d'edificis públics del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. una notícia que s'ha conegut en el ple d'aquest dijous després d'una pregunta d'Esquerra, Arenys en Comú i el Partit Popular. L'Ajuntament d'Arenys de Mar ha tancat el compte general del 2025 amb un resultat pressupostari de 4,4 milions d'euros positius. A més, acumula un romanent de tresoreria de més de 17 milions d'euros. Les sol·licituds per les beques menjador es poden presentar fins al pròxim 25 de maig. Aquest any, però, des del Consell Comarcal del Maresme, es mostren preocupats per l'eliminació dels criteris socials en la valoració de les sol·licituds. I dimecres es va viure, a Arenys de Mar, una nova protesta a les escoles Bressol i també al CAP. Docents i sanitaris han sortit novament al carrer a reclamar els seus drets laborals. Finalment, repassarem també un nou cap de setmana esportiu pels equips d'Arenys de Mar. Només competeixen el vòlei femení i els primers equips masculí i femení de l'hoquei patins, que tanquen la temporada.
7: L'informatiu cap de setmana.
13: Arenys de Mar és avui l'escenari del 50è Congrés Internacional de la Flama del Canigó. 200 persones procedents d'arreu dels països catalans són aquest dissabte al nostre poble per participar d'una jornada amb epicentre al Calissai i que inclou activitats com ponències, visites turístiques, música, un sopar i un breu correfoc. Aquesta tradició catalana, vinculada al solstici d'estiu, va néixer a la Catalunya Nord, territori sota administració francesa, i es va anar estenent posteriorment als restants territoris de parla catalana. A la jornada d'aquest dissabte, que ha començat pels vols de les 10 del matí, hi ha hagut un seguit de ponències sobre aspectes relacionats amb la Flama del Canigó. El responsable d'aquesta primera part de la jornada, David Caldeira, ens parla del context i significat del Congrés Internacional de la Flama del Canigó.
14: És una trobada anual, és la cinquantena, que es fa, sovint es fa a la Catalunya Nord, es fa al Principat, també es pot fer a Provença. A l'organització hi ha moltíssima gent, molts aranyencs, eh? Jo al capdavall doncs, portaré només una part, que és aquesta, però hi ha hagut gent que ha fet i ha treballat molt, especialment la Xesca Vila, que és l'ànima, diguem-ne, de tota la festa, de tota l'activitat d'avui. I, home, ho vivim també amb un cert, primer, amb un reconeixement a pràcticament a més de 50 anys que la Flama arriba a Arenys, que va començar arribant amagada, que ara ja no arriba amagada, però tampoc arriba, diguem-ne, reconeguda de la mateixa manera que ens agradaria.
13: Ràdio Arenys ha pogut parlar també amb alguns assistents a la jornada, que ha començat omplint de gom a gom la sala Josep Maria Arnau del Calissai, així com veuen la Flama del Canigó.
15: El Congrés és el 50è Congrés Internacional de la Flama del Canigó, que representa la idea de que les focs de Sant Joan tenen una flama que els encén i que aquests focs, com són tradicionals per tot el que és el Mediterrani, el foc uneix totes aquestes fogueres que es fan en aquests llocs que hem comentat.
16: Bé, per mi la flama és com un símbol també d'agermanament de tots els països catalans i crec que és molt important doncs, conservar aquesta tradició per mantenir doncs, viva i unida aquesta flama. I la veritat que es viu amb molta emoció.
13: De cara a avui a la tarda hi ha previstes activitats com visites turístiques o actuacions musicals, amb la versió curta de la dansa d'Arenys o el concert del grup Acordionistes i Pandretes del Coro. També es farà, a 6:45 del vespre, la inauguració del monument dedicat a la Flama del Canigó a la part nova de la Riera. Tot plegat culminarà amb el sopar i la cerimònia oficial. La gala comptarà amb una processó amb torxes, parlaments i l'entrega d'obsequis, com ara el quadre La Barretina d'Or, que quedarà custodiat a Arenys de Mar durant tot l'any. Finalment, els Diables Socarrimats protagonitzaran un breu correfoc de cloenda del 50è Congrés de la Flama del Canigó. Val a dir que la flama fa 45 anys que arriba a Arenys de manera ininterrompuda. I el Teatre Principal aposta aquest diumenge pel cant a capella femení amb el cor Vox Alba. El concert comptarà també amb una col·laboració especial i ben aranyenca, la del cor Adàmaris, gràcies al vincle amb la cantaire Marta Terrides i Elisenda Carrasco, directora de la Coral Barcelonina. 20 veus i 20 timbres, tots ells femenins, es fondran en un so a capella excepcional. Sense cap acompanyament d'instruments, el cor dirigit per Elisenda Carrasco oferirà un repertori musical de peces dels segles XX i XXI, dividit en dos blocs i on el moviment se suma de manera harmoniosa a la música, gràcies a la tasca de Claudina Canals. Escoltem la seva directora.
17: Consisteix en un repertori contemporani que està dividit com en dos grans blocs, una part més sacra i una part de caire doncs, d'arrel tradicional o cançons d'autors, totes elles contemporànies del segle XX i XXI, que es realitzen en moviment, és a dir, les cantaires cantem de memòria, canten de memòria, i es fa tot amb un moviment que està d'acord amb tot el que es canta.
13: Nascut el 1989 a Barcelona, el cor Vox Alba agrupa dues desenes de dones. Aquest nombre permet a les cantaires un protagonisme poc usual gràcies a un repertori ric i divers. De fet, a Arenys de Mar interpretaran 12 peces d'autors de diferents nacionalitats.
17: Interpretarem 12 peces. Hi ha, per exemple, autors com Ola Yeilo, que és un autor noruec, Ave Maria de David McIntyre. També tenim, doncs, per exemple, Sarah Quartel, que és una compositora canadenca. També tenim compositors del País Basc, d'Hongria. I, evidentment, doncs, també tenim compositors del nostre país, com poden ser Carles Prat, que és un compositor jove, també director musical, o Xavier Puig.
13: Una de les veus del cor Vox Alba és la de Marta Terrides, que ara forma part del cor barceloní i en el passat era membre del cor Adàmaris d'Arenys de Mar, que també col·laborarà en aquest concert. L'espectacle a capella en femení, que es va estrenar fa només dues setmanes a l'Hospitalet de Llobregat, dura aproximadament una hora i 15 minuts. El preu de l'entrada és de 15 euros a la taquilla, 13 si es compra anticipadament i 8 en el cas dels socis i sòcies. El documental La vida en una gota, dirigit per Pedro Landínez, arriba aquest dissabte al Teatre dels Seràfics. L'obra aborda la importància del cribatge neonatal, més conegut com a prova del taló, a través d'històries personals que posen de manifest les diferents maneres de procedir als territoris de l'Estat espanyol. La vida en una gota és una obra que tracta una qüestió molt sensible, la del cribatge neonatal, una prova que a Catalunya permet el diagnòstic precoç de 27 malalties minoritàries que exigeixen una ràpida actuació mèdica per tal de canviar el pronòstic i evitar possibles seqüeles. Com explica Pedro Landínez, el productor executiu de La vida en una gota, les diferències entre comunitats autònomes són ben marcades.
18: El cribado neonatal, que es una política de, bueno, un programa de salud pública que debería ser igual para todas las comunidades, vamos a ver cómo, dependiendo del lugar en el que nazcan, las personas van a tener una oportunidad de diagnóstico diferente. Quiero decir, hay niños que nacen en Andalucía y tienen una oportunidad de diagnóstico y una calidad de vida relativamente buena, muy buena, porque han podido acceder a unas pruebas ampliadas de cribado, y hay niños que nacen en Cantabria, por ejemplo, y no han tenido esa oportunidad, y entonces su vida, pues están, pues bueno, pues tienen discapacidad.
13: La sessió s'emmarca en una iniciativa impulsada per Mas Visibles Federació amb el suport dels ajuntaments d'Arenys de Mar i Arenys de Munt. Després de la projecció, es farà una taula rodona que permetrà aprofundir sobre els temes plantejats i generar un espai de debat i reflexió col·lectiva sobre una realitat i una pel·lícula crues, com admet Landínez. Ell mateix també ha explicat que la seva idea és aconseguir el 500.000 de signatures necessàries per tal d'impulsar una iniciativa legislativa popular que es tradueixi en una llei que equipari els cribatges neonatals en les diferents comunitats autònomes.
18: Quiero decir que esta película es una película bastante... no es dura, pero sí que te pone la realidad de lo que hay. No... es cruda, vamos a decirlo así, ¿vale? O sea, no esconde nada y enseña las cosas tal y como son. Nosotros estamos promoviendo una iniciativa legislativa popular, una ILP, para que el gobierno legisle y haga una ley para que todas las comunidades autónomas tengan el equiparado las pruebas del talón.
13: El documental es projectarà a les 6 de la tarda d'avui i l'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament dels Seràfics. la 1:11, i us recordem també que ara mateix s'està celebrant al Club de Pesca Mar Esport l'acte d'entrega de la morratxa d'honor a Joan Major com aranyenc de l'any 2025. L'acte, que ha començat a la 1:00, està organitzat per l'Associació d'Informadors d'Arenys. I també avui dissabte, en aquest cas a 9:45 de la nit, hi ha una nova edició dels Balls de Dissabte a l'Ateneu, a càrrec del duet Xarop de Nit. El preu per a socis i acompanyants és de 8 euros, 10 en el cas del públic general. I per últim, diumenge al migdia, exactament a les 11, comença una nova visita guiada al Port d'Arenys. Cal inscripció prèvia a turisme@arenysdemar.cat i posteriorment efectuar el pagament al compte bancari que es rebrà per correu electrònic. El cost per participar-hi és de 5 euros, que en són 4 en el cas de les persones amb més de 65 anys o menys de 16.
19: L'informatiu cap de setmana.
20: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
21: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
22: Com pot ser, si sempre feu fotos?
21: Sí, però no són de veritat.
22: I si li regalem un reportatge?
21: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
22: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
23: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
24: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
23: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
25: Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
26: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
25: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
19: Ràdio Arenys. Notícies.
13: Passem al resum del més destacat de la setmana, perquè el govern municipal té confirmada la pròrroga de la subvenció Next Generation per a les Clarisses fins a finals d'any. Així ho han traslladat els responsables del programa PIREP, una notícia que s'ha conegut en el ple d'aquest dijous després d'una pregunta d'Esquerra, Arenys en Comú i el Partit Popular. Gemma Roig.
27: L'Ajuntament d'Arenys de Mar estava pendent de la confirmació de la pròrroga d'aquesta subvenció, la més important adjudicada per la futura biblioteca, 2,7 milions d'euros. El regidor d'Urbanisme, Domènec Massuet, va anunciar en el ple d'aquest dijous que han rebut la confirmació via telefònica i que aviat podran presentar la sol·licitud pertinent per tal de tenir aquest nou termini fins a final del 2026.
28: Pel que fa a la subvenció dels New Generations del PIREP, aquesta que és la més important, la de 2.746.000 i que tenim ara un mes per acabar de justificar, els responsables d'aquesta subvenció ja ens han comunicat via telefònica que en breu s'obrirà la sol·licitud de pròrroga del termini d'execució d'obres fins al 31 de desembre de 2026, que és el timing que tenim a l'obra del procés d'execució i calendari de treballs, que si ningú es constipa durant aquests mesos, arribarem.
27: Tal com explica el regidor d'Urbanisme, les obres van a bon ritme i s'està complint amb l'últim cronograma previst. Des de l'oposició van celebrar la notícia d'aquesta pròrroga de la subvenció i confia en arribar a temps per poder acabar l'obra a finals d'any.
13: L'Ajuntament d'Arenys ha tancat el compte general del 2025 amb un resultat pressupostari de 4,4 milions d'euros positius. A més, acumula un romanent de tresoreria de més de 17 milions d'euros. Núria Torrents.
0: Uns diners que, tot i estar al compte bancari del consistori, no es poden utilitzar com a conseqüència del marc legal estatal. És a dir, ja està el bé acumulat, però no es pot invertir en qualsevol aspecte que el govern consideri. Tot i això, l'objectiu de tresoreria és utilitzar-ne el màxim possible perquè pugui revertir-se en projectes pel municipi. Ho exposava en sessió plenària la regidora d'Hisenda, Cristina López.
4: Fa patxoca dir que hi ha un romanent de 17 milions d'euros, però també fa una mica de por perquè dius tinc tants diners i no me'ls puc gastar, però tots sabem quines són les regles del joc, és a dir, no podem gastar el romanent per lo que vulguem. Sí que voldríem tenir menys romanent i que s'hagués pogut executar i que tinguem moltes obres i moltes millores ja fetes i que tinguéssim menys diners en el banc, però al final tenim aquest romanent i amb les regles del joc que hi ha intentarem doncs fer la màxima despesa possible. Sí que és veritat que hi ha una manca d'execució.
0: Precisament sobre aquesta manca d'execució d'inversions, la regidora ho atribueix a l'endarreriment de les obres de les Clarisses. El govern tenia prevista una despesa d'1,5 milions al 2025, dels quals només se'n van acabar gastant 200.000. Per això la xifra final de superàvit de l'any passat se situa sobre 1.600.000 euros. Finalment, l'informe d'intervenció ha estat favorable en aquesta liquidació perquè considera que s'està complint la regla de despesa i es garanteix l'equilibri pressupostari.
13: Vinculat a aquesta qüestió, en la mateixa sessió plenària es va celebrar un punt d'urgència per exposar que l'Ajuntament alliberaria 870.000 euros del romanent de tresoreria per un seguit d'obres i inversions que considera de caràcter urgent, ja que s'han d'acabar abans del 2027. Entre elles hi hauria la planta baixa de l'Escola Bressol, el carrer de l'Olivà o l'obra del carrer Bonaire.
0: El govern apunta un seguit d'obres que el crèdit pressupostari previst per enguany és insuficient i per això va demanar al ple l'aprovació de modificació d'aquesta partida. En total són 872.000 euros del romanent que quedaran lliures perquè el consistori els destini inversions que s'han d'acabar aquest any. És Cristina López.
4: Hem de parlar de que estem portant doncs, a aprovació una modificació de crèdit per un import de 872.000 euros aproximadament. Llavors, dins d'aquí, d'acord amb la memòria d'alcaldia, estan incloses diverses OPAs. Estem parlant doncs, l'ampliació de la planta baixa de l'Escola Bressol als Colors. Hi ha, evidentment, que no es poden demorar fins al 2027, són les obres de finalització del carrer Olivà.
0: Entre aquestes obres i inversions també hi hauria el canvi de finestres de l'esplai de la gent gran, situat al Calissai, obres al carrer Bonaire, la urbanització i els carrers Sant Narcís i la plaça de la Mina, o la reforma del Parc dels Països Catalans, entre altres. La regidora més destaca la urgència d'algunes d'aquestes obres perquè estan vinculades a subvencions.
13: Precisament, des de l'oposició, van posar la mirada en aquelles obres que ja havien perdut una part de les subvencions i que ara assumiria el cost l'Ajuntament. També van criticar el retard en la documentació per un punt que consideraven molt rellevant. Les sol·licituds per les beques menjador es poden presentar fins al dia 25 de maig. Aquest any, però, des del Consell Comarcal del Maresme, es mostren preocupats per l'eliminació dels criteris socials en la valoració de les sol·licituds.
27: La consellera d'Educació del Consell Comarcal del Maresme, Marta Rovira, ha explicat que les noves bases de la Generalitat estableixen que a partir d'ara les beques menjador es concediran només segons la renda familiar i deixaran de tenir en compte els criteris socials. A més, es considerarà una única unitat familiar totes les persones que conviuen en un mateix domicili sense diferenciar les situacions particulars de cada llar.
5: Només es té en compte els criteris econòmics i ens preocupa perquè hi ha situacions doncs, en què, malgrat que la família doncs, potser no tingui un nivell de renda molt, molt, molt baix, potser és convenient que l'alumne mengi a l'escola per altres motius. Més educatius, de socialització, potser l'ambient familiar doncs, no és adequat, i per tant això ara doncs, s'elimina. I per altra banda també ens preocupa molt doncs, el fet que es consideri unitat familiar totes les persones que conviuen amb el mateix habitatge, quan ens trobem també en situacions, sobretot de famílies amb molta precarietat, que comparteixen pis.
27: Com a contrapartida, sí que ha incrementat el llindar de renda per poder optar aquestes beques menjador que subvencionen els 177 dies lectius del curs. En la majoria dels casos es cobreix el 70% del cost del servei, tot i que aquest any hi ha més facilitats per accedir a la cobertura total del 100% en funció de la situació econòmica de cada família. L'assignació pressupostària del Consell Comarcal del Maresme és de 4,5 milions d'euros. La presentació de les sol·licituds es pot fer presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o via telemàtica.
13: dimecres es va viure una nova jornada de protestes a les escoles de bressols d'Arenys de Mar i també al CAP. Educadors i sanitaris han sortit novament al carrer a reclamar els seus drets laborals. Oriol Leo.
1: En educació, el total de la plantilla de l'escola Maricel i la meitat dels colors es van sumar a la vaga convocada a tot l'estat espanyol per l'etapa educativa de 0 a 3. L'objectiu és reclamar una reducció de ràtios, millores salarials i més recursos per l'escola inclusiva. Ho expressaven així les dues directores, Anna Japón i Elena Rodríguez.
2: Una baixada de ràtios, parella educativa, més recursos per part de, bueno, del departament. Però ja amb una baixada de ràtio i uns sous dignes, tenir vetlladors també estaria bé, perquè hi ha infants amb necessitats que al 0-3 no es contemplen, bàsicament.
3: És una lluita que costa molt, no?, anar avançant, cursos que necessitem, humans i materials, i baixar ràtios, i que sigui gratuït també per les famílies. Vull dir, no és una lluita només com a professional. Les condicions laborals, evidentment, que s'han de millorar, però és que part del servei que estem donant o que hauríem de donar als infants.
1: I també hi ha hagut una nova aturada dels metges a Catalunya per reclamar un conveni específic per al col·lectiu, la fi de les guàrdies de 24 hores i una planificació de les agendes que limiti el nombre de pacients. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, apunta que hauran de renunciar a activitats extraordinàries com els doblatges o l'activitat quirúrgica extra.
6: Proposàvem als nostres companys i companyes que posessin en evidència allò que és una realitat, que les plantilles són insuficients, i per fer-ho el que hem demanat és que els nostres companys i companyes renunciïn a fer qualsevol activitat que no estiguin obligats per contracte o per llei. És a dir, els facultatius i facultatives estem obligats per llei a fer fins a 48 hores setmanals. Tot i això, els metges i les metgesses sovint, molt sovint, estem fent molta altra activitat extraordinària, com peonades, com quiròfans de tarda, com doblatges, etc, etc, etc.
1: Durant l'aturada es van establir serveis mínims i les emergències telefòniques només atenien trucades urgents.
8: Taller Maresmauto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
9: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
10: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
9: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
10: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
9: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
10: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
9: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
13: Ens acostem a dos quarts de dues i en esports aquest cap de setmana acaba la lliga d'hoquei patins, tant masculina com femenina. Només queda també en joc el sènior femení de l'Arenys Volley, ja classificat matemàticament per a les fases d'ascens. Diumenge a les 7 de la tarda, el primer equip masculí de l'hoquei patins arenyenc jugarà a la pista del Sant Josep de Badalona, com a campió de lliga, fet que es va produir ja la setmana passada. Xavi Gallén, el seu entrenador, valora la situació que viu l'equip.
11: Últim partit de la temporada, un cop assolit la nostra fita, l'ascens tan desitjat, doncs hem de seguir demostrant que estem a un gran nivell i acabar amb les màximes bones sensacions possibles. O sigui que hem d'anar per totes, a seguir disfrutant del hockey que estem fent i a treure el millor resultat possible.
13: El mateix Gallén, a més, ha explicat que acabada la temporada passarà a ser el director esportiu del Club Hoquei Arenys de Mar.
11: Jo, personalment, doncs, aquest cap de setmana estrenaré el meu nou càrrec de director esportiu. Càrrec que m'agafo, per davant de tot, amb molta responsabilitat, però amb molta il·lusió i amb un repte personal d'intentar portar el club el més amunt possible i de que d'aquí pocs anys siguem un referent a lo que és de patins al Maresme.
13: Per la seva banda, el senyor femení es desplaça a la pista del Sant Celoni, també diumenge i a les 8 del vespre. És l'equip que va segon, però ja no s'hi juga res. En el cas de les noies de l'Arenys, són desenes amb 22 punts, els mateixos que el Rototang, Vigues i Riells, i un punt més que el Mataró, que va penúltim. I acabem amb el vòlei, una disciplina esportiva en què el sènior femení es desplaça a la pista de les Franqueses Verd, el quart classificat. Elles són segones, empatades a punts, amb el Llars Mundet, que va tercer. Juguen diumenge a les 6 de la tarda, però en tot cas estan ja classificades per unes fases d'ascens que es disputaran precisament a Arenys de Mar, el cap de setmana del 6 i 7 de juny.
7: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
13: Des de l'estudi veiem un Arenys assolellat amb una temperatura que ronda els 24 graus. Connectem amb els companys de la xarxa per saber què podem esperar per la resta del dia al conjunt del país. Hola!
12: Hola, què tal? A primeríssimes hores d'aquest dissabte al matí hem tingut una boira restringida sobretot al nord del Cap de Creus i a mesura que ha anat passant en aquestes primeres hores, la boira ha anat guanyant protagonista a molts punts a la Costa Brava. De fet, a l'Estartit, entre les 9 i les 10, ja teníem una boira ben compacta. Amb un matí molt assolellat al conjunt del país, amb el pagès, sí, de molts núvols als íprims. A aquestes hores tenim el creixement de nuvolades aïllades, esporàdiques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que, de fet, de cara a les properes hores no descartem alguna gotellada. Tot plegat sembla que serà ben poqueta cosa, amb una boira que s'intensificarà i s'ampliarà al conjunt de la Costa Brava. Això farà que les temperatures en aquest sector quedin més frenades, no pas a la zona del Pla de Lleida i també de l'interior de les Terres de l'Ebre, on a aquestes hores les temperatures ja són elevades, però a primeres hores de la tarda inclús podran arribar a superar una altra vegada aquesta barrera dels 35 a 36 graus. Per tant, jornada dissabte càlida aquí a Catalunya. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
13: I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest 23 de maig del 2026. Ens ha acompanyat el control tècnic Eric Morales, així com també Oriol Leo, Gemma Roig, Núria Torrents i jo mateix, Pau Roig. Tornem el dilluns a la 1 del migdia amb més informació. Que acabeu de passar un bon dissabte i fins la propera.

0: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per aquest cap de setmana. La farmàcia de guàrdia per aquest dissabte i diumenge és la farmàcia del Mar, situada al carrer de Vall, número 18. La fracció de recollida selectiva, que s'ha de treure avui a partir de les 8 del vespre, és l'orgànica. En el cas de demà diumenge, es recull altre cop orgànica i també envasos. Finalment, demà, de les 9 del matí a les 2 de migdia, hi ha deixalleria mòbil a la Riera Bisbe Pol, número 122.
1: Ràdio Arenys. Per un món més sostenible, perquè la salut del planeta és la nostra salut. Sàvia Verda, amb Imma Renera.

Hola, molt bon dia. Benvinguts a una nova edició del Sàvia Verda. Fixeu-vos la diferència del passat dissabte, on estàvem amb el temps una mica ennuvolat, feia fresqueta, el vent era fred, etc. Doncs vingueu, ja hem passat aquesta fase de calor que diuen que ens durarà fins dilluns i anem-nos preparant, diria, per l'estiu. Us saludem des del control tècnic, l'Eric Morales, jo mateixa, la Imma Ranera, des d'aquests micròfons de Ràdio Arenys, i ja sabeu que estem al Sàvia Verda. I avui tenim dos convidats, un l'esteu veient a estudi, ell és en Lluís Munts, i l'altre el veieu de seguida, connectat per streaming. Bon dia, és l'August Corrons. Molt bon dia, benvinguts als dos, i deixeu-me que us presenti primer una mica abans d'iniciar la conversa, perquè avui ja us vaig avisar la setmana passada que parlaríem de moneda local, que és un tema que està molt lligat, encara que no ho sembli, a primera vista potser, però està molt lligat amb el tema de la sostenibilitat i, a més, està molt lligat amb el desenvolupament local dels territoris, també. Mireu, l'August Corrons, que és la persona que tenim connectada, és professor i investigador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, on exerceix el càrrec de vicedegà d'Aliances, Comunitat i Cultura, i també dirigeix el Màster Universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social.

0: innovació econòmica i social vinculats al territori. Ell és fill d'Arenys de Mar per part de pare i fill d'Arenys de Munt per part de mare. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional entre l'administració pública, l'emprenedoria i l'activisme ambiental. Ell va treballar a l'Ajuntament d'Arenys de Mar com a tècnic de comerç i també a l'Ajuntament d'Arenys de Munt com a gerent, sempre amb una mirada molt orientada al desenvolupament local i a la transformació comunitària. Ell també és cofundador de Som Energia i ha format part de l'equip impulsor de la moneda local de Santa Coloma de Gramenet, una experiència pionera en sistemes de pagament complementari en l'àmbit municipal. En Lluís és narrador i divulgador d'aquests sistemes de pagament local, escriu articles, imparteix conferències i promou espais de reflexió sobre el paper dels diners en la construcció d'economies més humanes, més resilients i més arrelades al territori. Actualment col·labora amb l'Observatori de la Moneda Complementària, que hem mencionat abans, el qual també és promotor i és autor del llibre Reinventar el valor del dinero para impulsar la economia local, que us ensenyo aquí i que en Lluís amablement m'ha portat i li agraeixo molt perquè segur que és ben interessant. Doncs August, Lluís, comencem a parlar d'aquest tema i jo crec que comencem pel principi. Vinga, què és una moneda local? Com vulgueu.
1: August.
2: Vinga. Sí, jo mateix, en primer lloc, moltes gràcies per la invitació i per poder estar aquí compartint aquesta estona amb tots vosaltres. Bé, parlar de moneda local, moneda social, moneda complementària, té diferents cognoms, dona igual el que utilitzem, al cap i a la fi estem parlant del mateix. Són eines que es posen al servei de les persones per dur a terme el que els diners realment necessiten fer, que és intercanviar. Vale, facilitar l'intercanvi de béns i serveis entre persones. Dintre de les funcions dels diners, que un és la quantificació del valor que té cada cosa i l'altra és la facilitació d'aquest intercanvi, normalment el diner convencional incorpora l'acumulació, no? La tercera funció, que és la de poder retenir aquest diner i trencar d'alguna manera la circulació. Doncs bé, les monedes complementàries, diguem-li, d'alguna manera simplement el que volen és que serveixi per quantificar el valor de les coses i facilitar l'intercanvi, ni més ni menys. Ho podríem resumir d'aquesta manera.
0: Perfecte. Llavors, com diríeu que contribueix aquesta moneda complementària o moneda local al que dèiem abans, no? Que la sostenibilitat sempre té tres potes, no? La social, l'econòmica i la mediambiental. Com contribueixen aquestes monedes complementàries a aquesta sostenibilitat del territori?
1: Bé, una moneda complementària, social, alternativa, ciutadana, i com diu l'August, hi ha moltes denominacions i totes venen a dir el mateix, el que significa és ni més ni menys que és un instrument que es mou per un territori, per una comunitat, per un lloc que està prou controlat, que és prou conegut. Poséssim, per exemple, Arenys de Mar, un poble, una ciutat, allà on sigui. Per aquesta zona és on es mou aquest instrument o on s'utilitza aquest instrument. És evident que si aquest instrument s'utilitza per aquesta zona i no per altres, doncs l'impacte s'optimitza molt més que no pas si aquest instrument es pot fer utilitzar per qualsevol altre lloc, no? Llavors, a partir d'aquí, quan tu tens un instrument que només es pot moure per un determinat lloc amb unes determinades condicions, doncs tu pots gestionar d'una determinada manera aquest instrument, li pots posar regles, clàusules, normativa, perquè tingui o perquè faci la funció que tu creguis que ha de fer.
0: I això, per aterrar-ho, diguem-ne, una mica als mortals, diguem-ne, tant a la part de la... És a dir, per l'administració local, què representa implementar una moneda complementària en el seu àmbit? Des del punt de vista dels diners, diguem-ne, dels ingressos, de les despeses que ha de gestionar qualsevol administració local.
1: Sí. Mira, un ajuntament és, moltes vegades, l'organització... una de les organitzacions amb activitat econòmica més importants d'un poble o d'una ciutat, ja sigui en pressupost, quantitat de diners, ja sigui en nombre de persones o en quantitat de serveis que ofereix en els seus clients, que en realitat són els ciutadans. Val? És l'organització, una de les organitzacions, o pot ser una de les organitzacions més importants. Llavors, clar, si tu tens garantits com a organització

0: entitat pública els ingressos perquè procedeixen dels teus ciutadans via impostos, via l'IBI, via aportacions de l'Estat, tens garantits aquests ingressos, i la teva preocupació com a gestor públic o responsable de diners públics és enfocar-te en la despesa, el que pots fer és gestionar aquesta despesa a través d'aquest instrument, llavors tindríem un sistema de pagament local que utilitza aquest instrument, que n'hi diem moneda, per impactar més i millor, optimitzar més aquests recursos dins d'aquesta comunitat que ja hem dit que, com que està coneguda i està controlada, doncs impacten d'una determinada manera només en aquest sector, en aquest territori.
1: Llavors, August, ara jo sóc un ciutadà, d'acord? O jo tinc un comerç local i canvio, abans que estàvem mig parlant, doncs ens hem mig inventat el nom d'una possible moneda local d'Arenys que es diria Arenyot, jo què sé, per dir alguna cosa. Llavors jo tinc 50 euros, tinc un bitllet de 50 euros i els bescanvio per 50 arenyots. I això què representa per mi com a ciutadà? Què representa per al comerç local? Quina diferència hi ha entre que jo els hi pagui, entre que jo vulgui fer servir aquests 50 arenyots que només podré fer servir aquí, o que faci servir els altres, la moneda corrent, diguem-ne, habitual, no sé com dir-li.
2: Sí, entesos. En primer lloc, merci.
1: Ai, que se'ns ha quedat ara l'August congelat.
2: Hola.
1: Ara? Hola? Ara, digues?
2: Em sentiu?
1: Sí, vas amb una mica de retard amb la imatge. Jo crec que hi ha algun problema de la qualitat igual de la connexió, però crec que et sentim. Sí, digues.
2: Perfecte. Doncs, bueno, no, en primer lloc, gràcies perquè heu començat a fer feina ja, fins i tot li heu posat nom bueno, a la futura moneda. Dit això, bé, una possible futura moneda. En relació a la pregunta que feies, no? Clar, el fet de que jo, en lloc de gastar 50...
1: Ai.
2: Gasti aquestes 50 monedes locals, té diferents connotacions. Abans parlàvem dels tres grans dimensions, no?, de la sostenibilitat, l'econòmica, la social, la mediambiental. Doncs en totes elles té afectació. La més evident és l'econòmica, que és la que mitjà ha començat a dir el Lluís. El fet de que jo gasti la moneda que solament pot circular en el municipi provoca que quan jo doncs, gasti aquests 50 euros en un comerç, aquestes 50 monedes locals en un comerç, aquest comerç els hagi de gastar en el propi municipi. Per tant, hagi de buscar proveïdors del propi municipi on donar sortida en aquesta massa monetària que prové de les meves mans. Una altra cosa és que, com també ha apuntat el Lluís, i suposo que desenvoluparà més, és que nosaltres podem posar regles, no?, perquè aquesta moneda circuli dintre el municipi o en algun moment doncs, pugui ser canviada una altra vegada a euros. Però ja d'una primera tanda doncs, ja recircula dins del municipi, per tant genera un impacte econòmic evident. Un segon impacte és el social, el fet de que
1: Se'ns va tallant estones, August.
2: Del poble, a la gent que t'ho era més, doncs provoca encara més que puguis conèixer les persones, que hi hagi aquesta cohesió social entre...
1: Lluís, August, perdona, ara no sé si ens estàs... És que se'ns va tallant, em sap molt de greu perquè se'ns va tallant i el que estàs dient és molt, molt interessant. Mentre potser intentes veure de millorar la connexió, sí. Jo el que faig és preguntar-li a en Lluís... Espera, que li... Ara tornem amb tu mentre anem avançant, perquè si no el temps se'ns menja. Escolta'm, la Grama, Santa Coloma de Gramenet, decideix quan decideixen ells implementar aquesta moneda, més o menys, quan comença?
0: La moneda... Aquest és un projecte molt, molt interessant. La moneda s'implementa... La primera injecció de diners que fa l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en el sistema, és a dir, que part del seu pressupost el transforma en moneda local, és el 28 de desembre, concretament, del 2016. Però portàvem 3 anys treballant, ideant i dissenyant com volíem que fos aquesta moneda.
1: I quins impactes reals des del 2016, perquè això ja estem parlant de 10 anys.
0: Correcte.
1: O sigui, què ha passat? Com s'ha transformat? Què diuen els comerciants? Què diu la ciutadania? Què diu l'Ajuntament de l'aplicació d'aquesta moneda? en resultats tangibles.
0: Sí, sí, totalment tangibles, que podeu trobar a la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, però també hi ha una pàgina web específica només de la moneda, que penja, òbviament, de la, de la web de l'Ajuntament, que és gramamoneda.cat.
1: Sí, si busqueu això, si, fins i tot si poseu grama Santa Coloma de Gramenet,
0: ho trobareu,
1: sí.
0: Allà hi ha tots els anàlisis, tots els documents, tota la normativa, tota la història de la moneda des d'un punt de vista pràctic. També en el llibre hi ha un capítol que només parla de Santa Coloma de Gramenet, però com a resultats pràctics, que és el que em preguntes. Mira, dins d'aquests primers 3 anys que vam estar estudiant com podia ser la moneda, el que ens vam preguntar des de l'Ajuntament era com podíem donar resposta a una pregunta molt simple. És a dir, quants diners del pressupost municipal que cada any nosaltres tenim i concedim amb subvencions a les àrees de comerç, cultura i esports es queden a dins de Santa Coloma i quants diners d'aquests que concedim amb subvencions se'n van a fora. El resultat va ser que vam analitzar el 2014 i el 2015 totes les subvencions que s'havien concedit en aquestes 3 àrees i el resultat va ser molt similar tant al 2014 com al 2015, que és que de cada 10 euros que l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet concedia amb subvencions a les entitats, a les associacions i a les empreses locals del pressupost ordinari, només es quedaven a Santa Coloma de Gramenet 2,9 euros. De cada 10, només es quedaven 2,9. 7,1 o se'n anaven a fora o no se sabia on anaven. Val? A partir d'aquesta reflexió és quan es construeix argumentari de cara als comerciants i de cara a les empreses locals i, escolta'm, si nosaltres posem un instrument aquí que només el podem fer servir nosaltres i tots els diners aquests que concedim amb subvencions, amb euros, part d'aquests diners els concedim amb aquest instrument, amb aquesta moneda local, que n'hi diem grama, estaríeu disposats a participar, a ser usuaris, a ser activistes de la moneda? El resultat va ser molt positiu. Els primers 100 usuaris que van començar a partir del 2016 amb la moneda, ja el primer any el que van aconseguir és que de cada 10 euros que l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet concedia en subvencions d'aquestes mateixes 3 àrees, de cada 10 euros 9,5 es quedaven.
1: Caram.
0: Només s'anaven 0,5. Això només el primer any. Això, al llarg dels 10 anys, ha provocat que l'Ajuntament de Santa Coloma ho ha fet possible que l'Ajuntament de Santa Coloma veiés amb bons ulls aquest instrument. I ara ja hi ha més de 800 empreses que fan servir aquesta moneda. Quan dic empreses, em refereixo no només d'alimentació o de moda o del que podem...
1: Empreses, entitats, autònoms,
0: professionals,
1: comerços, professionals...
0: Sí, paletes, fusters...
1: Tot, sí. I continua aquest de cada 10, 9 i pico es queden?
0: No, ara ha baixat una mica, ha baixat una mica perquè com que la gent pot transformar les seves grames en euros quan ho decideixi sense cap tipus de cost, doncs, evidentment, quan hi ha molta acumulació hi ha gent que lògicament, es canvia, també perquè hi ha una sèrie de condicionants que és que tu no pots pagar l'IVA amb la moneda local, no pots pagar determinats impostos, no? L'impacte és més de 8 milions d'euros que ja s'hi han posat per part de l'Ajuntament en aquests 10 anys, torno a repetir, més de 8 milions d'euros.
1: Que són 8 milions que s'han anat quedant majoritàriament
0: aquí,
1: perquè es van movent, diguem-ne, per l'economia local.
0: També s'ha estudiat la quantitat de vegades que canvia de mans cada grama i com a mínim abans de sortir del sistema canvia de mans un promig de 3,5 vegades. A l'euro, en una qualsevol ciutat, no passa de 1,2. Val? Per tant, és un impacte molt gran.
1: I torno a tu, August, aviam si ara et podem sentir millor. Tu ens escoltes bé, oi? És que el veig... Ens escoltes, August? És que el veig una mica... Tens el telèfon, no sé si el pots trucar mentre, perquè ara no sé si ens està escoltant. El tens apuntat al paper.
2: Jo us escolto bé, sí, sí.
1: Ah, tu ens escoltes bé? Vale. És que t'estàvem parlant feia una miqueta i no... Val, escolta'm, tornem a tu, August. A nivell, parlaves abans d'aquests avantatges socials de construir comunitat.
2: Crec que hi ha algun problema amb la connexió.
1: Sí, sí, sí, però parlaves d'aquesta part més social, no? De construir comunitat com ajuda una moneda complementària. I et sentíem, però no t'hem escoltat del tot. Parlaves, bueno, ajuda que les persones es coneguin més. Explica'ns una mica més això. Ui, ara ens ha desaparegut. Ara el truquen. Mentretant, continuem amb tu. Cap problema. Escolta'm, experiències de monedes d'aquest tipus complementàries n'hi ha en altres llocs, altres municipis d'Espanya, sí. I a nivell internacional, quina diries, quina és la moneda complementària més coneguda i que millor funciona i que més es fa servir a tot el món, i on està?
0: N'hi ha diverses, de fet, d'iniciatives d'aquestes n'hi ha de més de 3.000 arreu del món.
1: Uau.
0: Per tant, es fa difícil dir quina és més, quina és menys, quina... perquè també els paràmetres amb els quals tu mesures la importància o l'impacte d'una moneda depèn també del context, no? Per algú serà més important el tema social, per altres el tema econòmic. Bé, hi ha diferents inputs, no? Diguéssim que aquí la més propera, en aquest cas, seria la de Santa Coloma, que hi ha l'Ajuntament a darrere, que és qui impulsa i qui aporta els fons que transforma del seu pressupost municipal amb la moneda local, i que això té un impacte real dins de la comunitat. Però també podríem trobar exemples històrics. De fet, el de referència que es fa servir més i que es pot trobar també a qualsevol web, o per internet, més ben dit, és un exemple d'una ciutat austríaca que l'any 29 va endegar la seva moneda, que és la ciutat austríaca de Borgel. És difícil de pronunciar perquè és W o amb
1: diàresis.
0: Miracle de Borgel, que tenia una particularitat, que és que cada mes perdia un 1% del seu valor, aquesta moneda. I llavors es provocava que la gent que tenia aquesta moneda la gastés, perquè no volia perdre aquest 1%. Val? Llavors això feia que circulés molt més aquesta moneda.
1: Val.
0: Amb la qual l'impacte era encara més evident. I aquesta és la de referència que es fa servir. Si busqueu a internet El Milagro de Borgel, de Borg, pues, trobareu tota la història.
1: Del 1929.
0: 1929, sí, va durar 3 anys, perquè després va haver-hi tot el canvi del fascisme, la Segona Guerra Mundial, bueno, tota una sèrie de
1: problemàtiques. I no la van recuperar tampoc, amb el temps.
0: No, el Banc d'Àustria la va prohibir norma.
1: Ja, per norma. Amb en Lluís estem tenint algun problema de connexió, perquè el teníem per telèfon. El tenim? Lluís? Ens escoltes?
0: August.
1: Ai, August, sí, ens escoltes?
3: Sí, us escolto.
1: Perfecte. Doncs escolta'm, tornem amb tu, perquè ens sap greu que haguem tingut aquests problemes. Parlàvem d'aquesta part, diguem-ne, social, no?, de les monedes
3: social,
1: locals i el que implica. Explica'ns-ho, perquè ens
3: correcte.
1: Hem quedat a mitges abans.
3: Val, doncs havíem parlat ja de la part més econòmica, que és la més evident. A nivell social, d'alguna manera, el fet de consumir o gastar aquesta moneda local en el propi municipi, doncs fa que tinguis la relació, no, amb els comerciants, que normalment són veïns o veïnes teves, fomenta, per tant, una cohesió social i fomenta també un sentit de pertinença, el fet d'estar vinculat a una iniciativa que te la pots fer teva, que és pròpia del lloc on tu vius, doncs d'alguna manera fomenta aquesta part més social. I una tercera derivada també és la part mediambiental. El fet de consumir a nivell local evita desplaçaments innecessaris, val? Per tant, aquí estem veient d'alguna manera la petjada, no?, que estàs generant amb el teu dia a dia. I una encara més important és que el fet de consumir local evita que consumeixis amb grans plataformes, no?, que tots coneixem, no cal dir noms, que els productes venen de l'altra punta del món amb una petjada carboni brutal pels mitjans de transport utilitzats. Per tant, l'impacte que es genera a nivell mediambiental, a nivell de monedes locals, doncs també és una tercera derivada molt important. Digues.
1: No, perdona, estava pensant en això que deies i que abans comentàvem també abans d'entrar a estudiar amb en Lluís, no? Aquesta part que evita potser doncs anar a comprar a través de grans plataformes, etcètera. Què passa per això quan el teu producte, quan el mateix producte el pots comprar a nivell local i en moneda local, però et surt més barat quan el demanes? Que és el que acostuma a passar, malauradament. La moneda local pot tenir algun impacte també amb aquest tema, perquè clar, molta gent ha de comprar en funció dels diners que té a la butxaca.
3: aquí arribem al punt ja de la priorització, no? dels valors que tu puguis tenir en promoure una acció, no? Que el fet de gastar a nivell local doncs és un benefici pel propi municipi, que els canvia la fi és el lloc on tu resideixes. En canvi, consumir a nivell de grans plataformes doncs és un benefici purament personal, no? És un tema merament econòmic que et beneficia a tu a curt termini i has de posar en una balança, no?, aquestes dues opcions. O bé apostar per lo local, pel consum de proximitat i la recirculació i que els comerços mantinguin vius, o bé tirar pel dret, no?, i anar a la part més fàcil, que és la de consumir d'una forma molt més econòmica sense saber quines condicions, fins i tot laborals, hi ha darrere d'aquests productes,
1: sí,
3: que compres.
1: Sí, totalment d'acord, però pot en un moment donat, és a dir, un ús més intensiu d'aquest tipus de monedes locals o complementàries també potser pot ajudar a que si hi ha més consum dintre de lo que són, m'invento, verdures i... que provenen, diguem-ne, de cultius propers, no? Més ús de la moneda local vol dir més consum, i més consum potser vol dir poder ajustar preus, també, no?
0: Sí, i també aquí puc posar l'exemple de Santa Coloma una altra vegada. Ara hi ha més de 2.500 usuaris. Uh-huh. Durant 10 anys, si aquestes persones que han confiat en aquest instrument ho continuen fent, uh-huh, és per algun motiu, uh-huh, val? En el fons, no deixa de ser un altre... Faig servir la paraula instrument moltes vegades, però estem acostumats... Tots tenim un compte corrent en un banc, no? On te cobrem el sou, on te paguem l'electricitat, on te paguem... Tenim un compte corrent. Aquest compte corrent té unes regles que ens dona uns interessos, el compte corrent en dona zero, però també hi ha altres tipus de productes que tenen els bancs, les entitats financeres, no? Compte infantil, compte el que sigui, i compte termini. Quedem-nos amb el compte termini. El compte termini el que fa és dir, vale, si tu poses uns diners en aquí durant un temps, jo et recompensaré amb uns interessos, uh-huh, però tu no podràs tocar els diners durant un temps pactat. Uh-huh. Ara bé, si els vols tenir, hauràs de pagar una penalització. Els pots tenir, però pagant una penalització. Val. La moneda local, el sistema de pagament local, és exactament el mateix que té qualsevol entitat financera, el que passa que està emparada per l'Ajuntament. Però és un instrument exactament igual, amb les seves regles, igual que tenen tots els comptes o tots els productes que tenen les entitats financeres, que et permet, com a ciutadà, obtenir un ingrés via bonificació del canvi que tu vulguis fer d'euros a la moneda local. I si vols canviar, a diferència del producte de termini que hem comentat abans de qualsevol entitat financera, uh-huh, tu no tens que pagar una comissió, si no vols. El que pots fer és gastar-ho dins de la ciutat, dins del poble, i t'evites pagar aquesta... Però són diners teus que tu els pots fer servir. Si els vols mantenir, al cap d'un temps, aquesta bonificació acaba sent teva. És a dir, fins i tot té més avantatges que qualsevol producte, o en aquest cas un producte comparatiu d'una entitat financera, des del punt de vista de ciutadania, per posar un exemple pràctic.
1: Entenc, Lluís i August, que en qualsevol cas és un tema que no és... És a dir, que requereix de molta... Ara no em surt la paraula, de molta...
0: Pedagogia.
1: De molta pedagogia, gràcies, Lluís. Requereix de molta pedagogia, no? Entenc, abans d'implementar-se, etcètera, etcètera, no? August, que veu fer molta pedagogia, heu fet molta pedagogia abans d'implementar... Mireu, aquí tenim la grama.
3: Sí. Aquest tipus d'iniciativa, doncs, evidentment, requereix, no?, una preparació. Aquí hem dit que l'important és que circuli el diner, que circuli la moneda local. Per tant, perquè circuli la moneda local, el que hem de tenir és una xarxa prou variada, no cal molt gran, però sí molt variada, que permeti això, no?, de que jo com a usuari tingui els proveïdors o els llocs on anar a comprar el que realment necessito. Això requereix, doncs, de primer fer entendre a nivell comercial, no?, a les entitats que això es reverteix en un benefici propi a nivell econòmic. Serà més fàcil perdurar el temps en el municipi i seguir actius comercialment parlant. Però també requereix que les persones, com dèiem abans, no?, posant aquesta balança i fer entendre, no?, de que si el que aspirem és a un futur que sigui més socialment responsable i sostenible, doncs el que hem de fer és aportar una miqueta el granet de sorra cadascú de nosaltres.
1: Aquí us ensenyava el llibre, però en Lluís també ha portat aquest pamflet, diguem-ne, aquest tríptic, crec, que ens mostra, diguem-ne, totes les dades de què ha estat passant amb els tres primers anys de la grama, etcètera. Encarem ja els últims tres minuts del programa, perquè això sempre passa volant. Jo vaig pensant, dic, ostres, sempre estem buscant la independència energètica, tal, no sé què. Es pot fer una moneda a nivell de Catalunya? O seria ja somiar massa? Bueno, és igual, no em responguis, perquè volem anar als vostres, les vostres recomanacions. Un minut cadascú, com a molt, sisplau, quins seria el vostre consell de quin hàbit potser podem canviar i que tingui un impacte en positiu. Comences tu?
0: Sí, començo jo.
1: Curtet i ràpid,
0: perquè siguin d'anells amunt, d'anells de mar, estan aquí i no puguem aprofundir en això. Jo el que faria seria dir als comerciants, als polítics, a la gent d'aquí, dels pobles, d'anells amunt i d'anells de mar inclòs, que es mobilitzessin, que 2, 3, 4 persones demanessin als seus representants poder fer un aprofundiment sobre aquests aspectes.
1: I veure què passa. August, quin seria el teu?
3: Jo, per part meva, aniria més a nivell de ciutadania, de persones, no? Ser conscients, no?, de qualsevol compra que fem, on l'estem fent, què hi ha darrere del producte que estem comprant, i pensar en una mirada llarga, és a dir, no quedar-nos en el resultat immediat que habitualment sol ser el benefici econòmic, i mirar una miqueta més enllà per la part més social i mediambiental, i que utilitzar una moneda com la local d'alguna manera ajuda a fer-ho. Per tant, fem un exercici d'autoreflexió amb qualsevol cosa que comprem o consumim.
1: Perfecte, doncs tant de bo poguéssim acabar parlant algun dia de nou amb vosaltres, perquè s'ha posat en marxa una moneda local amb Arenys de Mar i Arenys de Munt, que podrien compartir perfectament. Us agraeixo moltíssim la vostra participació. Gràcies per haver estat els dos amb nosaltres. Gràcies, August. Gràcies, Lluís.
3: Moltes
1: nosaltres
3: gràcies.
1: Ens acomiadem com sempre. Ja sabeu que no tenim planeta bé, que la Terra és casa nostra i que si la volem continuar gaudint l'hem de cuidar i l'hem de protegir per nosaltres i per tots els que ens venen a darrere. Gràcies. A reveure.
0: Moltes gràcies a tu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els activistes de la Global Summit Flotilla que van ser deportats aquest dijous per Israel han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines.
2: Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual per part de les autoritats israelianes.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament. Un fet factible que es compleixi al govern de Salvador Illa enguany, ja que la segona meitat del mandat es farà amb pressupostos.
2: En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Ribà defensa que el suport als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants.
0: A tot això, matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà d'aquí una hora a les 3 de la tarda.
2: En les darreres hores s'han viscut alguns moments de complexitat amb retencions importants, tot i que menors a les de la passada tarda, així com alguns accidents també menors. A aquesta hora la situació ha millorat molt, tot i que encara quedin algunes retencions.
0: És moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? A primeríssimes hores d'aquest dissabte al matí hem tingut una boira restringida sobretot al nord del Cap de Creus, i a mesura que ha anat passant en aquestes primeres hores, la boira ha anat guanyant protagonista a molts punts a la Costa Brava. De fet, a l'estart entre les 9 i les 10 ja teníem una boira ben compacta, amb un matí molt assolellat al conjunt del país, amb el paisatge, sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores tenim el creixement de nuvolades aïllades, esporàdiques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que, de fet, de cara a les properes hores, no descartem alguna gota aïllada. Tot plegat sembla que serà ben poqueta cosa, amb una boira que s'intensificarà i s'ampliarà al conjunt de la Costa Brava. Això farà que les temperatures en aquest sector quedin més frenades, no pas a la zona del Pla de Lleida i també de l'interior de les Terres de l'Ebre, on a aquestes hores les temperatures ja són elevades, però a primeres hores de la tarda inclús podran arribar a superar una altra vegada aquesta barrera dels 35 a 36 graus. Per tant, jornada dissabte càlida aquí a Catalunya.
0: I en esports, el Barça juga aquesta tarda la final de la Champions femenina a Oslo, Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugranes busquen la quarta Champions. Ho faran amb més de 4.000 aficionats catalans a les graderies.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els activistes de la Global Summit Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona. Han aterrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines. Norma Lebrero.
1: Era una expedició d'activistes de més de 40 ciutadans espanyols, més de la meitat dels quals catalans. Dijous van arribar a Istanbul, on van passar revisions mèdiques i van explicar les vexacions que han patit per part d'Israel. Escoltem Marta Mallach i Javier Cendrera, dos dels membres de la flotilla.
2: Nos estuvieron privando de sueño, luces encendidas, nos cambiaban cada hora, nos cambiaban de celda, nos hacían conducciones así en plan vejatorio, con la cabeza agachada, espalda agachada, manos esposadas atrás.
3: Para dormir había en los contenedores estos, nos ponían allá, pero es que no había sitio, no había sitio para dormir. Éramos como no sé cuántas personas, pero ni sentadas cabíamos, o sea, había gente que se tenía que quedar de pie.
1: Sis participants han explicat que han estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exhaureix la legislatura. Un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es fa amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
4: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques per part de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Riba defensa que el pressupost, que el suport als comptes, és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants. Al mateix temps, ha carregat contra Junts, a qui acusa de populisme en declaracions fetes aquest matí des de l'aplec del Cargol a Lleida.
5: Nosaltres no estem aquí, no estem aquí per tenir el paper dels socialistes i fer-los de crossa, no estem aquí per no tenir ambició nacional, eren uns pressupostos que no tenien ambició nacional, i tampoc estem en política pel no a tot, com fan altres partits. Per tant, aquests pressupostos s'han negociat, els hem estat explicant àmpliament en aquestes últimes hores. És evident que dintre dels pressupostos hi ha partides concretes que no estaven en l'anterior, només cal que fem alguna comparativa, no? Per exemple, ara que ve la calor, que per cert, aquí també em fa de calor, hi ha una partida pressupostària directament per climatitzar les aules a totes les escoles de Catalunya, perquè sabem que no només pels alumnes, sinó per les condicions laborals de tots els docents, això és necessari. Hi ha moltíssimes altres partides, no, en el camp social, en l'industrial, que tant necessita aquest país. Per tant, voler dir que els pressupostos són els mateixos és no haver passat de la portada.
4: Per la seva banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha desglossat les partides que es reforcen més atenent a les 4 principals preocupacions dels catalans.
6: Si mirem l'enquesta última de preocupacions dels catalans i catalanes, el primer és l'habitatge. I aquest és el pressupost que té més recursos en tota la història democràtica del nostre país dedicats a habitatge. El segon, la manca de mobilitat o els dèficits que tenim en mobilitat ferroviària interurbana. I aquí hi ha un volum de recursos a banda del projecte orbital ferroviari que ens permet passar d'una Catalunya barcelona-centrista a una Catalunya amb un equilibri territorial i amb una mobilitat transversal més important. L'àmbit de l'educació és un àmbit important, també. Hi ha una dotació i són 500 milions d'euros per tal de millorar les condicions laborals. I en l'àmbit de la salut, doncs, també hi ha recursos extraordinaris. De fet, és el departament, el primer departament en inversió. Estem parlant de més de 12.000 milions d'euros.
4: Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i, si no es produeixen entrebancs, podrien aprovar-se el proper 2 de juliol, abans de l'inici del període de vacances parlamentàries. El calendari, però, podrien endarrerir-se si algun grup decideix recórrer els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que obriria un nou període de revisió i debat institucional.
0: A tot això, també en plana política, Sant Vicenç dels Horts commemora el 40 aniversari de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea. Ho fa amb un programa d'activitats que s'estendrà fins a finals d'any, amb propostes adreçades especialment al jovent d'aquest municipi del Baix Llobregat. Des de Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
7: L'Ajuntament organitza des d'aquest mes trobades, jornades lúdiques, xerrades als instituts sobre mobilitat internacional i un viatge per joves a Brussel·les al novembre. Maria Peláez és la regidora de l'Oficina d'Europa.
8: Generem una conversa col·lectiva sobre què significa Europa avui i com ens afecta en el nostre dia a dia. Creiem que pot ser una experiència molt transformadora. Molts joves coneixen Europa de manera molt abstracta, però visitar Brussel·les i veure de prop les institucions europees els permet entendre millor com es prenen les decisions.
7: La commemoració local compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona i busca apropar Europa a la ciutadania, així com fomentar aliances amb altres ciutats davant de reptes com el canvi climàtic o la transformació digital.
0: Matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà, de fet, a les 3 d'aquesta tarda. A aquesta hora la situació ha millorat ja molt, tot i que encara quedin algunes retencions. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
9: La situació viària va tornant a la normalitat. En aquests moments, per exemple, a la P7 només queda un punt de lentitud entre Parets del Vallès i Granollers en sentit Girona. A la 2, a Cornellà, hi ha un punt de lentitud, a Cornellà cap a la ciutat de Barcelona. Les rondes milloren. Hi ha hagut un parell d'accidents en cadascuna d'elles i això ha empitjorat molt la circulació. I pel que fa a l'àrea metropolitana, només hem de destacar 2,5 quilòmetres de Montcada cap a Trinitat. A Mataró, això sí, a la zona del la sortida del Mataró Oest, hi ha aturades un parell de quilòmetres en sentit Girona. Però, com dèiem, la situació viària ha millorat molt i us demanem, sobretot, que no baixeu la guàrdia.
0: Gràcies, Sílvia. Des del mateix Servei Català de Trànsit calculen que uns 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest matí i, com dèiem, fins a les 3 d'aquesta tarda.
4: A més, ahir a la tarda a la P7 es van arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retencions en tots els sentits de la marxa i en diversos trams.
0: Tot això parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i l'R11 de Rodalies poden patir des d'aquest matí més de 30 minuts de retards per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu.
4: La incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu.
0: El govern ha començat aquesta setmana els treballs del primer eix de confinament d'incendis forestals de les comarques gironines, una infraestructura de prevenció que ha de protegir directament unes 150.000 persones de Girona i del seu entorn.
4: L'actuació forma part de la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya i inclou treballs en la superfície de 90 hectàrees als municipis de Girona, Quart, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit. Els treballs se centren sobretot als sectors de Girona Nord, el polvorifon de la pólvora i la creueta. Les actuacions consisteixen en aclarides selectives de l'arbrat, desbrossament de sotabosc, podes i retirada de vegetació per reduir el combustible forestal i evitar que un incendi es propagui amb intensitat. Segons el Departament d'Agricultura, l'objectiu és transformar possibles focs de capçades en focs de superfície, més fàcils de controlar pels bombers i menys perillosos per als nuclis habitats.
0: Aquests anomenats eixos de confinament són una de les principals novetats del nou model de prevenció d'incendis impulsat per la Generalitat. A tot Catalunya s'han delimitat 14 grans eixos que abasten més de 223.000 hectàrees i que han de contribuir a protegir més de 870.000 persones davant el risc de grans incendis forestals.
4: El govern preveu destinar prop de 37 milions d'euros a aquesta nova estratègia forestal que busca adaptar els boscos al canvi climàtic i reforçar la seguretat del territori.
0: I continuem parlant del medi natural perquè l'Ametlla de Mar impulsa un projecte per recuperar i protegir les dunes de 5 cales del municipi del Baix Ebre.
4: Ho fa amb actuacions de restauració ambiental i mesures per reduir l'impacte del turisme. La iniciativa, finançada amb 150.000 euros dels fons Next Generation, estarà enllestida abans de l'estiu. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
10: L'Ametlla de Mar ha posat en marxa un projecte ambiental per restaurar i protegir les dunes de 5 cales del municipi. Els treballs consisteixen a netejar les espècies invasores i plantar vegetació, col·locar pantalles de retenció de sorra, acordonar els espais per protegir-los i instal·lar cartells informatius. Escoltem Aurora Requena, sòcia de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins.
11: És restaurar sistemes dunars que, per unes raons o altres, s'han anat perdent. Per el Glòria puntualment i també una mica per l'ús públic i pel trepitjar de la sorra. I és tornar a aquest moment enrere en el qual doncs, teníem un sistema d'una més desenvolupat i el que estem fent amb aquests projectes és ajudar diguem-ne, a la platja a recuperar-se.
10: L'actuació compta amb un finançament de 150.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation i té per objectiu recuperar aquestes zones afectades pels temporals i aconseguir que el turisme no faci malbé la natura.
0: Obrim bloc de successos. 6 dotacions dels bombers estan treballant en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus.
4: L'avís l'han rebut a 2:15 i, segons informen fonts del cos, tenen el foc controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors. Generen una columna de fum molt visible. Efectius del cos estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals.
0: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes.
4: En total hi ha 15 detinguts entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Els sospitosos trucaven a les víctimes, es feien passar pel seu banc i simulaven una situació d'urgència i alarma per aconseguir els codis de verificació o que els autoritzessin a operacions bancàries.
0: Avui dissabte s'ha celebrat la jornada Salut pel Català a Girona, en la qual professionals de l'àmbit sanitari s'han reunit per dialogar sobre els camins necessaris per defensar l'ús de la llengua catalana als centres sanitaris d'arreu del territori. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
12: La jornada Salut pel Cat és una trobada anual on hi participen diferents professionals del sector sanitari que ofereixen les seves mirades sobre l'evolució de l'ús de la llengua catalana dins dels hospitals, les millores necessàries i les preocupacions futures. Centrada avui en el territori gironí, s'ha afirmat sobre la importància que té que tots els professionals instal·lats arreu de Catalunya parlin el català, ja que això els ajudarà a poder donar un servei de major qualitat. Així ho explica Lluís Mont, president de Salut pel Català.
13: Salut pel Català som una associació que volem treballar per augmentar l'ús i per millorar l'ús del català en el sector de la sanitat. I el motiu de l'acte d'avui, doncs, era reflexionar una mica tots plegats a Girona, perquè també tenim una secció a Girona molt potent que està fent coses a nivell dels hospitals i de la primària, i reflexionar sobre quines accions podem fer per canviar una mica, revertir la situació aquesta en la qual hi ha una regressió molt important de l'ús del català dins del sistema sanitari.
12: Per acabar, s'han establert alguns punts i un full de ruta que s'ha de seguir en els pròxims anys per poder potenciar i fomentar l'ús del català arreu dels centres sanitaris.
4: Marxem ara fins a la Sénia, a la comarca del Montsià, on s'ha celebrat la 14a edició de la Diada del Camp d'Aviació, una jornada dedicada a recordar el passat aeronàutic i militar del municipi durant la Guerra Civil. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
14: L'activitat, organitzada pel Centre d'Aviació Històrica de la Sénia, combina divulgació històrica, exhibicions i projectes de recuperació patrimonial vinculats al món de l'aviació. José Ramón Bellaubí, president de l'entitat, ha destacat la importància de mantenir viva la memòria d'un espai per on van passar alguns dels avions més destacats del conflicte bèl·lic.
15: És un dia que és un dia festiu, és un dia que fem una mica de festa intentant portar coses aeronàutiques per recordar quan la Sénia tenia importància com aeròdrom militar i aeronàutic. Segur que durant la Guerra Civil va haver un camp que durant 3 anys van passar els avions més importants que hi havia en aquell conflicte i sempre va quedar, d'alguna manera, la memòria del que havia sigut el camp.
14: Durant la jornada també s'ha donat a conèixer l'estat del projecte B-12, una iniciativa que preveu convertir un antic avió de transport en un simulador de vol completament operatiu. Amb aquesta diada, la Sénia consolida la seva aposta per preservar i divulgar el patrimoni històric vinculat a l'aviació, un element clau en la memòria del municipi.
0: D'altra banda, la fàbrica Llobet Guri de Calella i tot el seu entorn acullen la tercera edició del The Factory Bike Fest, un esdeveniment que ja s'ha consolidat com una de les grans cites del món de la moto i la cultura custom del país. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
16: L'organització destaca que aquesta tercera edició manté l'essència i la personalitat que han convertit el festival en una proposta diferent, combinant motos, experiències, espectacle visual i cultura urbana. Una de les grans apostes d'aquesta edició serà la presència de marques destacades del sector, que presentaran nous models, innovacions tecnològiques i motos que habitualment només es poden veure a les xarxes socials o a revistes especialitzades.
17: A nivell logístic i de quantitat, el que hem volgut ha sigut fer un saló de la moto, estrictament saló de la moto, amb marques oficials, que la gent quan entri vegi marques reconeixibles del sector de la moto.
16: El festival també comptarà amb música en directe, grups locals i bandes convidades, així com una zona marketplace amb marques de roba, accessoris, artesans i productes vinculats a la cultura moto.
0: Obrim plana cultural i avui no ho hem de fer des de Lleida, perquè s'hi està celebrant l'Aplec del Cargol, que viu avui el seu dia gran, en una edició amb gairebé 17.000 penyistes, en la que s'espera rebre uns 200.000 visitants en total. Una edició marcada per les altes temperatures i per les ganes de passar-ho bé en una festa que traspassa fronteres i on, com no, el Cargol és el gran protagonista. El Marc Piqué, de Lleida Televisió, ha seguit la jornada d'avui.
18: Els camps elisis de Lleida ja vibren de valent amb el segon dia de l'Aplec del Cargol, una jornada marcada per l'homenatge a Manolo Calpe, la cercavila, i els dinars de germanoi, sobretot, per les ganes de passar-ho bé en una festa molt especial per tots aquells que la viuen. La Sara i el Gerard, de la colla Dimoni dels Trons, expliquen què significa per ells l'Aplec.
19: Molt calorosa, però
20: ens estem passant molt bé. Estem disfrutant molt de les pistoles d'aigua, de la gent, de l'alegria de l'Aplec, que ens agrada molt aquesta festa de Lleida. I a celebrar-ho tot i molt guai.
18: Una festa on no poden faltar els caragols, de tots els tipus i de tots els gustos, com ho explica l'Eduard, que els cuina a la penya segregats.
21: Estem fent caragols de la Gormanta, amb llonganissa, panceta, farigoles, romaní, pebre roig, pebre, llonganissa, panceta, tot barrejat i amb carinyo.
18: Una gran festa que s'allargarà fins diumenge.
0: Déu-n'hi-do l'ambient a Lleida. Parlem ara de música. Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic de Barcelona que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana.
4: Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar-hi. L'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents, un d'ells la ja coneguda Casita, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva York, Titi me preguntó o Safaera. La cantant catalana Bad Gyal va ser l'artista convidada a la vetllada. Bad Bunny repetirà aquest vespre a partir de les 8 amb un segon concert abans de viatjar cap a Madrid, on n'ha programat un total de 10.
0: Les 2 i gairebé 21 minuts, és moment de parlar d'esports.
22: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça juga aquesta tarda la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olympique de Lió.
4: S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugranes busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota de la temporada passada en la final de Lisboa contra l'Arsenal. A més, les culers es retrobaran amb Jonathan Giraldez, ex-tècnic del Barça, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure la final, que arrencarà a les 6 de la tarda al Ullevaal Stadium.
0: També en futbol, avui es tanca la Lliga a Primera Divisió masculina i tots els ulls estan posats en el Girona, que necessita guanyar l'Elx a Montilivi per poder salvar-se.
4: La jornada amb horari unificat arrencarà a les 9 del vespre i els de Michel la començaran en zona de descens, però sabent que depenen d'ells mateixos. La crònica del partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
23: El Girona afronta aquesta nit a Montilivi el partit més important de la temporada contra l'Elx, amb la permanència a Primera Divisió en joc i tota la ciutat volcada amb l'equip. Els de Mitchell només els val la victòria. Una derrota o un empat condemnaria el club al descens i posaria fi a una etapa històrica a la màxima categoria del futbol espanyol. Per fer-ho possible, el club ha organitzat una rebuda a les 7 de la tarda a les portes de Montilivi i ha demanat a l'afició que ompli l'estadi de blanc i vermell. Mitchell Sánchez mostrava ahir la confiança en el seu equip abans del duel.
24: Queda un partit. Podem pensar en moltes coses, però queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només, no és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No, un partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent a casa i són capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
23: Mitchell també va explicar que Stuani, Francés i Blin són dubte i que Abel Ruiz, Lemar i Hugo Rincón tornen a estar disponibles. Aquesta nit, Montilivi serà l'escenari d'un partit que marcarà per bé o per malament el futur del Girona Futbol Club.
0: D'altra banda, l'Espanyol tanca la temporada a casa davant la Reial Societat.
4: Els blanquiblaus tenen opcions molt remotes d'entrar a Europa, sempre que sumin els 3 punts. El Barça, per la seva banda, tanca la Lliga a Mestalla davant del València.
0: I aquesta tarda també acaba la Lliga regular de Primera Federació, amb els 3 catalans jugant-se moltes coses. Qui més? El Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Hèrcules per salvar la categoria.
4: Si els tarragonins guanyen, se salven, i si no ho fan, hauran d'esperar que ni Tarazona ni Betis Deportivo no ho facin per no baixar a la quarta categoria. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
1: El Nàstic necessita guanyar aquesta tarda aquí a Alacant per certificar la permanència a la Primera Federació. Sumant els 3 punts, els tarragonins seguiran la propera temporada a la tercera categoria del futbol. Cas d'empat o derrota, han d'estar pendents de tercers resultats i del que facin el Juventud Torremolinos, el Tarazona i el Betis Deportivo. La plantilla del Nàstic des d'ahir està concentrada aquí a Alacant per disputar a partir de 6:45 de la tarda en horari unificat aquesta darrera jornada de Lliga. El davanter de l'equip tarragoní, Marcos Basel, ha explicat com s'han preparat tant mentalment com futbolista pel partit.
2: Estar cada uno concienciado de lo que nos jugamos, de que nos transmitan nervios, y eso una vez también dentro del campo, ese feeling que al final te hace no desviarte del objetivo, que es ganar en Alicante.
1: Pablo Alfaro tindrà per aquest partit 3 baixes importants, Àlex Jiménez, Mangel i Zoilo, tots 3 sancionats, però tot apunta, i aquesta és la bona notícia, que recupera Jaume Jardí, tot i que ja veurem si de titular o pot tenir minuts des de la banqueta.
0: Mentrestant, l'Europa rep l'Ibiza, que no es juga res a Can Dragó, sabent que si guanya jugarà el play-off d'ascens a segona. Si no, haurà d'esperar altres resultats.
4: I qui el jugarà segur és el Sabadell, que tanca la Lliga a Tarazona buscant un triomf que segelli així la segona plaça. Dins de Ràdio Sabadell ens ho explica Adrià Arroyo.
3: El Sabadell ja juga avui al subcampionat i, per tant, que li valgui qualsevol empat a les eliminatòries d'ascens en l'última jornada, avui al camp d'un Tarazona que, per contra, s'està jugant directament la permanència. L'equip aragonès necessita guanyar i esperar una ensopegada d'algun rival directe per mantenir la categoria, mentre que el centre d'esports arriba havent digerit la decepció de quedar-se sense opcions al títol i, per tant, l'ascens directe la setmana passada amb la derrota a casa contra l'Antequera. Es perd el partit d'avui aquí a terres aragoneses. Eneko Aguilar, per culpa de la sanció de la cinquena groga que va veure, i per contra, per aquest mateix motiu, reservarà Ferran Costa, el porter titular en totes les jornades de Lliga, Diego Fuoli, que estava a una del càstig i no jugant avui a Tarazona. Arribarà net a les eliminatòries d'ascens la setmana que ve. De fet, ha avançat ja el tècnic Arlequinat, que d'altres jugadors que arrosseguen molèsties, com per exemple Segura o Joel Priego, entre d'altres, també descansaran avui. Per tant, arriba el Sabadell curt d'efectius aquesta última jornada, avui a 6:45 de la tarda, en horari unificat, aquest Tarazona-Sabadell.
0: I aquesta tarda arrenca també el play-off d'ascens a Tercera Federació pels equips de Lliga Elit. Rubí i Pobla de Mafumet s'enfronten en una de les semifinals.
4: L'anada es juga aquesta tarda a Can Rosés quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més. L'altra eliminatòria la juguen Sant Mauro i Prat, amb el primer partit avui a partir de les 7 al camp del Sant Mauro.
0: I en hoquei patins avui es disputen els segons partits de la ronda de quarta final del play-off pel títol de l'Hockey Lliga.
4: Aquest migdia el Noia ha aconseguit forçar el tercer partit després de superar el Barça per 6-3.
0: A partir de les 6 a Lleida rep el Liceu amb la necessitat de vèncer per forçar el tercer partit a Galícia després de caure 3-2 en el primer.
4: I a les 8, Voltregà i Igualada s'enfronten el primer partit a Igualada si el banc queda als locals als penals.
0: I a les 9 el Reu rep el Calafell en l'eliminatòria polèmica.
4: Els del Baix Camp van guanyar per 1-8 a Calafell el primer partit, però el Calafell va denunciar l'inició indeguda per un error en la fitxa de Carles Casas i li han donat la raó i, per tant, la victòria per 10-0.
0: És tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
22: La xarxa de comunicació local.
5: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
6: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
7: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
8: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
9: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
8: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
9: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
8: Més que salut.
9: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
5: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat arenyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.
0: Bon dia, són 2:45.
19: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els activistes de la Global Summit Flotilla, que van ser deportats aquest dijous per Israel, han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines.
4: Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exaureix la legislatura. De fet, és un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es farà amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
4: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les partides que es reforcen més atenen a les 4 principals preocupacions exposades recentment pels catalans.
0: Tot això matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acaba d'aquí a 30 minuts, a les 3 de la tarda.
4: En les darreres hores s'han viscut alguns moments de complexitat amb retencions importants, tot i que menors, que les de la tarda anterior, així com alguns accidents també menors. A aquesta hora la situació ha millorat molt, tot i que encara quedin algunes retencions.
0: Moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
25: Hola, què tal? A primeríssimes hores d'aquest dissabte al matí hem tingut una boira restringida sobretot al nord del Cap de Creus, i a mesura que ha anat passant aquestes primeres hores, la boira ha anat guanyant protagonista a molts punts a la Costa Brava. De fet, a l'Estartit, entre les 9 i les 10, ja teníem una boira ben compacta. Amb un matí molt assolellat al conjunt del país, amb el paix, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores tenim el creixement de nuvolades aïllades, esporàdiques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que, de fet, de cara a les properes hores, no descartem alguna gotellada. Tot plegat sembla que serà ben poqueta cosa. Amb una boira que s'intensificarà i s'ampliarà al conjunt de la Costa Brava. Això farà que les temperatures en aquest sector quedin més frenades, no pas a la zona del Pla de Lleida i també de l'interior de les Terres de l'Ebre, on a aquestes hores les temperatures ja són elevades, però a primeres hores de la tarda inclús podran arribar a superar una altra vegada aquesta barrera dels 35 a 36 graus. Per tant, jornada dissabte càlida aquí a Catalunya.
0: Gràcies, Marc. I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions. Ho faran amb més de 4.000 aficionats catalans

0: de persones amb pancartes de suport i banderes palestines. Norma Lebrero.
1: Era una expedició d'activistes de més de 40 ciutadans espanyols, més de la meitat dels quals catalans. Dijous van arribar a Istanbul, on van passar revisions mèdiques i van explicar les vexacions que han patit per part d'Israel. Escoltem Marta Mallach i Javier Cendrera, dos dels membres de la flotilla.
2: Nos estuvieron privando de sueño, luces encendidas, nos cambiaban cada hora, nos cambiaban de celda, nos hacían conducciones así en plan vejatorio, con la cabeza agachada, espalda agachada, manos esposadas atrás.
3: Para dormir había en los contenedores estos, nos ponían allá, pero es que no había sitio, no había sitio para dormir. Éramos como no sé cuántas personas, pero ni sentadas cabíamos, o sea, había gente que se tenía que quedar de pie.
1: Sis participants han explicat que han estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma.
0: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exhaureix la legislatura, un fet factible, ja que la segona meitat del mandat es fa amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys.
4: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques de Junts per Catalunya, que acusa als republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Riba defensa que el suport als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants. Al mateix temps, ha carregat contra Junts, a qui acusa de populisme en declaracions fetes aquest matí des de la plec del Cargol, a Lleida.
5: Nosaltres no estem aquí, no estem aquí per tenir el paper dels socialistes i fer-los de crossa, no estem aquí per no tenir ambició nacional, eren uns pressupostos que no tenien ambició nacional i tampoc estem en política pel no a tot, com fan altres partits. Per tant, aquests pressupostos s'han negociat, els hem estat explicant àmpliament en aquestes últimes hores. És evident que dintre dels pressupostos hi ha partides concretes que no estaven en l'anterior, només cal que fem alguna comparativa, no? Per exemple, ara que ve la calor, que per cert, aquí també em fa de calor, hi ha una partida pressupostària directament per climatitzar les aules a totes les escoles de Catalunya, perquè sabem que no només pels alumnes, sinó per les condicions laborals de tots els docents, això és necessari. Hi ha moltíssimes altres partides en el camp social, en l'industrial, que tant necessita aquest país. Per tant, voler dir que els pressupostos són els mateixos és no haver passat de la portada.
4: Referent a aquests nous comptes, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, també ha desglossat les partides que es reforcen més atenent a les 4 principals preocupacions dels catalans.
6: Si mirem l'enquesta última de preocupacions dels catalans i catalanes, el primer és l'habitatge. I aquest és el pressupost que té més recursos en tota la història democràtica del nostre país dedicats a habitatge. El segon, la manca de mobilitat o els dèficits que tenim en mobilitat ferroviària interurbana. I aquí hi ha un volum de recursos a banda del projecte orbital ferroviari que ens permet passar d'una Catalunya Barcelona centrista a una Catalunya amb un equilibri territorial i amb una mobilitat transversal més important. L'àmbit de l'educació és un àmbit important, també. Hi ha una dotació i són 500 milions d'euros per tal de millorar les condicions laborals. I en l'àmbit de la salut, doncs, també hi ha recursos extraordinaris. De fet, és el departament, el primer departament en inversió. Estem parlant de més de 12.000 milions d'euros.
4: Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i si no es produeixen entrebancs podrien aprovar-se el 2 de juliol abans de l'inici del període de vacances parlamentaris. El calendari, però, podria endarrerir-se si algun grup decideix recórrer els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que obriria un nou període de revisió i debat institucional.
0: Matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà a les 3 de la tarda, ja d'aquí a menys de mitja hora. De fet, a aquesta hora la situació ha millorat ja moltíssim, quan queden comptades retencions. La més important ara mateix que queda és a l'AP7, entre Granollers i Parets del Vallès, en sentit Girona, amb uns 4 quilòmetres d'aturades. També a la C60 hi ha uns 2 quilòmetres de retencions a Argentona, en direcció a Mataró, i a l'A2 hi ha un quilòmetre i mig mig de retencions a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. Per tant, molt poqueta cosa. Al llarg d'aquest matí, el Servei Català de Trànsit calcula que uns 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana des de primera hora i, com dèiem, fins a les 3 d'aquesta tarda. Parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30

0: 30 minuts per una incidència a la infraestructura al llarg de tot aquest matí entre les estacions de Granollers i Cardedeu.
1: Aquesta incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu.
0: El govern ha començat aquesta setmana els treballs del primer eix de confinament d'incendis forestals de les comarques gironines, una infraestructura de prevenció que ha de protegir directament unes 150.000 persones de Girona i el seu entorn.
1: L'actuació forma part de la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya i inclou treballs en una superfície de 90 hectàrees als municipis de Girona, Quart, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit. Els treballs se centren sobretot als sectors de Girona Nord, el Polvorí Font de la Pólvora i la Creueta. Les actuacions consisteixen en aclarides selectives de l'arbrat, desbrossament de sotabosc, podes i retirada de vegetació per reduir el combustible forestal i evitar que un incendi es propagui amb intensitat. Segons el Departament d'Agricultura, l'objectiu és transformar possibles focs de capçades en focs de superfície més fàcils de controlar pels bombers i menys perillosos per als nuclis habitats.
0: Aquests anomenats eixos de confinament són una de les principals novetats del nou model de prevenció d'incendis impulsat per la Generalitat. A tot Catalunya s'han delimitat 14 grans eixos que abasten més de 223.000 hectàrees i que han de contribuir a protegir més de 870.000 persones davant el risc de grans incendis forestals.
1: El govern preveu destinar prop de 37 milions d'euros a aquesta nova estratègia forestal que busca adaptar els boscos al canvi climàtic i reforçar la seguretat del territori.
0: Continuem parlant del medi natural perquè l'Ametlla de Mar impulsa un projecte per recuperar i protegir les dunes de 5 cales del municipi del Baix Ebre.
1: Ho fa amb actuacions de restauració ambiental i mesures per reduir-ne l'impacte del turisme. La iniciativa, finançada amb 150.000 euros dels fons Next Generation, estarà enllestida abans de l'estiu. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
2: L'Ametlla de Mar ha posat en marxa un projecte ambiental per restaurar i protegir les dunes de 5 cales del municipi. Els treballs consisteixen a netejar les espècies invasores i plantar vegetació, col·locar pantalles de retenció de sorra, acordonar els espais per protegir-los i instal·lar cartells informatius. Escoltem Aurora Requena, sòcia de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins.
3: És restaurar sistemes dunars que per unes raons o altres s'han anat perdent. Per el Glòria puntualment i també una mica per l'ús públic i pel trepitjar de la sorra. I és tornar a aquest moment enrere en el qual teníem un sistema dunar més desenvolupat i el que estem fent amb aquests projectes és ajudar, diguem-ne, a la platja a recuperar-se.
2: L'actuació compta amb un finançament de 150.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation i té per objectiu recuperar aquestes zones afectades pels temporals i aconseguir que el turisme no faci malbé la natura.
0: Obrim bloc de successos. 6 dotacions dels bombers estan treballant en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus.
1: L'avís l'han rebut a 2:15 i, segons informen fons del cos, tenen el foc controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors, generant una columna de fum molt visible. Efectius del cos estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals.
0: D'altra banda, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes.
1: En total hi ha 15 detinguts entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Els sospitosos trucaven a les víctimes, es feien passar pel seu banc i simulaven una situació d'urgència i alarma per aconseguir els codis de verificació o que els autoritzessin a fer operacions bancàries.
0: Més successos perquè els ocupants d'un cotxe robat van embestir ahir divendres a la nit un vehicle de Mossos d'Esquadra a Badalona i els agents van respondre amb diversos trets.
1: L'incident es va produir pels voltants de 11:45 de la nit a l'avinguda Conflent, a tocar de la B20 i del parc comercial de Montigalà. Una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés.
0: Els Mossos d'Esquadra van detenir el 13 de maig un home com a presumpte autor de 18 robatoris amb força i un delicte de furt a vehicles estacionats en un pàrquing privat del districte de l'Eixample de Barcelona.
1: L'arrestat de 23 anys accedia a l'aparcament i trencava els vidres dels cotxes amb l'ajuda d'un extintor per sostreure roba, sabates, eines, claus de domicilis, motxilles i altres efectes personals. La investigació policial es va iniciar al febrer després que es detectés un augment de robatoris amb un mateix patró d'actuació en un pàrquing privat de l'Eixample.
0: A tot això, l'estadi Josep Otero de Tortosa ha acollit aquest dissabte una jornada de futbol molt emotiva, poc abans del primer aniversari de l'incendi del Baix Ebre, on va morir un bomber en acte de servei. Amics, familiars i companys d'Antonio Serrano l'han recordat amb un sentit homenatge.
1: Serrano era una persona molt vinculada al món esportiu, concretament al futbol. És per això que aquest matí s'han disputat dos partits on els jugadors han lluït samarretes amb el nom, la cara i el número que defensava Serrano com a porter. També s'han fet minuts de silenci abans de cada partit. Un dels seus germans, José Ángel Serrano, ha compartit que la família vol mantenir aquest tipus d'actes en el temps. El pròxim 12 de juliol, a més, se'n farà un altre a Paüls.
0: Són gairebé 3:45, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Avui dissabte s'ha celebrat la jornada Salut pel Català a Girona, en la qual professionals de l'àmbit sanitari s'han reunit per dialogar sobre els camins necessaris per defensar l'ús de la llengua catalana als centres sanitaris d'arreu del territori. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
4: La jornada Salut pel Cat és una trobada anual on hi participen diferents professionals del sector sanitari que ofereixen les seves mirades sobre l'evolució de l'ús de la llengua catalana dins dels hospitals, les millores necessàries i les preocupacions futures. Centrada avui en el territori gironí, s'ha afirmat sobre la importància que té que tots els professionals instal·lats arreu de Catalunya parlin el català, ja que això els ajudarà a poder donar un servei de major qualitat. Així ho explica Lluís Mont, president de Salut pel Català.
5: Salut pel Català som una associació que volem treballar per augmentar l'ús i per millorar l'ús del català en el sector de la sanitat. I el motiu de l'acte d'avui, doncs, era reflexionar una mica tots plegats a Girona, perquè també tenim una secció a Girona molt potent que està fent coses a nivell dels hospitals i de la primària, i reflexionar sobre quines accions podem fer per canviar una mica, revertir la situació aquesta en la qual hi ha una regressió molt important de l'ús del català dins del sistema sanitari.
4: Per acabar, s'han establert alguns punts i un full de ruta que s'ha de seguir en els pròxims anys per poder potenciar i fomentar l'ús del català arreu del centre sanitari.
1: I anem ara fins a Vilassar de Mar, on aquest municipi es converteix avui en un jardí de mar. Es reparteixen flors per diverses zones del municipi. Des de Mataró Ràdio ens ho explica Judit Peñaranda.
6: Vilassar de Mar s'ha transformat avui en un jardí de mar, amb flors que s'han repartit entre diferents punts del municipi, com el nucli antic, l'espai cultural Can Visa o el mercat municipal. Però també s'ha desplegat un programa d'activitats culturals i de divulgació de la floricultura. Aquesta és la primera edició del Vilassar Jardí de Mar, que neix, tal com destaca l'alcaldessa Elena López, per posar en valor la vinculació històrica del municipi amb el món de la flor i la planta ornamental.
7: Fa molts anys que Vilassar és capdavanter en aquest sector econòmic, però sobretot volem posar l'accent en aquest projecte comunitari, amb aquesta vinculació de les entitats, els comerços, i anem promovent el que és el comerç, la cultura i l'activitat agrícola local.
6: El cor de la festa ha estat la plaça Josep Tarradellas, amb una cercavila, una fira d'artesania, actuacions musicals i un gran atractiu, l'obsequi de 2.500 plantes ornamentals de diferents espècies i varietats.
0: D'altra banda, la Sénia, el Montsià, ha celebrat la 14a edició de la Diada del Camp d'Aviació, una jornada dedicada a recordar el passat aeronàutic i militar del municipi durant la Guerra Civil. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
8: L'activitat, organitzada pel Centre d'Aviació Històrica de la Sénia, combina divulgació històrica, exhibicions i projectes de recuperació patrimonial vinculats al món de l'aviació. José Ramón Bellaubí, president de l'entitat, ha destacat la importància de mantenir viva la memòria d'un espai per on van passar alguns dels avions més destacats del conflicte bèl·lic.
9: És un dia que és un dia festiu, és un dia que fem una mica de festa intentant portar coses aeronàutiques per recordar quan la Sénia tenia importància com aeròdrom militar i aeronàutic. Sabeu que durant la Guerra Civil va haver un camp que durant 3 anys van passar els avions més importants que havien en aquell conflicte i sempre va quedar, d'alguna manera, la memòria del que havia sigut el camp.
8: Durant la jornada també s'ha donat a conèixer l'estat del projecte B-12, una iniciativa que preveu convertir un antic avió de transport en un simulador de vol completament operatiu. Amb aquesta diada, la Sénia consolida la seva aposta per preservar i divulgar el patrimoni històric vinculat a l'aviació, un element clau en la memòria del municipi.
0: Obrim ara bloc cultural i ho fem a Lleida. L'aplec del Cargol de la ciutat viu avui el seu dia gran en una edició amb gairebé 17.000 penyistes en la que s'espera rebre uns 200.000 visitants. Una edició marcada per les altes temperatures i per les ganes de passar-ho bé en una festa que traspassa fronteres i on, com no, el Cargol és el gran protagonista. El Marc Piqué de Lleida Televisió ha seguit la jornada d'avui.
10: Els Camps Elisis de Lleida ja vibren de valent amb el segon dia de l'aplec del Cargol, una jornada marcada per l'homenatge a Manolo Calpe, la cercavila, i els dinars de germanois, sobretot, per les ganes de passar-ho bé en una festa molt especial per tots aquells que la viuen. La Sara i el Gerard, de la colla Dimoni dels Trons, expliquen què significa per ells l'aplec.
11: Oh, molt bé!
12: Molt calorosa, però...
11: Molt calorosa, però ens estem passant molt bé. Estem disfrutant molt de les pistoles d'aigua, de la gent, de l'alegria de l'aplec, que bueno, ens agrada molt aquesta festa de Lleida. I, bueno, a celebrar-ho tot i molt guai.
10: Una festa on no poden faltar els caragols, de tots els tipus i de tots els gustos, com ho explica l'Eduard, que els cuina a la penya segregats.
13: Bueno, pues estem fent caragols a la gormanta, amb llonganissa, panceta, farigola, romaní, pebre roig, pebre, llonganissa, panceta, tot barrejat i amb carinyo.
10: Una gran festa que s'allargarà fins diumenge.
0: I de Lleida fins a Barcelona, perquè Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana.
1: Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar a l'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents. Un d'ells, la ja coneguda Casita, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva Yol, Titi me preguntó o Safaera. La cantant catalana Bad Gyal va ser l'artista convidada de la vetllada. Bad Bunny repetirà aquest vespre a partir de les 8 amb un segon concert abans de viatjar cap a Madrid, on n'ha programat un total de 10.
0: I de la música al cinema, perquè el Festival de Cannes arriba avui al seu punt culminant amb una presència espanyola històrica.
1: I és que per primera vegada tres produccions de l'Estat competeixen a la secció oficial per la Palma d'Or. Són Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i La bola negra, del duet creatiu Javier Ambrosi i Javier Calvo.
0: D'altra banda, resta un mes per Sant Joan i, per tant, també pel tret de sortir de les grans diades castelleres pels ballencs i per les colles ballenques. Tot i això, aquestes colles ja preparen els propers mesos amb actuacions en diversos escenaris.
1: Avui, a les 5 de la tarda, la colla vella dels Xiquets de Valls actuen a la diada del Pallol de Reus, a la capital del Baix Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
14: La colla vella dels Xiquets de Valls actuen aquest cap de setmana a Reus, a la plaça d'Avarís Fàbregas, a la plaça del Pallol, per consolidar els castells de la gamma alta de 8 i, segons el nombre de camises desplaçades, no es descarta poder portar algun castell de nou. Els Rosats actuaran a la plaça del Pallol acompanyats de la colla jove de Tarragona i els Xiquets de Reus, amb l'objectiu de consolidar el bon inici de temporada. La jove de Tarragona també vol apostar per castells de la gamma alta de 8 després de descarregar la setmana passada el 3 de 9 folrat a Gràcia. Pel que fa a la colla anfitriona, els Xiquets de Reus tenen la intenció de completar el seu primer 3 de 8 de temporada, que acabarien de rodonir amb el 4 de 8 i el 2 de 7. La diada del Pallol tindrà lloc a partir de les 5 de la tarda.
15: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió.
1: S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota de la temporada passada en la final de Lisboa contra l'Arsenal. A més, les culers es retrobaran amb Jonathan Giraldez, ex-tècnic del Barça, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure la final, que arrencarà a partir de les 6 de la tarda al Ullevall Stadium.
0: També en futbol, avui es tanca la Lliga Primera Divisió Masculina i tots els ulls estan posats en el Girona, que necessita guanyar l'Elx a Montilivi per poder de salvar-se.
1: La jornada unificada arrenca a les 9 del vespre i els de Mitchell la començaran en zona de descens, però sabent que depenen d'ells mateixos. La prèvia des de Girona FM, Pau Villafanyer.
16: El Girona afronta aquesta nit a Montilivi el partit més important de la temporada contra l'Elx, amb la permanència a primera divisió en joc i tota la ciutat volcada amb l'equip. Els de Mitchell només els val la victòria. Una derrota o un empat condemnaria el club al descens i posaria fi a una etapa històrica a la màxima categoria del futbol espanyol. Per fer-ho possible, el club ha organitzat una rebuda a les 7 de la tarda a les portes de Montilivi i ha demanat a l'afició que ompli l'estadi de blanc i vermell. Mitchell Sánchez mostrava ahir la confiança en el seu equip abans del duel.
17: Queda un partit. Podem pensar moltes coses, però queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar, només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No. Partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
16: Mitchell també va explicar que Stuani, Francés i Blin són dubte i que Abel Ruiz, Lemar i Hugo Rincón tornen a estar disponibles. Aquesta nit, Montilivi serà l'escenari d'un partit que marcarà per bé o per malament el futur del Girona Futbol Club.
0: Altra banda, l'Espanyol tanca la temporada a casa davant la Reial Societat.
1: Els blanquiblaus tenen opcions molt remotes d'entrar a Europa sempre que sumin els 3 punts. El Barça, per la seva banda, acaba la Lliga més talla davant del València.
0: Aquesta tarda també acaba la Lliga regular a Primera Federació, amb els 3 catalans jugant-se moltes coses. Qui més? El Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Hèrcules per salvar la categoria.
1: Si els tarragonins guanyen, se salven, però si no ho fan, hauran d'esperar que ni Tarazona ni Betis Deportivo no ho facin per no baixar a la quarta categoria.
0: Mentrestant, l'Europa rep l'Ibiza, que no es juga res a Can Dragó, sabent que si guanya jugarà el play-off de Sens a segona. Si no, haurà d'esperar altres resultats.
1: I qui el jugarà segur és el Sabadell, que tanca la Lliga a Tarazona buscant un triomf que segelli la segona plaça.
0: I aquesta tarda arrenca el play-off de Sens a tercera Federació pels equips de Lliga Elit. Rubí i Pobla de Mafumet s'enfronten en una de les semifinals.
1: L'anada és jugar aquesta tarda a Can Rosés quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe a la plataforma La Xarxa Més. L'altra eliminatòria la juguen Sant Mauro i Prat, amb el primer partit avui a les 7 de la tarda al camp del Sant Mauro.
0: En bàsquet, en la penúltima jornada de la Lliga d'ACB, avui a les 8 del vespre el Baxi Manresa visita la pista del Gran Canària. Des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
18: L'objectiu dels baixencs és mantenir la solidesa i la bona línia de joc coral que va exhibir el darrer triomf al Nou Congost per acabar el curs amb la millor posició possible a la taula. Actualment són 11ens els del Bages. L'enfrontament, però, no serà gens senzill per la urgència del rival. Els canaris han signat una temporada irregular que els ha portat a lluitar a la zona baixa de la classificació. Ara el conjunt dirigit per Néstor Elche García necessita una victòria immediata davant la seva afició per segellar la permanència matemàtica i evitar haver de patir l'última jornada de Lliga. Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, advertia dels punts forts del rival.
19: La seva casa són molt perillosos, molt. Prefereixo pensar en nosaltres, com nosaltres entrenem, com nosaltres competim. És bàsic que juguen a top des del principi fins al final, dependentment de com està el partit, i hem que defensar molt bé aquestes situacions d'un por un, de pick and roll que a vegades bloquen en un lado i de repente en l'altre penetren. Tenen jugadors que generen molta avantatge per si mateix.
18: Per la seva part, el Baxi Manresa viatja a l'illa amb problemes a la rotació. A la baixa de llarga durada de Benítez s'hi suma de cara a aquesta nit la Dolinde, que es queda a Manresa per culpa d'unes molèsties físiques.
0: I un darrer punt en futbol sala, el Barça juga aquesta tarda a partir de les 4 a les semifinals de la Copa del Rei davant el Jaén. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
20: La Xarxa de Comunicació Local.
21: Ràdio Arenys.
22: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
23: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
22: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
23: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
22: Més Que Salut.
23: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
2: Ràdio Arenys.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
5: Què és la llum zodiacal? Alguns vespres de primavera o matinades de tardor es pot veure una llum molt dèbil en el firmament, de forma gairebé triangular, i l'anomenem la llum zodiacal. Els planetes del sistema solar es mouen tots, més o menys, en el mateix pla. És anomenat el pla de l'eclíptica, perquè és on es produeixen els eclipsis. En ell, a més dels planetes, planetes nans, asteroides i cometes, també hi ha pols, partícules molt petites, d'entre 0,1 i 100 micres. Aquestes partícules dispersen la llum del Sol. I quan hi ha molt poca llum en el firmament, quan no hi ha lluna, i quan l'eclíptica està molt inclinada cap amunt, els vespres de primavera o les matinades de tardor, es pot arribar a veure aquesta llum tan feble. La pols que constitueixen les partícules microscòpiques que omplen l'espai interplanetari adopta forma lenticular, amb el pla de simetria coincidint amb l'eclíptica. I la seva densitat, tant de partícules com de flux solar rebut, decreix amb la distància al Sol. Per això, aquesta llum zodiacal s'estén al llarg del zodíac i és força més brillant quan s'observa cap a les parts centrals que cap enfora. En conseqüència, en l'observació, la llum zodiacal es percep com un triangle lluminós, no més brillant que les parts més febles de la Via Làctia, i que costa distingir fins i tot en nits sense llum de lluna.
21: Segueix-nos a les xarxes socials.
24: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

Doncs sigueu benvinguts a Rodamunt, aquest setmanari radiofònic que us fa unes propostes per fer unes sortides, unes excursions, o també una sèrie de consells que els nostres col·laboradors porten setmanalment. I ja tenim a tocar la segona Pasqua, ja la tenim a tocar. Però abans anem en coses més recents. Aquest dijous, Cabrera de Mar, l'Ajuntament ha presentat el nou projecte del Camí Verd, la Via Verda, que anirà des del centre de la població fins al Pla de l'Avellà, amunt. A mesura que es vagi construint, us anirem informant. De moment s'ha fet la presentació del que serà un Camí Verd, doncs ja dic, des del centre de Cabrera fins al Pla de l'Avellà. Un lloc bonic per passejar, per passar una estona agradable en la natura i a veure com va. I ara anem a trucar ja coses més properes. Doncs sí, el diumenge que ve, a Lleida, la ciutat de Lleida, hi ha una vegada més a l'Aplec del Cargol. L'Aplec del Cargol que junta penyes d'amics coneguts a fer un àpat, a fer una xerrada allà als Camps Elisis de Lleida, al costat del riu, i esperem que aquest any també sigui, com no, un èxit. A Plec del Cargol, a Lleida. A Mataró ja comencen a escalfar motors, doncs per preparar les santes, encara falta, però al moment hi han posat a la venda les samarretes d'aquest any. Són de color blanc, una inscripció de les santes 2026, s'estan acabant, però suposo que en tornaran a fer més. I ja, a mesura que anem aproximant-se a les santes, anirem informant. Què més? Doncs si aneu al Penedès, a moltes poblacions, hi ha una mostra de plantes remeieres, aquelles plantes que són curatives, que van bé per un mal de panxa, per un mal... per qualsevol cosa, van bé. Doncs us indicaran quines són les més adients i si voleu les podeu comprar i portar cap a casa. Què us sembla? Està bé, no? Uh-huh. I hi ha més coses? Doncs sí, hi ha més coses. A Girona, a la ciutat de Girona, tot just ha acabat el temps de flors i ja comença a fer ara un seminari de les set ciències. Doncs, durant aquests dies, cap de setmana, podreu, doncs, assabentar-vos de cada propietat, de cada ciència, en aquesta trobada a Girona capital. I ara ja, pràcticament, hauríem de dir que hem de presentar la portada musical. La portada musical que avui va dedicada a la ciutat de Barcelona. I la porta la Núria Feliu, la noia de Sants. Me'n recordo quan... No sé si encara hi viu, a la plaça d'Osca. Jo la veia molt sovint perquè la meva tieta vivia molt a prop. Tenia una sabateria i vivia molt a prop i l'havia conegut molt, a la Núria Feliu. Doncs la Núria li fa una cançó a Barcelona dient que estimo Barcelona. A veure què us sembla.

0: I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
1: Per al poble de set cases, més enllà de les paraules. Més enllà de les paraules són els fets i molt més enllà ens mou els sentiments que surt del cor amb bales de tendresa i arriben al paper amb mots transparents. Més enllà es troba amb el somriure de la persona que ho sent amablement i troba les paraules que consolen un gest d'amor, potser innocent. Més enllà també hi ha el somri, el somrís, que ens desvellen a dins del pensament i impregnen el paper amb la tinta i volen com plomes al joc del vent. Més enllà de les paraules, ja endolcides, acaben transformant-te en poesies que arriben amb un llibre mig obert, omplint el cor de somnis i alegries. Més enllà de les paraules, hi és tu i jo, llegint en els llibres vells poemes que ens donen pau i sentiments més lliure, posant-nos més enllà el goig de viure. Per al poble de set cases.
0: Hem gaudit de Geografia és poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.

Amics, amigues de Rodamón, una setmana més, ja tenim la festa de la Fira, Pasqua Florida. Ja tenim el temps, ja diuen que les temperatures a poc a poc van arribant. Estem contents perquè ja tenim els veure els embassaments tot plens. L'altre dia, per la part de Girona, Sant Feliu i la Castellnaro, tot així, es va fer unes pluges bastant... bastant fortetes, entre tot, benvinguda sigui l'aigua, d'on gust, i veiem la neu al Pirineu, mirem de com anar preparant l'estiu i que no hi hagi problemes i que no hi hagi incendis, en fi, sempre hem d'estar patint una mica, veiem com va el temps. És el que estem més pendent del temps ara, actualment. Abans només era la gent agrícola, però ara és tothom, els viatges, tot, el mal temps, pots quedar qualsevol sitiat. El dels Sants, que hi ha Sant Bernardí, abans de Sant Bernardino, sembla una cançó que van dedicar a aquest poble, Sant Bernardino, Sant Bernardí. Santa de Rita, també és molt coneguda, i llavors també hi ha al final de setmana hi ha la mare Maria Auxiliadora, que és la patrona també dels Salesians, i també és del barri de Cerdanyola, a Mataró. L'altre dia ja hem dit que se celebra també la Pasqua Florida, diguéssim, després de l'Ascensió, que, per cert, l'altre dia, com que ve tan aviat, no hi havia manera de dir, oi, si bé no vaig dir l'Ascensió, que hi ha la famosa frase que diuen tres dies que luce más que el sol, Dijous Sant, Corpus Christi i el dia de l'Ascensió, que vam dir, i ara estan celebrant a Granollers, ja deu haver acabat, les festes de l'Ascensió, i després era tradicional, després venir a la Fira de Mataró. També, també ja aprofito ja per saludar, de tant en tant, ja que som la Pasqua Florida, els que m'escolten, les emissores, celebrem a Ràdio Cabrera, a Ràdio Argentona, a Ràdio Mataró, a Ràdio Sants, a Arenys de Mar, a Sant Pol, Palau-Forgell i al Picat, en el Pirineu. Agrair per escoltar-me i anar continuant. Ja estem aquí. Com sempre, hem de parlar dels temes del tema de Palestina o Cisjordània, també, que veus com un pol bo. Sembla una guerra d'aquestes de marcianitos. Ara el Trump va anar a la Xina, però mentrestant ha deixat allà empantanegat, i nosaltres aquí, el problema del petroli, tot s'encareix, en fi, les coses que no sabem, no sé com funciona el món, però unes coses rares, interessos, tot, i també ara hem adherit a Cuba, pobra gent, que també els han fet el bloqueig sense petroli, i jo crec que resistiran, perquè estan acostumats tots a patir, a part de l'ideologia del govern i tot, és el poble, ja sabeu que Cuba és, per la majoria dels catalans, sentim una simpatia pel poble cubà. Jo des de sempre he dit que el meu avi tenia d'anar a la guerra de Cuba, i veieu si sempre hi havien explicat coses d'aquest temps bastant tristes, també. I diguéssim que ara també hi ha una flotilla que arribarà d'Open Arms a portar uns d'allò, no em surt bé, per hospitals, elèctrics, tot el que sigui, i veiem com acabarà, veiem si anant de cara a l'estiu torna a solucionar aquest problema, perquè és injust. Ja ho diuen les Nacions Unides i tot, que no es pot bloquejar un poble d'aquesta manera tan sagnant. També, mentre arribava també, sempre hem de dir les dones, desgraciadament ens ha tocat a la vora. Ahir a Figueres una noia va ser assassinada, 19, i es veu que van presar les mesures, es veu que no van funcionar i tot. O sigui, a més, a part de lo que origina, matar una persona, tot el que sigui, els fills i tot, el que arriba, llavors el que necessitem és que la gent deixi aquesta opció de matar la gent, que són persones que els que creiem i tot, hi ha un bonament que diu no mataràs i prou, però sembla que miris el diari i assassinats, bandes per un cantó i per l'altre, esperem que tot es vagi solucionant. També com a eventos, a la part del futbol, també ens alegrem que les campiones de
van guanyar les noies, jo ni les noies del bàsquet, doncs van guanyar, i es van estranyar, doncs, que diuen el trofeig de la reina i no presideixi l'acte. Trobo que aquí, no sé la meva opinió, que fan una mica el protocol, esperem que l'any que ve, doncs, el que sigui, doncs, la que guanyi, doncs, puguin entrar a la Copa. Ja està, ja és el segon any, em sembla que el tercer, doncs, tothom demana, diu, perquè no l'entrega. No, no, en fi. I també, doncs, a mi, com al meu poble, a l'Argentona, que també va pujar de categoria, i per fer una rua, també, una petita rua, també va pujar pel carrer principal, carrer Gran, i també es va ser una festa maca, perquè l'hem pujat de categoria. L'Espanyol, al final, després de petit any, ja sabeu que soc una mica simpatitzant per qüestions de família i de l'època de política del Sánchez Llibre i tot, doncs ens alegrem que puja. I ara el Girona, també per les comarques de Girona i tot, aviam si diumenge tenim una alegria i torni a quedar a primera, que és que han de ser els equips catalans i han d'haver-hi tres, diguéssim, el Girona, l'Espanyol i el Barça, tots fer una pinya, aviam com anirà. Bé, vaig sentir que havia pujat, veus, el pujaria baix en el Santander, que feia temps, anys que no pujava, doncs també ha pujat, és això. I tothom, el seu equip, doncs, és el que estima la terra. Cada poble se fa guerra. I llavors, mira, continua l'afer del Florentino, a veure qui serà el nou entrenador, el Mourinho, a veure, també és una mica de premsa del cort, això. I jo com vaig dir-ho, a mi va ser una greu que destituïssin el Xavi Alonso, perquè havia sigut que va tenir anys enrere una denúncia i tot, i sempre l'he considerat que era una persona íntegra i que valia molt, però, esclar, d'aquesta manera destituïssin, va ser, ja ho fareu, veus, no, al final no ha funcionat. Bueno, doncs aquest any després també hi ha una mica del tennis, també, que, bueno, el Canàs ja diu que té problemes, també, una mica. I després també hi ha hagut un d'allò, diguéssim, hi ha hagut un després de 100 anys, un tal, no més rap o el que sigui, que després de 100 anys ha guanyat el màster de, com un màster, això que en diuen, de campió de golf. Després de 100 anys, ja veieu, a Anglaterra, sempre hi ha John Ram, aquest de bas, ara no surt el nom, golfista, això, que ha quedat segon, el Ram, perquè l'altre dia mirava i li diu John Ram, i el seu pare és d'origen suís, doncs també sempre és un bon jugador, és un bon golfista, li vam parlar també feia 15 anys del Severiano, doncs, bueno, i tots van fer el seu lloc. També, ja que estem aquí, també el Marques, els germans, es veu que van tenir... Jo m'he confós i el programa d'Argentona deia ai, si és el Marc, no, es veu que és l'Àlex, que van tenir un accident també, espero que recuperi. I també ja com a Vento, doncs ja sabeu que a dintre de poc ja estem a dos passos de la setmana de la visita del Papa, tot, que serà un aconteixement important. I també hi va haver la Fórmula 1, i bueno, hi ha una quantitat d'eventos a Barcelona que vull dir, tot el dia ple, diguéssim, i alguns de vegades, clar, sobre el turisme també rondinen, però bueno, és la manera de que funcioni una mica tot el país i les ciutats i arribar a acords perquè tot funcioni. I ja que ve, hi ha Eurovisió, que no hi van participar-hi, diguéssim, i va guanyar Bulgària, diguéssim, el país de les roses, que diuen que és molt maco, que el van fer Viena, i, diguéssim, la cançó no cal que dir-la i tot, ja esperem que... A més, els hi va il·lusionar molt aquest poble, ja que també tenen problemes, que és un país de molta corrupció, porten 2 anys i no sé quants governs i tot, però almenys que tinguin una mica d'alegria. Sempre faig de Lady i gent que molt, doncs mira, m'ha fet gràcia que avui llegint això als diaris. Ja penseu que molta cosa es treu dels diaris. Doncs un poble del Baix Camp, que diu Mas Pujol, doncs fos un grup de dones, un grup d'aliança femenina, doncs ha fet un col·laborant amb un ONG a Burkina Faso,
per poder instal·lar aigua en aquest país de Burkina Faso de l'Àfrica. Doncs molt bé, això també és digne d'admirar. I llavors també el diguéssim... A veure, aquí hi ha el Gentleman, jo volia... El Gentleman és el John Holman, que és el del el Congrés, el Mobile, el Congrés, no em surt mai bé, que sempre ha sigut una persona interessada, que durant la pandèmia i tot, que sempre s'ha fet el centre aquest, el Congrés, a Barcelona. I ara, després de 20 anys, pues, s'ha retirat com a d'allò conseller delegat. Doncs ens alegrem també. I llavors, com a anècdotes, ja passarem una mica de puntetes, perquè a Ventos no se passa sempre... Sempre al començament de setmana sempre passen coses. Per exemple, ara hi ha el cas del Zapatero, que també hi ha corrupció, tot això, bueno, en fi. I després no teníem prou que a Barcelona també hi ha hagut el cas del Jonathan Antic, que ja feia temps que els Mossos investigaven, i la policia i tot, per veure si com va anar allà allò, diguéssim, el Collbató, o que sigui, que va caure i va tenir l'accident. Aviam com acabarà. Sense comentaris, perquè és una... És un sac greu, perquè era un personatge financer i tot, i estava fent la fundació, tot el que vulgui, i és trist que després d'haver lluitat tota la vida morís d'aquesta manera, i més i ara no sabem. Esperem notícies ja, el que diguin. No cal fer dir coses que no són. Ja anirem informant del que passa. Mira, anem als aniversaris. Mira, una m'afecta mica, que és una artista, la que va fer de Benca, que és la Mireia Oriol, que és la neboda segona meva. Vull dir, mira, doncs me n'alegro, ja ha 30 anys. La Cate Blanchett, artista, actriu, 57. Ferran Adrià, 64. El Gran Guayomin, 71. Isidre Esteve, motorista, 54. Josep Linuesa, és un actor català que està fincat a Mèxic, no sé si és entre els 60. Albert Hammond, cantant ja, doncs 82. Barragán, el Josep Rubio, que ha sortit a Torrente, aquesta pel·lícula, 80 anys, i a més de la casualitat que viu a Argentona, doncs el felicitem. En Jean Fox, 87. El Cristian Galvez, 46. La periodista russa Elena Poniatowska, un nom tot així complicat, 84, i l'hem de felicitar-la perquè el país de la llibertat de premsa i tot el que sigui és una gran periodista, pues, que hem de vigilar, que ja sabeu que molts desapareixen a Rússia, doncs felicitem-la per aquesta gran periodista. Després també hi ha l'Albano, 83, l'Iker Casillas, 45, l'Edu Soto, 48, que és de Mataró, la Carmina Barrios, 73, i la Cher, 80, aquesta ja sabeu que la Cher sempre m'agrada, ja ho comentarem a la revista, una mica per sobre, que surt, i ja està. I després també hem d'anunciar com esclar, la Shakira al final ja ha guanyat la Hisenda, ja té mèrit, els 60 milions, eh? Diu això que diu factura, Shakira fa factura. Doncs ens alegrem, perquè les muntes d'Hisenda són molt fortes, i guanyar Hisenda ja té molt de mèrit. Ara també es parlarà sobre això del Montoro, que feia les comissions i tot això. En fi, tot això ja anirà sortint. Bueno, doncs ens alegrem. Ai, també, mira, com a notícies, doncs, el debut que ja fa la setmana passada, la Maia, de l'Orella de Van Gogh, doncs veu que no va tenir gaire èxit o la cançó o la manera de cantar, i esperar un parèntesis perquè, és clar de cop, de tant de temps i tot, necessita poder i torni a començar bé, i ens alegrem que continuï després de les petites abraies. També l'Alba Carrillo, doncs, que ara està als platós de televisió, que l'ex de l'Eficiano López, doncs que també ha plantat cara a la TV, televisió, perquè en un programa ella va dir que no, que va comentar que no estava d'acord que vinguessin gent que no pagava Hisenda i tot, que els hi donguessin, i la van matar, i ells veuen... Bueno, es va enfrontar a la televisió, a la TV, aquesta era la nacional. Doncs veurem com acabarà, també. I també, mira, el Bad Bunny,
Bach Múnich, em sembla que també fa una gira, em sembla que ens ve a visitar, que també fa un anunci del Corte Inglés. I també la Tita Cervera, que explica, ja ho comentem a la revista, que ja ha passat la Neu Maria, doncs, una mica. I llavors també avui, abans de tot, mira, que jo sempre anomeno a uns quan es deixa algun personatge important, doncs ens va deixar la Tània Doris. Jo pensava que era molt més gran, era com l'Alemanya, que l'Alemanya ja en té 80, doncs no, 75. Es deia Dolores Cano, i va morir a Gavà, i aquesta va ser la vedet del Paral·lel durant l'època de la dictadura, diguéssim, quan hi havia una mica de, diguem-ho així, de destape, que la gent anava, bueno, jo també havia anat a l'Apolo i al Molino i tot, doncs cantava molt bé, i era una gran vedet, era una dona molt alta, amb una bona presència, tot, i llavors també era la parella del Matías Colsada, que com passa, doncs no, va estar amb 30 anys visquent amb ell, però no es va, com que en aquella època tampoc no les separacions i tot això no estava a la gaseta, total, que no va fer la separat i va viure amb ell. I el Maurice Salmaties, que havia fet una fortuna, hi ha una anècdota que sempre, bueno, jo vaig llegir un dia, que deia que tenia, bueno, tenia un hotel davant de l'Apolo i tot, i deia que s'estimava més tenir un hotel perquè quan ell plegava tard, pues ja li obrien la porta, el saludaven, tot el que sigui, i en canvi vaig al pis i tot sol, a les 3 de la matinada i tot, diu, sempre tinc una persona que ja em saluda, bon dia, o i a l'hora que era, podeu comptar, als 3 o a les 4 de la matinada, és una d'entre d'aquestes. I llavors ella, com que va quedar a zero, van aparèixer la dona i les filles, és clar, la llei els hi corresponia, que tenia tot el patrimoni que tenia. I llavors, la perversió de la Norma Duval, que feia, era la musa també de Punt Romà, ho va comentar amb ella, com que havia actuat la Norma Duval havia actuat amb ella, li va comentar, i llavors li va comentar, no em preocupis, i una advocada, no, jo no dic el nom, és d'Argentona, família, i va solucionar aquest problema. També és una anècdota, vull dir que del meu poble, diguéssim, i va aconseguir cobrar uns 3 milions de lo que tenia, i, bueno, en fi, que va quedar bé, i ho van solucionar-ho. És la petita anècdota aquesta. I llavors també hi ha d'aquí, ah, mira, també una anècdota, això també em fa gràcia, que és el discurs del rei que ara ha fet el primer ministre, com cada any fa, i llavors és un dat que és molt, està molt bé, que el discurs el llegeix, però el discurs el prepara el primer ministre. I jo recordo una vegada, pues, que a l'època com anaven els socialistes o els laboristes, pues, que va retallar les despeses i tot, i la reina Isabel pues, va tenir de llegir tot el que li corresponia, el que deia el ministre. Vull dir, és una forma sàvia de funcionar i que no hi hagi ingerències de la corona. A vegades aquí voldrien que el rei manés, no, èpicament, ja sembla que hi ha bones relacions ara, que ho veurem ja al finals de juliol. El juliol és els campionats de futbol a Mèxic, després de tot això que hi ha hagut en sur a Mèxic, doncs, bueno, bones relacions, per això estan. I de moment hi ha això. Bueno, doncs aquí hem parlat una mica tot una mica, i mira, també vull dir una cosa que ja sabeu que hi ha políticament, però l'altre dia vaig dir, doncs mira, que ja s'ha acabat el judici dels Pujol, o que sigui, doncs que el Pujol, el gran, doncs ha sigut avi. Ha sigut avi. Vull dir, esclar, té una família amb els problemes, tot el que hi ha, doncs bé, mira, fa un any va deixar la Marta, va morir la senyora d'en Pujol, doncs ara ha vingut un nou membre. La vida es va renovant, és així. I amb el què més hi hem dit? Ah, sí, bueno, mira, una anècdota ja, que també el Charles Spencer és el germà de la reina de Diana d'Inglaterra, que es casa per quarta vegada, vull dir, també deu tenir un bon pastor perquè cada divorci que fa, vull dir, va al calés. Pues, aquesta és la petita anècdota. I llavors també hi ha aquí, sempre agafo trossos de diari, si ho vaig dir-ho, però diu, 150 anys de l'empresa cervesera, van fer una festa ja fa dies al Liceu,
I era, no, més que tot és que, perquè la Dama Cervesa Dama, que vull dir, cada dia s'ha format una empresa gran, i ara n'han comprat també una marca de cervesa a Anglaterra, però és anomenada perquè la família, els primers que van fer, van venir a estiuejar a Argentona, van fer una torre, i encara hi ha alguns descendents que viuen a Argentona. Llavors, la petita història de la Dama relacionada. També aquí no sé encara com ha acabat, que ja fa dies, diu, la setmana que ve ho miraré, a veure què ha sortit el millor croissant. Diu, Barcelona busca el millor croissant. Arriba un moment que hi ha els croissants ja cada any, a veure què és el més bo. A mi m'encanten els croissants petitets i sí, els autèntics a mi m'agraden mantega, la meva opinió. Aquí també hi ha un altre, parlem al món, especialment perquè són joves, i demà sempre ja sabeu que diuen, el jovent aquí, el llano, però hi ha persones, diu, el jove veí d'Esparreguera, explica com va donar un salt de carrera, que va desllar un pastel de nubis per la realesa d'Orient Mitjà. Diu, li va portar quatre mesos de treball i es veu que té un bon equip i s'ha dedicat a això, és especialitzat. Marc Suárez, doncs ens felicitem. Jo dic sempre, el món de la pastisseria i de l'hostaleria, nosaltres l'hem de conservar perquè ens dona molt prestigi i ens gira moltes divises. Aquí també una cosa, una anècdota. Diu, una segona vida pels aliments que estiguin feos, diguem-ho així. Diu, una companyia de Bellpuig, a Lleida, factura 5 milions d'euros per la venda de fruites i verdura que no reuneixen els criteris estètics. Sabeu que tots allà tenen

Bé, el personatge històric, mira, ja, la comarca de, bueno, la comarca de, del Maresme i de molta sort, ja, això era, havia quedat durant la crisi que va haver-hi del... la crisi de, que vam sofrir el 2008, tot el que sigui, doncs va quedar moltes coses que no es van fer, ja tenien un projecte del Tren Orbital, de Mataró, i ara ho han tornat això, que per cert aviat hi haurà els pressupostos de Catalunya, ens alegrem, i tot això, pues, que es pugui anar, diu, de Mataró a Vilafranca, ja passa per Terrassa, Sabadell, jo sempre dic que molts diuen, oh no, pues, vegeu, els que són de Terrassa i Sabadell, d'aquí uns anys, bastants, diguem-ho així, que puguin anar, doncs, arribar a l'estiu, que puguin anar amb tren fins a les platges del Maresme, o així, doncs, és fantàstic, i deixar de, el cotxe, ara que siguin eficients. Doncs aquest home, que això ja era projecte, és un home que va valdre molt. Explicarem una mica la història del, la història del, diguéssim, de l'Albert Vallalta, González. Va néixer a Reus, el 1933 i va morir el 2013. Doncs enginyer de camins i ports de formació, primer conseller del medi ambient. Va ser un estat, va ser també d'allò de infraestructures, secretari de infraestructures del govern d'Aznar. Però abans va començar de jove, a diverses activitats, va començar a l'Ajuntament de Barcelona, amb el ple de sanejament de les aigües, després va estar a les aigües de Tarragona i també va fer la diguéssim, de les aigües diguéssim, ara no surt el nom del poble. Bueno, va fer una tasca molt, molt important, vull dir, i fins que va anar actes d'això, que és que va entrar també, va col·laborar amb el govern de Tarradellas, fins que va ser nombrat, també va participar en diverses activitats, era molt activista l'home, i jo sempre li dic, aquest home és molt eficient, com ara hi ha molts ara actualment de gent, com ara diguéssim, sobre el tec i tot que ho dominen, que val la pena escoltar-los perquè explica els temes del futur i són persones molt ben preparades. Doncs va estar d'allò. També va haver-hi una època, també va dirigir els ferrocarrils de la preparació de la xarxa dels ferrocarrils catalans, però bo i així va tenir un petit ensurt que es veu que va fer bé, fundar com una d'allò de seguretat social a part, el van descobrir, el van jutjar, però després quan va arribar, com sempre arriba tard, ja el van exonerar dels càrrecs, diguéssim. Bueno, doncs d'allò... També va ser ja el passar pels ferrocarrils catalans va ser una cosa avançada d'Europa. Bueno, i llavors va ser ja conseller, va ser el primer conseller de Medi Ambient, de Jordi Pujol. Ell era membre de Convergència Democràtica de Catalunya i bueno, va fer crear el Pla d'Espais d'Interès Naturals de Catalunya. També va promocionar a l'AVE a ciutats, però no va tenir, l'AVE tot ho va detectar que era el futur, és clar, com a Reus volia que havia arribat a Tarragona, però volia que a la seva època que l'AVE arribés ja a Reus, és clar, a la seva ciutat i a Tarragona, però això el processador seu ho va impedir i ja va quedar en un racó. I així també va fomentar el tramvia, durant una època va portar, també era partidari del tramvia de Barcelona, aquella època encara no funcionava ni res, i veieu que ara també, quan van néixer a Reus, doncs, també ara també fa que durant d'aquí uns anys doncs, funciona el tramvia que anirà de diguéssim, de Reus, de part de Salou, Vilaseca, no sé si arriba a Tarragona i tot, vull dir, és un projecte del futur, igual que el de Girona, que també abans anava en el tren d'anar al de Sant Feliu d'Olot, que també doncs, es podia reactivar tot això, perquè això de vassallar per ciclisme, més ja les estacions i tot, bueno, fer volar coloms, Ara tot això s'ha de fer, esclar, l'Estat ha de

col·laborar perquè no hi ha prou calés. Bueno, doncs aquest home va fer tot. I llavors també va fer gràcia de tot això, que també durant quan va estar de conseller i tot, el seu fill, que jo no me'n recordava, el seu fill també va estar amb una ONG de Barcelona, doncs que va estar segrestat per una entitat d'aquestes de, diguéssim, per el queda a Mauritània i Mali. Va estar 9 mesos. I llavors, com a anècdota, doncs ell va estar 9 mesos i va escriure poemes, poesia, de diverses maneres, i va poemes d'amor i de terror. I llavors tot això ho va presentar a Berga, al monestir de Sant Llorenç de Berga. I explica, doncs, jo veieu, això no me'n recordava que havia segrestat, ja veieu, el temps passa volant, tot el que sigui. Doncs aquest home va ser un avançat i va ser un personatge molt vàlid, i per cert va morir també d'un atac de cor, diguéssim, bueno, als 80 anys, ja ho hem dit. Doncs aquesta és la petita història d'avui d'aquest personatge, bueno, de l'Albert Vallalta i González, eh? I jo sempre vaig, per exemple, jo ara l'he tret aquest personatge perquè ja que feia això del tren viral, tot el que sigui, doncs anar mirant d'agafar personatges, com ara dintre de 15 dies, doncs si l'any Gaudí tot, tornarem a explicar la vida de Gaudí i anar compaginant els Paris Talk. Ah, i com a dates que hem acabat, mira, el 18 de maig, va ser el dia dels museus. Eh? El 20 de maig, durant l'època de les Creuades, el rei Ricardo Corazón de Lleó va conquerir la isla de Xipre. El 22 de maig, també, el 1536, va ser decapitada l'Anna Bolena, la segona dona d'Enric VIII d'Inglaterra, i va morir amb 27 o 28 anys. Imagineu-vos ara, això que diuen, oh, abans hi havia una època i tot, i ara amb els adelantos i tot es viu molt més bé i tot. Hi ha molts problemes, tot el que vulgui, però mirant la història enrere podem dir que vivim una època bé, amb problemes, això sí. Doncs aquesta és la petita història, també anècdota, que miro cada any, així és la part històrica, les dates que van passant a cada mes o cada setmana, que van ser dates històriques. Bé, amics de Rodamón, espero de tot cor que aquest petit espai de Los Corazones i Revista de Societat us hagi agradat. Bobby, Josep Famades. A reveure. Fins a la pròxima.

0: Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
1: El col·leccionista ja està aquí. Ja està aquí amb la corresponent gravació antiga sota el braç. Aquesta vegada porto una melodia famosa, Siempre en mi corazón, que pertanyia a una pel·lícula que també del mateix títol, Siempre en mi corazón, ja llunyana i oblidada, però la música va ser molt famosa. Aquesta pel·lícula estava interpretada per la Kay Francis, una artista dels Estats Units ja oblidada, i en Walter Hudson. Doncs ara recordarem aquest Siempre en mi corazón a càrrec d'en Raúl Abril i la seva orquestra.

0: Fins aquí El col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Hola, què tal? Una setmana més. Benvinguts a les històries musicals del Rodamón. Us parla Josep Dalmau. Avui farem esment de la Roberta Flack, que fou una cantant, compositora i pianista estatunidenca de Solf, Rhythm and Blues i Get Storm. Al llarg de la seva carrera ha aconseguit varis senzills que arribessin al número 1, entre ells The First Time Ever I Shoved Your Face i Killing Me Softly with Eason. També hem de recordar dos dels seus nombrosos duets amb el músic Donny Hathaway, com The Closer I Get to You i Where is the Love. També recordar i ressaltar la influència que va tenir en el Keith Stone, juntament amb les seves interpretacions de cançons de varis compositors com Leonard Cohen i membres dels Beatles. Fou la primera artista en guanyar dos premis Grammy a la millor gravació de l'any consecutivament, en The First Time Ever I Shoved Your Face i Killing Me Softly with Eason, en el 73 i en el 74 respectivament. Anem a escoltar, doncs, aquestes dues cançons, concretament amb la Roberta Flack. La Roberta Flack, avui en el Rodamón, i l'escoltem ara mateix.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Rosell Opar, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

0: Ràdio Arenys.
1: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
2: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
1: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
2: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
1: Més Que Salut.
2: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
3: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
3: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
3: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
3: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
2: Info i reserves al 93 131 11 00.
3: Visiteu www.elportinyol.com.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractament d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Una de les activistes, Mihu Ali, ha dit, segons ella, que entres en un túnel del terror, en aquest cas el de la tortura. Li ha explicat que a les fosques 4 soldats la van torturar. Ha detallat que va ser interceptada el 19 de maig i la van traslladar a la presó. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui aquestes vexacions, tortures i agressions sexuals denunciades pels propis activistes. Finalitzada també l'operació sortida d'aquesta segona Pasqua, des de les 12 del matí d'ahir divendres i fins a les 3 d'aquesta tarda han sortit finalment de l'àrea metropolitana de Barcelona 585.000 vehicles, el que representa el 97,5% sobre els 600.000 previstos. I en política, avui falta exactament un any per a la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 per a les eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exaureix la legislatura. Un fet factible a hores d'ara, ja que la segona meitat del mandat començarà amb els pressupostos sota el braç després de l'acord entre govern i Esquerra Republicana. Marxem ara fins a Terrassa, que ha celebrat avui la seva primera cursa antiracista. Més de 500 persones han participat en una jornada que ha combinat esport, convivència i reivindicació per promoure una ciutat més inclusiva i diversa. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
2: Terrassa és una ciutat diversa i plural. Amb aquesta idea de fons, diverses entitats culturals i socials han impulsat la primera cursa antiracista, una iniciativa esportiva i reivindicativa que neix amb la voluntat de promoure la convivència i plantar cara als discursos d'odi i discriminació. La plaça Catalunya ha estat el punt de sortida i d'arribada d'una jornada que ha combinat esport, sensibilització i cohesió social. Ens ho explica l'Abdoulaye Cheikh Fall, membre de l'organització de la cursa.
3: Perquè hem tingut més de 500 inscrits. Estic encantat. Sí, la veritat va costar una mica per les expectatives que teníem i el por, l'estrès, però al final jo crec que va ser un resultat positiu.
2: Més enllà de la vessant esportiva, la jornada s'ha convertit en una gran festa comunitària. La plaça Catalunya ha acollit vermuts musicals, activitats familiars i culturals, així com un dinar popular de germanor per posar punt final a una cita que els organitzadors esperen consolidar en els propers anys.
1: I en els esports, el Barça femení busca la seva quarta Champions a partir de les 6 de la tarda a Oslo davant l'Olímpic de Lió. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Jazz contemporani de nova creació i noves tendències de la música improvisada. Aquesta és la gènesi de l'Alhambra Festival Jazz Vic, que aquests dies celebra 28 primaveres a la capital osonenca. També està anunciada la nova temporada de l'Auditori de Barcelona, que compta amb nova direcció i algunes pinzellades de jazz al programa. I, per descomptat, la base de la música en viu amb els concerts als clubs, on sonen novetats discogràfiques i homenatges més que merescuts, com el que rebrà Errol Bosky aquesta setmana a la Nova Jazzcava. En parlem amb una de les seves impulsores, la pianista i compositora Elisabet Raspall.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
0: Hi ha presències que marquen una època i que ajuden i que vinculen al sector professional d'un gènere, en aquest cas, com és el jazz. L'arribada a Barcelona als anys 80 d'Errol Bosky, compositor, multiinstrumentista, cantant i docent, va suposar un canvi important a l'escena del jazz a Catalunya. I nosaltres avui volem recollir les impressions d'Elisabet Raspall. Ella, com ja sabeu, és compositora, és pianista, és també docent a l'ESMUC i va tenir un fort vincle amb Errol Bosky. Per què nosaltres avui volem parlar de tot aquest tema amb l'Elisabet? Doncs perquè la Nova Jazzcava aquesta mateixa setmana, el dijous, concretament dia 28 a les 8 del vespre, hi haurà una trobada de músics, d'amics, de diferents generacions vinculades a Errol Bosky, i esperem que l'Errol doncs també hi pugui ser, doncs per retre homenatge a aquest mestre, el que esteu escoltant amb un tema clàssic de Henry Mancini que porta per títol The Days of Wine and Roses.

0: tot un clàssic, l'heu escoltat repetides vegades, però probablement no sempre amb aquest tipus de formació, piano i veu, amb Elisabet Raspall i Errol Boschi, un disc que van enregistrar junts, que porta per títol Two of a Kind, i que penso que fins i tot no s'havien ni editat. Però això ens ho explicarà molt millor l'Elisabet Raspall, que ens atén a l'altra banda del fil telefònic. Què tal, Elisabet? Com estàs?
1: Molt bé, gràcies, i vosaltres?
0: Doncs molt bé, i contents de que es faci un merescut, dèiem, reconeixement a un gran mestre, un músic que va fer molta feina aquí a casa nostra, i que hi hagi aquesta trobada a l'entorn d'Errol Boschi, doncs ens fa contents també, i a més que es faci a la nostra ciutat, a Terrassa, a la Nova Jascava. Per tant, felicitats per la iniciativa. A mi el que m'agradaria, Elisabet, una mica és situar a l'Errol, no? Perquè ell va arribar aquí sobre els anys 80, holandès, arriba a Catalunya, a Barcelona, comença a treballar, i tu tens un fort vincle amb ell, i m'agradaria que expliquessis una mica doncs qui és Errol Boschi i el per què de la importància dins de l'escena del jazz vocal, també. The song.
1: Doncs sí, efectivament vaig tenir aquest privilegi de gaudir molt de temps de la seva amistat i col·leguisme musical, diguem-ne. Em trucava per acompanyar-lo, i per mi això va ser una època de molt aprenentatge, perquè ell és un gran músic, multi-instrumentista, que va arribar efectivament d'Holanda. Ell és nascut a Surinam, però criat a Holanda, va anar directe a Mallorca, tinc entès, i després va aterrar a Barcelona, que va ser quan ens vam conèixer, i llavors vam iniciar aquesta època que tocàvem a quartet, a duet, moltíssim. El resultat és aquest disc, i això, vaig tenir el privilegi d'acompanyar-lo moltes vegades, amb molts bolos per aquí i per allà, i és, vaja, jo el considero un fora de sèrie, perquè, a part de que ja li ve de família, perquè ell és fill de Max Boschi, que és un músic molt reconegut allà a Holanda, i per tant és un músic ja que d'una família de músics, i amb molt de talent per tots els instruments. I, a part de la veu, doncs toca molt bé la guitarra, va començar per aquí sent professor de guitarra, i també el baix i el piano, i molt excel·lent en tots els instruments. Vull dir que un musicàs del qual vaig poder gaudir molt, ja et dic, molts bolos i molt aprenentatge amb la seva companyia i també la seva amistat.
0: Perquè parlem d'aquest aprenentatge, és un do poder ensenyar, suposo, que tu que ets mestre també, docent a l'ESMUC, poder expressar, donar els teus coneixements a d'altres, no tothom serveix per això, i el fet de que l'Errol, jo he sentit moltes vegades diferents músics que han estudiat amb ell, que han après, sempre hi ha un respecte cap a la seva mestria. En aquest sentit, tenia aquest do, pots dir que el tenia?
1: Totalment. O sigui, ell va estar molt de temps que ensenyava a tots els cantants. Això t'ho podrien dir millor els mateixos cantants, perquè gairebé tothom va fer alguna classe amb ell, si no moltes més, no? Vull dir que sí, sabia transmetre sobretot aquest entusiasme per la música, no? Que és el més important que un mestre ha de saber transmetre. I això ho feia, organitzàvem el festival de fi de curs, que ho fèiem allà al Jassi, quan treballava al taller de músics, i vull dir, allò era... Vull dir, veies amb molts cantants que havien passat per les seves classes, i això es notava, sobretot per això que et dic, de l'entusiasme que ell convivia, no?, cada concert, cada totes les músiques que ell... Com ho transmetia, no? Això és el més important.
0: Jo penso que una de les característiques també, i l'hem escoltat ara amb aquestes peces, com aquest també Estela Bay Starling que anàvem escoltant de fons, hi ha un tema que és a l'escat, no? Tenia aquesta habilitat de cantar amb aquesta tècnica, que no sé fins a quin punt aquí s'havia escoltat tant amb músics en aquí.
1: Exacte. Jo crec que en aquest sentit ell va ser un pioner, I suposo que li venia per això mateix que et deia, perquè ell dominava perfectament la guitarra, la toca meravellosament bé, i llavors, clar, devia transmetre amb la veu tot el llenguatge que ell ja tenia, no? I això sí que és dels primers que ho va fer per aquí, sí, sí.
0: Perquè és una tècnica que en jazz, doncs, bueno, s'ha utilitzat, ara poder no tant, o alguns sí, altres no, però escoltant-lo amb aquest disc tan bonic a duet, és cert que no s'havia editat, Elisabet, aquest disc que vau fer junts?
1: Sí, és una cosa que sabia molt de greu, perquè realment és jo penso que és un moment, es va copsar aquest moment tan ple, no? L'Erro estava en plenitud aquí, o sigui, i havíem tocat tant que ell deia, va, això ho hem d'enregistrar, i va sortir sol, o sigui, primeres tomes, tot sol, i és que ell, jo penso que està aquí al seu moment d'apogeo màxim, platòric, i és un disc que no s'entén per què no es va editar, i ell només deia, el dia passat a Amistats, i deia, és un disc per escoltar tranquil·lament a casa, amb un whisket a la mà, això sempre feia aquesta broma, no? Com un disc per escoltar molt relaxat i pels amics, i dic, però no, però va, tirem endavant, i per una cosa i per l'altra no es va editar, i era una llàstima. I ara, doncs sí, en aquesta ocasió he trobat oportú doncs, fer unes quantes còpies de moment, i si el disc té més bon resultat, que espero que sí, doncs fer-ne més, i després penjar-ho a les plataformes, que encara no ho he fet, però ja era hora, perquè la gent ha d'escoltar això, penso que és aquell moment tan dolç que disfrutàvem tant, i el repertori és tan bonic, i ell ho fa tan bé, tan natural, és que és, la veritat, que és una meravella.
0: La veritat que sí. L'escoltem ara en aquest cas cantant en castellà, amb una peça de Benny Moré, el rei del ritmo, un bolero molt bonic, es diu Yo lo aseguro.

0: nadie en el mundo te puede querer como yo. Tú vendrás a buscar...
1: Jo lo asseguro, s'escoltem a Errol Bosch aquí a la veu, i Elisabet Raspall al piano. Estem conversant amb ella avui al Jazz Club a propòsit d'aquest concert homenatge que aquesta setmana tindrà lloc a la nova Jazz Cava, per retre homenatge a aquest gran artista, multiinstrumentista i un mestre també del jazz vocal com ha estat Errol Bosch. Elisabet, amb aquesta iniciativa el que heu volgut és fer una trobada, no?, reconèixer la seva feina. Explica'ns una mica què passarà el dijous a la nova Jazz Cava.
2: Doncs bé, com bé dius, és una trobada d'amics que o bé hem tocat amb ell, hem col·laborat i això, o gaudim de la seva amistat. Ens trobarem tots a la nova Jazz Cava el dijous a les 8, com bé dius, i de moment ho estem parlant, no? O sigui, el que farem, tu faràs un tema, tothom vol col·laborar, no? O sigui, penso que serà com una mica moda jam session, també, perquè és això, la gent li farà gràcia col·laborar amb una cançó o dues, que això serà previ a la jam session, no? Que després hi haurà la que hi és formalment, no? I, doncs, això, serà aquesta trobada amb la seva presència, amb l'Errol allà, i, bueno, jo penso que serà un moment molt, molt i molt emotiu, sobretot per el retrobament amb molts amics i per disfrutar de la música plegats, no?
1: Tenim informacions de que hi haurà, doncs, músics de diferents generacions, que això també és bonic, Dave Pibus, el Xavi Figuerola, Matthew Simon, el Xavi Maureta, el Carles Pineda Júnior, allò de les veus, no?, que van aprendre també amb l'Errol. La Clara Luna també sembla ser que pot ser que vingui. Vol dir que, bueno, un encontre de diferents generacions en un espai que també sabem que l'Errol va estar, bueno, va venir a Terrassa i va estar a la Cava durant temps, i el Valentí explicava, Valentí Grau, del Club de Jazz, que bueno, ell va saber de que hi havia aquest músic, que havia aterrat un supermúsic que cantava molt bé i tal a Barcelona, i a partir d'aquí, doncs, ja va començar a venir també a Terrassa. Elisabet, com tu deies, serà una mica de jam, una mica improvisat, però amb aquesta emoció de que l'Errol pugui estar entre el públic i poder, vés a saber, no?
2: Sí, poder, vés a saber. Jo porto tota la carpeta amb tots els temes que he tocat mai amb ell, vull dir, disposada a fer el que sigui i sí, a disfrutar plegats i això, retre aquest homenatge amb aquest músic que considero genial, o sigui, un geni, de veritat que sí, perquè no et deixava mai indiferent quan feia concerts, i és una persona absolutament única.
1: I que transmetia, com bé expliques, aquesta alegria per cantar, per la música, per la vida, pel jazz, no? Doncs això passarà aquest dijous a la nova Jazz Cava, com explica l'Elisabet Raspall, a les 8 teniu cita per aquesta trobada entre tot de músics de diferents generacions i el mateix Errol Bosch, el que se l'espera a la sala, i a partir de 9:45, doncs, la sessió de jam session habitual amb obertura de base rítmica, i a partir d'aquí els músics que siguin per la sala i els que quedin, que seran segur tots molt benvinguts a aquesta sessió també de jam session dels dijous. Doncs, Elisabet, moltes gràcies per explicar-nos-ho i felicitats per aquesta iniciativa de reconèixer també la feina dels de sempre, no? Que a vegades sempre mirem endavant de les coses noves, dels nous projectes, però està molt bé mirar també enrere i valorar el que hem tingut aquí a l'escena catalana, no?
2: Exactament. Jo penso que això, aquest acte tindrà doble emoció, a part del retrobament i tot això, és aquest de retre-li homenatge amb una persona que ha donat, amb un supermúsic que ha donat tant per la música i ens ha fet gaudir tant a tots, no? O sigui que moltes gràcies també per vosaltres, per recollir-ho, per fer-ho possible també, i gràcies a tothom, i tothom convidadíssim, perquè serà una nit inoblidable.
1: Doncs segur que sí, moltes gràcies. Nosaltres estem amb aquest, estàvem escoltant un tema de Charlie Parker, que també tocàveu en aquest disc, Two of a Kind, amb aquest Billy's Bones, amb el que posem una mica punt i final a aquesta conversa. Moltes gràcies, Elisabet.
2: Gràcies a tu. Gràcies.

segur que serà una bona vetllada aquest homenatge a Errol Bosch, que comentàvem amb Elisabet Raspall, que tindrà lloc a la Nova Jascaba. I no deixem el club del passatge Tete Montoliu i la seva agenda de directes, perquè estem escoltant ara una peça que porta per títol Good Evening, precisament, i és un tema original del saxofonista canadenc Dave Peebus, que també ha anunciat estar a l'homenatge a Errol Bosch. El Dave Peebus, juntament amb Tony Sagi Chupi al piano, als teclats, en Jules Bicocco Bijami al baix elèctric i en Casper Sanchals a la bateria, són els quatre magnífics del Peebus Groove, una formació històrica amb molta energia, aquesta vitalitat del jazz groove que va sorgir ara ja fa més de 20 anys a l'escena catalana i que han decidit tornar als escenaris després d'algun temps de que cadascú amb els seus projectes havien estat una mica més desvinculats. La qüestió és que 20 anys després tornen i ho faran amb concert a la Nova Jascaba. Aquest projecte alterna una mica un repertori de composicions pròpies, també reinterpretacions de clàssics, no?, amb un directe molt amb aquesta onda del soul, del funk, del rhythm and blues i algunes pinzellades fins i tot de hip-hop. Vaja, una mica de fusió d'estils, que és la identitat, la sonoritat pròpia de Peebus Groove, que s'escoltarà a la Nova Jascaba, com dèiem, en directe.

0: El pianista suís Philip Maria Rosenberg debuta a Terrassa amb Rodwells, un projecte que situa el seu trio, compost per Florian Kolb al contrabaix i Jordi Pallarès a la bateria, dins del que seria l'escena del jazz europeu contemporani. Estan en gira per diversos països del continent i Rosenberg arriba amb aquesta proposta refinada que revisita el repertori de l'opereta europea del segle XIX, establint un diàleg suggerent amb la tradició del Great American Songbook. Així que és una proposta que es construeix a partir d'una construcció de la reinterpretació d'un repertori històric, però que és molt poc freqüent en el món del jazz. El resultat ha estat aquest treball, editat ara fa un any per United Records. És aquesta música de Rosenberg que, bé, serà per primera vegada escoltada en directe a la Nova Jazz Cava. Nosaltres estem escoltant una de les peces d'aquest àlbum.
1: Jazz Club. Des de la Nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

El Festival de Jazz de Vic presenta una nova edició marcada per la continuïtat del seu criteri artístic i la consolidació d'un model que combina excel·lència internacional i escena de proximitat. La programació torna a situar el festival com un espai de referència dins del panorama jazzístic, especialment el de nova creació, amb la presència de figures destacades com ADHD, els que esteu escoltant en aquests moments, aquest grup, aquest quartet, amb teclats, guitarra i baix, saxo i bateria de l'escena islandesa contemporània, que desdibuixa una mica les fronteres entre el jazz, el rock i la música experimental, amb aquesta, bueno, amb aquest llenguatge, doncs, com molt, molt personal. Ells són un dels grups que forma part de l'edició 2026, la número 28 de la història del festival, al costat d'altres figures destacades de l'escena internacional, com la flautista nord-americana Nicole Mitchell o Nick Bars, un altre músic de l'escena suïssa. Aquests combinen, no, els projectes locals, estatals, però el que vol l'organització de la Jazz Cava de Vic i del festival és reflectir aquesta vitalitat i diversitat que té el sector, fidel en aquest sentit a una essència que vol, doncs, un compromís, no?, amb una programació que està equilibrant grans noms, com dèiem, amb propostes molt de proximitat, propostes com Laia Molins i Jofre Fité Duo, com també Alba Careta, com Smackdab, bé, tota una sèrie de grups, Bloom Quartet, Joan Fort Organ Trio, que han estat des del passat 14 de maig i ho faran fins al dia 23, sonant especialment amb dos escenaris, el que és la Jazz Cava de Vic, pels concerts nocturns a partir de les 10 del vespre, i a la plaça del Carbó amb el concert a l'aire lliure, amb dues sessions, també en caps de setmana, a les 6 i a les 8 del vespre, i que encara, doncs, queda força, força tela al taler per escoltar.

el Festival de Jazz de Vic, una trobada entre escenes i sensibilitats diverses amb una línia continuista des de fa 28 anys consolidada al llarg de tots aquests per una aposta per la qualitat artística, el suport a la creació i també la connexió amb el públic per contribuir a enfortir aquest paper de la capital d'Osona com a punt de referència dins del circuit jazzístic i cultural. Això ho aconsegueixen cada mes de maig i aquest any, 2026, obrien, com sempre, amb el pianíssim. En aquest cas, ens arribava dels països del nord, com són moltes de les propostes que es poden escoltar en directe a Vic, el pianista danès Jape Seeberg, una de les veus també singulars i personals de l'escena contemporània, amb un llenguatge propi que bé, desafia, explora, no?, els límits de la composició, la improvisació i la performance, un format a solo piano que obria la Jazz Cava, obria foc per aquesta edició número 28 del Festival de Jazz de Vic, que avui estem explicant, radiografiant. El Jazz Club Bloom Quartet també ha estat una altra de les formacions experimentals que han sonat en directe a la Jazz Cava, una formació nascuda a Barcelona, jazz noir, rock industrial, improvisació lliure, tot una estètica hipnòtica i cinematogràfica, bé, que han anat consolidant-se dins de l'escena europea amb una formació que ha estat renovada ara fa molt poc i que han tingut el seu debut discogràfic Short Stories, que també s'escoltava a Vic, a la nova Jazz Cava en aquest cas. Però bé, a part d'aquestes formacions que ja són una mica passat, sabeu que a Vic doncs encara queden dies, com dèiem, fins al dia 23 per escoltar bones propostes, i entre elles sempre hi ha, des de ja fa bastantes edicions, les live sessions d'Underpool. Us n'hem parlat aquí al Jazz Club. Underpool, aquest segell, aquesta discogràfica independent de Barcelona, que amb Vic té una aliança, i és que hi ha cada any doncs un grup en aquesta edició número 28, i són els Seven Cycle, que fan una trobada i que graven en directe, i a partir d'aquí en surt un nou àlbum, una nova referència per Underpool, que després, a més, s'escolta en directe a la Jazz Cava més endavant, quan ja estigui editada, i que també aquest format doncs és un obsequi pels que van assistir al concert. Aquesta setmana podeu escoltar en directe Seven Cycle, és una trobada musical nascuda a Tbilisi i que reuneix a quatre músics de trajectòries internacionals diferents, artistes de Nova York i d'Europa. És una de les propostes, igual que també ho és un duet molt interessant, dèiem, de l'escena suïssa, doncs sí, el pianista Nick Bartox és una de les formacions singulars del panorama internacional. Fa més de dues dècades que treballa

Aquesta divulgació del jazz a la ciutat osonenca ha tingut un fort arrelament en l'escenari de la plaça del Carbó, tot just davant de la Jazz Cava de Vic. I una de les propostes que encara podreu veure en directe és el nou treball discogràfic de la trompetista i compositora Alba Caret amb el seu grup. Un treball que porta per títol Pànica i que podem escoltar ara aquí al programa.

Pànica, la peça que escoltem i que dona nom a l'àlbum editat aquest 2026, veia la llum el mes de gener, amb el segell Microscopi, Alba Careta Grup, ella a la trompeta, les composicions, a la veu, Lucas Martínez, al saxo tenor, Roger Santacana al piano, el sicilià Giuseppe Campisi al contrabaix i Jordi Pallarès a la bateria. Un so equilibrat, expressiu, molt preparat per connectar amb públics molt diversos, tant en festivals com en programacions més generalistes. En qualsevol cas, a la plaça del Carbó tindran ocasió de mostrar aquest mateix dissabte a les 6 de la tarda aquest treball que explora les arrels i el llegat cultural com a fonts d'inspiració. L'Alba Careta li agrada, no?, buscar també entre la quotidianitat per fer les seves peces. És molt reivindicativa també del paper de la dona dins de l'escena i de la composició, i és una de les líders en aquest moment, doncs, que combina una mirada molt contemporània amb algunes reinterpretacions. Així que aquest quintet, que és molt sòlid i molt equilibrat, és una de les apostes també de l'organització del Festival de Jazz de Vic.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Oriol Vallès a la trompeta, Lluc Casares al saxo tenor, Pau Sala al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Ells són Smack Dab. En el treball, amb el seu últim treball editat aquest 2026 pel col·lectiu The Changes, doncs el títol de l'àlbum és Pulse. I aquí tenien el Dave Kikoski com a convidat especial al piano. Nosaltres estem escoltant precisament la peça que dona títol a aquest darrer enregistrament d'Esdactab, un quintet que aposta, no?, per la creació de repertori original, però dins d'una tradició del que seria el jazz modern i contemporani. Des de la seva formació, doncs, hi han desenvolupat una trajectòria bastant sòlida, amb presència en molts escenaris, festivals, tant aquí a casa nostra com internacionals. Els esteu escoltant, una sonoritat compacta, molta complicitat entre els músics que formen Smack Dab, i és que toquen en molts projectes junts, i tenen aquest directe enèrgic i com molt precís, no? És un projecte que continua explorant aquestes noves direccions, que és una clara aposta per la qualitat i també per tenir un so propi, uns atributs que Smack Dab representa i que formen part també del Festival de Jazz de Vic, que els ha programat en aquesta edició número 28 de la seva història a la plaça del Carbó.

Avui al Jazz Club estem fent un repàs per la programació del Festival de Jazz de Vic 2026 en la seva 28a edició. I és que és un festival que des dels inicis del Jazz Club doncs hem tingut sempre en el radar. Ens interessa la proposta, ens agrada com organitzen i volem donar suport a un festival arriscat i de nova creació. I ho és amb una programació de qualitat, com venien dient. Nosaltres arrenquem ja doncs pel final una mica d'aquesta edició amb una de les figures clau del jazz creatiu, contemporani, molt reconeguda per la seva tasca com a compositora, com a líder de banda, també com a pedagoga i com a flautista. L'esteu escoltant, ella és Nicole Mitchell. Posarà pràcticament punt i final el dia 22 als concerts internacionals segur d'aquesta edició, a la Jazz Cava, amb aquesta, bé, amb un univers molt també molt propi, molt personal, combina molt la improvisació, la composició, però amb una dimensió narrativa amb els seus temes, aquesta trajectòria que dèiem molt consolidada, on ha desenvolupat projectes que exploren noves formes, dins del jazz, connecta tradició i experimentació. És una experiència sonora, multidireccional, però amb aquesta identitat artística. Ella estarà amb la formació Black Earth Subway, al costat d'ella amb flauta electrònica, veus, també en piano, teclats, marimba, veus, percussions, electrònica. Vull dir que és una formació molt atrevida, arriscada, per posar doncs un colofó de luxe a l'edició número 28 del Festival de Jazz de Vic, que avui us hem explicat al Jazz Club.

L'Auditori ha presentat la temporada 2026-2027 amb una programació que equilibra llegat i descoberta. La nova temporada inclou prop de 500 concerts, 4 festivals, 10 cicles, 48 estrenes, 51 obres patrimonials i 13 d'encàrrec. No està mal, els números impressionen. És la programació que es presentava fa uns dies a l'Auditori i al Museu de la Música, tots junts a Barcelona, i la primera sota la direcció de Víctor Medem, el projecte que vol articular dues idees centrals: la voluntat de connectar amb la música, amb els altres i amb un mateix, i la recerca d'un equilibri entre llegat i descoberta. En un moment marcat per aquesta velocitat i saturació, doncs, com explicava el seu nou director, Víctor Medem, la nova temporada reivindica una escolta activa com una experiència transformadora i proposa una manera d'evitar la música que va més enllà de l'experiència del concert. Amb aquests números que us hem dit, doncs fan patxoca, però sí que és cert que el jazz, doncs, té una presència tímida, hauríem de dir, dins de la programació de l'Auditori, però es manté el cicle Sessions, que està dedicat a aquest gènere musical i que es consolida com una plataforma pel talent del país i per figures destacades de l'escena actual. La programació combinarà de nou trajectòries més consolidades amb noves veus i amb propostes per la nova temporada com la que hem escoltat a l'Auditori ja diverses vegades, com és la del pianista i compositor menorquí Marco Mezquida. També un altre pianista, en aquest cas ell ve de Madrid, Moisés Sánchez, molt interessant. La formació Duot, també sabeu, de l'escena més avantguard, el trompetista Reinald Colom, o a la que esteu escoltant, a Irene Reig, que presentarà el seu últim projecte, cavall entre la clàssica i el jazz, editat per The Changes aquest 2026 i que porta per títol L'Ànima. En vam parlar amb la Irene Reig aquí al Jazz Club quan el va presentar per primera vegada. En formació de quartet, música original, com sempre, i amb aquest so que ja es van consolidant molt, molt personal. L'Auditori dir que culmina la seva temporada jazzística, podríem dir, amb la Marató de Jazz, que ara fa pocs dies se celebrava, i que per aquesta temporada vinent posa en relleu el talent emergent amb noms com Camil Arcarazo, amb Alba Pujals, o amb Angie Obim, que també l'escoltàvem al Jazz Club ara fa uns dies, la flautista i compositora panamenya. Així que aquesta és una mica la nova temporada de l'Auditori que avui us hem volgut donar com a notícia, tot escoltant aquest Relays de

I una altra referència del segell i col·lectiu de Changes, Manteca abstracta, del compositor, trompetista grec Oriol Vallès, en formació de quartet, amb Xavi Torres al piano, Josep Campisi al contrabaix i Andreu Pitar a la bateria. Aquesta setmana estrena a El Molino, així que nosaltres hem volgut que soni avui també al Jazz Club, per si no hi podeu anar, l'escolteu. El títol que posa nom a l'àlbum, aquest Manteca abstracta, i que posa també punt i final al Jazz Club d'avui. Tornarem amb Manolo Guerrero, les vies de so, i Susana Carmona, qui us parla.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
1: Ràdio Arenys, la primera en informació.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Sabies que...
1: A Islàndia existeix una celebració nadalenca única com els Yule Lads. Aquests són 13 personatges entremariats, fills dels gegants Grila i Lepalowi, que visiten els nens els 13 dies previs a Nadal. Cada Yule Lad té el seu propi nom i personalitat, i cadascú arriba amb una nit específica per deixar petits regals o fer petites bromes. Els nens islandesos deixen les sabates a la finestra i, si han estat bons, trobaran dolços o petits presents en despertar. Si no, podrien rebre una patata podrida.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractament d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui aquestes tortures i vexacions.
5: No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres. I, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables.
4: A més, Urtasun també ha denunciat el silenci per part dels grups del PP i Vox envers la flotilla. I en mobilitat, el 97% dels vehicles previstos han marxat de l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida de la segona Pasqua, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. En concret, s'han comptabilitzat la sortida de 585.000 vehicles sobre els 600.000 previstos entre les 12 del migdia d'ahir divendres i les 3 d'aquesta tarda. Marxem ara fins a Sant Cugat, on més de 200 persones han participat avui en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La manifestació ha recorregut el centre per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. Des de Cugat Media ens ho explica Sergio Morales.
6: La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc, alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. Àlex Rossell és membre de Cultura al Carrer.
7: Hi ha hagut millores, estan havent avançaments, però encara les coses no estan solucionades. Si hi ha hagut avançaments, hi ha hagut millora en els pressupostos, en algunes assignacions i algunes coses, però encara hi ha algunes mesures o algunes polítiques a les quals es posen darrere la capa de lo tècnic per dir que no poden fer segons quines coses i sí que poden fer el que ells proposen, però que hi ha empreses que no són així.
6: Des de l'Ajuntament destaquen que s'han reforçat equips tècnics, simplificat tràmits i aplicat bonificacions del 100% per a entitats en diferents taxes municipals.
4: I més cultura, als Camps Elisis de Lleida continuen vibrant en el marc del segon dia de l'Aplec del Cargol, la jornada central de la festa que aplega milers de persones entre penyistes i públic al conjunt del recinte aplequista. I tanquem amb els esports. A partir de les 6 de la tarda, el Barça busca la seva quarta Champions femenina a Oslo, a Noruega. El rival de les blaugranes serà l'Olímpic de Lió. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
8: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
9: Busques roba i complements de dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Pol 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.
8: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
10: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
0: Què tal, què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim avui al programa. Doncs atents, atentes, perquè la cosa ve forta.

0: l'apartat de l'entrevista avui parlarem dels 20 anys del Polònia, que es va celebrar fa poc amb una gran gala, líder d'audiència arreu del país, i ho farem amb Xavi Fernández, el seu director.
1: Ja no ets el president, ara qui manes...
0: També farem valoració de la gala dels Premios Goya 2026 amb Pepe Nieves, presentador i gran cinèfil, presentador del programa La Claqueta, de Ràdio Marca.
1: Catalans i catalans.
0: Amb l'Assumpció Vitòria, què farem? Doncs parlarem de la història de la tele. En aquesta ocasió recordarem el programa El Hombre y la Tierra i el gran Félix Rodríguez de la Fuente.
1: Posa el programa quan et toquin els...
0: Per acabar, no pot faltar el nostre estimadíssim Toni Rovira amb el seu racó del Toni Rovira i tu. En aquest racó, que hi pot passar de tot, no us el perdeu. Recordeu que ens podeu seguir buscant la Caixa Tonta Ràdio a les xarxes socials. Busqueu-nos, així de senzill, així de fàcil. Seguiu-nos perquè hi trobareu moltíssimes coses interessants. Doncs nosaltres arrenquem amb aquest Mass Style. Benvinguts, benvingudes a una nova edició de La Caixa Tonta.

0: Doncs amb aquesta sintonia, com sempre, és el moment de parlar de la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal? Com estàs?
1: Doncs molt bé. I tu com estàs? Estàs tranquil i bé?
0: Sí, escolta'm, aquí ja saps que sempre hi ha feina.
1: Hi ha sempre, sempre,
0: Assumpta,
1: sempre.
0: Assumpta, tu ja m'entens.
1: Sí.
0: Avui ens parlarà d'un gran personatge.
1: Però molt gran. Hi ha gent que no l'ha conegut, però és...
0: Jo diria que dels grans.
1: Del més gran, vamos, de la tele, eh?
0: I tant.
1: Ha estat...
0: A veure, qui és?
1: Una sèrie meravellosa.
0: Qui és aquesta persona?
1: Que es deia El Hombre y la Tierra.
0: I qui ho presentava, Assumpta?
1: Félix Rodríguez de la Fuente.
0: Vinga, posem una mica la sintonia, a veure si la gent la recorda. Vinga, El Hombre y la
1: Tierra.
0: Segur
1: que sí, segur que sí.

0: Assumpte, què ens pots explicar del Fèlix?
1: Doncs explicar, més aviat llegir, perquè hi ha unes imatges superprecioses,
0: eh? Ai,
1: hi ha una àliga aquí preciosa i diu... Diu
0: què
1: aquí,
0: diu? A veure.
1: Perquè això és de l'any 1974, aquest article.
0: Molt bé,
1: i
0: eh?
1: Diu,
0: què diu? A veure.
1: Per aconseguir les extraordinàries imatges que luego se verán en sèries com El hombre y la tierra i La fauna ibérica, el doctor Félix Rodríguez de la Fuente, son necesarias muchas horas de paciencia y atención al acecho del momento único cuando se sorprende al magnífico animal en una instantánea irrepetible.
0: Ostres, Leonido. Escolta'm, què et sembla si posem un fragment del programa, del
1: doncs
0: Fèlix?
1: Doncs això era l'any 1974, va durar molt de temps, fins al 1976.
0: Apa, doncs mira, la mare...
1: I s'està reposant també encara.
0: La mare ens posa un fragment. Vinga, escoltem el Fèlix.
2: Y la Tierra es una serie realizada íntegramente por un equipo de televisión español. 70.000 metros de película, 4 equipos de cámaras de superficie, un equipo de cámaras submarinas, 15 técnicos cualificados y la ayuda de 4 organismos del gobierno venezolano permitieron llevar a cabo un auténtico récord en la cinematografía zoológica.

0: Comenzamos la aventura en una región venezolana que recibe el nombre de Los Llanos. Esta es una de las más grandes sabanas de la tierra. Allí pusimos a punto nuestro material recién empaquetado.
1: Doncs escoltàvem a Fèlix Rodríguez de la Fuente. Assumpte, continuem, a veure.
2: Doncs llegeixo perquè, clar, aquest article
1: sí,
2: és de Televisió Espanyola i és
1: ni
2: de
1: més,
2: l'any 1974. Diu,
1: què diu?
2: El tratamiento de los temas se realiza con el máximo rigor científico, traducido al espectador mediante un lenguaje popular fácil de interpretar.
1: Ni més ni menys, sí,
2: diu,
1: sí.
2: Hay secuencias que no habían sido filmadas en la historia del cine, e incluso podríamos afirmar que eran desconocidas hasta por los más expertos naturalistas del campo.
1: ¡Apa!
2: El águila real que captura un recental de muflón en lo alto de una roca.
1: Toma.
2: La nutria que juega con un cervatillo debajo del agua. La cierva que defiende a sus gavatos poniendo en juego su propia vida. Imagina tot això, esclar, estar allà milions i milions d'hores gravant i deixant-ho...
1: que passi el moment.
2: Deixant que passi el moment. Deien que posaven els animals perquè pogués passar això.
1: Sí, clar, és que era molt difícil.
2: És que si no era molt difícil.
1: Com vols esperar-te tres dies allà que passi? Clar, home, i amb el que valen els equips de televisió.
2: Clar, clar.
1: O no?
2: I diu que en lo que se refiere a su distribución, el hombre y la tierra supera todas las cotas establecidas por series españolas e incluso europeas. Imagina't, en el Japón la serie disfruta de extraordinaria audiencia. És que és increïble el que passava amb l'Hombre i la Tierra.
1: Home, i a més, que va ser un fenomen, assumpte, aquest programa, eh?
2: Va ser premiada a Monte Carlo representant a Televisió Espanyola.
1: Va crear escola, això,
2: eh? Doncs màxim.
1: Va crear escola, t'ho dic jo.
2: I diu, el doctor Rodríguez de la Fuente concibe los guiones, hace la presentación y el comentario y dirige la realización para que no se le escape nada.
1: Nada.
2: Nada.
1: Nada de nada.
2: De nada.
1: I, a més, era molt amic del Jacques Cousteau.
2: Home, i tant, vaya dos.
1: Te recordes del Jacques Cousteau que
2: mare
1: feia
2: meva
1: aquells documentals sota el mar?
2: Sota el
1: doncs
2: mar.
1: Eren íntims.
2: Íntims.
1: Es van fer molt amics.
2: Jo arribava a casa meva quan era petit i el meu pare estava veient el Cousteau i em deia, no me digues nada.
1: Que estic aquí absorto.
2: Que estic aquí amb el Cousteau.
1: Estoy absorto.
2: Era un enamorat del Cousteau.
1: Home,
2: sí,
1: clar
2: sí,
1: que sí. Déu-n'hi-do, assumpte.
2: Doncs no sé, crec que han portat una cosa bonica, no?
1: Molt maca, hem recordat un personatge que, sens dubte, molt entranyable, que
2: la
1: tothom recordarà.
2: La divulgació de les ciències zoològiques a nivell popular.
1: Ni més ni menys. Això és el que va fer el senyor Félix Rodríguez de la Fuente, acostar la ciència d'una forma popular al públic.
2: Aquell cervatillo que les cabres per les roques.
1: Ai, sí,
2: era increïble.
1: Sí, sí.
2: Increïble,
1: increïble el que va fer aquest home. I que encara avui dia, jo crec que costarà superar.
2: Superar, i tant.
1: El que
2: i
1: va
2: tant.
1: Fer. O no?
2: Perquè ja no es dediquen a això, perquè com hi ha els drons i aquestes coses, doncs ja no necessitem això.
1: Exacte, ni més ni menys.
2: És la vida.
1: És la vida. Doncs,
2: com canvia tot, no?
1: Com canvia tot d'un dia per l'altre.
2: D'un dia per l'altre.
1: Home, i a més, per als temps que eren, la veritat és que a nivell tècnic estava molt lograt.
2: Moltíssim, moltíssim.
1: Molt lograt.
2: I mira aquí les fotos, quines
1: les càmeres,
2: en quin zoom,
1: sí,
2: l'animal
1: sí,
2: a terra,
1: sí.
2: La liga aquesta, vull dir, increïble.
1: I et diré una
2: tot.
1: Cosa, es notava que Fèlix estimava els animals.
2: Molt, molt. Perquè van dir-ho, també. Ai, és que los pone para que se coman. Però què vols fer? Si
1: és la natura.
2: És la natura. Els posava allà i esperaven a que passés
1: el que
2: havia de passar.
1: Ni més ni menys.
2: Sí, sí.
1: Doncs escolta, assumpte, que maca la
2: hem
1: secció d'avui.
2: Hem recordat
1: el
2: Fèlix.
1: Què et sembla si... Mira, la Mar ens la va posant de fons.
2: A veure.
1: Acabarem amb una cançó molt bonica d'Enrique i Anna.
2: Oh, i uns altres monos. També eren monos.
1: Molt macos, que van també crear escola, amb aquesta cançó tan bonica de Mi amigo Félix. Des d'aquí un homenatge també a la figura del gran Félix Rodríguez de la Fuente.
2: Cantats per Enrique i Anna.
1: Gràcies, assumpte, Vitòria.
2: Adéu, amic.

0: polítics i del Papa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.
0: Jo trobo que m'imiten malament.
2: I el to que gasten no és el més adient.
3: Hola, sóc el Joan Pera.
4: Perdona, sóc el Quim...
3: No, sóc el Joan Pera. I vull... A veure, nois, voleu parar un moment?
4: Oh, no, és que perquè... No,
3: aviam, sóc el Pep Plaza. Envio una forta abraçada i una salutació a tots els oients del programa de ràdio La Caixa Tonta de la xarxa. Oh, però jo sóc el Joan Pera.
4: Jo el Quim...
3: Però això és per si s'hi hagi res. Va, adéu. Yeah.

0: programa.
1: Doncs avui tenim amb nosaltres una de les persones clau d'un dels programes més icònics de la televisió catalana. Xavi Fernández, director del Polònia, ens acompanyarà per celebrar una fita molt especial, els 20 anys del programa. Dues dècades fent humor, sàtira i retratant l'actualitat política amb personatges que ja formen part de l'imaginari col·lectiu. Xavi, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i enhorabona.
2: Home, un plaer, moltes gràcies.
1: 20 anys a Polònia, quan mires enrere, quin és el primer record que et ve al cap dels inicis del programa?
2: Clar, per mi el primer record que em ve al cap dels inicis del programa és com a espectador. Jo vaig entrar al programa el 2017 i quan comença el 2006 jo estic a casa meva veient això que s'estrena un 16 de febrer amb aquella transi amb el Maragall i el Toni Soler, sí. Un, dos, tres, 3%. I penso que és un programa que comença, que és això que estan fent, i vaig ser-ne fidel seguidor fins que un dia, anys després, hi vaig entrar a treballar.
1: Polònia ha viscut canvis polítics, socials i mediàtics molt forts. Quin ha estat el repte més gran d'adaptar el programa al pas del temps?
2: El repte més gran, segurament, jo crec que ha sigut intentar mantenir una estructura, mantenir tot allò que funcionava i saber-se actualitzar. És a dir, no canviïs allò que funciona i intenta ajustar les coses perquè s'adequin a l'actualitat o al pas del temps. És intentar trobar aquella fórmula de les coses que funcionen i també et dic que no et sabria dir si l'hem trobat o no. El cert és que hem arribat als 20 anys i, per tant, la cosa ha funcionat, però no et sabria dir-te ben bé quina és aquesta fórmula de l'èxit.
1: Doncs sí, sí, i la fórmula de l'èxit es va veure reflexada en aquest especial 20 anys, i anem a escoltar, si et sembla, un petit fragment d'alguns dels millors gags d'aquests 20 anys del Polònia. Et sembla, Xavi?
2: Home, i tant, sempre.
3: Un... dos... i tres.
4: No, un moment.
3: Què passa?
4: Espera'm.
3: Bueno, què vols? Què passa?
5: Yo vivo con mi compañera, que es otra chica. Estamos casadas. Que soy lesbiana. Bollera.
6: Que es pastelera. Bueno, a mí me trae sin cuidado. Caen.

0: tira...
1: Home, té. Aquí ho teniu. La mortadela de Mickey Mau.
2: Catalunya és meva! I Montserrat també.
3: I l'aqueducte de Segovia, aquest.
4: Es diu Aqueducte Romà de Tarragona, no gens menys.
5: You will be the king of the Kentucky Fried Chicken. And now the river is dry. Be acidic, my friend.

0: Xavi, el programa ha creat personatges mítics. Com es decideix fins on es pot estirar una caricatura sense perdre el respecte o la intel·ligència?
1: La intenció, sobretot, és tenir molt clar que darrere de cada personatge hi ha una persona que tu estàs imitant, que estàs parodiant i que és molt possible que el dijous a les 10 de la nit estigui a casa seva mirant allò. El que hem d'intentar és posar-lo en contradiccions. Sabem que la sàtira i la caricatura ens porta a l'extrem. Nosaltres, l'humor fa que exageris aquests trets i que sovint, per tal d'aconseguir-ho, arribes a exagerar-ho tant que pot semblar injust. I per tant, hem d'entendre que aquella persona que veiem al programa no és el 100% la realitat. Llavors, és trobar aquest equilibri entre saber que al final estem fent humor i que és un personatge, i que darrere la persona no pugui sentir-se ofesa. Si més no, per coses que van més enllà del que ha fet en la seva feina.
0: Sens dubte. Ha canviat la manera de fer humor polític avui dia, comparat amb fa 20 anys o des de que tu vas entrar? Hi ha més límits o simplement són diferents? Com ho veus?
1: No, a veure, jo tinc la sensació que al final els límits els posa l'espectador. Abans, quan una cosa no ens agradava, com que no teníem manera d'expressar-ho, semblava que no arribava al carrer. Ara, quan a mi no m'ha agradat una cosa, doncs poso un tuit i allò ho elevo a públic. I sembla que... Sembla que potser ara tenim més fàcil queixar-nos i que la gent sàpiga que allò no ens ha agradat i, per tant, ens arriba més aquest soroll. Però no ha canviat, no. És la mateixa manera de fer humor, que sempre és intentar tocar l'actualitat de manera humorística sense traspassar línies bàsiques.
0: Polònia a vegades incomoda, fa pensar i fa riure alhora. Creus que l'humor pot influir en la manera de com la gent entén la política?
1: Clar, hi ha gent que ens diu no, jo m'informo pel Polònia. Jo això recomano que no ho
0: que
1: fem.
0: No fa falta, no?
1: No, més que res, perquè tu t'has d'informar pels mitjans habituals, pels que en saben, pels que han estudiat perquè la informació arribi com ha d'arribar a la gent, de la manera més objectiva possible, i després, tenint aquest context informatiu, tu el que pots fer és gaudir del Polònia. Si tu no saps què ha passat aquell dia i nosaltres fem un sketch sobre allò, potser no tindràs tota la informació i potser no el gaudiràs de la mateixa manera. Per tant, nosaltres el que fem és riure. I això ho hem de tenir molt clar. Per molt que la gent ens digui que s'informa per nosaltres, la nostra intenció és fer entreteniment.
0: Que és el principal, no? El principal objectiu és això, no?
1: Sí, home, que la gent s'ho passi bé. És a dir, abans del programa i després del programa, els problemes que han sortit, ja sigui l'augment del preu de l'habitatge o que Rodalies no funciona, el programa hi continua sent igualment. Com a mínim hem intentat explicar-ho o fer una mica de distensió per treure una mica de
0: sí,
1: de l'ambient.
0: Fer-ho pair d'una altra manera, no? Fer-ho pair una mica més amè, diguem-ho així, no?
1: Exacte, sí.
0: Escolta'm, després de tants anys, com es manté la frescor creativa d'un equip perquè el programa no perdi força? Això és el secret, perquè, ostres, després de 20 anys és brutal el que aconsegueix encara a Polònia.
1: Hi ha una part que sí que és certa, que és un equip que s'ha anat actualitzant. És a dir, del principi no queda cap guionista i són equips que es van renovant. També crec que en general tant l'equip de guió com la resta d'equips són gent que tenen molt talent i, per tant, el secret de l'èxit és confiar que tens el millor equip possible. És això, és anar per coses de la vida, anar canviant peces, perquè és una feina que és bastant exigent, que et demana estar amb l'orella a la ràdio tot el dia, sí. I que, per tant, perquè ha passat molta gent boníssima que després està fent programes a tot arreu, els Oscars, per exemple.
0: I tant, que els vam veure en el programa dels 20 anys. Digues.
1: No, i és això, i són gent que van passar pel programa i que després han tingut èxit a fora i que, per tant, els equips s'han anat renovant i per això és una manera d'anar oxigenant i que encara avui dia continuem amb aquella força que van començar el 2006.
0: Com es va parir aquest especial dels 20 anys? Perquè, escolta'm, va ser brutal. Enhorabona, de veritat.
1: Ah, gràcies.
0: Tot i alguns problemes d'última hora, com va ser el pobre Pep, que ens va explicar, sí, doncs, malauradament, doncs, que va perdre la seva mare, o també crec que va ser no me'n recordo si va ser l'Agnès...
1: La Judit Martín.
0: La Judit Martín, que es va trobar malament, pobra.
1: Sí.
0: Ho explicava el Toni per Instagram, no?, també a través de les seves xarxes. Tot i això, va sortir un programa rodó, les audiències ho van corroborar i, a més, la gent va quedar contentíssima. Com es va parir tot això?
1: Sí, tots aquests problemes també responen una miqueta a com funcionem nosaltres com a programa, que és que sempre ens caben les coses en dijous,
0: exacte,
1: o el dia que hem d'emetre, que en aquell cas era dilluns, i ja et dic que quan a mig matí comencen a saltar aquestes notícies, l'equip ens vam posar a treballar per a veure com podíem solucionar tot això. Bueno, al final això va ser... Clar, és una efemèride que saps que s'apropa i, per tant, des de finals de l'estiu passat, Minoria Absoluta va començar a moure peces i teníem molt clar que volíem fer alguna cosa. El Toni, al principi, crec que en diferents entrevistes ho ha dit,
0: sí,
1: que era bastant reticent a celebrar perquè té la sensació que a vegades aquests esdeveniments o aquestes gales són actes d'autofel·lació i que potser no caldria fer-los, que no tenen un interès, però sí que vam tenir la intenció amb el director, l'Enric Cambrai, i el guionista principal, que era el Jaume Buixó, d'explicar que aquí el que volíem fer era un contingut extra, no només una gala que recordés els millors moments i no oferir res més a l'espectador que refregits, sinó que es volien explicar coses, fer coses noves, i crec que ho vam aconseguir, però sí, això des de finals d'agost que s'hi va començar a treballar. Va ser, bueno, molts mesos.
0: Molts mesos, i que al final es va veure recompensat amb un registre d'audiència espectacular i la gent, doncs, que hi va assistir-hi, que s'ho va passar bomba. O sigui, va ser molt, sí, però que molt celebrat.
1: Sí, sí, i jo el que et puc dir és que per part de l'equip, clar, són molts mesos on la majoria dels equips van col·laborar-hi també, i són mesos que també s'han compaginat amb la feina del programa setmanal. I, clar, això és una càrrega de feina
0: extra,
1: considerable,
0: sí, sí,
1: extra, que s'ha arrossegat, que al final ha desembocat en aquesta gala, i va ser un moment de catarsi de molts equips, de dir, coi, ho hem estat treballant, però el resultat ha valgut la pena. I també ens va ajudar a fer-nos sentir aquest moment de celebració que a vegades, quan arribes als 20 anys, suposo que el primer any o el que fa 10 el celebres amb més ganes, però passat 20 ja et costa una miqueta més, i tota aquesta preparació ens va ajudar també a poder-ho celebrar més units i més contents tots.
0: I el públic va respondre d'una forma espectacular i això jo crec que també recompensa la feina, no?
1: Sí, t'he de dir que sí, nosaltres teníem la sensació de que podia funcionar la gala en audiències.
0: Però va rebentar.
1: Crec que ningú... Ara, si hi ha algú que t'ha dit que s'esperava un 30,
0: heavy,
1: jo crec que menteix. Són audiències de,
0: això ja no es
1: de
0: veu,
1: la TV d'abans.
0: És que sí, això ja, sí, no es veu, sincerament.
1: Crec que TV3 va compartir que era a nivell de share, és el segon, sí, sí, share més alt després del primer programa.
0: Això és molt fort.
1: Sí,
0: molt
1: a nivell
0: fort
1: de xifres ho va fer tot molt, molt rodó, la veritat. Per tant, va ser una grata sorpresa saber que no era tant el fet de que nosaltres ho volguéssim celebrar, sinó que això ha acabat demostrant que també la gent volia que ho celebréssim, cosa que ens ha fet bastant feliços.
0: Per aquí hem passat diversos personatges, diversos actors que han participat al Polònia, i realment parlen molt bé del programa, malgrat que s'han de llevar molt d'hora, això sí que ens ho diuen, eh?
1: Sí, sí, això em sap greu, però clar, per començar a gravar a les 8, els actors han d'arribar aquí a quarts de 6, fins i tot, per poder començar a maquillar. Bueno, és que clar, és que els hi canviem molt la cara.
0: Clar,
1: això no és fàcil.
0: No, i a més, escolta'm, al moment Pedro Sánchez us vau quedar amb tothom.
1: Sí. Va ser un dels secrets més ben guardats.
0: Més ben guardats, perquè tothom es va quedar... Sí. Bueno, va sortir per tots els mitjans.
1: Sí, sí, a més va ser d'aquelles idees... Quan prepares un esdeveniment així, el que et recomana tothom és que tu apuntis el més alt possible.
0: Total,
1: i després
0: sí.
1: Ja et diran que no. I després ja t'emportes desil·lusions. Que no diguis, que no descartis coses perquè saps que seran complicades. I això va ser, bueno, a veure, ens diran que no, però a veure què passa. I quan vam veure que hi havia bona rebuda per part de la
0: Moncloa.
1: De Moncloa,
0: sí, sí.
1: Que es diu Ràpid.
0: Es diu Ràpid, sí, sí.
1: Clar. Doncs, ostres, ens va sorprendre. I sí, es va un petit equip de gravació va viatjar fins a Moncloa i un dels despatxets laterals es va atretzar com si fos
0: la sala de maquillatge, no? Sí, sí.
1: Exacte. I finalment el president del govern espanyol va accedir a fer aquell cameo que goita. Mm. Sí, sí, al final ha tingut bastant ressò.
0: Molt de ressò, sí, sí. Fins i tot ell, l'endemà, us va felicitar a través de les xarxes i vosaltres vau tornar a contestar, no? Que va ser molt divertit. És la veritat, que està molt bé.
1: Sí, sí, això va ser una sorpresa. Mira, va sonar la flauta com tantes altres vegades que no es poden fer coses.
0: Exacte.
1: Perquè no quadren agendes o no pot ser. Per tant, no, contents d'aquest moment.
0: Hi ha algun sketch o moment del programa que personalment consideris especialment significatiu?

0: aquell Bruno desencadenat, que de fet al final
1: Sí,
0: de
1: de
0: la
1: la
0: gala
1: gala
0: també vam
1: també ho va
0: tenir aquell moment
1: rebentar,
0: de
1: sí.
0: recordatori, sí.
1: Va ser, jo crec que, és que t'ho dic en sèrio, va ser una gala tan minutada, o sigui, tan
0: Sí.
1: pensada, que es veia perfectament, vull dir que hi havia un ritme que no dequeia en cap moment, i això jo crec que va ser la clau de tot, perquè
0: Sí, aquí
1: enganxava d'una a l'altra.
0: m'agradaria reconèixer molt bé la feina tant del director, l'Enric Cambray, que minoria absoluta tenia clara que per fer una cosa així ens convindria tenir
1: Sí.
0: algú amb visió de teatre, amb aquesta visió de l'espectacle, i l'Enric tenia molt clar que el
1: Sí,
0: que allò
1: és un crac.
0: necessitava és que tingués ritme,
1: Sí.
0: i després del Jaume Buixó, que era el cap al darrere de tot això, pensant quines idees podíem fer que el ritme no caigués. I per tant, no, no, va ser... Jo vaig tenir la sensació, quan va acabar la gala, que era, m'ha passat volant, però ha sigut intens
1: Sí,
0: a
1: clar.
0: 200 quilòmetres per hora. Sí,
1: Totalment,
0: sí.
1: totalment. I això l'espectador ho va notar. Vull dir, des de casa semblava que estiguessis veient un programa de Polònia. Vull dir, estaves veient un programa, però alhora com si fos en directe al teatre, que això és molt difícil de
0: Sí,
1: transmetre.
0: va sortir tot massa bé. Són aquestes coses que no entens molt, que esperes que alguna
1: Els
0: cosa no surti
1: astres,
0: bé.
1: els astres.
0: Sí, que a vegades són les coses del directe que diu tothom. Doncs va sortir massa bé, escolta'm, quedem-nos amb això.
1: I tant, i tant. Per anar acabant, Xavi, ràpidament, ens podries explicar a la gent que ens està escoltant com es pareix un programa de Polònia, així ràpidament,
0: Sí,
1: cronològicament a la
0: mira.
1: setmana, així, perquè es
0: Ah,
1: facin una idea.
0: nosaltres, l'equip de guió, el cap de setmana, pensa, agafa l'actualitat i pensa quines peces creu que haurien d'entrar a programa, i el dilluns a les 10 del matí ens reunim l'equip de guió i venem les idees per blocs. Què porteu de pressupostos, què porteu dels Therians, que aquesta setmana sembla que és un
1: Sí,
0: dels
1: sí, sí,
0: temes
1: sí, és un dels
0: principals.
1: temes principals. Entre els Therians i la gent que passeja el gos sense gos, té la marinera,
0: Sí,
1: eh? Vull
0: sí,
1: dir que
0: sí.
1: això ja
0: Sí,
1: és
0: sí.
1: tremendo,
0: Sí,
1: eh?
0: són...
1: Teniu, és que, déu-n'hi-do, eh? Vull dir, teniu material, eh? Aquí per rato.
0: Sí, això serveix molt bé per exemplificar també com triem les idees,
1: Sí.
0: perquè els Therians tenia els ingredients per ser, i encara crec que està mig camí entre les dues coses. Són aquelles notícies d'actualitat bombolla, que dilluns sembla que siguin el més important del món i
1: Sí,
0: potser dijous
1: canvia tot.
0: ja ni te'n recordes. Per tant, intentem escalatar això dilluns. Després, quan hem triat quines peces aniran a programa, ens reunim amb la resta d'equips, els expliquem aquestes idees i la resta d'equips es posen a treballar. S'escriuen totes aquestes peces, i dimarts i dimecres és quan gravem programa. La tarda de dimecres editem tot allò que s'ha pogut gravar aquell matí, i el dijous tanquem programa fins que l'entreguem abans de les 8. Va, abans de les 10 segur, perquè s'ha d'emetre, però entre les 8 i les 10 entreguem programa. I més o menys això seria aquesta setmana. Aquesta setmana, a nivell d'actualitat, tenim la desclassificació dels arxius del 23F, que
1: Sí.
0: tenim una peça més o menys apuntada per si acaba no sent res, però
1: Exacte.
0: ara mateix estem aquí esperant, que
1: A
0: no
1: veure què
0: sabem encara
1: passa.
0: què passarà. Exacte.
1: A veure què passa. Jo tinc la sensació, els que ens dediquem a això, sabem que és una feina bastant... És vocacional, com moltes, però jo crec que la vostra, déu-n'hi-do, eh? Perquè heu d'estar al dia, però al dia. O sigui, que el gag aquell que vau posar a la gala, que era com rebíeu les notícies, que moltes vegades diem, hosti, és que no sé com s'ho fan. Estem a casa mirant i dic, és que no sé com s'ho foten els guionistes de Polònia, que estan al dia o abans i tot del que passarà, no? Jo crec que és totalment vocacional. No sé com ho veus tu, Xavi, que ho veus des de
0: Sí,
1: dins.
0: hi ha una part que és entrenar, és tenir el múscul entrenat, saber que és un equip que funciona i que quan hi ha aquestes coses saps que tothom està preparat i que tothom en poc temps de reacció serà capaç de fer coses grans, com va ser la setmana anterior a la gala. Vam aixecar el musical de Gabriel
1: Sí,
0: Rufián fet de Bad Bunny
1: brutal.
0: en una tarda, i això només tu pots permetre si saps que tens un bon equip. I després...

0: Després sí, és saber que hauràs d'estar escoltant les notícies fins i tot quan no vols estar escoltant les notícies, fent el sopar. Per exemple, jo m'he trobat que escoltar música ho puc fer més a l'estiu que no pas en
1: En
0: temporada,
1: temporada, clar.
0: perquè
1: En
0: els
1: qualsevol
0: trajectes que jo vaig amb
1: moment.
0: cotxe sempre són notícies, és intentar estar informat, no tant per interès, però saps que en qualsevol moment pots saltar una notícia
1: I alto, alto, pareu
0: i
1: aquí màquines,
0: a
1: no?
0: vegades et va d'una hora, sí, és això.
1: Sí. A última hora pot canviar qualsevol cosa.
0: Exacte.
1: Per acabar, Xavi, mirant al futur, com t'imagines el Polònia d'aquí uns anys més? Encara queda corda per estona?
0: Clar, sí, aquesta pregunta li van fer
1: El Toni,
0: al
1: sí, me'n
0: Toni
1: recordo.
0: fa 10 anys. No sé si jo sí s'imaginava
1: Clar, és
0: arribar
1: que és
0: als 20
1: brutal.
0: anys.
1: Sí, als 20 anys.
0: Per tant, jo no et puc fer un vaticini. Jo no sé si seria d'aquí a l'aniversari dels 30 anys,
1: Seria molt bo, eh?
0: però crec que si continuem amb la fórmula de l'èxit, que és més o menys intentar fer les coses que sabem fer i fer-les de la millor manera possible i aconseguir anar-nos renovant i que entri gent nova, que la gent jove, tenim la sort, moltes vegades tinc la sensació que les noves generacions tenen molt mala fama, però nosaltres hem tingut la sort de
1: Sí.
0: que tenim gent nova que arriba amb molta força, i
1: I amb
0: que
1: ganes, sí.
0: ens ajuden i que ens fan créixer les coses, i per tant, si continuem amb aquesta filosofia d'empresa, jo crec que tenim, i sobretot l'actualitat, això és el que marca si continuarem o no, o si la gent voldrà continuar consumint humor d'actualitat. Jo crec que sí, i m'agradaria veure-ho, encara que fos com a espectador.
1: Segur que sí. Doncs Xavi Fernández, director del Polònia, ha estat un plaer parlar amb tu i celebrar aquests 20 anys d'un programa que ja és història de la televisió al nostre país. Moltes gràcies per compartir records, reflexions i rialles amb nosaltres. Per molts anys més, Polònia, i de sàtira ben afinada. Una abraçada i fins aviat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: La Caixa Tonta. Somewhere beyond the sea,
1: somewhere waiting for me. I tot seguit ens vestim de gala perquè anem a fer una valoració dels Premios Goya, de la gala Premios Goya 2026, i ho farem amb el nostre estimadíssim Pepe Nieves, director i presentador del programa de cinema La Claqueta, un programa ja que porta molt de temps amb nosaltres a Radio Marca, i ens porta una crònica la mar d'interessant. Pepe, explica'ns com has viscut a la gala dels Premis Goya d'enguany.
3: Hola, Joan. La gala dels Goya, per un costat, la gala en si, a mi em va semblar que no inventava res, que intentava directe, anava directe al gra, que possiblement, a lo millor, Lluís Tosar i Rigoberta Bandini no van tenir molta química, possiblement, però tampoc van intentar inventar res especial, van anar, jo crec que al que ja és habitual i conegut, diversos números musicals molt ben elaborats, i sobretot moltes parelles entregant premis, o noms com el Victoria Abril, que feia temps que no la veiem, entregant en aquest cas un dels premis destacats. Jo crec que va ser una gala de 3 hores 10 minuts. La llàstima és que segueixin començant a les 10 de la nit perquè Televisió Espanyola ho té que fer després del telediari de la nit i no per la tarda, com són els Oscars, per exemple, als Estats Units, no? Que són un diumenge a la tarda. Però, bueno, salvant això, a mi em va semblar una gala entretinguda, directa al gra, sense inventar gaires coses. Millor que les últimes que hem vist, Feroz o Gaudí, amb tants presentadors que no saps què paper compleixen cadascun i que a vegades amb alguns monòlegs llargs i a vegades poc comprensibles. En quant als premis, jo crec que no ha innovat per res, i els premis són tot el que tots preveiem, no? Los Domingos s'emporten els premis grossos i Sirat s'emporta, en aquest cas, els premis tècnics. Se reparteixen els premis. Sirat, jo crec que queda bé de cara als Oscars, perquè l'Acadèmia ha aconseguit, d'alguna manera, en 6 premis, recolzar-les. El que passa que ho té difícil per guanyar cap dels dos premis que es donaran als Oscars el proper 15 de març. El resto de premis destacant sobretot en aquest cas amb gent com Nagore Aramburu o Patricia López Arnaiz, on demostren, fins i tot, clar, evidentment, l'actor protagonista que sense cap dubte era possiblement el seu primer gran treball, José Ramón Sorois, a nivell espanyol, però que fa un treball brutal a Mas Palomas, on d'alguna manera domina, en aquest cas, el càsting basc de forma brutal i sense oblidar-se també d'aquest guinyo a través de l'actor revelació que es va fer a la Cañada Real i a un lloc on es pateix moltíssim la falta de llum i la falta de condicions per viure, com va ser el premi a Toni Fernández Gavarre per Ciudad sin sueño. En resum, a mi em sembla uns premis que són els ja previstos i que són correctes perquè Los Domingos, sense cap dubte, és una de les millors pel·lícules espanyoles de l'any passat. Gràcies i que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu, Pepe Nieves. Una crònica excel·lent, com sempre, tot el detall del que van ser aquests Premis Goya 2026. Moltíssimes gràcies. Recordeu, Pepe Nieves, La Claqueta, Radio Marca. Mm.

0: Sabies que...
1: A Islàndia existeix una celebració nadalenca única com els Yule Lads. Aquests són 13 personatges entremariats, fills dels gegants Grilla i Lepalowi, que visiten els nens els 13 dies previs a Nadal. Cada Yule Lad té el seu propi nom i personalitat, i cadascú arriba amb una nit específica per deixar petits regals o fer petites bromes. Els nens islandesos deixen les sabates a la finestra i, si han estat bons, trobaran dolços o petits presents en despertar. Si no, podrien rebre una patata podrida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Un home ha mort aquest migdia en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger a la Noguera, segons han informat bombers de la Generalitat, que han estat alertats minuts abans de la una. Una infermera que es trobava a la zona ha començat unes maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència quan han arribat, però no han estat suficients per salvar-li la vida. I més successos, perquè la policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc cap a 3:45 de la tarda, quan una ciutadana ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Els agents han actuat amb rapidesa, l'han localitzat i l'han detingut en aquest mateix punt. I d'altra banda, els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractament per part d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, no ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui les vexacions, tortures i agressions sexuals denunciades pels mateixos activistes. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Comencem a deixar enrere aquest dissabte, que ha estat marcat per ser una jornada molt assolellada al conjunt del país, amb nuvolades que han aparegut sobretot aquesta tarda al Pirineu i Prepirineu, i una boira que ha continuat fent acta presència també aquesta tarda a la Costa Brava. Temperatures molt elevades a les hores centrals del dia, sobretot al Pla de Lleida, a l'interior de les Terres de l'Ebre. Màximes que han superat els 34-35 graus i també elevades han estat a les valls del Pirineu, arribant als 30 graus. Així doncs, deixem enrere aquest dissabte i demà diumenge començarem una jornada amb boires a la costa catalana, dia radiant al conjunt de Catalunya i nuvolades que tornaran a aparèixer també a la tarda al Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran càlides al migdia. Ho anirem seguint. Que tingueu bona nit.
1: I en cultura, els Camps Elisis de Lleida vibren en el marc del segon dia de l'aplec del Cargol de la ciutat, la jornada central de la festa que aplega milers de persones entre penyisters i públic al conjunt del recinte aplequista. En el marc de la festa, avui s'ha fet l'ofrena floral a l'estàtua de Manolo Calpe, impulsor de l'aplec, mentre que un altre dels actes destacats ha estat el dinar de germanó a les parcel·les de les colles. I en els esports, el Barça comença just a aquesta hora a disputar la final de la Champions femenina Oslo a Noruega. Davant l'Olímpic de Lió, les blaugranes busquen la seva quarta Champions. D'altra banda, fa només uns minuts el Barça de futbol s'ha quedat eliminat a les semifinals de la Copa del Rei després de perdre els penals davant del Jaén. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
4: Les coses no canvien, jo canvio les coses. No és una frase, és una experiència, deia Andy Warhol. Siguem realistes, somiem lo impossible. Maig del 68, mireu si han plogut estels. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. Pluja d'estels. Música, poemes, històries, pensaments que quan a vegades hi creiem molt i molt i desitgem, podem fer-ho realitat. I si més no, són realitats quan les pensem i somiem amb força. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. A vegades és la visió d'un balcó modest, amb una gàbia i dos geranis i un rostre a l'altra banda del vidre, que fa pensar en tants vells que sobreviuen mirant amb il·lusió. Tinc una capseta plena de cançons. Si vols escoltar-les, fes-me un gran petó. En sé més de 30. Què dic? Més de 1.000. En una bosseta, guardades les tinc. Si vols que les canti, deslliga el cordill, que ja el cor no en caben i volen sortir. En tinc a l'armari, en tinc al bagul. Tu pots obrir-los, t'encantaré un fum. Mira com s'escapen. Vine i les veuràs, com de les butxaques cauen agrapats. Tinc una capseta plena de cançons. Si tu vols cantar-les, totes teues són.

coses que més estimo. Àlex Susana. Coses que més estimo. Unes fotocòpies, potser esgrogaïdes, d'uns poemes poc assequibles, o la imatge d'escuma benigna de la platja de quan era petita. El so del piano, un matí de diumenge, amb l'estrall del fred a la gespa. O la tebior de la llum de maig i la tendresa d'una primavera incerta. El meu plor, per la mort d'un estel, anònim, perquè la nit m'hi convida. O les imatges de l'amor, ni perdut ni finit, fent-me companyia. La lluita per una causa, sens dubte justa i digna, i tot l'escalf de la mà, sabuda, perduda en mi i sense massa guia.

no sempre és cert que allí on acaba el mar comença el vent, que allí on acaba el vent comença el bosc, que allí on acaba el bosc hi ha un pou profund on cap veu no hi ressona i es perdrà dins la tarda, no en el riu solemne i dòcil que lliurarà les aigües a una mar que et faci perdurable.

Pregària per demanar el bon humor. Thomas Moore. Dóna'm, Senyor, una bona digestió. I no cal dir-ho, alguna cosa per digerir. Dóna'm la salut del cos i el bon humor que em cal per mantenir-la. Dóna'm una ànima sana, Senyor, que tingui sempre davant els ulls allò que és pur i que és bo, perquè no s'escandalitzi enfront del pecat. Ens trobi la forma de remediar-ho. Dóna'm una ànima, Senyor, que no conegui l'avorriment.

Dóna'm, senyor, sentit de l'humor. Fes-me capaç de riure d'un acudit perquè sàpiga treure un poc de l'alegria de la vida i la pugui compartir amb els qui m'envolten.

El gat. Un fragment de Josep Maria Espinàs, del diari Avui. Un fragment de El gat. Diu així. La meva filla Gemma ha trobat un gat tot just acabat de néixer, abandonat en un carrer, i se l'ha endut a casa. Jo l'he observat només un dia, el passat cap de setmana, i m'he quedat parat. Sospito que quan el torni a veure ja serà un gat adult.

tan menut com és, té la seva capacitat d'autonomia i d'aprenentatge, que és enorme. La meva filla el deixa perquè passi la nit en un cova, pràcticament tapat. Encara no hem entès com em sortí tenint en compte que caminava amb dificultat i l'escletxa era molt, molt estreta. Dedica tots els segons que té i no dorm a l'exploració activa. Fent tintines, ressegueix tots els peus humans, totes les potes de taules i cadires de tots els racons. Com sol passar, el caixó que li hem preparat és el lloc que menys li agrada. L'interior de la casa té dos nivells, separats per un graó. Posat al nivell superior, el gatet ha decidit de passar al de baix. Per ell, el salt és considerable. S'hi ha pensat molt, ha ensumat. Ha girat el cap a dreta i esquerra, amunt i avall. S'ha encongit, s'ha desencongit i, finalment, s'ha llançat. I ha caigut fent un tomballó, desmanegat, cada pot al seu aire. Al cap de poca estona, creieu-me, ja ha baixat tota l'escala. M'he admirat d'aquest espectacle de descobriment de les pròpies possibilitats. Quin contrast amb el cadell humà, amb l'infant. El gat arriba ràpidament al domini de tots els recursos i la resta de la seva vida la dedicarà a mantenir una rutina.

Després d'uns dies d'intensíssima maduració, no progressarà mai més, en el sentit que ja només farà allò que es pot esperar d'un gat.

Potser, com va dir Pío Baroja, hi ha alguns animals, com el gat, que són massa perfectes per evolucionar. L'infant humà es comporta exactament al revés. La seva maduració és lentíssima. L'aprenentatge del domini del seu cos, del seu instint, del seu cervell, és una tasca feixuga i només pot aconseguir-ho demanant l'ajut permanent dels que ja són adults.

És una evolució difícil, irregular, que sempre acaba amb el risc de frustrar-se. Un gatet sempre acaba, si sobreviu, a sent un gat convencional. Un infant no se sap mai quina mena d'home serà.

Quan arriba a la maduresa, el gat és un producte acabat, mentre que l'home tot just comença a ésser un projecte. És aleshores quan li és possible la tria, la sorpresa, la creativitat. Un gat adult no pot equivocar-se. Un home ho fa 100 vegades cada dia, però també és capaç d'inventar noves normes de conducta, de refer-se, de recomanar un aprenentatge.

A vegades es diu d'una persona que és un gat vell. Jo penso, diu l'Espinàs, que els gats de seguida són vells i que l'home que té una creixença tan poc hàbil pot aconseguir una bellesa antiga, una bellesa que no hagi perdut una certa possibilitat d'innovació. Sempre té la possibilitat d'innovació.

els dies. Cada dia és un nou dia, diferent i singular. De cap a peus, nou de trinca, tot llest per estrenar. El d'ahir es moria i ja mai no tornarà. Quan demà vinga o no vinga, el de demà ningú ho sap. I si bé serà un dia, amb distints ulls i altre nas, amb una boca distinta i un diferent caminar, cada dia és un nou dia, tot ell únic i especial. Marc Granell.

Paper en blanc, de Joana Raspall. Un full de paper en blanc és tot un món possible. Penetra-hi amb peu franc. Hi pots posar el teu nom i dir el que et cal com. I quan hi hauràs deixat el cor ben despullat, seràs el petit déu d'un univers sols teu, en el paper en blanc.

En un vas d'aigua ben clara he posat a navegar la barqueta de paper. N'hi haurà prou amb un vol de mosca per alçar tots els quatre vents. Em prepararé el combat. Per rems, dos escuradents, i en la fosca faré intents d'esquivar la tempestat. Joana Raspall.

de Khalil Gibran, L'ombra. Un dia del mes de juny, l'herba digué a l'ombra d'un olm: no pares de moure't de dreta i esquerra i m'estàs marejant. I l'ombra contestà: no sóc jo. Aixeca els ulls i veuràs que el vent que bufa l'està a ponent i fa moure un arbre entre el sol i la terra. L'herba enlairà els ulls i el primer cop veié l'arbre, l'olm, i aleshores digué: vaja, hi ha una herba molt més grossa que jo. I es va quedar callada, sorpresa per l'olm.

Assaig de càntic en el temple de Salvador Espriu. Que cansat estic de la meva covarda, vella, tan salvatge terra, i com m'agradaria d'allunyar-me'n, nord enllà, cap al cel, on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica i lliure, desvetllada i feliç. Soc també molt covard i salvatge, i estimo a més, amb un desesperat dolor, aquesta meva pobra, bruta, trista, dissortada pàtria, Arenys.

0: un relat anònim de Quim Gibert.
1: Pienso que un sueño parecido no volverá más.
0: Un ve de Déu de granotes pululen en un bosc quan, de cop i volta, n'hi ha dues que tenen la pega d'ensopegar i caure en un forat molt fondo. De seguida, la resta de granotes s'apleguen entorn de l'esvoranc. En comprovar-ne la fondària, tracten d'explicar a les dues granotes accidentades que no tenen la més mínima possibilitat de sobreviure.

Mentrestant, les de fora insisteixen que els salts són inútils, que no val la pena partir per un par impossible. Una de les dues granotes, seguint els consells de l'exterior, es deixa consumir en el forat. L'altra, malgrat que començava a sentir-se exhausta, bona tan alt com pot. I tot des de fora continuen dient-li que no té res a pelar. Un dels salts és tan magistral que, deixant a tothom feregit, aconsegueix sortir del forat. De seguida, la colla de granotes li pregunta si no sentia els crits per què desistís. La granota, alliberada, explica amb signes i ganyotes que és sorda i que estava convençuda que li cridaven de l'exterior i que eren paraules d'ànim perquè s'esforcés en superar aquell tràngol. Actuar segons la pròpia lògica salva una granota i deixa d'influenciar tot el cul de sac que feia que no sortís. Fer el que sentis, sempre, sempre. Vola!

Nocturn per acordió. Heus aquí, jo he guardat fusta al moll. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll, però jo he vist la pluja barrals sobre els bots i de sota els taulons arraulir-se el prou fet de l'angoixa, sota els flandres i els melis, sota els cedres sagrats. Quan els Mossos d'Esquadra espiaven la nit i la volta del cel era una foradada sense llum al vagó, he fet un foc d'estelles dins la gola del llop. Vosaltres no sabeu què és guardar fustes al moll, però quan les mans de tots els trinxeraires es tiraven, en la boira es perdia el trepig. Vosaltres no sabeu què és guardar fustes al moll, ni sabeu el clamar dels vapor, que són de tants colors com la mar sota el vel, que no li calen veles.

Ningú no se n'adona. Només hi ha un vell eixut que pesca estrelles. S'esvera i diu que els peixos platejats ara són de color tornassolat, mentre els banyistes fan un gran castell de sorra.

Fins aquí, Pluja d'Estels. Va engegar l'Estel Toni Cintes Nicolau. I en la música, moltes gràcies, Marc Vico. Moltes gràcies. Disseny musical, Carla Ricard. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. Amb el suport del nostre estimat director, Joan Garcia. I l'Aranyot, que sempre ens diu que escolta el programa i que avui li ha agradat molt, m'ho ha dit. Adéu, amics.

0: ¿Sabías que...?
1: La danza de los viejitos a Mèxic és una dansa tradicional originària de l'estat de Veracruz i es caracteritza pels seus moviments lents i elegants, realitzat per persones grans que vesteixen vestits tradicionals. La dansa es va originar a l'època colonial i es creu que va ser creada com una forma de sàtira social, ja que els moviments i la vestimenta dels ballarins parodiaven els espanyols i la seva forma de ballar. El més curiós és que, malgrat el seu origen satíric, la dansa de los viejitos s'ha convertit en un símbol cultural de Mèxic i és apreciada per la seva bellesa i gràcia. Els ballarins, que solen ser homes d'avançada edat, es preparen durant mesos per fer aquesta dansa a festivals i celebracions.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. Un home ha mort aquest migdia en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger, a la Noguera, segons han informat els bombers de la Generalitat, que han estat alertats minuts abans de la una. Una infermera que es trobava a la zona ha començat les maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència quan han arribat, però no han estat suficients per salvar-li la vida. I els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractament per part d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui les vexacions, tortures i agressions sexuals denunciades pels activistes.
2: No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres. I, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables.
1: A més, Urtasun també ha denunciat el silenci del PP i de Vox envers la flotilla. I aquí a Catalunya avui falta exactament un any per a la celebració de les eleccions municipals i, a més, en falten dos per la celebració d'eleccions al Parlament si el govern de Salvador Illa exaureix la legislatura. Un fet factible a hores d'ara, ja que la segona meitat del mandat es farà amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys. L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. I a Madrid, una manifestació contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el seu executiu ha plegat unes 40.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, a la comunitat. Segons la mateixa font, la marxa que ha recorregut el centre de la capital de l'Estat ha acabat amb 3 detinguts i 7 policies ferits lleus. La dreta espanyola ha donat suport a aquest esdeveniment, ja que el president de Vox, Santiago Abascal, hi ha assistit, així com diversos diputats i senadors del PP, encapçalats per la portaveu popular al Senat, Alicia García. I tanquem amb els esports. El Barça juga des de les 6 de la tarda a la final de la Champions femenina a Noruega davant l'Olympique de Lió. Al descans a Oslo, el resultat és d'empat a 0. Ja a la primera divisió, el Girona es juga a la permanència a Montilivi aquesta nit a partir de les 9 davant l'Elx. Els gironins només els hi val la victòria. L'Espanyol tancarà la temporada davant la Real Societat i el Barça ho farà al camp del València. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Us donem la benvinguda a aquest programa en directe des dels estudis de Ràdio Arenys. Volem que aquest sigui un espai on aturar-nos a reflexionar, a qüestionar i a revisar què vol ser de si... què vol ser? Què vol dir? Espera, que encara ho encertaré. Què vol... revisar què vol dir ser home avui, en un món que no deixa de canviar. Un espai on les dones, per suposat, també sou benvingudes. Perquè aquesta transformació ens inclou i ens beneficia a tots.
1: Posem maneres de pensar, d'actuar, que durant anys han sigut la norma, però és que avui en dia ja ens serveixen. I de què parlem? Doncs de vulnerabilitat, de rols, de paternitat, de salut emocional i sexualitat, que avui tocarem una part molt d'aquestes. Ho farem amb cura, amb diverses... jo també, com han dit, amb maneres d'explorar la masculinitat sana, sense fer-nos mal ni fer-ne als altres, perquè revisar-nos no és un signe de debilitat, sinó un acte d'evolució i valentia, David.
0: I com ho volem fer? Doncs aquest programa volem que també hi participeu. La vostra veu és la peça que falta amb aquesta reflexió. Teniu dubtes? Una experiència que vulgueu compartir? Un punt de vista diferent? Truqueu-nos ara mateix al 93 795 79 12. Estem en directe i volem escoltar-vos. Avui, aquest programa, farem diverses preguntes. Si voleu, estarem encantats de que pugueu entrar. El canvi comença obrint el micròfon. 93 195 79 12. Us esperem, i especialment avui. Un programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero i per
1: Jordi Inglada.
0: I avui al so, com cada dia, tenim a la Marina Cabrera. Bon dia, Marina. Marina.
2: Bon dia, nois. Com estem?
1: Molt bé.
0: Bon dia, bona tarda o bona nit. Depèn de quan ens estigueu escoltant, si ens esteu escoltant en el podcast. Si no, bon dia. Avui a Homes parlarem d'una part del cos que tots tenim, tots els homes en tenim, però que tots i que també tots fem servir cada dia i que la gran majoria dels homes no sabem que existeix, fins que alguna cosa falla o comença a fer mal. Parlem del sòl pelvià, o dit d'una manera una mica més relaxada, el periné. Per molt de nosaltres, avui descobrirem una part que creiem que només era cosa de dones. Per explicar-ho fàcilment, direm que és un conjunt de músculs que controla l'orina, que participa en l'erecció i l'ejaculació i que sosté els òrgans interns. Així, molt ràpid. I que, com he dit abans, associem gairebé exclusivament a les dones. Per parlar de tot això, avui tenim un convidat de luxe, en David Sánchez, fisioterapeuta especialitat en sòl pelvià masculí, codirector de Fisioblanes, professor universitari i un dels referents en la divulgació d'una realitat que molts homes ignoren. David, benvingut a Homes.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
0: Molt bon dia.
4: Gràcies,
0: bon dia.
4: David.
0: A mi m'agradaria que aquest programa fer-lo una miqueta més interactiu. Si algú ens escolta i, de més, si no, intentarem respondre les preguntes nosaltres, no? Però demanem, especialment amb els oients, que hi participin. Recordem el telèfon 93 795 79 12 i ho farem en forma de preguntes, que anirem tirant preguntes. Començo amb la primera pregunta, que llançaré aquí, i el que sí que us diria, si no voleu trucar, si, homes, ens esteu escoltant, apunteu-vos amb un paper el que preguntarem ara i veurem aviam com varia d'aquí al final del programa. La pregunta principal és: saps on tens el sòl pelvià? Si ara mateix t'hagués de dir on és i per què serveix, sabries respondre? Jo deixo aquella pregunta, comencem. Aquí ens ajudarà una miqueta també el David. I a partir d'aquí, doncs, ja veurem, no? És a dir, com he dit, m'agradaria moltíssim que hi hagi molta gent que pugui fer o que pugui anar portant. Aviam com varia. David, anirem directes. Tu fas conferències per tota Catalunya, dient als homes que no coneixen el seu cos quines zones existeixen i quines no. Perquè, clar, com he dit abans, hi ha moltes coses. Jo, quan vaig estar estudiant anatomia, de la mà de la Mireia, que a més em va dir: nois, tenim una mala notícia, vosaltres també teniu pubis, i van haver molts homes que van quedar tremendament traumatitzats. I resulta que és una part anatòmica que desconeixem i que pensem que només és exclusiu de les dones, i no, també en tenim, i passa el mateix amb el sòl pelvià. Últimament, la Mireia Grossman, una gran divulgadora, ha fet molta publicitat que és necessària per entendre què és el sòl pelvià. I clar, es vincula moltes vegades a nivell femení. Jo recordo que la vaig tenir aquí un cop i em va donar una frase que crec que ho resumeix molt ràpidament, no? i que abans també hem parlat mentre estàvem fent el cafè. Ella deia que si del sol pelvià femení se n'en parla poc, el sol pelvià masculí és un secret de sumari.
3: Total. Tens tota la raó.
0: Què és el que... La pregunta és, com és possible que l'any 2026 un home no sàpiga on està el sol pelvià ni per què serveix?
3: Bueno, pensa que, a veure, la diferència principal entre el sol pelvià femení i el masculí és que el femení, doncs, les dones gairebé doncs, l'utilitzen a diari, igual que els homes, però és més conegut. Per què? Doncs perquè al moment del part, al moment de l'embaràs, la menstruació, els ginecòlegs, estan com més en contacte. Nosaltres, els homes, principalment ens toquem la zona perineal, podríem dir-ho així, quan? Doncs quan anem a orinar i anem a la masturbació, pràcticament. Però desconeixem on està justament el sol pelvià masculí. Jo sempre dic als pacients, el sol pelvià masculí, jo dic, aixeca't els testicles i aixeca't el pene. I el que hi ha darrere, allò és el pene. És com si fos un bolquer que està allà sota. Perquè, en teoria, testicles i pene són genitals, no pertany a la zona perineal com a tal. No?
4: Ah, mira,
3: no? Llavors, sempre dic, aixeca't els testicles i ja comença el teu món, ja comença l'inframundo, no? Com el Demogorgon que viu allà. I llavors, allà encara així se subdivideix en una part anterior i una part posterior, perquè, clar, principalment la funció quina és? La defecació, que ens oblidem moltes vegades, el món coloproctològic, la micció i l'erecció i l'ejaculació. O sigui, són uns músculs, és una sèrie de músculs que té una funció super, super important per totes les funcions vitals de l'home.
0: Clar, això porta, ara mateix, amb tot el que estàs dient, em porta a donar una sèrie de voltes o una sèrie de preguntes que fins ara no havia passat pel cap, perquè molta gent tampoc segurament deu entendre que dins del que és tot el tema d'incontinència fecal, incontinència urinària, el que són les gotes aquestes postmissionals, tot això d'aquí té molt a veure amb el sol pelvià masculí.
3: Totalment. Pensa que normalment, majoritàriament, socialment, sempre s'havia associat al sol pelvià. El que sabem de sol pelvià masculí o el que sap la societat del sol pelvià masculí és que és associar-ho a una malaltia d'una persona gran, d'un avi. Abans dèiem, ui, problemes de pròstata, els avis, no? Avui dia estem veient que no. O sigui, tots els fisioterapeutes que estem començant a treballar amb el sol pelvià estem veient que el sol pelvià masculí és una entitat molt, molt de persones joves, de nanos joves, d'esportistes, de ciclistes, de ballarins, de persones que munten a cavall. N'hi ha molt de dolor a nivell del sol pelvià masculí. Llavors, no podem associar les disfuncions del sol pelvià masculí només al tema urinari. És una entitat, el tema de l'orina, que, desgraciadament, el càncer de mam, el càncer de pròstata masculí cada vegada està incidint en persones més joves. Estem tenint pacients amb 45-50 anys amb càncer de pròstata, no? I llavors, clar, tot això provoca, doncs, sí, la incontinència i la disfunció erèctil. Però, a part d'això, que és el gran paradigma social, hem de començar a obrir les portes tant terapèutiques socials de que el sol pelvià masculí està patint molt de dolor en persones joves, ja et dic, amb problemes d'esport, d'impacte directe, d'impacte indirecte, de tensions, de pràctiques, inclús vocals, perquè no oblidem que la veu surt del perineu. Hi ha cantants que també tenen problemes d'incontinència, i sent homes, o els ballarins. Per això que és una caja de Pandora que s'està obrint i que, bueno, dono gràcies a vosaltres que podeu donar-me aquesta oportunitat de difondre-ho, perquè hi ha molt, molt, molt a fer i molt a aprendre, sobretot perquè el gran desconeixement de l'home és això. No tenim ni idea del que tenim entre les cuixes.
0: Hi ha una cosa que ara m'ha ressonat molt amb el que tu deies i que, per una cosa a nivell també d'afectació directa, i crec que el Jordi també estarà d'acord, que tu has dit, el sol pelvià masculí també rep moltes agressions de manera indirecta i inconscient. Per exemple, posaves el cas d'un ballarí. Nosaltres som ballarins.
3: Exacte.
0: I jo, per exemple, sí que ho he vist quan segueixo també la Mireia, a l'hora de com funciona el que és a l'hora de fer forces, és a dir, l'aguantar, la respiració, en el gimnàs. Jo vaig dos, tres cops a la setmana al gimnàs. I jo estic allà veient molta gent que quan està fent, per exemple, cames, o depèn de quin tipus de coses, agafen tota l'aire del món i part de l'estranger, apreten ben fort i aleshores comencen a apretar com si estiguessin, amb perdó la paraula, a cagar-s'hi a sobre, no? Clar, jo crec que aquí no es deu trobar gaire còmode el sol pelvià.
3: Tu has dit, és que aquest és el gran problema, apretar. És que no s'ha d'apretar, ni per defecar s'ha d'apretar. Aquest és el gran paradigma, no? I què passa? Fixa't que el sol pelvià, masculí i femení, és un múscul que té una acció voluntària. Jo puc moure el sol pelvià de forma voluntària, però també reflexa. Jo sempre dic, al pacient sempre li dic, mira, és com quan tu tu estàs enfadat. I això hi ha una relació filogenètica, inclús. Quan tu estàs enfadat, què passa? Apretes els punys, apretes la boca, vale? I el treceix, doncs ho tanques, no? Doncs fa, el cul fa el mateix. El que fa és una acció reflexa i també es tanca i fa una contracció involuntària o reflexa. Llavors, per això aquesta gent que va enfadada per la vida també va amb el cul pret, parla malament. I n'hi ha molts de dolors per gent que està enfadada amb la vida, que això seria una altra cosa. Però, per exemple, en el gimnàs, tu veus que la gent està en constant pressió i apretant. I ja et dic, no s'ha d'apretar ni per defecar. Hem d'aprendre inclús que per defecar s'ha de bufar, s'ha d'exhalar. I també s'hauria d'aprendre que quan estem en el gimnàs, com fer els exercicis correctament? No anar amb nea, no fer pressions, perquè el gran destructor a nivell de dolor i a nivell de funció del sòl pelvià és la pressió. Pensa que el sòl pelvià és com si fos una maca. És una maca que ens està aguantant els homes la pròstata, el pene i el recte. Si jo apreto, el que estic fent és protuint-lo. L'estic protuint, l'estic baixant, l'estic congestionant. Com a conseqüència, això serà un potencial de dolor. I n'hi ha moltes vegades que et venen dient, no, és que me fa mal al darrere dels testicles, però no m'he donat cap cop. I llavors tu analitzes i dius, però com estàs fent les gestions de pressions en el gimnàs? Com estàs cantant? Com t'estàs movent? Com vas quan vas en bici? Com estàs visquent a l'oficina quan estàs 8 hores sentat o dret? Llavors, n'hi ha tot una visualització del dia a dia de molts de gestos que els estem fent malament, ja et dic, com simplement defecar, o a vegades inclús com cantar o com ballar. I el món de la dansa masculina pateix molt de dolor testicular, de pelvis congestives, igual que hi ha varius a les cames, hi ha varius als testicles, que es diuen varicoceles. N'hi ha varius dintre de la pelvis que provoquen pelvis congestives i dolor. I això ningú se li ocorreix pensar-hi. I el pacient et ve amb dolor i no ha caigut de que pot haver-hi una variu. I tot això ve per la pressió, per aquesta mala gestió de pressions. Ah. Llavors hi ha molt, molt, molt a fer.
1: Clar, i ara dius això? Hola, David.
3: Hola.
1: Dius això i me'n recordo d'un client tenia que, i algun amic també me'n recordo de petits, de joves, del pati, de comentar-ho i de veure-ho, que tenien com unes punxades en l'anus, no? Diguéssim, en el cul.
3: Sí.
1: Que els hi fotia fotre un salt i tot. Això és pressió d'allà, no?
3: Totalment,
1: això és com
3: sí.
1: Nervis, no?
3: I això n'hi ha molta gent que et ve encara. Jo tinc molts de pacients que et venen i em diuen, ostres, que...
1: No sé què tinc, no?
3: Sí, o gent, per exemple, sedentari, molt sedentari, sobretot amb seients molt baixos, els taxistes, els camioners. Què passa? Que et venen i diuen, jo estic bé, però és que de tant en tant noto com unes punxades molt abruptes a la zona retrotesticular i no sé què és, i llavors vaig a orinar i llavors no puc orinar. És la tensió. Pensa que si aquests músculs s'estenquen, és com si fos quan tu estàs regant en el jardí, et ve el nen...
1: Apretes la manguera, la doblegues.
3: Exacte.
1: No?
3: Llavors, si trepitges la màniga, què passa? Que no surt aigua.
1: Clar,
3: doncs això, per això la gent que té un problema de sòl pelvià comença a no poder pixar bé o anar i fer quatre gotetes, això provocarà infeccions d'orines, les infeccions d'olors, etc. I es crea aquí un cercle viciós. Per això n'hi ha, ja et dic, n'hi ha molt de n'hi ha molt a dir, n'hi ha molt a conèixer, n'hi ha molt a divulgar, sobretot per la prevenció. El més important és que si els homes... La gran diferència és que els homes ningú ens ha ensenyat a previndre aquests problemes. Les dones ja porten molt bona educació feta, que l'hem fet amb molts anys de feina, no? Però els homes necessitem molt de conèixer, però sobretot per la prevenció, perquè molts d'aquests problemes es podrien fer prevenció directa.
1: Clar, jo per exemple, faig teràpies de grup, individuals, no? I moltes vegades, sense saber de sòl pelvià, perquè no soc un professional del sòl pelvià, és més, l'altre dia em va interessar molt quan en David em deia, convidarem en David Sánchez, que tal, dic, hòstia, no? Clar, a les sessions jo, sense saber-ho ja, per què? Perquè jo quan he rebut també com a alumne pacient, ho he escoltat, i què faig? Ho repeteixo, no? Perquè noto que a mi em va anar bé. Pues, en moltes sessions de grups, molts terapeutes ho escoltareu, no? Que diuen, respireu i quan deixeu anar l'aire afluixeu el cul, afluixeu la zona del Pirineu, no? I cada vegada que penses en afluixar-la sembla que puguis afluixar-la una mica més.
3: Clar.
1: I una mica més, i clar, una mica més.
4: I la zona aquella...
1: I descans, no? I abans ho has dit, no? El tema emocional, les tensions i tal, com anem amb el cul apretat, enfadats. I això jo he estat en una època d'estrès, que ara potser i cap després ja et faré una consulta.
3: després parlem.
1: I m'han passat coses, en els testicles, sobretot, clar, no? Que ho he parlat amb en David aquestes setmanes, clar, no? Per comentar-ho. Mm-hmm. Vull dir que és impressionant tot el que juga, no?
3: Això que dius
1: juga,
3: justament
1: no?
3: És el que és, el que es diu propiocepció perineal. El problema és que els homes no en tenim propiocepció de la clar, zona. Clar. Fixa't que inclús en el moment de la masturbació femenina no té res a veure amb, la, amb el de l'home. La dona té un temps, té una estimulació, molt, és molt més lent. Nosaltres tenim un, com un vincle més de rapidesa, de que no es vegin. De... Llavors tot això provoca molta tensió dintre de, del sòl pelvià. I què passa? Que no tenim un control correcte dels músculs del sòl pèlvic. Ens falta propiocepció i conscienciació. Per això, justament, a nivell de la fisioteràpia, el que fem treballem molt a nivell ecogràfic. Tenim ecògrafs i amb els ecògrafs posem l'ecògraf a nivell de la musculatura retrotesticular i allà l'home veu com pot moure el pene amb un pene flàcid.
1: I això és treballar la prepercepció.
3: Clar, i això és treballar la propiocepció. Llavors, quan l'home ho veu, diu, ostres, ara entenc com puc fer un kegel, o ara entenc com puc moure el meu pene sense estar erecte, o ara puc entendre com puc relaxar conscientment el sòl pelvià perquè l'he vist en una pantalla. Exacte. Aquest és el gran problema, no? Que no tenim consciència. Les dones, ja dic, porten molta més feina feta i ara ens toca a nosaltres. I el món de les emocions, a veure, jo et diria que potser un 30-40% de pacients d'exclusió, veig dia a dia en la meva consulta de Blanes, és molts emocionals. Molts.
1: Tensions, tancaments, repressions.
3: El perill és com la cara. Jo sempre dic, quan jo veig un pacient a la cara, ja penso com el té el cul.
1: A veure, ensenya'm el primer, si ja me'n recordo.
3: No, perquè la gent que ve, és que una persona que està enfadada, una persona que té els ulls tancats, té la boca inclús... Mira, n'hi ha una senyora, una matrona americana que es diu Ina May Gaskin, que utilitza una frase que a mi m'agrada molt, amb el part femení, que es diu boca abierta, vagina abierta, no? I és veritat, quan una dona té un orgasme, obre la boca, però el mateix es passa als homes. Llavors, si una persona que va amb la boca completament tancada, una persona que bruxa les dents, que apreta les dents, que xirria les dents per la nit, això va reflexament directament a una contracció constant de la musculatura perineal. I si tu tens un múscul molt pret, si tu tens un múscul del colze perquè has escrit moltes hores, després el dia següent te farà mal. Doncs igual passa a la musculatura perineal. Te farà mal. I això provocarà un dolor pèlvic crònic. I ja us dic, el sòl pelvià masculí no només és pròstata, no només és incontinència urinària. Hi ha molt de dolor pèlvic, no crònic, perquè s'està traient la paraula crònica, és dolor pèlvic persistent, que s'està dient.
1: Exacte.
3: I hi ha molta, molta patologia.
1: Clar, és que avui diria, avui tots els oients que ens escolten, segur que faríem un exercici de respirar i deixar anar, i tothom tindria aquella part tensa seguríssim.
0: Però clar, que això és una cosa que, a més, a mi em porta a reflexionar, que ara estem parlant del sol pel dia masculí, però clar, hi ha coses com el que tu estàs dient de que tens la boca apretada i que et portes el cul apretat,
3: totalment.
0: Que és transversal. No distingeix de gènere, perquè al final, tot i que hi ha diferents biològiques palpables, però hi ha una anatomia que el 90-95% són semblants.
3: Sí, a veure, pensa, jo sempre dic que un clítoris és un micropene i un pene és un macroclítoris, i és el mateix, i embriològicament venim de les mateixes estructures. Clar. Pensa que els ovaris és el mateix que els testicles, el que passa que en fase embrionària els testicles dels homes ens han sortit de fora de la cavitat abdominal, però fixa't que és curiós, hi ha animals que no tenen els testicles externs, per exemple, els elefants tenen els testicles intraabdominals, no? Llavors, però partim de la mateixa anatomia, l'únic que després hi ha una variabilitat. La zona retrotesticular, si et fixes, jo sempre els dic als homes, els hi fico un mirall, dic, mira aquesta, com una, que es veu com una ratlleta sota els testicles, que es diu la línia, i això és el vestigi de la vagina de la dona.
1: Clar, o sigui, que queda,
3: quan,
1: queda
3: fan quan fan vaginoplàsties, utilitzen aquesta zona per fer una invaginació i fer en un home que es vulgui transformar en dona, li fan allà la vagina amb la bolsa dels testicles.
1: Clar.
3: Per això que és el mateix, no som tan diferents, són diferents en funció, són diferents en formes, però no som tan diferents els homes de les dones.
1: Diguéssim que som diferents amb col·locació i posició d'on està i no, si està més dins de fora punta, no? Perquè
3: exacte.
1: Realment...
3: Els ovaris són dintre la panxa de la dona, els testicles són externs, però som molt iguals. O sigui, jo crec que és el que tenim que aprendre, que som molt iguals.
0: Aquí, ara jo llançaré una segona pregunta amb els oients i que segueixin apuntant o ens poden trucar. La pregunta és, heu tingut alguna vegada problemes d'incontinència o dolor pèlvic o dificultats en l'erecció i no heu consultat mai a ningú? Perquè és molt normal. Vull dir, el més normal, sobretot amb el que és dificultats d'erecció, és a dir, jo em consulta més d'una vegada he tingut alguns homes que, a més, estaven parlant amb aquest to de veu i de cop i volta, potser se m'acosta una mica i en veu baixa em diu, bueno, és que últimament... Però estem sols a la consulta, però tot i així baixen el volum i s'acosten com que no em senti ningú i tu dius o que em fa amb eufemismes, bueno, si ara el soldadet ja no obeeix quan vol, és com si tinguéssim vergonya o por d'expressar que tenim un tipus de dificultat o algun tipus de problemàtica a nivell urogenital.
3: Clar. Sí. Clar, pensa que l'home tenim aquesta cultura molt falocèntrica, no?, en el qual la nostra varita de Harry Potter no pot fallar mai, o sigui, ha d'estar sempre...
1: La varita de Harry Potter,
3: ha de ser sempre la que fa el coitus interruptus, que dic jo, no?, com a paraula màgica, no? Llavors, què passa? Que en el moment que l'home té un petit gatillazo o petit disfunció erèctil, ja el seu ego masculí se destrossa, no? Llavors, a veure, hem de partir de la base de que la disfunció erèctil és algo que és fisiològic. Igual que les dones tenen sequetat vaginal quan té la menopàusia, ojo, que parlem molt de la menopàusia, però no parlem de l'andropàusia, també tenim nosaltres andropàusia.
0: De fet, comencem als 30 anys.
3: Això...
0: Comença bé, el que passa que és progressiu.
3: És molt progressiu.
0: És molt progressiu, clar, i la dona és, és abrupta.
3: Exacte. Llavors, què passa? Igual que la dona té un síndrome genitourinari en el qual té una sequetat vaginal, té una disminució de la líbido, té una alteració de la son, els homes també en tenim. I un dels signes seria això, la disfunció erèctil, la disminució de la resposta sexual, que és diferent. Perquè una cosa és una disfunció erèctil i una altra cosa és la disminució o alteració de la resposta sexual. A vegades són coses diferents.
0: Explica-ho breument perquè la gent ho entengui.
3: Clar, o sigui, la resposta sexual és la rapidesa amb la qual el teu pene se posa erecta, per dir-ho d'un modo. Mm-hmm. Llavors, lo típic de quan ja en tenim una edat és que dius, ostres, és que ja la varita no hace los conjuros tan rápido, no? O sigui, necessita més estimulació, o a vegades n'hi ha dies que funciona, n'hi ha dies que no funciona. Això seria una alteració de la resposta sexual. Mentre que una disfunció erèctil és quan el pene no arriba a tenir una erecció total o completa com per mantenir una relació amb penetració. ¿Vale? Què passa? Que aquí en tenim un altre quadre, una disfunció erèctil. Què necessita un home per tenir una erecció? Primer de tot, necessita que tingui una bona qualitat de músculs del sòl pelvià. Això és important. Però no només són els músculs. Lo típic de... A mi em fa molta gràcia a Instagram quan diu «Haz ejercicios de Kegel y mejorarán tus erecciones». Sí, però tampoc no és tan cert. Perquè per una erecció necessitem músculs, necessitem sang arterial i venosa, necessitem nervis que estiguin indemnes i estiguin de bona qualitat, per això els diabètics a vegades tenen disfunció erèctils, i necessitem, evidentment, desig. Coses mentals. El nostre desig, moltes vegades, s'apaga el desig, però funciona el pene correctament, no? O sigui, necessitem aquestes quatre coses. Per això, el tractament d'una disfunció erèctil és molt, molt ampli, té un ventall...
0: És multifactorial.
3: Exacte, és multifactorial. Ja et dic, els diabètics, per exemple, tenen el que es diu la neuropatia diabètica, que és que els nervis doncs, se desfilen. És com un cable que es desfila. Doncs aquest desfilament fa que no li arribi tanta electricitat al pene, per això tenen aquesta disfunció erèctil. Les persones hipertenses, per exemple, que tomen fàrmacs antihipertensius. Què passa? Que els vasos es dilaten i la sang no li arriba en potència. La sang necessita que arribi en potència en les artèries del pene perquè sigui urgent.
1: És com la manguera que has dit. O més a pressió, o si està més dilatada, necessita més sang que no arriba.
3: Just. I després tenim unes comportes que tanquin la bassa, que són els músculs. Llavors poden fallar moltes coses.
1: Això que dius és superinteressant perquè tocaria moltes coses de temes emocionals que venen a vegades clients, pensant-se, no?, pues, o que la seva dona ja no sé què, o que han perdut el desig. No, és que també et passa això. Clar. No és que tu t'hagis ara d'imaginar mentalment que ja no et posa això o que ja no et posa l'altre. És que és superinteressant,
3: sí,
1: això.
3: I inclús, sobretot en els pacients que han sigut prostatectomitzat, que els han tret una pròstata per un càncer de pròstata, clar, aquests pacients normalment tenen una incontinència urinària i una disfunció erèctil, no? I a mi em fa molta gràcia perquè a vegades gent gran que ve, que em diu, ostres, clar, jo no tinc erecció, no eiaculo, però me reinvento, no? Busco unes altres noves zones erògenes, o amb la meva parella, doncs jo què sé, busco més tactes, massatges sensuals, descobrir, per exemple, la zona perianal com a zona erògena en l'home, que la tenim com molt també descatalogada dintre del nostre palmarès erògen. O sigui, n'hi ha moltes coses per reinventar, però el que hem d'intentar entendre és que l'home també tenim una involució neuroendocrina que també ens altera i també ens altera la nostra funció sexual.
1: Sí, sí. Superinteressant.

0: continuem aquí amb el David Sánchez, mentre sona de fons aquesta preciosa cançó de Blau Munt, El que vull. David, tu què fas? Gires per Catalunya parlant de tot això, amb el Col·legi de Fisioterapeutes, també abans, en el, mentre estàvem fent el cafè, m'estaves dient que també has fet tota una sèrie de... un cicle que ja vas començar de... No, espera, et diré la paraula. Entre dos razones, no entre dos cojones.
1: Sí, soc el director d'un congrés internacional del sol pel dia masculí, que és el primer congrés que s'ha fet ara a nivell nacional, es va fer l'any passat, i ara es farà el 5-6 de març del 2027 a Madrid, que es diu Entre dos razones.
0: Entre dos razones.
1: Perquè rima amb algo similar.
0: Sí, sí. Doncs aquí, quan tu entres en una sala i n'hi ha un munt d'homes asseguts esperant-te, quina actitud trobes normalment?
1: Doncs mira, n'hi ha de tot. La veritat és que n'hi ha de tot. I pensa que normalment l'home sol arribar amb vergonya, amb por, i et faries creus, perquè jo crec que són més els joves els que arriben amb aquesta situació. La gent gran, a mi m'ha sorprès molt a nivell clínic, perquè la gent gran ve amb més ganes i més disposada, doncs, a fer canvis. Els joves a vegades els hi costa més expressar, per, suposo, per aquesta superioritat, o no poden fallar a nivell sexual o a nivell miccional, no? Però fixa't que és molt en funció... Jo em guio molt per un psicòleg americà que es diu Murray Gillette, que és un llibre que es diu és Los arquetipos masculinos, no? Que és el rei, el guerrer, el mag i l'amant. Llavors n'hi ha com quatre arquetipos masculins, i fixa't que cada vegada que entra un home jo sempre diu: aquest és rei, és guerrer, és mag o és amant. I en funció de... És una energia masculina que pot ser sanada o pot ser malalta, no? I llavors doncs, ens trobem amb el tirano, bueno, i llavors normalment ho veus la posició que té l'home davant d'aquesta situació, aquesta problemàtica. Però normalment ve com bastant d'amagatall, no? De dir, no t'ho vull dir. O, per exemple, jo que estic a Blanes, doncs, bueno, vaig al gimnàs i els veig allà que tothom parlen de que han funcionat 40.000 vegades al dia i el Tinder ha tret fum durant tot el cap de setmana, i després el dilluns et venen dient que ha tingut una disfunció erèctil com uns nassos, no? I dius, bueno, no m'equadra, no? Perquè els homes a vegades també tenim tendència a no dir-nos la veritat. Les dones, fixa't que entre elles parlen, que no els agrada la sexualitat actual, que volen canviar, o que no senten el mateix. Nosaltres no. Nosaltres som eterníssimos. Sí. I tot ens funciona i tot... I no és així. No és així.
0: Hi ha una frase que m'ha vingut al cap quan deies això, que diuen que normalment a l'home se'n menja una i explica 20, i la dona se'n menja 20 i explica una.
1: Totalment.
0: I de vegades no ho explica.
1: Totalment.
0: És una mica, és una mica aquesta idea,
1: sí,
0: no?
1: Sí, s'han de justificar moltes vegades.
0: Jo crec que quan més jove ets, i aquí parlo per experiència meva pròpia, quan més jove ets, tens moltes més coses a demostrar. Per tant, davant d'una disfunció erèctil, jo no puc anar, perquè em queda molta cosa per demostrar. A mesura que et vas fent gran, ja no tens a demostrar res.
1: Perquè t'has adonat.
0: Per tant, ja vas una mica de tornada. Per tant, te la porta fluixa, per dir-ho d'aquesta manera. Perdó de la paraula.
1: Sí.
0: Ja que estem tocant el tema...
2: Home, estaré bé. Doncs... Te la porta
0: relaxant. El fet de que no... I aleshores ho pots dir-ho i ho pots verbalitzar, que és el primer pas. Vull dir, hi ha una cosa, aquí recuperaré una frase que tu vas dir, i anat buscant per internet, i vas trobar una frase que vas dir a Blanquerna l'octubre del 2022, la visualització és la clau, l'objectiu de trencar el tabú i que els homes vagin a fisioteràpia com les dones. És a dir, hem de visualitzar-ho, hem de portar-ho, hem de parlar-ho, hem de verbalitzar-ho, de posar-li nom, perquè tot allò que no anomenem pertany a l'inconscient, queda atrapat. Recuperant altra frase del Jung: allò que és inconscient i ho resistim, persisteix. El que abracem es dissol. Mentre no fossin capaços d'agafar i abraçar de què tenim una certa dificultat, evidentment no trobarem manera d'arreglar-ho. I tenim una mala notícia: això no va millor amb el pas del temps.
1: No, al contrari. No, ens trobem... Jo crec que el problema que tenim és això, que... Què passa? Que als homes ja ens costa de per si parlar-ho. Entre amics, entre social. Anem a una colla d'amics a sopar i ningú parla de les seves... Al contrari, parla de la seva part heroica, no? No dels seus merdetes, no? Però què passa? Que si tu trobes a un altre que t'ho dius, quan el moment que comencem a parlar, jo crec que això serà un efecte cascada. No et trobes tan sol, i ostres, a mi me passa, ostres, a mi també. I aquí és quan començarem una miqueta a fer aquesta difusió. I aquesta és la gran situació, no?, que ens trobem ara a nivell del món sanitari, que hem de començar a alçar el dit, alçar la mà i dir, escolta, nois, escolta, senyors, que jo també tinc això, sí, i que no passa res, i estem aquí per ajudar-nos. Hi ha un col·lectiu sanitari que és l'uròleg, l'andròleg, el fisioterapeuta, que es pot tractar i que això es tracta, i no passa res. O per exemple, inclús amb persones joves, amb nois joves, el que dèiem abans, que no podem associar el món del sol pelvià masculí només a gent gran, n'hi ha molta malaltia de transmissió sexual per un sexe no ben practicat o un sexe no segur. Llavors, n'hi ha molta promiscuïtat sexual, n'hi ha molta prostatitis bactèrica, que això provocarà molt de dolor pelvic crònic.

0: I hem arribat amb el més enllà, que ja ho trobo una barbaritat, que és, si no sagna, no passa res.
1: Totalment.
0: O se'm cau a trossos el pitu, o aleshores ja comencem.
2: Doncs mira, que aquesta pregunta m'agrada molt, David, perquè justament és un dels missatges també que m'agradaria transmetre, no? Del fet de la prevenció. Justament el càncer de mama, el càncer de pròstata masculí és un dels càncers més incidents avui dia. I més, inclús tenim un rang d'edat cada vegada més joves, 45-50 anys, per una dominància estrogènica, no? I llavors què passa? Que el càncer de pròstata, fins a cert punt, és un càncer molt fàcil de prevenir, i és justament amb una analítica demanar el PSA, l'antigen prostàtic. No cal, de vegades, tampoc fer el típic, un tacte rectal. Bueno, si cal un tacte rectal es farà, però tots els homes a partir dels 45 anys que hagin tingut un antecedent de càncer familiar haurien de fer-se un PSA anual. I si no hi ha hagut antecedents de càncer a la seva família, a partir dels 50, igual que les dones van al ginecòleg, anualment per fer-se una mamografia, els homes haurien de fer un simple anàlisi de PSA, perquè això és el que ens indica si hi ha una incidència, una possible acció d'un càncer prostàtic o no. És tan simple com una analítica. Què costa això? Això és la primera. Després, no és normal que tinguem que aixecar-nos per les nits per orinar. No és normal que ens faci mal la zona retrotesticular. No és normal que anem a pixar i ens costin a pixar.
3: Això ja són avisos, potser,
2: són
3: no?
2: avisos. És tan simple com saber-los, que no els sabem, escoltar-los i anar-hi. I tampoc, ara que dèiem això de les mamografies, no oblidem que el càncer de mama masculí existeix.
3: Uh-huh.
2: I no sabem explorar-nos. Els homes també en tenim glàndula mamària. I també hi ha càncer de mama. Llavors, és tan simple com saber, i això s'hauria de fer a les escoles, als adolescents, que s'explorin els seus genitals, els seus testicles, les variacions que poden haver-hi. Però sobretot, el càncer de mama, de pròstata, perdó, és molt, molt insistent. Prevenció. Sobretot si aneu al metge de capçalera, només que amb una analítica anual es miri el PSA. I si el PSA està superior a 4, doncs aneu amb un uròleg. I aneu a l'uròleg anualment. I al fisio també, sí, si teniu algun dolor. Però l'uròleg anual amb control de PSA, gairebé obligatori.
3: A més de 4 ja...
2: En 4, en teoria, ja...
3: Em sembla que jo estava a 3 i alguna cosa.
2: Bueno, a vegades... A veure, tampoc... No el PSA sempre ha d'indicar un càncer. A vegades pot ser una prostatitis o una hiperplàsia benigna, eh? O sigui, no podem espantar-nos. Hòstia, tinc un càncer... No, l'únic és que si la tendència va als espropa al 4 o passa del 4, vés a l'uròleg i potser és una hiperplàsia benigna.
3: Això tornem al tema, no? Això de... A vegades es colleixen més viure amb la por i la cosa de no saber.
2: Clar,
3: no?
2: Clar,
3: a la banda de saber o no, prefereixen viure amb la por la gent, no? Que si vaig a mirar-me encara em trobaran alguna cosa, no? La frase.
2: Però és que el càncer de pròstata d'avui dia és un càncer que si s'agafa temps no fan ni quimios, no fan ni ràdios. Sí que és veritat que, clar, els hi queda una incontinència urinària, que per això estem nosaltres, els fisioterapeutes, i una disfunció erèctil, que per això estan els fàrmacs i la fisioteràpia, no?
3: Uh-huh.
2: I aquestes dues seqüeles, hem de ser sincers, en queden. Però, bueno, jo sempre els dic al pacient, t'han tret un càncer i tant no hi ha una afectació linfàtica, no tens que fer quimio, no fes ràdio, sigues content, sigues feliç.
3: Falta informació, no? Sí. Per treure aquesta por, per treure aquestes incògnites, per dir el que acabes de dir, quan s'hi troben això, passa això, i possiblement et passi això, però hi ha això per treballar-ho.
2: Exacte.
3: Falta informació, perquè la gent es queda en plan, no vull saber-ho, aquest és el primer pas.
2: Clar.
3: No, falta la informació.
2: Clar.
3: Si tinguéssim la informació, com ara estàs dient, doncs, ostres, anem a mirar-ho, perquè hi ha un camí.
2: Exacte.
3: No s'acaba amb tinc càncer. No?
2: I després també diferencia molt el paper de l'uròleg i l'andròleg, no és el mateix. L'uròleg és el que s'encarrega de les vies urinàries. L'andròleg és el que s'encarrega de la sexualitat masculina i els problemes de sexualitat masculina. O sigui, que són dues funcions diferents, no?
0: Estan en la mateixa zona, utilitzen la mateixa
2: eina. Sí, hi ha molts uròlegs que són andròlegs. Sí, sí, exacte, i a vegades s'han de veure els dos, no? Però que n'hi ha un... I després està el fisioterapeuta del sol pelvià, no? Però sí, que n'hi ha un grup de sanitaris que estem aquí amb els braços oberts i amb moltes ganes de tenir aquesta recepció de pacients masculins que ens vinguin a explicar els seus problemes i amb un cor totalment obert per entendre'ls.
0: Doncs mira, jo aquí t'agafaré l'última paraula teva i tornaré a llançar una altra pregunta amb els oients, que és quan de vosaltres heu anat alguna vegada a fisioterapeuta per fer alguna cosa relacionada amb el periné o amb el sol pelvià?
3: Jo no.
0: Avui ja ho hem dit abans i hem tocat una miqueta, però m'agradaria, ja ho hem mencionat, no? Però vull endinsar una mica més, que és una cosa molt nostra d'aquí del programa d'homes, vale? I és el cos i les emocions. Perquè hi ha una cosa que m'ha pres en el programa, i és que tendim a racionalitzar les emocions, a amagar-les, a no sentir-les, de fet, cada cop més alta el que és l'alexitímia, i no solament és el tema de les emocions, sinó també això provoca que hi hagi una desconnexió a tots els nivells, també del cos. Quan no les processem i les guardem en el cos, hi ha una relació de

0: entre el que és com les estem gestionant i el cos. Evidentment, jo com a terapeuta de tocar ossos i tocar esquenes, veig una relació molt clara en com està l'esquena, en com està estrepitjant. Ha d'haver una relació també amb el sòl pelvià.
1: Total.
0: Aquí, total. Què ens pots explicar una mica?
1: Així... Mira, jo normalment als pacients sempre els hi parlo molt amb metàfores. A mi m'agrada molt parlar a nivell metafòric.
0: Sí, jo faig el mateix.
1: Més planera i més... Llavors jo els dic als pacients, mira, tu imagina't que la pelvis masculina en aquest cas, és com una capsa, és com un baúl, i llavors tenim la tapa, que és el sòl pelvià, que s'obre i es tanca, doncs, per treure el pipí, per treure la caca, o el que sigui, no? Llavors què passa? Que quan jo tinc una cosa, quan tinc una por, quan tinc algú molt valiós, quan tinc algun secret que ningú vull que ho vegi, quan tinc algo que vull amagar, tanco el baúl i li fico clau. Doncs això és el que fa la gent a nivell dels músculs del sòl pelvià. Tenen un problema, tenen una por, tenen una inseguretat, tenen una variabilitat emocional. El que primer que fan és posar pany en el múscul del sòl pelvià. I posar pany al múscul del sòl pelvià és apretar, el que dèiem quan hem començat l'entrevista. És apretar com si fos l'últim dia. Què passa? En el moment que apretes, ja no pots orinar bé, infeccions, dolor, perquè no oblidem que al sòl pelvià hi ha molt de dolor i molts problemes que us deia que venen. Ah, me fa mal perquè vaig amb bici i m'han dit que és de la bici. Comences a gratar a nivell de història clínica i veus que la bici no té cap relació, en aquest cas, del sòl pelvià, en aquest cas de dolor, sinó que és potser perquè aquesta persona es vol divorciar o ha conegut una altra persona o té un problema emocional amb X o té un problema laboral. O...
2: I té una tensió en el lloc on justament el seguint de la bici li fa notar.
1: Justament.
2: No és que li creï.
1: Exacte.
2: No?
1: I fixa't que això, la relació boca-periner, no? Per això dèiem que inclús la veu, jo a vegades tracto cantants d'òpera que quan, en funció de com volen arribar a un to de veu, han d'utilitzar també el seu diafragma toràcic, sí, però també el pelvià, no?
0: Sí.
1: I fixa't que n'hi ha una relació amb la boca. La persona que està nerviosa, que fa paralitat, apreta les dents, xirria, bruxa, fa un bruxisme. Si tu tanques la boca, tanques de forma reflexa el sòl pelvià. Llavors, quantes persones bruxen per la nit perquè estan nervioses i se porten de regal una contracció massiva del sòl pelvià, que serà un potencial de dolor. Després anirà en bici el dissabte, com si fos l'última dia,
2: i llavors em va mal...
1: Exacte, llavors la culpa és la pobra bici. Que a veure, que és lesiva, sí, però no sempre la pobra la que té que fer el dolor en el sòl pelvià.
0: Interessant aquesta reflexió.

0: David, hem anat parlant de problemes que ens obrem, de coses que desconeixíem i que ens han anat molt bé. Ara m'agradaria parlar una mica de solucions, vale? Mm-hmm. Ara imagina't, sóc un home de 40 anys, bueno, de 56, sense cap símptoma greu, mm-hmm. i que estic escoltant el programa. Mm-hmm. Hi ha alguna cosa que pugui fer ara mateix per cuidar el meu sol pelvià?
1: Simplement escoltar-te el teu cos. Escoltar-te el teu cos i saber les red flags. Vale? Les red flags d'aquesta edat limítrofe, podríem dir-ho, no?
0: Clar, és que aquí hem de tenir una cosa molt clara. Els homes ens han ensenyat, o hem après, a no escoltar el cos. Clar. A quan hi ha alguna cosa, clar, apreta dents, apreta cul i tira.
1: Exacte, exacte. Tu ho has dit, millor mai.
0: Mm? Aleshores, com podem aprendre a quines són aquestes red flags?
1: Doncs mira, les 4 o 5 red flags més importants. Sobretot, no és normal que un home s'aixequi per la nit a orinar. No és normal, si no t'has begut 3 litres de cervesa o 4 infusions, vale? No és normal. No és normal que quan vagis a orinar tinguis que empuixar per orinar. No és normal. El pipí ha de sortir lliurement. Només has d'empuixar les últimes gotes. No és normal que tinguis freqüència per anar a orinar. No és normal que cada mitja hora tinguis que anar a orinar.
0: I sortin 4 gotetes.
1: I sortin 4 gotetes.
0: Perquè una altra cosa és que vagis a orinar i sortir ja un litre i mig.
1: Però encara així, la freqüència mixonal també s'hauria de vigilar. ¿Vale? No és normal això. No és normal que comencis a tenir una davallada de ereccions matutines. ¿Vale? O sigui, tu veus, ostres, ja no tinc tantes, o no en tinc cap d'erecció matutina. No oblidem que l'erecció matutina masculina és un indicador de salut cardiovascular i moltes vegades ens està avisant que el cor algú està fallant. Ojo amb les ereccions matutines, és un indicador de salut cardiovascular. Tampoc no seria normal, doncs, que tinguis coïssor a l'hora d'anar a orinar. Hòstia, és que noto una sensació de coïssor. I no és normal, evidentment, que pateixis dolor en cap zona d'aquestes perineals, no? Aquesta és una mica les red flags més important. Si sapiguem aquestes cosetes molt, molt, molt senzilles, i a partir dels 50 tots els homes anem un cop a l'any a l'uròleg i ens valora un uròleg, i si tenim algun problema que sapiguem que estem aquí als fisios per ajudar-los, amb això jo crec que ho tenim tot soldat.
0: Amb això d'aquí, que és bàsicament
1: bàsic,
0: el preventiu, per dir-ho així.
1: Totalment. La prevenció és indispensable.
0: Clar, després aquí entrem en un món que, en el món en el que estem moment, quan està la universitat de YouTube, vale? O dels Instagrams, que sí, dona molt de parell. I aleshores allà trobes molts influencers, o no ho sé com classificar-los a vegades, que, per exemple, abans ho hem comentat una mica per sobre, que és els exercicis a Kegel. Tothom ha parlat d'això. Relacions amb les... Normalment està molt relacionat amb les dones. Funciona amb els homes? I aquí sí que m'agradaria fer una petita cosa que alguna vegada li he sentit a la Mireia, que deia, la gent es pensa que fent Kegels es pot arreglar una incontinència urinària, i el millor és una incontinència perquè hi ha una tensió que és que allà no aguanta res, està sortint. En el cas dels homes...
1: Exacte. Mira, l'exercici de Kegel tant serveix per homes com per dones. L'exercici de Kegel serveix? Sí, serveix. És una eina terapèutica bàsica, perquè avui dia n'hi ha moltes més. És una eina molt bàsica, però és indispensable per al tancament de la uretra membranosa, que és per on surt el pipí. Uh-huh, vale? Uh-huh. Però què passa? No, com tu ben has dit, no ens podem creure tot el que ens diuen. Jo quan veig Instagrams, youtubers, que fes exercicis de Kegel per millorar la teva erecció. A veure, no amplifiquem la veritat, ¿vale? Perquè això tampoc no és real. O sigui, hem de tenir i fer Kegels quan veritablement els necessitem. Si tu tens un sol pelvià normal, no cal fer Kegel, ¿vale? Perquè si no, el que estàs creant és com una tensió sobreafegida. Uh-huh. Això és, per exemple, n'hi ha molta gent que ve amb dolor pèlvic crònic per tenir una pràctica molt repetitiva de coitus interruptus, allò del marxa enrere, que és allà, sí, aguantar l'eyaculació per fer més plaer, que és erroni, a la parella, no? Doncs això és com un Kegel massiu, és apretar. Llavors, el Kegel funciona molt bé, primer, funciona molt bé, no és el paradigma, i sobretot s'ha de saber fer.
2: Clar, no és automedicar-se.
1: No,
2: o sigui...
1: no. I s'ha de saber fer, perquè amb la dona encara potser una mica més fàcil, però l'home no tenim ni punyetera idea de com fer un Kegel. Com s'ha d'ensenyar? Amb un ecògraf o amb un fisioterapeuta que ho ensenyi?
0: Que t'ensenyi a veure, a visualitzar-ho.
1: Què passa? Que moltes vegades els uròlegs operen a un senyor per una prostatectomia, per un càncer de pròstata, i vostè vagi fent l'estop pipí, talli el xorro del pipí quan va al lavabo. Què passa? No tallen, apreten. sí, i no sí, ha d'apretar. Sí, sí. S'ha de tallar el xorro del pipí. Com? Activant el múscul del sol pèlvic. Però no en sabem.
2: Tu
1: això és el que ensenyem nosaltres.
2: A la teva consulta que tens una...
1: Nosaltres un, treball...
2: no? Sí. Amb una pantalla gran que ho veu, que ho veuen gran... en el mateix moment.
1: Just.
2: I a més els hi estàs dient, veus? Mira d'apretar això. I ho veuen clar, com ho apreta. I aquí és el que deies abans de la propriocepció. Que llavors es donen compte d'aquella part del seu cos, com moure-la. No tensant tot el cos, sinó...
1: Clar, perquè aquesta musculatura que es diuen isquiocavernosos i bulbos punjosos, que són els músculs aquests que per fer el Kegel, no és com un bíceps. Tu fas un bíceps i mous que veus que el colze s'està movent. Jo moc l'isquiocavernós i el bulbos punjós i no veig res si no és que el pen està erecte. Mm-hmm. Per això haig de tenir molt de control del sol pelvià per fer un bon Kegel. Llavors, tothom pot fer un Kegel, però a vegades no són productius, no els fem bé. Això és el que hem d'intentar. Per això tota la gent que s'hagi de fer una prostatectomia o que els hagin d'operar de càncer de pròstata, jo sempre els dic, vine abans d'operar-te, perquè jo et donaré una petita píndola, un petit regal, perquè quan te treguin la sonda després de la cirurgia, ja en sabràs fer un bon Kegel.
2: I comences a treballar.
1: I comences a treballar perfectament.
2: La recuperació inclosa.
1: Just.
0: Hi ha algun hàbit quotidià que estiguin fent malbé el que és el sense ser conscients?
1: Mm-hmm.
0: Penso principalment en postura, en l'esport d'impacte, en l'esport de força, en l'estrenyiment.
1: Sí, tu has dit gairebé tot. O sigui, no podem apretar per defecar. El restrenyiment és el gran destructor del sol pelvià. Cada vegada, el que et deia, apretar no és. Quan jo intento apretar per defecar, si no ho faig bé, al contrari, estic tancant. Per això la gent que té restrenyiment a vegades té por a d'anar al bany.
2: Està tancant i quan la cosa vol sortir...
1: Clar, llavors fan anismes. N'hi ha unes coses que es diuen... Igual que n'hi ha vaginismes amb les dones, que és la vagina que es tanca, n'hi ha anismes, i llavors l'ano es tanca i cada vegada que van a defecar tenen por al dolor i llavors no creen el reflex defecatori i l'ha molt liau. Llavors, aquí, sobretot és això, o sigui, l'esport mal executat, l'esport s'ha de fer, l'esport és salut, però ben executat. I sobretot el que més carrega i destrueix el sol pelvià són les gestions de pressions intracavitàries. Aquests abdominals en excés o en defecte, perquè tan dolent és tenir una panxa de cervesa com tenir una tauleta de xocolata mal gestionada. O sigui, ni una cosa ni una altra, perquè tant pot ser pressiva una persona molt, molt, molt atlètica amb una panxa i uns abdominals molt hipertònics com una panxa que sigui completament incompetent. No?
0: La pressió intraabdominal pot ser exactament el mateix. Vull dir, recordo que en una conversa amb la Mireia ella em deia, normalment les dones tenen més forats per on pot sortir i aleshores es provoquen...
1: Els fistoceles, els rectoceles...
0: Però en el cas dels homes no en tenim tant forats i aleshores acaben apareixent hèrnies inguinals perquè hi ha un excés d'olla per algun transport de sortir.
1: Fixa't que, clar, la diferència entre la dona, que passa que hi ha més forats en el perine, tenim l'uretra, tenen la vagina, tenen el recte. Per això prolapsen més, cau l'uretra. En l'home, què passa? On tenim les vàlvules d'escape de la cassola, que els dic jo? A nivell de les hèrnies inguinals, a nivell dels canals inguinals, per això ens herniem més, els homes, i a nivell de pressió, com no tenim només el recte, què passa? Que llavors, quan tenim molta pressió, la pròstata, la bufeta i l'uretra queda completament com envasada al buit. Quan tu envases el buit al pernil, què passa? Quan te'l treus, està tot allà com enganxat, que no te'l pots menjar. L'has de deixar mitja hora perquè s'oxigeni. Això és el que hauríem de fer amb les pelvis masculina. Oxigenar-les, obrir-les, alliberar-les de les pressions perquè no es facin malbé les vísceres i no apareguin els dolors.
2: Clar, això amb panxes així, tipus tableta, pot passar, però també amb panxes de menjar en excés, també, tant una cosa com l'altra.
1: Exacte. Per això ha d'haver una bona gestió de pressions intracavitàries, que es diu.
2: Per exemple, la respiració, així és conscient, d'inflar la panxa, perquè a vegades molta gent, bueno, moltes persones, molts homes sobretot, anem amb la panxa així encongida que no ens donem ni compte perquè ens havien dit amaga aquesta panxa,
1: exacte,
2: no?
1: Exacte.
2: Doncs clar, això...
1: Això ja està generant pressió a baix.
2: No, però ja està generant pressió.
1: Sí.
2: O sigui, respirar diafragmàticament, omplint-lo, fent la panxa rodona, almenys, i això ja és una manera, no?
1: Totalment. El més important és que el cos sigui lliure. Jo sempre dic als pacients, és que a mi no m'agrada anar al gimnàs. No. Diu, bueno, no facis abdominals, vés-te'n a ballar. Jo sempre dic, vés-te'n a ballar salsa. Si no, hi ha millor esport pel periné que ballar salsa, moure la pelvis. O sigui, jo aquests homes que a vegades venen por, és que els hi han ficat un pal pel cul, semblen rectes allà com si fos una espasa. No, vés-te'n a ballar, mou-te-la, deixa't anar. Deixa el cos lliure.
0: La importància del ball.
1: El ball.
0: No ens cansarem.
1: Jo els hi dic com a teràpia, vés, apunta't a un curs blues, de salsa. O de swing.
0: O de swing.
1: O de swing.
0: Vaya,
1: vaya, mouta.
2: De swing, de swing, que diguin a l'escola.
1: Ah, mira, no ho sabia, veus?
0: Sí, sí.
1: Ho he dit per dir-ho, eh?
0: Sí, sí.
1: Ostres, mira, propaganda.
2: Que facin, que moguin amb swing la cadera.
1: Totalment.
2: Que facin
1: el
2: swing.
1: El millor esport. El millor esport.
0: Ja s'està sentint de fons la cançó que ens indica que estem a la recta final del programa, com sempre, passa volant. I amb aquesta cançó de fons, que és Man in the Mirror, de Michael Jackson, m'agradaria deixar un recordatori. El canvi comença amb nosaltres. Men in the Mirror ho està dient, doncs, mireu-vos al mirall, no? No només la cara, sinó tot. I no solament mirar, sinó també escoltar, perquè avui hem après que cuidar el sol de la vida és cuidar-se d'un mateix. David, gràcies. Ha estat un plaer tenir-te aquí. Fisio Blanes és a Blanes i David és accessible per Instagram com @fisioblanes. Si teniu qualsevol dubte, una consulta o senzillament voleu parlar més, jo crec que allà el trobareu.
1: Cap problema, el que vulgui.
0: I abans de deixar-vos amb la música, us vull tornar a fer una pregunta amb la qual hem començat. Saps on tens el sol pel dia i per què serveix? Segurament ara ha canviat.
2: Ara una mica més, sí.
1: Ara
0: segurament tots allà. I
2: darrere dels
1: testicles.
2: Amb un mirall allà, així, de veure.
1: Exacte, ara tothom el mirant, mirant el contrabando.
0: Moltíssimes gràcies, David.
1: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
2: Bon dia.
1: Gràcies.

0: Ràdio Arenys.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Què és la llum zodiacal? Alguns vespres de primavera o matinades de tardor es pot veure una llum molt dèbil en el firmament, de forma gairebé triangular, i l'anomenem la llum zodiacal. Els planetes del sistema solar es mouen tots, més o menys, en el mateix pla. És anomenat el pla de l'eclíptica, perquè és on es produeixen els eclipsis. En ell, a més dels planetes, planetes nans, asteroides i cometes, també hi ha pols, partícules molt petites, d'entre 0,1 i 100 micres. Aquestes partícules dispersen la llum del Sol. I quan hi ha molt poca llum en el firmament, quan no hi ha lluna, i quan l'eclíptica està molt inclinada cap amunt, els vespres de primavera o les matinades de tardor, es pot arribar a veure aquesta llum tan feble. La pols, que constitueixen les partícules microscòpiques que omplen l'espai interplanetari, adopta forma lenticular, amb el pla de simetria coincidint amb l'eclíptica. I la seva densitat, tant de partícules com de flux solar rebut, decreix amb la distància al Sol. Per això, aquesta llum zodiacal s'estén al llarg del zodíac i és força més brillant quan s'observa cap a les parts centrals que cap enfora. En conseqüència, en l'observació, la llum zodiacal es percep com un triangle lluminós, no més brillant que les parts més febles de la Via Làctia, i que costa distingir fins i tot en nits sense llum de lluna.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. El Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en la final disputada a Oslo. Eva Pajor amb un doblet i Catacoll amb diverses intervencions de mèrit han estat les principals artífexs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Parayuelo ha posat la cirereta amb 2 gols més al tram final del partit. D'aquesta manera, l'equip de Pere Romeu recupera l'hegemonia europea i es treu així l'espina de la derrota viscuda l'any passat en la final davant de l'Arsenal. I l'incendi d'un autocar a la C31 a l'altura de Badalona s'ha controlat uns minuts després de les 7 de la tarda. L'incident ha obligat a tallar la via en els dos carrils de la marxa durant uns 30 minuts mentre arribaven els serveis d'extinció d'incendis dels bombers de la Generalitat, que hi han desplaçat 5 dotacions. Segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha constància de ferits, ja que els passatgers del vehicle han pogut sortir pel seu propi peu. A hores d'ara, la circulació ha quedat restablerta en sentit Barcelona i en sentit Mataró. Hi ha un carril obert. D'altra banda, també està tallada la BV-5301 a Brull a causa d'un altre accident. I seguim amb successos, perquè un home ha mort aquest migdia en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger a la Noguera, segons han informat els bombers de la Generalitat, que han estat alertats minuts abans de la una. Una infermera que es trobava a la zona ha començat les maniobres de reanimació cardiopulmonar, que han continuat els serveis d'emergència quan han arribat, però no han estat suficients per salvar-li la vida. D'altra banda, els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractaments d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui les vexacions, tortures i agressions sexuals denunciades pels activistes.
2: No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres. I, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables.
1: A més, Urtasun també ha denunciat el silenci per part dels grups del PP i Vox envers la flotilla. I tanquem amb cultura, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo ja han arribat a la cerimònia de clausura del Festival de Cannes, el que significa que probablement recolliran un premi per la pel·lícula La Bola Negra. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol estaria premiat al festival després de l'èxit de Cirat a l'edició anterior. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Bona tarda. Benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, l'Albert García a la producció i Roger Marca al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Saludem l'Anna Freixana. Com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada. Els titulars. El Barça guanya la quarta Champions.
1: Ha guanyat 4-0 a l'Olímpic de Lió a la final disputada a Oslo. És el quart títol de la Lliga de Campions que aconsegueix el conjunt blaugrana i, a més, el quart títol de la temporada després de la Lliga Femenina, la Copa de la Reina, la Supercopa i ara aquesta Champions.
0: A tot això, el Girona se la juga.
1: Necessita guanyar l'Elche a Montilivi si vol aconseguir la permanència. Els gironins no tenen altra opció per continuar a primera. En horari unificat, a les 9 del vespre també juguen Barça i Espanyol. Els blaugrana més talla davant el València i els blanquiblaus tanquen curs a l'RCD Stadium contra la Real Societat.
0: Última jornada, moltes emocions també a Primera Federació.
1: El Nàstic busca la permanència, depèn d'ell mateix. Juga al camp de l'Hèrcules, de moment està perdent 1-0. El Sabadell vol acabar en segona posició per tenir millor creuament al play-off d'ascens a segona. Juga al camp del Tarazona, de moment 0-0. I l'Europa busca acabar a la cinquena posició contra l'Eivissa a Can Dragó. De moment està guanyant 3-2.
0: I el Barça de futbol sala fora de la final de Copa del Rei.
1: Ha empatat 2 amb el Jaén i la semifinal se n'han anat a la tanda de penals. El Jaén ha estat més encertat i serà la final de demà davant del Cartagena.
0: Vuit i cinc, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora del vespre, dissabte 23 de maig de 2026. Moltíssimes coses en joc amb el Barça, que acaba de guanyar la Champions, la quarta, 4-0 a l'Olímpic de Lió. I ara mateix tota l'emoció centrada en l'última jornada de la Primera Federació Masculina. Grup segon, 38a jornada. L'Europa buscant una victòria de play-off davant de l'Eivissa. Jordi Cochran, bona tarda.
2: Bona tarda, Ignasi. Minut 70 i és un moment decisiu en el partit aquí a Can Dragó, perquè l'Europa acaba de marcar el tercer gol. Ha marcat Òscar Vacas, Europa 3. A Eivissa 2, l'àrbitre que revisa la jugada i acaba de donar el gol per l'Europa, que es torna a posar per davant. Una victòria que significaria la classificació pel play-off d'ascens a la segona divisió, en un partit en què els europeistes han començat molt i molt bé, molt endollats, amb un doblet de gols de Jordi Cano, la primera meitat en què fins i tot podria haver estat un resultat més gran favorable als Adai Benítez, però l'Eivissa, que ha retallat diferències just abans de la primera meitat amb el 2-1 i que ha començat millor el segon temps, fins i tot empatant a dos. Han entrat els dubtes per l'Europa, però aquest gol d'Òscar Vacas, el tercer, que torna a donar tranquil·litat a l'equip europeista. Minut 71 de partit, l'Europa que guanya 3-2, un conjunt gracient que depèn de si mateix. És cert que els seus rivals més perseguidors, Cartagena i Algeciras, no estan guanyant, però ara mateix, quedant 20 minuts de partit, l'Europa guanya i seria equip de play-off.
0: I un altre gol per la tranquil·litat de l'Europa, el segon del Betis al camp del Cartagena. Perd el Cartagena 1-2, també està perdent en l'Algeciras 3-1, per tant, l'Europa ara mateix tindria 4 punts de marge respecte a Cartagena i 5 respecte a l'Algeciras. De fet, l'Algeciras ara mateix superat per Antequera i Hèrcules a la classificació. Això a la zona alta, on l'Europa estaria entrant ara mateix a play-off. Però els altres dos equips catalans també juguen moltes coses. El Nàstic jugant-se la permanència al camp de l'Hèrcules. Tarragona Ràdio, Ter Ortega, bona tarda.
3: Juga la vida el Nàstic de Tarragona, minut 74, i ara un gol per l'esperança, el que ha aconseguit Kylian Abdalà, el francès cedit per l'Olympique de Marsella. Ha aconseguit aquest golaç, ha vist avançat el porter de l'Hèrcules, ha disparat la pilota, que ha anat pràcticament acabat, ha tingut l'oportunitat de marcar el segon a l'Hèrcules, però com us explicàvem, aquest gol de Kylian Abdalà, el francès del Nàstic, ha arribat al mercat d'hivern per donar vida als interessos del Nàstic de Tarragona, que no són altres que el de la permanència. Aquests 800 aficionats del Nàstic ara se senten cridar la immensitat del Rico Pérez. Pausa per la refrigeració que acaba de decretar l'àrbitre del partit, minut 75... Hèrcules 1, ha marcat a Fransol, al Pichichi Alacantí, al minut 15 de la segona meitat, i ara ha aconseguit el 60 l'empat a Kylian Abdalà, un empat que dona esperances al Nàstic de permanència.
0: Ara mateix estaria salvat el Nàstic amb 47 punts, també el Betis se salvaria perquè està guanyant, com dèiem, a Cartagena 1-2, tots dos amb 47 punts. Juventud Torremolinos cauria al descens amb 46 i el Tarazona també estaria amb 46 perquè juga amb el Sabadell i de moment el marcador no es mou, Anna.
1: Doncs no es mou aquest 0-0. De moment no hi ha gols. A Tarazona 0, Sabadell 0. Per tant, és l'únic dels partits que hi ha presència catalana dels que encara no hi ha hagut cap gol.
0: El Sabadell, com que està guanyant l'Atlético Madrileño, perdria la segona posició de la classificació i, per tant, el creuament a la primera ronda de play-off a les semifinals doncs seria contra un quart classificat i no contra el cinquè de l'altre grup. Anirem repassant al llarg del programa com queda tot definit. A la primera divisió, 38a jornada, última jornada, i se la juga i molt el Girona, que rep a Montilivi. L'Elx, a Montilivi tenim el nostre company de Girona FM, Pau Villafañé. Bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs sí, aquí a Montilivi, on la gent va entrant mica en mica a l'estadi després d'una repuda espectacular a l'equip a les afores de Montilivi, i ja tenim 11 confirmats, tant del Girona com de l'Elx. El Girona amb una novetat destacada, en aquest cas David López, a l'eix de la defensa, juntament amb Vitor Reis, com sempre Gazzaniga a la porteria, al lateral dret Arnau Martínez, a l'esquerra Àlex Moreno, enmig del camp per Witzel, Ivan Martín i Unagi, a dalt hi haurà Joel Roca, Sigankov i Brian Hill. Per part de l'Elx hi haurà Dituro a la porteria, Chus, Affengruber i Vigas en línia defensiva, Buba Sangare, Febas, Aguado, Villar i Valera al mig del camp, i a dalt doble punta Tete Morente i Álvaro Rodríguez. Per tant, tot llest, i en breus, doncs a les 9 començarà aquest partit entre el Girona i l'Elx, on serà un tot o res. El Girona, recordem, només li val la victòria si vol seguir un any més a primera divisió.
0: Doncs veurem si arriba aquesta anhelada victòria del Girona, una victòria de salvació. A les 9 també jugaran el Barça i l'Espanyol. No sé si tenim ja l'11 d'algun dels dos equips.
1: Sí, dels dos equips. Mira, el Barça juga a Mestalla davant del València amb aquest equip, amb Chesney a la porteria, Valde, Araujo, Gavi, Ferran, Lewandowski, Rashford, Gerard Martín, Olmo, Marc Bernal i Eric. Aquest és l'11 del Barça. I pel que fa a l'11 de l'Espanyol, que recordem, juga a l'RCD a Stadium davant la Real Societat, doncs aquest serà l'11. Ángel Fortuño, Rubén, Calero, Cabrera, Romero, Urco, Edu Expósito, Terrats, Jofre, Roca i Roberto.
0: Doncs aquests són els 11 de Barça i d'Espanyol en els seus respectius partits intrascendents classificatòriament per tancar la Lliga. El play-off d'ascens a tercera federació masculina, anada de les semifinals entre Sant Mauro i Prat. Com tenim el partit?
1: Doncs mira, aquest partit ha començat a les 7 de la tarda, però de moment encara no hi ha gols, per tant es manté el 0-0 inicial.
0: Doncs de moment sense gols. En bàsquet, Lliga ACB, 33a jornada, és la penúltima, i avui tenim en joc el partit d'un dels equips catalans, el Baxi Manresa, que juga a Gran Canària. Ràdio Sallent, Pol Farell, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs sí, ha començat el partit a Gran Canària Arena. De moment guanya el Manresa 10-11, un partit que ha començat molt erràtic pels dos equips, sense encert en atac. Ara mateix hi ha un intercanvi de canastes entre amb dos conjunts, un gran canya que s'hi juga molt en aquest partit, perquè si no es pot veure amb aigua al coll de cara a la permanència en l'última jornada. Un Baxi Manresa que amb la rota del Bellogant pot aspirar a guanyar i treure la desena plaça, una posició molt bona de cara a Europa. Per tant, de moment, falta de 5 minuts per acabar el primer període, 10-11, guanyar el Manresa.
0: Doncs així estan les coses de moment a la Lliga CB, i també estem pendents d'un altre partit de bàsquet, en aquest cas el partit de tornada de les semifinals de la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge. Juga el GEC.
1: Juga el GEC a partir d'un quart de 9 del vespre. D'aquí pocs minutets començarà aquest partit. S'enfronta a Lleó, però recordem, en el partit d'anada va perdre el GEC 83-67, per tant li tocarà remuntada al conjunt gironí si vol ser a la final d'aquesta fase d'ascens.
0: En hoquei patins, hoquei Lliga Masculina, quarts de final, s'estan jugant ja els segons partits. El millor de 3 aquest migdia, el Noia ha guanyat, el Barça ha forçat el tercer partit. A aquesta hora el Voltregà rep l'Igualada. Ràdio Vic, Pep Portet, bona tarda.
6: Bona tarda des de la pista de Sant Hipòlit, una pista plena a vessar per viure aquest partit de tornada, aquest segon partit entre el Club Patí Voltregà Movimiento Extern i l'Igualada Ricard. 18 minuts, és a dir, s'han jugat 7 minuts ja d'aquest partit, continua el 0-0, però destacar que en aquests primers minuts, 4 faltes per cada equip, això vol dir que segurament tindrem pilota aturada, desena falta, i també una targeta blava, Matías Pascual, 2 minuts de superioritat, que el conjunt de Sant Hipòlit, el conjunt entrenat per Xepa Rovira, no ha pogut aprofitar. Com diem, aquest 0-0, gran ambient, la victòria en el primer partit, després d'un empat a 0 pròrroga, victòria per 1-0 en els penals pel conjunt de l'Igualada, que porta avantatge en aquesta eliminatòria. Ara, en aquest moment, el temps mort sol·licitat a pista. 18 minuts per acabar la primera meitat. Club Patí Voltregà 0, Igualada 0.
0: I a les 8 i 13 minuts, Alexia Putellas, la reina, aixeca la copa.
1: Doncs acaba d'alçar el títol de campiones, li acaben de donar aquest títol a la capitana del Barça. Ja estan celebrant les jugadores amb la copa després d'aquest 4-0 davant l'Olímpic de Lió, amb dos gols de Payor i dos de Salma per a Lluelo. El Barça, que és campió de la Lliga de Campions per quarta vegada.
0: Espectacular la final que ha fet a la Barça, i especialment amb dos noms propis, eh? Catacoll ha fet un munt d'aturades, i Eva Payor perquè ha fet un parell de gols, però bé, també Salma Parayol, per tant, uns quants noms a destacar. En hoquei patins, el Reus Calafell començarà a partir de les 9, també partit, segon partit de quarts de final, després de la polèmica, perquè el Reus havia guanyat de golejada a Calafell, però als despatxos el Calafell ha acabat guanyant aquest partit, per tant, es preveu calentet el partit avui a Reus. A la Lliga Nacional Catalana Femenina també estarem ben pendents a les 9 del primer partit de semifinals entre Mataró i Vilafranca, i aquesta hora en handbol, fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata Femenina, segona jornada pel Sant Cugat.
1: Sí, una eliminatòria aquesta que es juga a Rentería, està enfrontant-se a l'Herenza ara mateix a la Sant Cugat en aquesta segona jornada ja, i de moment està guanyant per 5-16, per tant les coses li van favorables al conjunt català.

0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, un quart de nou del vespre en aquest dissabte 23 de maig de 2026 amb moltíssimes emocions, començant per aquesta Champions que ha conquerit el Barça d'una manera brillant, amb una gran segona meitat. Resultat segurament una mica enganyós pel que ha estat el partit.
2: Sí, i sorprenent potser perquè s'esperava un partit molt més igualat perquè s'enfrontava ni més ni menys que l'Olímpic de Lió, però el Barça ha guanyat de manera contundent per 4-0. A la primera part el marcador era de 0-0 i a la següent han arribat doncs, tots els gols del conjunt blaugrana. Primer ha marcat Payor, poc després ha tornat a marcar Payor, la polonesa, i Salma Parayuelo. Al tram final doncs, ha aconseguit dues dianes més per arrodonir aquest contundent marcador, aquest 4-0. És el quart títol de la temporada del Barça, que ho ha guanyat tot, i a més també doncs, la quarta Lliga de Campions per al conjunt català.
1: Doncs moltíssimes felicitats a la Barça, que a priori acabarem de veure la confirmació oficial, però segurament ho celebrarà demà per allà Avinguda Maria Cristina, plaça Espanya, per aquella zona. Es farà una festa, de moment no una rua. Veurem com acaba de concretar el Club Blaugrana doncs les celebracions oficials d'aquest quart títol. El que sí que podem fer és escoltar les declaracions d'una de les grans protagonistes, Cata Coll. Quin recital d'aturades ha fet avui en aquesta gran final. I ara fa uns minutets parlava als companys de 3Cats.
3: Que guanyaria, més ha estat.
4: Quin partidàs de Cata Coll, hem dit durant tota la retransmissió. Cata, creus que ha estat un dels teus millors partits? Estàs satisfeta amb la teva actuació?
3: Sí, al final el meu objectiu sempre és la porteria zero. Així és com podem guanyar partits. M'encanten aquests partits, no poden ser pell de gallina i són els partits que vull jugar sempre, però com dic, m'encantava d'ajudar en aquest equip.
4: Què representa guanyar aquesta quarta Champions? Temporada perfecta, quatre títols en joc, quatre títols pel Barça. Què representa?
3: Molt. Enguany és un any difícil, de crítiques. Crec que han demostrat l'equip que som, el que volem ser en un futur també, i orgulloses de dur aquest escut a la més alt.
4: Què t'ha semblat? Quina valoració fas del partit contra l'Olímpic de Lió? La segona part, domini absolut del Barça. Què t'ha semblat?
3: Bé, bueno, al final és el que volien, no? La primera part no han tingut molt el domini, la segona sí. I, bueno, que el dinero no es todo.
4: Vinga, gràcies.
1: Molt contenta, Cata Coll. Valoracions a 3Cats, la televisió que tenia doncs, els drets oficials d'aquesta gran final que ha guanyat el Barça per 4-0. I com dèiem, Anna, les celebracions començarien demà, eh?
2: Sí, començarien demà perquè avui el Barça es queda a Oslo i no té el vol fins demà al matí. Sortirà el seu avió a les 10 i està previst que arribi aproximadament a 2:15 del migdia a l'aeroport del Prat.
1: Doncs vinga, 8 i 18 minuts, anem a més emocions en directe. I és que tenim a 3 equips catalans jugant-se les garrofes a l'última jornada de la primera federació masculina. D'una banda, l'Europa buscant plaça de play-off necessita guanyar per no dependre d'altres resultats i de moment ho estava fent Jordi Cochran.
5: Doncs l'Europa, que està guanyant el partit per 3-2 contra l'Eivissa, minut 83. Un resultat que donaria aquesta classificació al play-off al conjunt gracienc en un estadi de Can Dragó ple de gom a gom d'aficionats que comença a respirar, que comença a acariciar amb la punta dels dits aquesta classificació històrica pel play-off d'ascens a la segona divisió. Des del tercer gol del conjunt de David Benítez, marcat per Vaques en el minut 67, és cert que l'Eivissa s'ha fet amo i senyor de la pilota amb una Europa que està contemporitzant el joc i comptant els minuts perquè acabi aquest partit i sigui equip de promoció. Minut 84, queden 6 més d'afegit. Europa 3, Eivissa 2.
1: Doncs aquest resultat de l'Europa, a més, es referma encara més amb les derrotes del Cartagena. Està perdent 1-2 amb el Betis, que juga les garrofes per salvar-se, i també derrota de l'Algeciras, 3-1 al camp de l'Atlético Madrileño. Per tant, ara mateix l'Europa té marge. De fet, hauria d'encaixar un gol l'Europa i que el Cartagena en fes dos, o encaixar dos gols l'Europa i que el Cartagena també guanyes el seu partit. Per tant, ara mateix la situació sembla més o menys controlada, però compte perquè aquí poden passar encara moltes coses que encara queden minuts i ja sabem com s'allarguen aquests partits. I, de la seva banda, el Nàstic buscant la permanència. De moment, a aquesta hora del vespre, la tindria Tere Ortega.
6: Minut 86 de partit i la tindria amb aquest empat a un que ara llueix el marcador d'aquest immens Rico Pérez, on se deixen sentir els 800 aficionats al Nàstic de Tarragona, tot i que molt de compte, perquè l'ha tingut l'Hèrcules, pilota al pal de Carlos Mangada, que ha pogut suposar el 2-1 al marcador. De moment, contenció per part del Nàstic de Tarragona. Ara Pablo Alfaro procedeix al que serà el darrer canvi del partit, perquè ja està preparat Pedro Alcalá per sortir al terreny de joc. Veurem qui serà l'home que es retirarà a la banqueta. És Aitor Gelardo, un futbolista de Catral d'Alacant. Per tant, juga la seva darrera carta. Pablo Alfaro surt Pedro Alcalá al terreny de joc per intentar fer un golet més que donés tranquil·litat per assolir l'interès del Nàstic, que és aquesta permanència, tot i que s'està cridant gol o celebracions des de l'afició del Nàstic de Tarragona. Intuïm que algun resultat s'ha mogut.
1: Doncs així estan les coses. De moment el Nàstic estaria salvat amb 47 punts, també el Betis amb 47 perquè està guanyant a Cartagena. Baixarien al Torremolinos, que perd 2-0 al camp de l'Antequera, i a la Tarazona, que de moment empata sense gols amb el Sabadell.
2: Sí, de moment segueix aquest 0-0, no es mouen les coses en aquest duel on el conjunt arlequinat ja arriba al minut 88, per tant, ja el tram final a punt d'acabar, i de moment que no hi ha gols. Tarazona 0, Sabadell 0.
1: El Sabadell ara mateix cauria a la tercera plaça perquè l'Atlético Madrileño està guanyant, per tant, el Sabadell ara jugaria contra el quart de l'altre grup, que a aquesta hora de la tarda seria la Ponferradina. En canvi, l'Europa, si acaba tal com estan les coses ara, que és cinquè del seu grup, jugaria contra el segon de l'altre grup, que seria el Celta Fortuna. Tot això quan estem a punt d'entrar ja als últims minuts, doncs pràcticament en el temps afegit de tots els partits, tant al grup 1 com al grup 2, per acabar de definir com quedaran els play-off i com quedarà també la zona de baix, la zona de descens. De moment, bones notícies per l'Europa, que manté la plaça de play-off, pel Nàstic, que manté la permanència, aconseguiria la salvació. Única, però, aquest empat al Sabadell, que perdria ara mateix la segona posició de la classificació. Són les 8:22, podem escoltar Rafa Juste, també a 3CAT, el president momentani, podem dir, del Barça, valorant aquesta quarta Champions del conjunt blaugrana.
4: Barça ha guanyat els 4 títols en joc. Què representa també això per segona vegada a la història?
7: Representa que som, i ho dic amb tots els respectes del món, el millor club del món. El millor club del món, en aquest cas, som més que un club, però amb femení és increïble. Vull dir, fer això dues vegades té un mèrit enorme. I aleshores només puc que felicitar amb l'entrenador, amb en Pere, amb les jugadores, per suposat, amb la gent que ho fa possible, amb en Xavi Puig, amb el president Laporta, amb Àngel Riudavàs, amb tothom, no? Vull dir, estem molt feliç, sí.
4: Com ha viscut aquest partit? Un 4-0, un 4-0 és un marcador enorme. La segona part ha estat de domini del Barça. Què li sembla? Què li ha semblat aquesta segona part tant de domini del Barça? Què li ha semblat el partit?
7: Mira, aquest matí he estat amb les jugadores i els deia que recordessin, o jo els he explicat el que vaig sentir a Wembley l'any 92, no? Quan en Johan Cruyff va dir, sortiu i disfruteu, no? Aquello. Doncs jo crec que aquesta segona part n'ha fet això, disfrutar del joc. La primera ha sigut una part molt tècnica, tàctica per mi, però la segona ha sigut una segona part meravellosa d'aquest equip.
4: Senyor Juste, tothom es pregunta què passarà amb Alexia Putellas, vostè ho sap?
7: Bueno, ara què passarà, que estic segur, perquè ara li he fet un petó que celebrarà moltíssim aquest títol de la Copa de Campions, de la Champions. Ara tenim un sopar, després sé que ho celebrarem. Demà convido a tots els culers i culers a que ho celebrem tots junts a la plaça d'Espanya, allà a Maria Cristina, i a partir d'aquí, escolta, a disfrutar molt avui.
4: Fantàstic, senyor Juste, el felicitem per aquesta consecució de la Champions. Enhorabona.
7: Gràcies i una abraçada a tota Catalunya.
4: Tant que sí, el deixem de celebrar amb les futbolistes. Gràcies al president del Barça. Content, satisfet, emocionat per la consecució.
1: Doncs Rafa Juste, el president del Barça, després d'aquesta consecució, com dèiem, del quart títol de Champions, i confirmat, demà a Avinguda Maria Cristina, serà a la tarda, perquè el vol de les jugadores blaugranes aterra a 2:15 de dues. Doncs en aquest cas, la festa de celebració del Barça a l'Avinguda Maria Cristina demà a la tarda. Digues, digues, Anna.
2: Sí, doncs que tenim novetats, eh? Dèiem que 0-0 al Tarazona-Sabadell, doncs el Sabadell que fa el segon. Dos gols ha fet i està guanyant 0-2, minut 90 de partit. Per tant, el tram final, el conjunt arlequinat, doncs que ha apretat i ha acabat aconseguint aquest 0-2 que hi ha ara mateix al marcador.
1: Doncs boníssimes notícies. Primer, perquè el Sabadell és segon classificat ara mateix a la classificació, recupera la segona plaça, per tant, jugaria contra el cinquè de l'altre grup, que ara mateix seria el Baracaldo, i compta perquè amb aquests dos gols la salvació del Nàstic és està molt, molt a prop, eh? Està molt a prop amb l'empat que té ara mateix el Nàstic, perquè tant Torremolinos com Tarazona, que són els equips que baixen, estan perdent de dos gols de diferència. Per tant, el Nàstic ho té molt, molt a prop per aconseguir, en aquest cas, la salvació. Vinga, són les 8 i 25 minuts. Podem escoltar Pere Romeu. Mira, a 3CAT.
4: Què els has dit al descans?
8: Hem ajustat un parell de coses. Hi ha vegades que no és canviar tantes coses, és ajustar un parell. Hem estat millor per dins, ens hem trobat algú millor, hem pogut atacar amb onada. Un cop ens hem adelantat i ja s'han atacat un pèl més a la desesperada. Això ens ha fet recuperar la pilota un pèl més ràpid. Content amb el total.
4: És la quarta Champions de la història del Barça, la primera amb tu com a primer entrenador. Què representa tot plegat?
8: Superorgullós. Si ja estic content de tota la temporada que estem fent, imagina't ara, no? Té molt mèrit el que fa aquest equip. Tothom deia al principi de temporada una plantilla curta. Jo no et sé dir si curta o no, però avui Serra Jordi ha jugat una final de la Champions i ho ha fet super, super bé. Molt content per totes les jugadores, molt content per l'estaf, perquè treballa moltíssim dia a dia, perquè aquest equip segueixi creixent i l'ambició d'aquest equip és màxima, així que la temporada vinent ho intentarem tornar per tot.
1: Doncs Pere Romeu, el tècnic del Barça, ben content a sobre de l'estadi d'Oslo, on el Barça ha guanyat avui la quarta Champions, 4-0 a l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldes. Vinga, ens aturem 3 minutets, agafem una mica d'aire perquè encara ens queden moltes opcions. És a punt d'acabar la jornada de primera federació masculina. De seguida ho repassem tot aquí a l'enjoc.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
11: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
12: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
13: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
14: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
15: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
14: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
15: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
14: Més que salut.
15: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
10: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
0: En joc. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'enjoc cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre amb totes les emocions de l'esport català. I avui en som moltes per la quarta Champions que ha aconseguit el Barça femení, guanyant 4-0 l'Olímpic de Lió. I ara mateix, amb aquesta jornada final, a la primera federació masculina, on tres equips catalans se l'estan jugant ja partits en temps afegit. Temps afegit a Can Dragó per l'Europa Eivissa. Jordi Cochran.
5: Minut 96, hi ha hagut 11 minuts de temps afegit. L'Europa que guanya per 3-2 contra l'Eivissa. Una Europa que té a tocar aquesta classificació històrica per la promoció d'ascens a la segona divisió. Un partit que s'està encaminant en aquesta recta final en què el públic està animant tota l'estona a l'equip de Dai Benítez per aconseguir aquesta fita. A més, també ja ha acabat el partit de l'Algeciras, que ha perdut un dels perseguidors de l'Europa, el Cartagena, que està empatant contra el Betis. Això ho té a tocar l'Europa. Queden 4-5 minuts mal comptants perquè acabi aquest partit. Recordem, temps afegit, estem ja, l'Europa que guanya per 3-2 l'Eivissa.
1: Doncs ara tornarem també cap allà quan acabi el partit. I com estan les coses a Alacant? Acaba el partit del Nàstic, Tere.
6: Doncs acaba de finalitzar ara mateix el partit, celebració i abraçades per part dels aficionats i també dels futbolistes del Nàstic de Tarragona. Ara Dani Rebollo va cap a Moy Delgado, li besa el cap amb un Marc Montalvo plorant a terra. L'han d'aixecar perquè es recuperi el de Riudoms. Ha estat, bé, han estat unes setmanes de màxima tensió, també en el partit d'avui, on el Nàstic ha estat durant molts minuts en descens a segona federació. Acaba el partit aquí, el Rico Pérez, els futbolistes van cap a l'afició per poder celebrar aquesta permanència. Un Nàstic de Tarragona que ha suat per poder empatar el partit, ja que l'Hèrcules, al minut 15 de la segona, s'avançada en el marcador, obre amb gol de Fran Sol el pitici de l'Hèrcules. Un golaç al minut 60 del francès Kylian Abdallah ha posat les coses amb empat a un resultat, un marcador que el Nàstic...
1: Se'ns ha tallat... Hem perdut la comunicació, crec que amb la Tere Ortega, però en qualsevol cas ha empatat el Nàstic 1-1 al camp de l'Hèrcules. Ara mateix, això combinat amb la resta de resultats, està perdent el Torremolinos 2-1, està empatant el Betis a Cartagena 2-2, està perdent el Tarazona 2-0 amb el Sabadell. Per tant, ara mateix el Nàstic seria 14, o sigui, fins i tot acabaria amb una miqueta més, amb dos punts més que la zona de descens. Ara mateix acaba el partit del Tarazona, per tant, acaba el partit del Sabadell, Anna.
2: Sí, el partit del Sabadell s'ha acabat emportant la victòria per 0-2, un Sabadell que ha acabat guanyant en els darrers instants. Recordem, anava 0-0 al marcador i el 88 i el 90 ha marcat el mateix home, Pinto.
1: Tornem cap a Can Dragó, Jordi, perquè em sembla que es desferma la festa grossa.
5: Can Dragó que salta, que bota, que anima, i és que l'Europa, que està guanyant el seu partit per 3-2 davant de l'Eivissa, encara en temps afegit, queden 2-3 minuts per arribar als 11 que ha afegit l'àrbitre, però els perseguidors de l'Europa que ja han acabat els seus partits, Cartagena que ha empatat a 2, el Algeciras que ha perdut, i en el moment que aquests dos equips han acabat els seus partits, la banqueta de l'Europa que ha fet una rotllana, que ha començat a celebrar aquesta classificació, i a més també Can Dragó, que s'anima encara més perquè sap que és equip de promoció d'ascens a segona divisió.
1: Doncs de seguida acabarà aquest partit, però ara ja passi el que passi amb aquest empat de la Cartagena, amb aquesta derrota de l'Algesires. No hi ha volta de full. L'Europa serà equip de play-off, acabarà com a cinquè classificat i, per tant, jugarà contra el segon de l'altre grup, que serà sí o sí el Celta Fortuna, perquè el Zamora ha perdut el seu partit. Per tant, Europa, Celta Fortuna, el play-off a partir de la setmana vinent amb l'anada a Can Dragó i la tornada a Terres Gallegues d'aquí un parell de setmanes. El Sabadell, amb la segona plaça que ja ha tancat amb aquesta victòria a última hora, jugarà contra el cinquè, que ara mateix seria el Baracaldo, però compte, perquè està empatant el seu partit, i el Real Madrid-Castilla també té els mateixos punts, està empatant també el Real Madrid-Castilla. Per tant, si hi hagués un gol en un d'aquests partits, doncs podria ser un altre el rival del Sabadell. Però a aquesta hora, el Baracaldo seria el rival del Sabadell, i veurem si acaben ja també els altres partits. Efectivament, ha acabat el partit del Betis i, per tant, el Nàstic ara sí o sí està salvat, perquè també acaba el Juventud Torremolinos. Per tant, podem dir que el Sabadell manté la segona plaça, jugarà el play-off, l'Europa manté la plaça de play-off i, per tant, jugarà també aquesta play-off d'ascens a segona divisió, i que el Nàstic se salva. Jornada absolutament rodona, absolutament rodona per als interessos dels tres equips catalans de primera federació. Són les 8 i 35 minuts.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, en espera que acabi el partit a l'Europa, s'està revisant possible penal a favor de l'Ibiza. Anem avançant i parlem també de la primera divisió, perquè avui tenim una jornada on se la juga el Girona.
2: Sí, esperem que segueixi també la jornada per als equips catalans i el Girona pugui aconseguir l'anhelada permanència. Juga a partir de les 9 a Montilivi davant l'Elx. L'equip ja ha estat rebut com si fos una autèntica

0: partit, l'Europa, que ha guanyat per 3-2 davant de l'Eivissa en aquesta última jornada del campionat. Una victòria que certifica la classificació pel play-off descens a la segona divisió. Ara mateix, l'equip de l'Europa celebrant-ho en el cercle central, i és que és un moment d'alegria. Tot el treball de tota la temporada té la recompensa, té el premi d'aquest fet històric pel conjunt gracienc, un equip que debutava la categoria i ho fa, a més, classificant-se pel play-off. Ara, per això, després d'aquesta celebració, intentarem parlar amb protagonistes sobre la gespa de Can Dragó perquè puguin valorar aquest fet històric per l'Europa. Victòria del conjunt escapulat, 3-2, classificació pel play-off.
1: Perfecte, doncs ens demanes pas, Jordi, quan hi hagi possibilitat d'escoltar protagonista. Fins ara.
0: Fins ara.
1: I, com dèiem, a primera sala juga el Girona. Ha de guanyar sí o sí a l'Elx, perquè, si no, se'n va de pet a segona divisió. La salvació només passa per guanyar l'Elx, no depèn de ningú més. Michel, el tècnic de la Girona, es veu preparat.
2: Estem bé. Estem preparats per el partit i és una final a casa nostra, a la nostra gent, i ja està, tothom està preparat. Hem fet una bona setmana i disponibles per el partit de demà. Sí, no, l'afició està en nosaltres, és el jugador número 12. Necessitem molt a la gent, però nosaltres també hem de posar lo nostre al camp i ser capaços de que l'ambient sigui increïble a favor nostre. En el joc, en la intensitat, en l'agressivitat, en l'energia necessària de jugar mirant cap endavant. I això és el que hem demanat als jugadors. Ells estan convençuts, tothom està convençut de que són capaços de donar la nostra millor versió. I 95 minuts per fer una victòria que seria fer història per nosaltres.
1: Doncs a veure si arriba aquesta victòria a partir de les 9 del Girona sobre l'Elx. A la mateixa hora, el Barça, que doncs, visita el camp de la València, en l'últim partit de Lewandowski, amb la Lliga ja guanyada, i amb un Hansi Flick que ja comença a pensar en el futur.
3: We are on our journey. I think it was...
4: Estem fent el nostre camí, i de moment molt exitós, amb 5 títols. Però encara tenim la gana per aconseguir-ne més. Això és el que volem. Hem de millorar l'equip i l'ambient que l'envolta, perquè és important per al futur del club. Estic 100% compromès per guanyar més títols. Tothom tenim el somni de guanyar la Champions. Treballem per això. Sé que no serà fàcil, però és un gran objectiu per nosaltres.
1: I de la seva banda, l'Espanyol, que vol acomiadar-se de la seva afició davant de la Reial Societat, ja amb la salvació sota el braç i buscant una tercera victòria a seguida. Això diu Manolo González.
5: Bueno, demà nosaltres sortirem a guanyar, intentar acabar la Lliga amb 3 victòries consecutives, que seria una bona manera d'acabar. També acabar davant l'afició guanyant, penso que seria bonic. I sobretot demà fer un bon partit, anar pel partit des del minut 1, i l'actitud i la mentalitat que tenim dins el vestidor és aquesta, la mateixa. No hem parlat res del tema, l'última paraula la té sempre el club, això sempre ho he dit, el club està per sobre d'entrenadors, de jugadors i de tothom. Llavors el club és el que té la darrera paraula, i no toca parlar d'això ara mateix. El menys important ara mateix és el meu tema. El tema important és el partit de demà i fer un bon partit i guanyar. No, l'altre ara mateix no té cap importància, ja tens de sobres per tractar-ho.

0: Vinga, 8:41 minuts. Parlem també del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina. Demà l'Ona Sant Adrià podria aconseguir l'ascens.
1: Un ascens que s'uniria, si fos així, al Barça, perquè és l'únic equip català que queda en aquesta categoria. Recordem, van baixar l'EM i també l'Europa. L'Ona Sant Adrià té una bona renda del partit d'anada. Va guanyar la Reial Societat B per 4-1. I demà, a les 12 del migdia, doncs, jugarà al camp de la Reial Societat B per intentar, doncs, segellar aquest ascens.
0: Doncs, de seguida, escoltem a Miqui Uller, el seu tècnic, però abans parla Alexia Putellas. Veurem si ha estat avui l'últim partit de la capitana amb la samarreta blaugrana. Anem a veure què diu els companys de Tres Caps.
2: Per aquesta quarta Champions, sentiments ara mateix?
3: Molt contenta, molt feliç. Difícil d'explicar.

0: amb un buit molt gran també, causat per la felicitat, per aconseguir tots els objectius que ens hem marcat aquesta temporada. Molt, molt feliç per tothom, per tots els que formem part d'aquest equip, per cada un dels col·legs que s'han desplaçat aquí, pels que estan a Barcelona, perquè estan a Mollet, per suposat, que sempre m'ajuden, per totes les nostres famílies que han estat sempre, no sé, per tothom, molta felicitat.
1: De què estàs més orgullosa avui?
0: Del que estic més orgullosa? Parlant futbolísticament del pla de partit, que crec que ha sortit tal i com el míster ens havia indicat, primera part de tenir el partit controlat, encara que potser tampoc amb molta pilota, però sí amb la que jugués el que nosaltres volíem. I després anar a la segona part, doncs, a matxacar-les, perquè sabíem que elles deixarien forats i baixaríem. I al final crec que hem vist que som un equip capaç d'adaptar-nos a qualsevol situació, intentar tenir controlats tots els registres, i crec que s'ha demostrat en el partit d'avui.
1: Què representa aixecar, tu com a capitana, aquesta Champions? Ja n'has aixecat, però què representa quan aquest moment que et donen el trofeu i que l'aixeques amb les companyes? Què sents?
0: Doncs un privilegi, sobretot per representar aquest grup, però per aixecar-la amb la Marta Torrejón. A principi de temporada li vaig dir que les aixecaríem totes, que ho faríem possible, que confiéssim, que volia aixecar-la amb ella. Ha estat un exemple tota la temporada. Ha tingut moments personals difícils i ha estat un exemple en tot, a dins del vestuari. Quan ha tocat jugar, és un exemple i bueno, ho ha estat tota la seva carrera, però aquest any ha donat una classe.
1: Quatre títols en joc, quatre títols per al Barça. Què representa?
0: Representa que ho hem guanyat tot, que sempre s'ha de confiar en aquest equip, en aquestes jugadores, perquè han vingut moments més complicats, sobretot al principi de temporada, amb les lesions, potser amb alguns dubtes en quant a nosaltres, però sempre responem, sempre tenim energia, som culers, i això et dona aquesta energia extra que a vegades, doncs, també és necessària en moments de temporada, i avui s'ha vist.
1: No preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve.
0: Ja ho veureu.
1: Molt bé, Alexia, enhorabona. Gràcies, amb aquest ja ho veureu, Alexia.
2: Podeu... Doncs ja ho veureu, diu Alexia, la Laura Brugués de 3CAT. Ens fa patir, eh? Ens fa patir, Anna.
3: Sí, admiració profunda, per Alexia, veurem què acaba decidint.
2: Veurem què és el que diu. En qualsevol cas, doncs una altra parella per la reina de la família blaugrana, doncs amb 40.000 milions de títols ja en el seu currículum, un altre més. Si marxarà amb un altre Champions sota el braç, que seria també una manera bonica de fer-ho. A tot això estàvem parlant, com dèiem, del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina, aquesta final tornada que juga demà, on a Sant Adrià, al camp de la Reial Societat B, a les 12, amb 4-1 a favor del partit d'anada. El tècnic Miqui Oller veu així el partit.
4: Crec que és molt important intentar treure un bon resultat i ficar gol molt d'hora, que això ens dona un avantatge, com tu dius. És molt complicat que aquest equip li diguis que sigui Marrategui, però bueno, ho veurem també amb elles, que també m'agrada molt la seva opinió, al final són les que juguen, i veurem a veure què passa.
2: Vinga, 9:15 de la nit. Mare meva, quantes emocions en aquesta vespre nit de dissabte, i les que viurem també demà, i a més a les televisions locals, en el play-off d'ascens a Segona Federació Masculina, partits de tornada de la primera eliminatòria.
3: Sí, tenim dos equips que podríem dir que tenen una mica encarrilada l'eliminatòria, perquè van guanyar en el partit en el primera amb l'anada, podríem dir, i els dos van guanyar fora de casa, per tant, resoldran l'eliminatòria a casa. Són el Cornellà i el Badalona. Cornellà s'enfronta al Vilanova, va guanyar 0-1 en el partit d'anada, i el Badalona s'enfronta a l'Hospitalet, va guanyar 0-2 en el partit d'anada.
2: Doncs el Cornellà, que defensarà aquest 0-1 davant del Vilanova, 12:15, televisions locals i plataforma La Xarxa Més. Així ho veuen el tècnic del Cornellà, Ignasi Sanabra, que defensa aquest gol de renda, i Albert Selma, jugador del Vilanova, que vol remuntar.
5: Ellos tienen que venir aquí a ganar, creo que es lo que harían independientemente del resultado de la ida. Y me imagino un partido donde ellos tengan que llevar la iniciativa y nosotros esperar nuestros momentos para poder resolver la eliminatoria. Vamos contra el equipo más defensivo del playoff. Creo que nosotros, estando por detrás del balón, estuvimos cómodos, esperando nuestro momento, y ahora a ser inteligentes, a no dejarnos llevar por las emociones y a plantear un partido que nos convenga, esperando nuestro momento.
6: Sí, bueno, es un playoff. La gent... En juguem... Tot el que estem jugant és molt gran, tota la temporada. I bueno, el rival no ens deixa cometre cap ocasió, és normal. Mira, el seu gol és una acció tonta que... Un mal refugi, mira, cap a dins, bueno. A la tornada, pues, a veure què podem fer, hem de remuntar, ho tenim molt clar, anirem per la victòria i res. Ja ho sabia, més tenen el factor camp a favor. Bueno, és el que hi ha. Intentar no desesperar-nos i a fotre gols.
2: Doncs a dos quarts d'una aquest Cornellà-Vilanova amb 0-1 a favor del Cornellà de l'anada, i a les 6 el Badalona-Ospi amb 0-2, en aquest cas pels escapulats, amb un bon marge. Amb tot, el seu tècnic Miquel Azparren no vol confiances, i el de l'Ospi, Sergio Juste, confia en la remuntada.
7: Ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la... En cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien, pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego, ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
8: La portes a dins, tothom hi creu. Penso que és un partit trampa, una mica, un 2-0, i al final, pues... Pues bueno, si fiquem un gol als primers minuts i aconseguim aquest repte de tenir-los en tensió amb ells també, i això, sobretot confiar, i demanem també a l'afició també i els que vinguin al camp que també ens ajudin. Hem d'anar així, al final no hi ha una altra manera de poder treure-ho.
2: Vuit i 48 minuts, vinga, avancem i parlem també del play-off d'ascens a Tercera Federació Masculina. Avui es juga l'anada de les semifinals.
3: Sí, ens falta saber quin serà el tercer equip que pujarà. Recordem que el Martinenc i el Sant Joan Atlètic Moncada, doncs, ja han pujat. Queda un equip i estem en joc en aquestes semifinals. Els partits d'anada Rubí, Poble de Mafumet, ha acabat amb empat a 1 i tenim en joc l'altre duel entre el Sant Mauro i el Prat. De moment està guanyant el Prat per 0-1.
2: Doncs així estan les coses en aquest partit. Abans, com dèiem, en un altre partit que també hem pogut seguir a l'enjoc, en aquest cas a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, el Rubí, que ha aconseguit empatar finalment davant de la Pobla de Mafumet, que ha tingut moltes ocasions per guanyar. Ràdio Rubí, Siscolara.
9: Unió Esportiva Rubí, Pobla de Mafumet, decidiran l'eliminatòria d'ascens a la tercera ref a Tarragona el pròxim dissabte, després de l'empat a 1 en el partit disputat al municipal de Can Rosés. Primer temps per al conjunt local, que ha sortit molt millor, amb aquella intensitat que et dona a jugar com a local, i d'aquesta manera ha arribat amb claredat a la porteria de Nahuel, però el porter tarragoní, que ha pogut salvar els seus en un tram en el qual la Pobla ha millorat en el joc, igualant les forces, un parell d'arribades, i en una d'elles penal clar, i Samper, que feia el 0-1 als 23 minuts. A partir d'aquí, de nou domini d'una Unió Esportiva Rubí que ha gaudit de bones ocasions, però que ha arribat al descans amb el 0-1 en el marcador. A la represa, el partit ha estat més aviat dels de Tarragona, que han controlat al mig del camp i han tingut bones ocasions de gol, però en una de les escasses arribades de la Unió Esportiva Rubí, la sort se'ls ha aliat amb una rematada de Beamuth en la seva pròpia porteria. Evidentment que no volia refusar, però la pilota se l'ha ficat en la pròpia porteria i d'aquesta manera arribava l'1-1. Fins al final del partit, tres ocasions clares amb un Rafaleva que ha estat espectacular per la Unió Esportiva Rubí i un Nico que ha tingut una última però ha relliscat amb l'1-1. Tothom cap a casa i ja pensar en un dissabte del qual se n'esperen emocions fortes. Serà a la Pobla de Mafumet a partir de les 7 de la tarda.
2: 8 i 51 minuts i vinga, més play-off d'ascens a Lliga Elit, en aquest cas, anada de les semifinals.
3: Sí, aquí ja tenim a tres equips que han pujat de categoria, són l'Argentona, el Singerlin i el Martorell, i ara tenim, doncs, entre els segons millors i el millor tercer, doncs, que s'estan jugant aquestes semifinals. Tenim una semifinal que és la de l'Igualada Turopeira, que s'ha jugat el partit avui, ha acabat amb victòria de l'Igualada per 2-1.
2: Doncs en aquest Igualada Turó de la Peira, que hem pogut seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, després del partit escoltàvem a Dani Andreu del costat igualadí i a Manu Gràcia del Turó de la Peira.
10: Bé, doncs la sensació de que portem poc premi pels mèrits que hem fet. Jo crec que era un partit per guanyar-lo inclús jo veia més a prop el 3-0 que el 2-1, però bueno, el futbol, i la veritat és que han aprofitat molt bé la seva ocasió, i res a dir, vull dir que ara, doncs, a anar al turó a defensar aquesta petita avantatge.
11: Sabemos la dificultad de venir igualada, de ser entre los mejores locales de la categoría, con jugadores diferenciales. Nosotros somos dividido a eliminatoria en mini partidos. Sabemos que a 180 minutos somos mejores y vamos a conseguirlo en casa, porque nosotros en casa somos un equipo muy poderoso y el objetivo es salir vivo de aquí. Al final, la segunda parte nos han dominado, nos han cansado, nos han hundido. Pero bueno, el equipo no se rinde, el Turó nunca se rinde. He visto cómo celebra el 2-1 como si fuese una victoria. Esto es el ADN de Turó, esta es la identidad que tenemos. Lo valoro como positivo. Al final sales vivo de una eliminatoria ante el equipo más poderoso del playoff. Y la vuelta del Turó, como se dice en lo tópico, 90 minutos son muy largos.
2: I a tot això, demà diumenge jugarà l'altra semifinal.
3: Sí, l'altra semifinal d'aquest play-off d'ascens a Lliga Elit la juguen el Palamós i el Viladecans en aquest partit d'anada, que serà a partir de les 5 de la tarda.
2: Vinga, 8:53, escoltem una altra de les grans protagonistes, vigolejadora Salma Palayuelo Trescat.
1: Bona, felicitats. Què representa aquesta Champions?
12: Muchas gracias. Representa pues, todo el trabajo que hemos hecho durante toda la temporada. Estoy muy orgullosa de todas, del equipo que tenemos, de la ilusión que le hemos puesto y el trabajo, y hoy es un día bueno para celebrar con todos.
1: 4-0 amb dos gols de Salma Parayuelo. Què representa també per tu haver marcat aquests dos gols d'aquesta gran victòria?
12: Para mí esto es un sueño con este equipo, lo que te digo, toda la temporada trabajamos para esto, para un día como hoy, y lograr el objetivo junto a ellas y de esta manera lo va a recordar toda mi vida.
1: Què us ha dit Pere Romeu al descans? Perquè la segona part, el domini del Barça ha estat absolut.
12: Bueno, sobre todo que consigamos tener un poquito más de balón, que creo que en primera parte igual nos ha faltado, y que aprovechábamos los espacios, que seamos finas en los últimos metros, creo que así se ha dado y hemos podido meter goles.
1: Salma, escolta, 4 títols en joc, 4 títols que té el Barça que ha guanyat. Què representa també això? És història, és el segon cop que ho feu.
12: Es otra vez hacer historia, no es nada fácil. De verdad que me siento súper afortunada de vivir todo esto con toda mi gente, con todas mis compañeras, y la verdad que estoy muy, muy, muy feliz.
1: Fantàstic, Salma.
2: Doncs Salma Parayuelo, una de vigolejadora, una de les grans protagonistes d'aquesta quarta Champions que ha guanyat el Barça avui 4-0 sobre l'Olímpic de Lió. Demà, festa grossa a la tarda a l'Avinguda Maria Cristina. I més festa grossa ara mateix a Can Dragó. Ens demana pas Jordi Cochran amb un altre dels grans protagonistes, no només d'avui, sinó de tota la temporada de l'Europa. Va, Jordi.
13: Amb un dels jugadors més feliços de l'Europa ara mateix, Jordi Cano, tot d'un doblet en el dia d'avui, en el partit més important, ha aparegut el pitxitxi de l'Europa. Victòria escapolada, Jordi. Com valores aquesta victòria, aquesta classificació per play-off?
14: Doncs una victòria de 10, com ha sigut la temporada, no? De 10, perquè crec que no hem sortit a zona de play-off, i per un equip que ens treuen al nostre camp i la majoria cobrem com el que menys de tota la Lliga, doncs té un mèrit espectacular.
13: Un mèrit espectacular. Quan començava aquesta temporada, t'imaginaves que amb l'Europa, amb l'equip del teu cor, la temporada que has fet individualment i a més aconseguir aquesta classificació?
14: Bé, jo vaig tornar aquí a l'Europa després d'una sortida que no em va agradar, per aquestes coses, no? Per triomfar, per donar alegries a l'afició, i així ha sigut.
13: I les dues últimes. Temporada golejadora la teva, espectacular. No sé si pràcticament tens la sensació que ocasió que tens, ocasió que va dins.
14: Bé, bueno, de moment està sortint tot de cara i al final és tot gràcies als meus companys que són molt bons.
13: I l'última pregunta, la setmana que ve comença el play-off. Quin és l'objectiu de l'Europa?
14: Doncs ara l'objectiu és pujar. Sí, el que vingui aquí a rebentar-los i anar per ells.
13: Doncs les paraules de Jordi Cano dient que l'objectiu de l'Europa ara és aconseguir l'ascens a la segona divisió.
2: Doncs el rival serà el Celta Fortuna, perquè l'Europa ha acabat cinquè en aquest grup primer i el Celta Fortuna ha acabat segon en el grup 2, en el grup 1, volem dir. Per tant, Europa Celta Fortuna, pròxima setmana a Can Dragó l'anada de les semifinals, a la tornada d'aquí dues setmanes a Terres Gallegues. I pel Sabadell, recordem, ha acabat segon al seu grup i, per tant, jugarà contra el cinquè, que finalment serà el Madrid-Castilla, perquè hi ha un triple empat entre Real Madrid-Castilla, Pontevedra i Baracaldo. I el Real Madrid-Castilla, si no m'equivoco, és el qui té el gol haveràs guanyat en aquest triple empat. De seguida ho resolem. Escoltem les notícies de les 9, 9 i 3, i més esports, més emocions aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys. Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
2: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
1: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
2: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
1: Més que Salut.
2: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
1: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
2: De nit també t'acompanyem. Ràdio Arenys.
0: Sabies que...
1: A Zaquiparà, Colòmbia, hi ha una catedral ubicada a 200 metres sota terra, en una mina de sal que ha estat explotada des de l'època precolombina. La catedral va ser construïda el 1995 per un grup de miners i arquitectes que volien crear un lloc de culte al cor de la mina. L'estructura és impressionant, amb columnes de sal i una creu que s'eleva cap a la cúpula. El més curiós és que la catedral està construïda en una mina activa i els miners segueixen treballant a les rodalies. La catedral ha estat declarada Patrimoni Cultural de Colòmbia i atrau a milers de visitants cada any. La combinació de la bellesa arquitectònica i la història de la mina fa que sigui una destinació turística molt atractiva.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. El Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en la final disputada a Oslo. Eva Pajor, amb un doblet i catacoll amb diverses intervencions de mèrit, han estat les principals artífecs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Barayuelo ha posat la cirereta amb dos gols més al tram final del partit. D'aquesta manera, l'equip de Pere Romeu recupera l'hegemonia europea i es treu l'espina de la derrota viscuda l'any passat davant de l'Arsenal. I l'incendi d'un autocar a la C31 a l'altura de Badalona s'ha controlat uns minuts després de les 7 de la tarda. L'incident ha obligat a tallar la via en els dos carrils de la marxa durant uns 30 minuts mentre arribaven els serveis d'extinció d'incendis dels bombers de la Generalitat, que hi han desplaçat fins a 5 dotacions. Segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha hagut ferits, ja que els passatgers del vehicle han pogut sortir pel seu propi peu. A hores d'ara, la circulació ha quedat restablerta en sentit Barcelona i en sentit Mataró. Hi ha només un carril obert. D'altra banda, també està tallada la carretera BB-5301 a Brull a causa d'un accident. Seguim amb més successos. Un home ha mort aquest migdia en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger, a la Noguera, segons han informat els bombers de la Generalitat. Una infermera que es trobava a la zona ha començat unes maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència quan han arribat, però no han estat suficients per salvar-li la vida. I marxem ara a Constantí, al Tarragonès, que acull demà una nova edició de la trobada de Puntaires, una cita ja consolidada dins el calendari cultural del municipi. La jornada reunirà prop de 130 participants de diferents punts de Catalunya. Des de Constantí Ràdio ens ho explica Noelia Silva.
2: La trobada començarà a les 10 del matí al carrer Major amb l'arribada de les puntaires. Mitja hora més tard es farà l'esmorzar i al llarg del matí es podrà veure el treball de puntes de coixí en directe. A les 11 hi haurà una actuació de balls de cercavila per amenitzar la jornada i a 1:15 es farà l'entrega de detalls commemoratius. Carme Cardenàs és membre del grup cultural Mestresses de Casa.
3: La trobada de puntaires, que es farà diumenge dia 24, reunirà a associacions de diferents llocs de Catalunya. Bueno, esperem un dia solejat i que tinguem un bon diumenge amb les puntaires. En total serem unes 130 aquest any.
2: Des de l'organització destaquen la bona participació i el caràcter festiu d'una trobada que any rere any posa en valor aquesta tradició artesanal de la punta de coixí.
1: I en els esports comença aquesta hora l'última jornada de la primera divisió, on el Girona es juga la permanència a Montilivi davant l'Elx. Als gironins només els hi val la victòria. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.

Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts continuarem escoltant protagonistes des d'Oslo, des de Can Dragó, des de Alacant, on el Nàstic ha aconseguit la permanència. Parlarem de bàsquet, de waterpolo, d'handbol, de molts esports, com sempre amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: Vinga, doncs repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: El Barça guanya la quarta Champions.
1: Ha aconseguit emportar-se el títol després de superar la final a Oslo, a l'Olímpic de Lió, per 4-0. El partit havia acabat la primera part amb 0-0 al marcador, però la segona les blaugrana han aconseguit aquests 4 gols. 2 de Payor i 2 de Parayuelo. És la quarta Champions i el quart títol d'aquesta temporada després de la Lliga Femenina, la Copa de la Reina i la Supercopa.
0: D'altra banda, ja a aquesta hora, el Girona se la juga.
1: Se la juga, necessita guanyar l'Elche a Montilivi si vol aconseguir la permanència. Els gironins no tenen altra opció per continuar a primera. Ja han arrencat tots els partits. Jornada unificada a les 9 del vespre. De moment no hi ha gols en aquest duel entre el Girona i l'Elche i tampoc en els, de la, els altres equips de catalans. El Barça juga a mig talla davant el València i l'Espanyol rep a l'RCD Stadium la Reial Societat. De moment, tots els partits amb 0-0 al marcador.
0: I a l'última jornada a Primera Federació, Sabadell i Europa faran play-off i el Nàstic se salva.
1: Ha sortit el millor guió possible i tots els catalans han aconseguit el seu objectiu. El Nàstic ha aconseguit la permanència després de l'empat a 1 al camp de l'Hèrcules. El Sabadell ha guanyat el Tarazona per 0-2 i finalitza a segon en aquesta fase regular. Per tant, farà play-off en aquesta segona posició. I l'Europa ha aconseguit classificar-se per primera vegada en aquest play-off, guanyant 3-2 l'Eivissa.
0: I el Barça de futbol sala, una de les poques notícies negatives d'aquest dissabte, fora de la final de la Copa del Rei.
1: Sí, ha empatat a 2 amb el Jaén i la semifinal se n'han anat a la tanda de penals. El Jaén ha estat més encertat i serà la final de demà davant del Cartagena.
0: No, i sí, marxem de ronda. Vinga, actualitzem marcadors a aquesta hora i, evidentment, comencem per Primera Divisió i per Montilivi, perquè ha començat el partit entre Girona i el Girona FM. Pau Villafanyer, bona nit.
2: Bona nit, doncs sí, de moment 5 minuts disputats aquí a Montilivi, 0-0 en el marcador. L'Elx ara mateix que tindrà una falta lateral per intentar buscar el gol. Un partit doncs, que ha començat amb alta tensió, amb un ambientatge a Montilivi que està ple de gom a gom i amb un Girona doncs, que intenta ja des del primer minut buscar obrir el marcador per començar a fer camí davant d'aquesta victòria que suposaria seguir un any més a Primera Divisió. L'Elx, que prova en aquest cas l'acció a pilota aturada, tanto l'acció al segon pal, finalment acaba sortint per línia de fons, serà porteria a l'Arcatzenica.
0: Doncs així estan les coses i a tot això, bones notícies en un altre dels partits, Anna.
1: Sí, perquè el Betis s'avança davant de Llevant 1-0 i això afavoriria el Girona perquè el Llevant és just l'equip que té per sobre el conjunt gironí.
0: En qualsevol cas, el Girona que ha de guanyar sí o sí doncs per superar a l'Elx. Tot això han començat també els partits del Barça i de l'Espanyol.
1: Sí, els dos de moment amb empat a 0 al marcador. El Barça juga a Mestalla davant del València i l'Espanyol rep a l'RCD Estàdium a la Reial Societat. Tots els partits sense gols.
0: I el play-off d'ascens a Tercera Federació Masculina, anada de les semifinals. Acaba ja el Sant Mauro Prat, el Prat Ràdio. Ivan Conde, bona nit.
3: Molt bona nit, Ignasi. Sí, acaba de finalitzar per res, perquè s'han afegit 10 minuts. Victòria de l'Associació Esportiva Prat per 0 gols a 1. Molt millor el Sant Mauro en la primera meitat, però s'ha pogut capgirar l'escenari al Prat a la segona i la Diana d'Adri Ribas, que dona una victòria provisional molt important en un camp on feia molt de temps que no guanyava cap equip. Es decidirà tot al Municipal Sagnier, però la diferència, ni que sigui per la mínima, serà per als Potablava en aquest partit de tornada en un estadi municipal que ha viscut també un ambient de gala. No ple fins la bandera, perquè hi havia alguns espais darrere les porteries, però pràcticament 2.000 persones en una jornada històrica a Santa Margarida de Montbui, malgrat la derrota. Com dèiem, final 0-1, victòria per al Prat davant el Sant Mauro.
0: Gràcies, Ivan, bona nit.
3: Bona nit.
0: I a tot això, en bàsquet, Lliga CB, penúltima jornada, que fa el Manresa a Gran Canària, Ràdio Sallent, Pol Farell.
4: Partit al descans, 35-42, guanya el Baxi Manresa, l'equip de Diocampo, que ha eliminat en el segon quart, tot i la igualtat del marcador, al final, abans del descans, ha ficat la màxima amb el més 7 del marcador, un equip local que no porta cap tipus anotat, en canvi l'equip de Bajenc està millor, està més enxufat i amb més ritme en el partit, amb molts minuts de Dani Pérez, també de Retino Sohan o de Lai Brooks.
0: Així estan les coses, i més bàsquet, Anna. Fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge. Ja ha començat la tornada de les semifinals pel GEC.
1: Sí, està ja el tercer període, aquest partit entre el GEC i el Lleó. Està guanyant de 5 el GEC, 40-35 ara mateix, però el partit d'anada va perdre de 16-83-67. Per tant, encara no seria marge suficient, doncs, per capgirar l'eliminatòria, i el GEC, que ara mateix no passaria a la final d'aquesta fase d'ascens de la Lliga Femenina Challenge. De moment, aquests 5 punts de diferència, 40-35.
0: I en hoquei patins, hoquei lliga masculina, segon partit de quarts de final, el millor de 3. Com va el Voltregà Igualada? Ràdio Vic, Pep Portet.
5: Doncs celebrant ara mateix el tercer gol del conjunt local del club patí Voltregà, que acaba de marcar Àlex Rodríguez amb una gran jugada personal. 17 minuts 34 segons per acabar el partit, i el conjunt de Sant Hipòlit que guanya per 3-0. A destacar els 9 minuts, un penal molt, molt protestat pels locals. L'ha llançat Roger Bars per l'Igualada, l'ha anotat, però l'àrbitre no havia xiulat davant la cridòria que hi havia al pavelló. El jugador de l'Igualada ha xiulat abans d'hora, i per tant el gol no ha pujat. El marcador, al minut 14, Aleix Moles, després d'una passada d'Àlex Rodríguez, inaugurava el marcador per posar l'1-0. Al minut 19, Jordi Burgaia desviava un xut d'Àlex Rodríguez per posar el 2-0. I com diem ara, en aquests gairebé 6 minuts de la segona meitat, Àlex Rodríguez que posa el 3-0 amb clar avantatge al conjunt de Sant Hipòlit per forçar el partit. Tercer partit dimarts seria a la pista de l'Igualada si les coses acaben així. Ara posa en joc la bola al conjunt de l'Igualada, 17-30 per acabar el partit. Voltregà 3, Igualada 0.
0: Doncs de moment, clara victòria del Voltregà sobre l'Igualada, que igualaria aquesta sèrie de quarts de final 1-1. Es decidiria tot el millor del tercer partit, en cas que acabi així. I comença també el Reus Calafell.
1: Sí, acaba ja de començar aquest partit. De moment, 0-0. Si fem una mica de memòria, en el primer partit havia guanyat el Reus a la pista per 1-8, però per una alineació indeguda que va protestar el Calafell, doncs van acabar donant-li la victòria per 10-0. Per tant, el Calafell és qui hauria guanyat, doncs, finalment, aquest primer partit. Si guanya el Calafell aquest segon, doncs ja seria a les semifinals. Si empata el Reus a l'eliminatòria, doncs hi hauria un tercer partit.
0: Doncs així estan les coses. I a la Lliga Nacional Catalana Femenina comença el primer partit de semifinals entre Mataró i Vilafranca. Mataró Ràdio, Oriol Debat, bona nit.
6: Què tal? Bona nit. Sí, el Mataró ha guanyat amb claretat aquest primer assalt de cara al retorn a l'hoquei Lliga. Les campiones de Nacional Catalana no han donat opció al Vilafranca en aquest primer partit, amb un 4-0 ja fet en el primer temps, amb dos gols de Nina Almirall i dos de Joan Apont. Un partit amb dues cares, perquè les de Vilafranca no han entrat gens bé al partit, desconcertades, i això es paga car. En canvi, en el segon temps han mostrat una molt més bona versió, no han tingut les ocasions, però han sabut controlar el partit i no encaixar més. De fet, aquest equip, el de l'Alt Penedès, ha estat un dels dos únics que han pogut derrotar el Mataró aquesta temporada a les primeres jornades de Lliga, i ara les del Bel Larrea tenen aquest primer encreuament a la baix. El proper partit es juga dissabte que ve al municipi del Vilafranca per trencar aquesta eliminatòria i jugar-se l'ascens entre el guanyador de l'altre, la que juguen el Girona i el Caldes.
0: Així estan les coses. I en vol, fase d'ascens a divisió d'honor plata femenina, segona jornada. Acaba el partit del Sant Cugat?
1: Ha acabat, i ha acabat amb victòria la segona en aquesta fase d'ascens. Ja havia guanyat divendres el Sant Cugat, avui ho ha tornat a fer. Avui ha superat l'Erenza per 19-27.
7: En joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
0: Vinga, 9 i 13 minuts. Mare meva, quin dissabte d'emocions. Quin dissabte t'està mirant 14 pantalles a la vegada, 14 partits a la vegada. De moment 0-0 a Montilivi, minut 11 ja de la primera meitat. Ho està intentant el Girona, que està apretant per bandes amb centrades a l'interior de l'àrea, que de moment no han trobat rematadors. Però a la Girona intentant posar tota la pressió del món a l'Elx en aquest partit decisiu per la salvació a primera divisió. Vinga, més protagonismes des de Can Dragó. Us dèiem que l'Europa havia aconseguit la classificació pel play-off amb la victòria 3-2 sobre l'Ibiza. Havia avançat el conjunt de la Vila de Gràcia amb dos gols de Jordi Cano. Havia igualat el partit l'Ibiza amb dos gols a la segona meitat, però un gol d'Òscar Vaques ha donat la victòria al conjunt gracienc, i em sembla que en Jordi Cochran és ben a prop d'ell.
8: Amb Òscar Vacas i autor del gol de la victòria per 3-2 de l'Europa davant de l'Eivissa, aquest gol que ha significat la classificació pel play-off. Òscar, quina manera avui, no?, guanyar amb gol teu i a més classificació per play-off de la segona divisió.
9: Sí, teníem molt clar que avui era el dia que tindríem que guanyar sí o sí. No sé com han quedat els altres resultats, però estem molt feliços, estem il·lusionats i ara tenim el play-off, però ara volem més, ara... Arriba el bon moment de la temporada i volem l'ascens.
8: Què ha suposat per tu aquest gol?
9: No, bueno, al final el gol és de tots. O sigui, ho faig jo, però ho podria fer qualsevol, però estem molt feliços, jo estic molt feliç. L'Europa s'ho mereix més que cap equip i molt, molt feliç, molt feliç.
8: I ara per això, aquesta classificació, celebrar-ho, però pensar en gran?
9: Sí, home, sí, clar que sí. Ara ja tenim el play-off, era el primer objectiu. I ara per l'ascens, està clar. Ara ja que estem aquí, volem l'ascens.
8: Doncs les paraules d'Òscar Vacas valoren aquesta victòria i classificació de l'Europa.
0: Doncs Òscar Vacas, un altre dels jugadors protagonista avui amb el seu gol que ha donat la victòria, aquesta victòria que necessitava l'Europa. És veritat que al final no hauria estat necessari aquest triomf perquè ni Cartagena ni Algeciras han guanyat, però en qualsevol cas així estan les coses. A tot això hi ha embolic amb el rival del Sabadell a la play-off perquè el Baracaldo, que teòricament era el cinquè, ha dit a Twitter som de play-off, teòricament eren els cinquets classificats de l'altre grup i per tant era el rival del Sabadell, però com que hi ha un triple empat a la classificació, s'ha de fer una lligueta entre ells i sembla que seria el Real Madrid, Castilla, diguem, com diem, el rival del Sabadell i no pas el Baracaldo. De fet, el Baracaldo ha tret aquest tuit on deien que eren de play-off en veure que hi havia aquest triple empat que finalment es resoldria, sembla ser, de seguida ho acabarem de confirmar ja al 100%, seria el rival del Sabadell. I a tot això, espera, que Jordi Cochrane ens torna a demanar pas amb un altre protagonista, Can Dragó. Jordi.
8: I aquesta temporada històrica de l'Europa segur que també serà molt recordada per Adnani Gailán, l'amo i senyor del mig del camp del conjunt escapolat, que celebra i segurament de molt bon grat aquesta victòria. Adnani, com valores aquest triomf d'aquesta classificació?
10: Bueno, jo crec que ja no fa falta ni parlar del partit. Jo crec que tota la temporada ha sigut de somni, en moments alts, en moments baixos, però... Tota la temporada hem estat a play-off i avui ho hem aconseguit tancar i ara tenim el dret a somiar.
8: Un partit en què depeníeu de vosaltres mateixos i igualment a la segona meitat hi ha hagut algun moment de dubte que us heu sobreposat.
10: Sí, sí, sí. Evidentment que l'Eivissa, encara que no jugués res, és un equip que té molts bons jugadors i és clar que el resultat també ha afectat potser a l'hora d'atacar més o defensar potser, però ho hem aconseguit tancar i molt content, la veritat.
8: Quan començava aquesta temporada, t'imaginaves que poguéssiu arribar al que heu assolit, tant a nivell d'equip, l'Europa, com a institució, com també en el teu nivell personal?
10: No, la veritat que no. A l'estiu recordo que ens juntàvem els jugadors i parlàvem i no dèiem res de fer play-off, ni molt menys, i anàvem a partir de partit, a fer-nos forts a casa i fins on ens donés, però ha sigut increïble.
8: I l'última pregunta, amb el play-off sota el braç, ara què? Quin és l'objectiu de l'Europa?
10: Ara somiar. Teníem el dret a somiar. Són dues eliminatòries. La primera, a veure contra qui juguem, encara no ho sé, però...
8: Contra el Celta.
10: Donarem tot per seguir allargant això i qui sap si pugem a segona.
8: Doncs les paraules de Nani Gailán valoren aquesta classificació de l'Europa al play-off de segona divisió.
0: Vinga, 9 i 17, avui és dia de festa per a molts clubs catalans, pel Barça femení que ha guanyat la Champions, pel Sabadell i l'Europa que fan play-off, pel Nàstic que ha aconseguit la salvació, de seguida també en la pròxima hora esperem escoltar protagonistes amb la Tere Ortega. I a aquesta hora ens centrem ja en el bàsquet. A la Lliga CB, penúltima jornada per al Manresa, ja amb la salvació sota el braç, que juga a Gran Canària, a Ràdio Sallent, Pol Farell.
11: Doncs sí, ha començat molt millor la segona part de l'Àxia Manresa, 40-51, quan ja porten 3 minuts d'aquest tercer període. L'Àxia Manresa que ha anotat 3 triples gairebé consecutius, s'ha arribat a l'equip local, ha donat temps mort, un equip local que no està bé, no està fi, buscant sempre el xinès i meto en atac. Tot i això, tenen la pressió de guanyar, si no volen patir per la permanència, en canvi l'equip local jugant amb molta confiança i amb més encert.
0: Doncs així estan les coses a Gran Canària amb aquest partit de la Baxi Manresa. Demà serà el torn de la resta de partits d'equips catalans, menys el Barça, que ha ajornat el seu partit amb el València perquè el València estava jugant la final a 4 de l'Eurolliga.
1: Sí, aquest partit del Barça-València serà el dia 31 de maig. La resta de catalans sí que jugaran demà a les 12 de la migdia amb Bilbao Bàsquet a Girona, el Hajo Post Lleida rep el Morabanc Andorra a partir de 2:15 del migdia i a la tarda a les 6 la penya s'enfrontarà al San Pablo Burgos.
0: Doncs una penya que en aquest cas ja amb la classificació també per al playoff vol intentar aconseguir la millor classificació possible. A les 12 començarà jugant al Girona a la pista de la Bilbao, també amb la permanència ja aconseguida. Moncho Fernández, això sí, diu que vol acabar amb aquesta ratxa de derrotes de les últimes jornades.
12: Des del punt de vista anímic, lògicament no estem contents, no? En les derrotes i però penso que hem de continuar en la línia de confiança, no? Perquè hem fet un bon partit defensivament, però ofensivament una altra vegada, com el dia de Manresa, hem fallat moltes cistelles que normalment fiquem i la solució és el treball i donar al jugador la confiança per a seguir fent aquests tirs que estic convençut de que ficarem.
0: I el Lleida, també amb la salvació ja aconseguida, vol que demà el Barris Nord sigui una festa davant del Morabanc Andorra. Gerard Encuentra, tècnic lleidatà.
13: Contents, sensació de felicitat, però a la que ens hem ficat a entrenar, serietat i normalitat. Com ens agradaria que els rivals d'aquests equips, encara que estiguin salvats, actuessin, no? I crec que pues, la nostra obligació és intentar fer el millor partit possible davant de l'Andorra, independentment de que no ens juguem res, no? Bueno, sempre que quan no tens un objectiu molt clar, pues sempre hi ha un punt més de relaxament, no? Però bueno, esperem que nosaltres és l'últim partit a casa, per exemple, aquest de l'Andorra, i volem fer-ho bé, volem agrair el suport a la nostra gent, també hi ha un punt menys de pressió i segurament pues, prendrem decisions més tranquils, no? I bueno, pues, a veure si som capaços de fer un bon partit davant d'un rival que s'ho jugui quasi tot.
0: I a tot això, la penya a les 6 rep el Burgos, buscant, com dèiem, afiançar o millorar fins i tot la posició de cara a la playoff. Una penya que rep el Burgos. Yannick Crac diu això.
14: Creo que Burgos está en una buena racha, han ganado 4 de los últimos 5 partidos, pero nosotros también estamos en buena racha. Venimos de 2 victorias claves fuera de casa, eso es muy difícil. Y creo que domingo tenemos que jugar con ese fuego que hemos jugado por celebrar nuestra clasificación por los playoffs con la gente. Y creo que nuestra gente, nuestro factor pista es muy buen y eso ayuda mucho por los playoffs. Hemos visto en el partido contra AEK y creo que va a ayudar mucho en los playoffs.
0: Doncs Joventut Burgos a partir de les 6 i a tot això a aquesta hora pendents d'aquesta fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, tornada de les semifinals amb el GEC intentant remuntar 16 punts en contra del partit d'anada.
1: Sí, de moment està guanyant de 5 punts els que dèiem perquè el partit està aturat perquè està el temps de descans, ha arribat ara al tercer període, 40-35, però eren 16 els punts que havia de capgirar el conjunt gironí perquè tant encara li quedarien 11 doncs, per acabar d'igualar l'eliminatòria. Aquesta semifinal finals del play-off d'ascens a Lliga Femenina Challenge. De moment, per darrere, el GEC tot i està guanyant.
0: No hi ha 23 minuts, parlem d'handbol. La Lliga Sobal ahir es va jugar la penúltima jornada amb aquests marcadors per als equips de casa nostra.
1: Amb doble victòria catalana va guanyar el Barça 36-24 al Torrelavega i també va guanyar el Fraikin Balomano Granollers. Ho va fer a la pista del Bidasoa Irún per un únic gol de diferència, 31-32.
0: Doncs la victòria del Barça la valorava així Domen Macuch.
15: Era mi sueño jugar para el Barça desde pequeño y bueno, sueño cumplido. He pasado 6 años aquí, 6 temporadas. Bueno, todavía nos quedan 6 partidos y espero que lo acabamos sin derrota. Eso significa que vamos a tener dos títulos más. Y nada, seguro que hoy una noche especial en Palau. Con gente, quiero decir las gracias a todos los que han venido y sobre todo al staff y al club que estaban y están confiando todos estos años.
0: Important victòria del Granollers a la pista de l'Irun per arrabassar-li la tercera posició. Això deien després del partit el tècnic Antonio Rama i Marcos Fiz.
16: Yo creo que ha sido digno de lo que es un Bidasoa Granollers, porque al final yo creo que es de los mejores partidos que se pueden ver. Ha sido un partido de muchísima igualdad durante los 60 minutos, de muchísima intensidad, de mucho contacto, de muchas alternativas, de que hasta el último minuto pues cualquiera podría haber ganado. Muy orgulloso, porque hostia, era muy difícil ganar aquí y sabemos el valor que tiene ganar el Artalecu. Y ahora queda un partido, mucha ilusión para poder acabar bien en casa, pero bueno, muy orgulloso por el partido de hoy.
17: Bueno, pues yo creo que ha sido un partido muy complicado, nos lo hemos llevado al final con suerte, por así decirlo, pero bueno, yo creo que también hemos merecido ganar, hemos hecho las cosas muy bien, ha sido un partido que es muy difícil. Y nada, muy contento por el equipo y a ganar también la próxima jornada.
0: I a tot això, la plata masculina, playoff descens permanència, tornada, el Granollers defensava un gol de renda.
1: Sí, a 30-29 havia guanyat en el partit d'anada davant de l'Oviedo, però avui ha perdut de 4 gols de diferència i, per tant, no aconsegueix l'ascens al Granollers Atlètic.
0: Quina autèntica llàstima. I, d'altra banda, a la fase d'ascens a primera estatal masculina, segona jornada.
1: Sí, tenim ja els resultats de la segona jornada. Un encara està en joc, que és el partit que està jugant el Palafrugell, el Garbí Palafrugell davant del Dominicos. Estava guanyant 30-28 al Palafrugell. També avui ha jugat el Sant Martí Adrianenc el segon partit. Ha guanyat 33-22 davant del Solozabal. I en els partits d'ahir havien guanyat els dos conjunts catalans, el Garbí Palafrugell davant del Ribera Villa de Aranda 30-29 i el Sant Martí Adrianenc davant del Secar de la Real 41-20. Per tant, ahir van guanyar els dos catalans, avui ha guanyat el Sant Martí Adrianenc i ara estava guanyant el Garbí Palafrugell, tot i que encara no ha acabat el partit.
0: I a tot això arribem ja al minut 24 a Montilivi. Continua el 0-0 entre Girona i Elx, el Girona que necessita un gol per superar l'Elx i aconseguir la salvació a primera divisió. De moment, el partit força tancat, havia començat força bé el Girona, però en qualsevol cas, de moment, sense gols entre Girona i Elx. Ens aturarem 3 minutets, agafem aire i afrontem la darrera mitja hora de l'enjoc. Fins ara!

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el Tomàs Casc...
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Vols participar? Truca al 93 795 7912.
4: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
5: L'any. Un any és la unitat de temps que la Terra tarda a completar una volta al voltant del Sol. Aquest moviment orbital és fonamental per entendre el cicle de les estacions, la mesura del temps i la concepció dels calendaris. Ara bé, l'any no és una cosa fixa, no és una unitat fixa i universal, ja que hi ha diversos tipus d'anys. Només us els anomenaré. Hi ha l'any tròpic, l'any sideri, l'any anomalístic, l'any dracònic i l'any galàctic. Per nosaltres, l'any més normal és l'any tròpic, que és l'any que està relacionat amb els cicles de les estacions i del calendari. Es defineix com el temps que triga el Sol a tornar a la mateixa posició relativa respecte de l'equinoxi de primavera, des de que comença la primavera fins que torna a començar. La seva durada és de 365,2422. Tenim molta precisió. Cosa que explica la necessitat d'anys de traspàs, perquè són 365 dies i quart, o sigui que cada 4 anys hem d'afegir un dia al calendari. Si no, el calendari se'ns aniria desfasant de dies. Els diferents tipus d'anys existeixen perquè la Terra no es mou d'una manera senzilla, sinó que la seva òrbita és una mica complicada i està influenciada per diferents factors. Pels altres planetes és una òrbita el·líptica, etc. Així doncs, tot i que pot semblar que l'any és una unitat de temps fixa i senzilla d'estudiar i d'entendre, té diferents definicions segons el context astronòmic. Aquestes variacions reflecteixen la complexitat dels moviments celestes i el profund coneixement dels astrònoms al llarg de la història, que han après a interpretar i utilitzar aquestes diferències per ajustar els calendaris i comprendre el nostre lloc en l'univers.

0: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de deu de la nit, som els d'Alt en Joc. Darrera mitja hora del programa. Continua el 0-0 a Montilivi. El Girona buscant el gol que li doni la permanència a primera divisió. Vinga, completem la informació de l'handbol que ens havia quedat pendent, perquè havíem de parlar també de la fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata Femenina, partits de la segona jornada avui dissabte.
2: Sí, aquests partits dels dos equips catalans que formen part d'aquesta fase de play-off són el Japó Mataró i el Sant Cugat. El Mataró ha perdut 24-19 davant del Màlaga i el Sant Cugat ha guanyat davant l'Erenza per 19-27. En els partits d'ahir, el Sant Cugat havia guanyat 21-29 i el Mataró havia guanyat 33-27. Demà hi haurà l'última jornada d'aquestes fases d'ascens. El Sant Cugat s'enfrontarà al Ciudad Jardín i el Mataró, doncs, veurem qui s'enfronta, perquè ja hauria classificat si aconsegueix amb aquesta doble victòria.
1: Doncs volem saber com ha anat el partit avui del Mataró. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
3: El Joventut Handbol Mataró disputarà aquest diumenge la final de la fase d'ascens a Divisió de Plata, després de resoldre al seu favor el doble enfrontament amb el Màlaga Costa del Sol, tot i perdre el partit d'aquest dissabte per 24-19. L'equip mataroní afrontava el partit amb la tranquil·litat que li proporcionava la victòria el dia anterior sobre el mateix rival per 6 gols de diferència, 33-27, cosa que volia dir que fins i tot perdent per 5 gols de marge passaria al final. Aquesta sensació de tranquil·litat no ha fet altra cosa que créixer quan, abans d'arribar als primers 5 minuts de joc, les de David Verdugo s'han situat amb un clar 0-3 a favor, però les andaluses no han trigat a reaccionar i en el minut 10 ja havien igualat el marcador. A partir d'aquí, el partit ha entrat en una dinàmica de màxima igualtat a la qual cap dels dos equips aconseguia obrir una mínima escletxa en l'electrònic. En els últims 5 minuts abans del descans, el Màlaga Costa del Sol ha fet un pas endavant i ha aconseguit en 4 ocasions col·locar-se amb 2 gols d'avantatge. A la banqueta mataronina ha començat a aparèixer el fantasma d'una derrota més enllà dels 6 gols. El descans s'hi ha arribat amb un 13-11 favorable a les malaguenyes. Aquest fantasma s'ha anat convertint en realitat al llarg de la segona part. De mica en mica, el Màlaga ha anat eixamplant el seu avantatge en el marcador i ha aconseguit empatar l'eliminatòria quan, poc abans d'arribar a l'equador d'aquesta meitat, marcava el 20-14. I no s'han acabat aquí els malsons de les mataronines. En 3 ocasions, arran del 21-14, del 22-15 i del 23-16, aquest, a només 5 minuts del final, les andaluses se situaven per davant en el global de l'eliminatòria. Però quan el Joventut era materialment amb l'aigua al coll, ha reaccionat de manera gairebé miraculosa. Parcial de 0-3, que ha fet que el marcador passés del 23-16 al 23-19 a pocs segons del final. L'eliminatòria era la butxaca. Un gol de les andaluses ha servit per arrodonir el 24-19 definitiu. Aquest diumenge, a partir d'un quart de dues, les mataronines s'enfrontaran a l'handbol a l'Alcúdia per una plaça a la Divisió de Plata la temporada que ve.
1: Vinga, són les 9:33 minuts i ara mateix hem de tornar cap a la primera federació masculina, on, com us dèiem, ha estat una jornada rodona per als tres equips catalans. D'una banda, el Sabadell acaba segon perquè ha acabat guanyant a Tarazona 0-2. Jugarà el play-off contra el cinquè de l'altre grup, del grup primer. Està fent-hi molt d'embolic. A veure si és el Madrid-Castilla, si és el Baracaldo, si és el Pontevedra, perquè hi ha un triple empat a la web de la Federació Espanyola de Futbol. Ja amb la classificació actualitzada, el cinquè classificat és el Real Madrid-Castilla. Per tant, a priori, el filial madrileny hauria de ser el rival del Sabadell. D'altra banda, com us dèiem, a l'Europa també s'ha classificat pel play-off. Hem escoltat de diversos protagonistes. Jugarà, en aquest cas, ja sí segur, contra el Celta Fortuna, pròxima setmana a Can Dragó i d'aquí 2 setmanes a Terres Gallegues. I l'altra gran notícia de la jornada, el Nàstic s'ha acabat salvant i la Tere Ortega, que té ja protagonista ben a prop. Tere.
4: Bona nit des del Rico Pérez. El Nàstic ha aconseguit aquí la permanència després d'un resultat que li ha estat favorable. A més, amb la resta de resultats dels partits que li interessaven, el Nàstic ha empatat a un davant de l'Hèrcules. Li ha valgut per salvar la categoria. Parlem amb el capità, Òscar Sanz. Bona tarda.
5: Bona tarda, Tere.
4: Una temporada duríssima pel Nàstic de Tarragona, sobretot aquesta recta final, i un partit també molt complicat, molt difícil. Al final, no sé si es pot celebrar o no la permanència, però com ho heu viscut i quina valoració feu del que ha passat?
5: Bueno, la verdad que ha sido un partido muy complicado. Hemos estado por momentos en segunda red. Eso la verdad que es duro, pero bueno, nos hemos sabido rehacer. Al final, pues los otros resultados han acompañado, pero lo que había que hacer era hacer nuestro partido. Creo que así ha sido. Ponemos fin a una temporada durísima desde el inicio, con muchos cambios. No hemos sabido rehacernos, pero la verdad que quitándome un peso de encima, porque al final creo que tanto el club como la gente, como vosotros, no os merecéis que este club o este equipo hubiera descendido. A partir de aquí, pues tomar otro camino y bueno, esperar que cambien las cosas para bien y lleguemos al fútbol profesional.
4: No sé si fins i tot a vosaltres us ha sorprès aquesta dinàmica del Nàstic que l'ha portat a decidir el seu futur a l'última jornada.
5: Yo solo esperaba estar tranquilo, pero en mi interior, al final, ser del Nàstic yo creo que implica sufrir hasta el final. Creo que así ha sido. Es que los últimos partidos parecían que eran una final, pero aún así los otros equipos seguían sumando, seguían puntuando, y el último mes ha sido una locura. Lo hemos conseguido sacar. Creo que es un equipo con mucha capacidad de sufrir y, bueno, feliz, contento por sacarlo y por poner fin a una temporada que ha sido muy complicada y cumplir el objetivo final, que era la permanencia.
4: L'última te pregunto pel teu futur, perquè finalitzes el contracte ara...

0: Gràcies, Òscar.
1: A ti.
0: Doncs aquí ha acabat aquest desenllaç del Nàstic, el Rico Pérez, amb aquest empat a un que li ha valgut al Nàstic la permanència. És tot des de Alacant. Bona nit.
2: Doncs felicitats a tots i totes els nastiquers, nastiqueres, després d'aquesta permanència patida, però al final s'ha aconseguit salvar doncs, la categoria. A tot això, més coses. Futbol sala, una de les poques notícies negatives pel esport català aquesta tarda. A la Copa del Rei, el Barça s'ha quedat fora.
3: Sí, ha quedat fora. Havia empatat al partit de semifinals davant del Jaén en 2-2, però la tanda de penals del Barça no ha estat encertat i, per tant, ha estat el Jaén qui passa a la final de demà. S'enfrontarà al Càceres, al Cartagena, perdó, en aquesta final que es disputa a Càceres, aquesta Copa del Rei.
2: Així ho valorava el tècnic Javi Rodríguez.
4: Creo que el partido ha tenido dos caras. Creo... que la primera parte debíamos de haber sentenciado la eliminatoria. Creo que lo justo en la primera parte hubiera sido un 4-1, un 5-1, porque recuerdo un chute de ellos que es una doble parada de Dida, que no recuerdo nada más, nosotros un larguero, el gol, varias jugadas que hemos tenido claras para meter y no hemos metido. Y luego la segunda cara es la de que, bueno, hemos metido el 1-2 y cuando creo que podíamos darle un susto a ellos, a la siguiente jugada nos han empatado 2. A partir de ahí creo que el equipo lo ha intentado, ha peleado, pero a resultado justo y en el marcador justo con Jaén, pues compiten bien y al final la suerte de la lotería de los penaltis les ha vuelto a favorecer a ellos.
2: Doncs els penals, un altre cop s'ha quedat fora el Barça davant del Jaén. I a la primera femenina tampoc han anat gens bé les coses a la penúltima jornada.
3: Gens. De fet, el futbol sala ens porta molt males notícies perquè el Penyes-Plugues ha perdut 4-0 i això fa doncs, que el conjunt català perdi la categoria. Ha perdut davant de l'Atlètic Torcal per aquest 4-0. El Mamuts i les Corts s'ha acabat empatant a 2 davant del Pollo Pescamar.
2: Vinga, i en waterpolo, divisió d'honor femenina, ja tenim final definida, de fet.
3: Sí, perquè s'enfrontaran a la final el Sant Andreu i el Mataró. Els dos han guanyat per la via ràpida, no han necessitat un tercer partit. S'havia disputat l'últim partit entre el Sabadell i el Mataró. Va acabar amb victòria del Mataró en 10-12. Ja havia aconseguit el seu accés al Sant Andreu, que havia guanyat el Terrassa també per aquest 2-0, com diem. Sant Andreu-Mataró a la final, primer partit 27 de maig, el segon el 30 de maig, i si fos necessari un tercer, doncs seria el 2 de juny.
2: I gerra d'aigua freda a Montilivi. Marca l'Elx. Marca l'Elx. Anem a veure ara mateix el minut 38 minuts de la primera meitat. I en una acció a l'interior de l'àrea, controla la pilota, la rematada mor en viva. Quina rematada amb cama esquerra. Estava d'esquenes a porteria i com l'ha engaltat amb l'esquerra. Gazzaniga arriba a tocar la pilota, però anava molt forta, no la pot treure. Marca l'Elx, per tant, es complica la salvació del Girona, que ara hauria de fer dos gols per mantenir-se a primera divisió. Tot això també ha encaixat gol l'Espanyol, 0-1 davant de la Reial Societat. En aquest cas, el gol sí que és intranscendent perquè l'Espanyol ja estava salvat. I en waterpolo, com dèiem, doncs el Mataró, que s'ha classificat per la final de la divisió d'honor femenina davant del Sant Andreu, que començarà dimecres, amb un triomf ahir a Sabadell. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
5: S'ha acabat l'etapa de 9 temporades de David Palma al capdavant del primer equip femení de l'Astralpool Natació Sabadell.
6: Ha sigut un privilegi poder viure de l'esport que vaig començar a fer quan tenia 9 anys i arribar al màxim nivell com a professional a la teva casa teva, no? A la teva ciutat. Trobo que sóc un privilegiat perquè no molta gent pot tenir aquesta oportunitat, no? Que se'm va donar fa 9 temporades. Estic molt agraït. He viscut moments aquí impressionants amb l'afició, al públic, i al final em quedo amb que la gent, la sensació de que la gent m'estima, és el més important.
5: El tècnic es va endur una sonora ovació del públic de Canllong i de les seves jugadores després de caure per la via ràpida a les semifinals del play-off. Durant la primera meitat, amb el 5-2, l'Astralpool va somiar en forçar el tercer partit, però, novament, com a la Joan Serra, tot i que d'una forma no tan acusada, va pagar car un tercer quart en què no li van sortir les coses en defensa. L'assolit Mataró va remuntar en qüestió de 4 minuts i va deixar sense opcions el conjunt local, que s'ha de conformar únicament

0: amb la Supercopa d'Espanya en una temporada, l'última de David Palma, plena d'entrebancs dins i fora de l'aigua.
1: I també a la divisió d'honor femenina, play-off per plaça europea, s'han jugat l'anada de les semifinals.
2: Sí, i de moment s'avancen el Catalunya i el Barceloneta, amb aquests dobles enfrontaments catalans. El Catalunya s'enfronta al Medi en aquestes semifinals, ha guanyat d'un únic gol de diferència, aquest de 10 a 11, i el Barceloneta ha guanyat per 12 a 17 al Sant Feliu.
1: Doncs s'avancen i aconsegueixen rendes de cara als partits, en aquest cas a casa, tant Catalunya com Barceloneta, que es podrien tornar a enfrontar, com s'enfrontaran, recordem, a la final europea de la Eurocup. A la divisió d'honor femenina també, però play-out de permanència, anada de les semifinals per l'Horta.
2: Doncs l'Horta és el representant català en aquesta eliminatòria per aconseguir la salvació. Ha guanyat 13 a 9 al Canoe. Això és el partit d'anada de les semifinals.
1: Bon marge, la tornada el dissabte 30 de maig, la pròxima setmana, de fet. I a la play-off d'ascens a divisió d'honor femenina, tornada de les semifinals amb aquests marcadors.
2: Sí, ja tenim la final definida, s'enfrontaran el Barcelona i el Rubí. El Rubí ja havia guanyat el partit d'anada davant del Molins per 6 a 10 i avui ha tornat a guanyar per 10 a 5. I el Barcelona havia aconseguit un únic gol de renda del partit d'anada amb el 9 a 10 a la piscina del Pontevedra, però avui ha guanyat de manera contundent aquest 14 a 11. Per tant, Barcelona i Rubí es trobaran a la final, el primer partit el 30 de maig i el segon el 6 de juny.
1: Doncs el Rubí el tenim a la final. Ràdio Rubí, siscolarà.
3: El Club Natació Rubí es veurà les cares amb el Club Natació Barcelona en l'última eliminatòria per ser equip de divisió d'honor de waterpolo femení la pròxima temporada. Arriba aquesta finalíssima el conjunt del municipal de Can Rosés després de superar la seva eliminatòria en semifinals davant del Molins de Rei, 10 a 5 en el partit de tornada. Ja arribava aquest partit amb la avantatge del 6 a 10 de la primera de les cites disputada a la Baix i Llobregat, i en aquesta ocasió les noies del Carlos Ligero li han volgut fer cas i sobretot doncs, des del principi decidir i decantar la balança de manera definitiva perquè no hi hagués cap dubte. Primer quart fulgurant amb un 3 a 0 que s'arribava a la finalització del mateix i ja obria un forat gairebé inabastable per les de Molins de Rei. A partir d'aquí, doncs, a contemporitzar una miqueta, jugar també amb els tempos, amb els descansos de les noies de cara a la pròxima eliminatòria per part d'un Club Natació Rubí que aspira a tornar a la divisió d'honor, la qual la va perdre la passada temporada.
1: Doncs veurem si ho aconsegueix davant del Barcelona. Vinga, i a la divisió d'honor masculina, final, primer partit a la millor de 3, demà diumenge.
2: Demà diumenge, a la una de la migdia, s'enfrontaran el Barceloneta i el Sabadell.
1: I a la play-off per plaça europea, anada de la final.
2: Anada de la final la juguen Sant Andreu i Mataró, i de moment el Mataró s'avança amb una bona renda de gols per al partit de tornada, ha guanyat 7 a 12.
1: I d'altra banda, també en aquesta divisió d'honor masculina, el play-out de permanència, primer partit al millor de 3 de la final.
2: Sí, exacte, és el millor de 3 i de moment és el Catalunya qui agafa avantatge, ha acabat guanyant el Boadilla per 16 a 11.
1: Vinga, 9 i 46 minuts. Va, tornem cap a Can Dragó. Anem a tallar ja la comunicació allà, que al final el Jordi Cochran acabarà posant el pany forrellat a la porta de Can Dragó. Jordi, ha parlat també ja el tècnic Adai Benítez.
4: Sí, el tècnic escapulat que ja ha parlat en roda de premsa i el que ha explicat sobretot en la tònica també dels jugadors que hem pogut sentir aquí a l'enjoc. Primer de tot, molt agraït i molt alegre per haver aconseguit l'objectiu històric de classificar l'Europa per segona, pel play-off d'ascens a la segona divisió en un dia màgic que quedarà per avui en la història del conjunt graciany, segons Adai Benítez, i també com hem pogut escoltar dels jugadors ara mateix aquí a Can Dragó, que pràcticament ja no queda ningú, però la festa sembla ser que es trasllada cap al nou Sardenya, més festa pels jugadors, pels aficionats també, per celebrar aquest play-off d'ascens. Adai Benítez, el tècnic de l'Europa, que parlava en roda de premsa, que ara l'objectiu és pensar en gran.
5: A quatre partits estem d'un somni brutal. Fa dos anys, quan vaig arribar aquí, ningú ens hagués dit que estaríem en aquesta situació, i la realitat és que, per molt difícil que sigui o perquè érem el pitjor equip al principi, ara estem a quatre partits del gran somni, que és poder competir a segona divisió, a la Liga Hypermotion. És clar, no hi ha paraules per això. Crec que M'agradaria sobretot agrair als jugadors i a tothom i a la gent que ha vingut, a l'esforç que han fet durant tot l'any per aguantar-nos, per viure i competir al 100% sempre amb pujades i baixades, perquè sempre n'hi ha. Però crec que és un dia històric, hem aconseguit algo que quedarà una altra vegada escrit en una pàgina més de la història de l'Europa, i crec que això és algo molt gran que hem aconseguit.
1: Doncs l'Europa fent història, i ara deies, Jordi, que la festa es trasllada al Nou Sardenya, eh?
4: Així és, festa al Nou Sardenya, jugadors, cos tècnic i aficionats, per tant, un dia com avui cal celebrar-ho, i així ho fan els jugadors. Unai Benítez, que deia que els jugadors aquesta nit i el dia de demà els ha donat festa, per tant podran celebrar-ho bé, però Unai Benítez, que ell també ha dit que per això ell ja demà mateix ja es posarà a preparar el partit contra el Celta en aquest play-off d'ascens, en què els jugadors de l'Europa i Unai Benítez pensen en, per què no, intentar aconseguir aquest ascens a la segona divisió.
1: Doncs va continuant fent la grossa, que absolutament res a perdre a l'Europa, que evidentment no era aquest l'objectiu a principi de temporada, i com es diria vulgarment, l'aliat. Jordi, magnífica la feina. Moltíssimes gràcies i bona nit. Descansa.
4: Bona nit, i que tots els escapulats i gracians que ho puguin celebrar en un dia com avui.
1: Exacte. Vinga, no? 49 minuts. Parlem també d'hoquei patins. A l'hoquei lliga masculina, quarts de final, segon partit a la millor de 3. Què fa en Reus i Calafell?
2: Doncs mira, el Reus està guanyant 1-0, està dominant el conjunt roig i negre després de tota aquesta polèmica dels últims dies. Doncs s'ha avançat amb un gol de Guillem Jansà.
1: I la Voltregà Igualada, com el tenim?
2: Doncs està guanyant el Voltregà 6-4. Quin partit, eh? Estava dominant el Voltregà 3-0. L'Igualada ha ajustat les coses amb el 4-3. I ara mateix aquest 6-4 està a punt d'acabar ja, però, aquest partit.
1: I abans ja s'han jugat segons partits, aquest migdia i aquesta tarda.
2: Sí, havia jugat el partit al Barça, també, davant del Noia. El Noia ha guanyat 6-3 i envia aquesta eliminatòria. El tercer partit serà dimarts al Palau Blaugrana, 8:45 del vespre. L'altra eliminatòria entre Lleida i Liceu ja ha quedat avui vista per sentència, ja ha quedat resolta. Ha acabat guanyant el Liceu per 2-4. A l'anada, el primer partit ja havia guanyat 3-2, i per tant, doncs, el Liceu és el primer semifinalista. De moment, la resta de partits, ara mateix amb aquests marcadors, doncs enviarien tots a l'eliminatòria el tercer partit. Mira, ja ha acabat el Voltregà ara mateix, amb aquest 6-4, per tant, davant de l'Igualada, per tant, hi haurà també tercer partit en aquesta eliminatòria.
1: Vinga, anem cap a Sant Hipòlit, ha acabat el partit. Ràdio Vic, Pep Portet.
6: Ja m'han espatllat l'exclusiva. El Voltregà, que acaba de guanyar 6-4. Havíem deixat el partit molt encarat per als homes de Jeff Rovira, 3-0, quedava poc més d'un quart per jugar-se. Hi ha hagut una expulsió, una targeta blava per Àlex Rodríguez, i en la superioritat l'Igualada, Biel Llanes, al minut 35, ha fet el 3-1 per posar emoció al partit. I a la desena falta del Voltregà, just 3 minuts després, Biel Llanes ha aconseguit amb misteri el 3-2 que posava el partit igualadíssim, però la resposta del conjunt de Sant Hipòlit ràpida, 4-2, gol de Pecci Armengol amb una gran mitja volta just un minut després del 3-2. En el mateix minut, Canyadillas, que tornava a posar l'Igualada en el partit, però dues faltes directes, una per una falta directa i la segona per la desena falta del conjunt de l'Igualada, minut 41, minut 43, les ha transformat de manera magistral Jordi Burgaia per posar un 6-3, que ara sí ja semblava definitiu. Faltant 2 minuts, Marc González, un autèntic golaç amb un xut per sota les cames, ha posat el 6-4, però ja no hi ha hagut més moviment. El marcador, Club Patí Voltregà, que ha aconseguit la victòria, i a més ara en aquest moment s'està fent un homenatge a l'etern capità Eric Vargas, que aquesta temporada ha anunciat la seva retirada, penjarà els patins, i ara està rebent el caliu i els aplaudiments del públic de Sant Hipòlit. Com bé deia, un Voltregà que no tindrà, igual que l'Igualada, massa temps per assegurir aquesta victòria, perquè dimarts a Igualada, a les Comes, tercer partit per veure qui és el rival del Barça o Noia en aquesta semifinal.
1: Perfecte, doncs escolta'm, Pep, si tens oportunitat de parlar amb l'Eric Vargas o amb algun prota, demà ens ho expliques a la crònica.
6: Doncs sí, perquè ara estan tots els jugadors al mig de la pista, encara no hi ha possibilitat de parlar amb ningú.
1: Perfecte, gràcies, Pep, bona nit.
6: Bona nit.
1: I a tot això, el noi ha forçat el tercer partit. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
7: El noi Freixanet ha forçat el tercer i definitiu partit dels quarts de final de l'Hockey Lliga després d'imposar-se al Barça per 6-3 en un Ateneu ple i entregat que també ha homenatjat al final el seu capità, l'Eix Esteller, que quan acabi la temporada es retirarà. Els sadurninencs han sortit amb molta intensitat i s'han avançat pràcticament en la primera acció del partit amb un gol de David Gelmà. El Barça ha reaccionat ràpidament amb l'empat de Ferran Font, però Xavi Costa, abans del descans, signava un doblet per posar el 3-1. A la segona part, el Noia ha fet un pas més i ha ampliat l'avantatge amb gols de Xavi Aragonès i Toni Salvador situant un contundent 5-1. El Barça, però, ha reaccionat i ha retallat distàncies fins al 5-3 en uns minuts marcats per la tensió i diverses targetes blaves. Els sadurninencs han sabut resistir, tot i desaprofitar diversos 1 contra 1 aturats pel porter blaugrana Carles Grau, i David Gelmà ja en el tram final ha certificat la victòria amb el definitiu 6-3. Amb aquest triomf, el Noia iguala l'eliminatòria i el passe a semifinals es decidirà dimarts al Palau Blaugrana. Escoltem a l'entrenador del Noia, Carlos Cortijo.
8: Una alegría. Necesitábamos los jugadores, el staff, la afición, y bueno, ha sido un día grande y lo hemos disfrutado todos mucho. Sí, el equipo ha hecho partidas en todas las fases del juego. El equipo estaba muy preparado para afrontar el partido de allí, en el primer partido y este segundo. Y luego está muy relacionado con el acierto. Hoy hemos tenido mucho acierto de cara a gol. Sí, es verdad que en la segunda parte del partido se ha abierto y podíamos haber incluso marcado más goles. Bueno, estamos preparados. Y yo desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición.
7: La victòria ha donat pas a un emotiu homenatge al capità Aleix Esteller, que a final de temporada penjarà els patins després de tota una vida al Noia. Amb aquest triomf, aquest moment, però, haurà d'esperar.
9: Han sigut setmanes no difícils, sinó jo tenia molt clar quin era el meu final i avui m'han fet aquest homenatge que recordaré per tota la vida, que és espectacular, el club de la meva vida. No podia esperar una cosa millor. Estava nerviós, però tranquil de la feina, la trajectòria, encara m'emociono una miqueta i tot. Però, bueno, al final he pres la decisió jo de plegar, tenia clar quin era el meu moment i volia acabar bé. I penso que ho he fet, i dimarts espero que no sigui l'últim partit i puguem tornar a jugar aquí a l'Ateneu, que és una sensació, com he dit abaix, que és difícil d'explicar i és brutal.
7: Durant l'acte s'ha penjat el dorsal 4 del capità al pavelló i ja no es tornarà a fer servir. També el club ha estampat la seva imatge a la paret de llegendes del Noia, on també hi són Pedro Gil i Jordi Bargalló.
1: Doncs així estan les coses. I, per cert, demà a l'Hockey Lliga Femenina comença el primer partit de semifinals, el duel català, eh?
2: Sí, el duel català, que ens assegura un català a la final. És el millor de 3 partits, aquesta semifinal. De moment, el primer enfrontament a la pista del Vila-sana. Vila-sana a Palau, a 1:15 del migdia.
1: I res, estem a punt d'acabar el programa. Com dèiem, descans a Montilivi, perd el Girona.
2: Ah, perd el Girona. De moment 0-1. Ha marcat Álvaro per l'Elx i, per tant, doncs, el Girona de moment està perdent. Necessitaria mínimament 2 gols, doncs, per capgirar aquest partit i acabar, doncs, aconseguint la permanència.
1: Nosaltres, catalans, de moment el descans a València 0, Barça 0 i Espanyol 0, Reial Societat 1. I a la Lliga CB està guanyant de 8 el Baxi Manresa a la pista del Gran Canària, 3:45 per acabar el partit, 72-80. No hi ha temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
2: Bona nit, Ignasi.
1: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció, Roger Marc al control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà!

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 11:45, al Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.

0: Sabies que...
1: Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que, generalment, els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i, quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. El Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar a la final l'Olímpic de Lió per 4-0. Eva Pajor amb un doblet i Catacolla amb diverses intervencions de mèrit han estat les principals artífexs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Barayuelo ha posat la cirereta amb 2 gols més al tram final de partit. I d'altra banda, el contacte d'un cas d'antivirus que estava aïllat a l'Hospital Clínic ha donat negatiu en la tercera prova PCR practicada. Segons ha informat el Departament de Salut, la persona es troba en observació asimptomàtica i en bon estat general i a partir d'ara seguirà en situació d'aïllament a casa seva durant 14 dies més fins a completar les 6 setmanes que marca el protocol. I ens n'anem ara fins a Valls, on s'està celebrant la 43a edició de la nit de premis d'aquesta ciutat. L'acte ha començat a les 8 al Centre Cultural del municipi. Ens porta a l'última hora en directe des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats. David, bona nit.
2: Bona nit. Des del Centre Cultural Municipal de Valls, ara mateix es fa la fotografia de família dels guardonats en aquesta 43a edició de la nit de premis, una cita ja plenament consolidada al calendari social, cultural i empresarial de la capital de l'Alt Camp. En total s'han lliurat 24 guardons distribuïts en 16 categories diferents en una nit marcada pel reconeixement a trajectòries i iniciatives destacades de la ciutat i també de la comarca. Un dels moments més esperats ha estat el lliurament del títol de la Vallenca de l'any 2026, que enguany ha recaigut a la Somme Anna Casabona, per la seva projecció professional i vinculació també amb el món del vi i en el territori. També s'ha reconegut la tasca educativa i social de l'Escola La Dioms, distingida amb el Premi a la Iniciativa Cívica. La nit de premis està organitzada per la Fundació Ciutat de Valls, en la Cambra de Comerç i l'Ajuntament de Valls, i s'ha pogut seguir en directe a través de TAC12. Ara hi haurà el moment del sopar relacional a peu dret aquí també a les instal·lacions del Centre Cultural Municipal.
1: Moltes gràcies, David, i com veiem ja recta final d'aquesta 43a edició de la nit dels Premis de Valls. Seguim parlant de cultura, en aquest cas el Festival de Cannes, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo guanyen el premi a millor direcció amb la pel·lícula La Bola Negra. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol resulta premiat a aquest festival, un dels més prestigiosos del món, després de l'èxit de Cirat a l'edició anterior. I en els esports, en joc l'última jornada a la primera divisió, on el Girona es juga la permanència a Montilivi davant de l'Elx. Als gironins només els hi val la victòria, però al descans l'Elx guanya per 0-1. També juguen l'Espanyol i el Barça. Els blanquiblaus perden davant la Real Societat per 0-1 i els blaugranes estan empatant a 0 amb el València. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sintonitza la música Ràdio Arenys. Som la primera.
4: Here, here, the arm goes here. Put the leg in over there. Where does the head go? Give it here. No, no, you've got the head in the arm socket again.
5: Oh, sorry.
4: Sit him in front of the microphone. Okay, okay, wait. Everything's together. Why isn't he moving?
5: You didn't wind him up, stupid.
4: Wind him up, wind him up.
5: Turn the key.
4: Oh! Put the lever and stand back.
5: What do you think?
6: Ei, bona nit, amics de Nit Vuitantera. En aquest programa viatjarem cap als fabulosos anys 70 i 80. Prepareu-vos per retrobar-nos amb les melodies que van fer ballar les vostres botes de plataforma i els vostres cabells a l'afro. Deixeu que la música retro us porti de nou als temps on les perruques eren grans i els pantalons encara més grans. Amb nosaltres, cada cançó té una història i cada història està acompanyada d'alguna que d'altra anècdota. Esteu a punt de començar el viatge més divertit als anys daurats de la música. Endavant amb el ritme dels 70 i 80, que la festa està a punt de començar. Ei, i comencem amb la nostra primera parada. Ens porta l'any 1976, amb una cançó que va posar tot el món a ballar. Aquesta cançó va ser tot un fenomen i encara avui ens fa moure els peus. Estem parlant del grup ABBA i la seva cançó, Dancing Queen.

0: I continuem. Ara ens anem cap a l'any 1971 amb una cançó que va fer furor a les discoteques de l'època. Mm? Aquesta cançó va definir el so de l'època i encara avui ens fa moure les caderes. Us donaré una pista abans d'anunciar la cançó. Aviam. Aviam si sabeu de què estem parlant. Aviam, sabeu que John Travolta va haver de prendre classes de ball per aconseguir el moviment característic que varen veure a la pantalla gran. Va ser tot un repte per ell, però al final ho va aconseguir. I va crear una llegenda amb la seva música i els seus passos de ball tan característics. De què estem parlant? Efectivament, Bee Gees, Staying Alive.
1: And I'm gonna tell you, it's time to dance.

0: I tell you, if I was getting so big time here lately, I think I'd give up our eyebrow plucking altogether.
1: The best sound for the best audience.
2: I continuem amb la dècada dels 70. Ara ens anem a l'any 1972 amb una cançó que va captivar els cors de milers de fans. Estem parlant d'Imagine, de John Lennon. Aquesta cançó va convertir-se en un himne per la pau i encara avui ens commou amb la seva lletra poderosa. Tenim una anècdota. Bé, sabeu que en el moment d'enregistrar Imagine, John Lennon va tenir problemes per recordar la lletra de la cançó. És el que passa quan et fas gran, evidentment. Va haver de posar petits papers amb la lletra a l'interior del piano per no oblidar-se'n, durant tota la gravació, que déu-n'hi-do el que va durar. Sembla que fins i tot els grans artistes tenen el seu moment de despistat.

Molt bé, i continuem. Ara és el moment de retrobar-nos amb una banda icònica dels anys 70. Estem parlant, com no, de Queen. I la seva inolvidable Bohemian Rhapsody. Aquesta cançó és un veritable clàssic que mai, mai passarà de moda. De fet, us volia comentar que la inspiració per aquesta cançó li va sortir a Freddie Mercury mentre estava al lavabo. Són aquelles coses que passen, oi? Vull dir, la inspiració quan et ve, quan estàs més tranquil, al lavabo. Bohemian Rhapsody, Queen.

0: What do you think? I think we went to more trouble than it was worth.
1: Get out of here!
2: Wolf Man Jack.
3: Ai, aquest és Jack, l'home llop. Un locutor clàssic i superfamós dels anys 50 i 60 a les emissores nord-americanes. Però bueno, nosaltres avançarem una miqueta més i continuarem en els anys 70, d'acord? Sí? Va, vinga, va. Tot seguit escoltarem una cançó icònica que ens transporta a un lloc màgic. Aquesta cançó va ser llançada a l'any 1976 i es va convertir en un èxit instantani. Però sabeu que la lletra ha generat moltes interpretacions i teories al llarg dels anys? La cançó parla d'un hotel misteriós on sembla que mai pots marxar. Algunes persones han interpretat aquesta lletra com una metàfora de les trampes de l'èxit i l'estil de vida de Hollywood. Però sabeu què? Els propis membres del grup han afirmat que aquesta cançó no té un significat ocult o profund. És simplement una història surrealista amb imatges evocadores. Així que deixeu-vos emportar per la melodia i les lletres fascinants d'aquesta cançó eterna. Hotel California, Eagles.

I continuarem novament amb el grup Bee Gees, amb una cançó icònica que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever. Una cançó de l'any 1977. Aquesta pel·lícula i la seva banda sonora va jugar un paper crucial en popularitzar la música disco en aquella època. La cançó, amb el seu ritme i estil dels Bee Gees, es va convertir en un gran èxit, assolint els primers llocs a les llistes d'èxits. Night Fever va capturar l'essència de la cultura de les discoteques dels anys 70 i segueix sent recordada com una de les cançons més emblemàtiques de l'era disco.

0: The best sound for the best audience.
1: I ara continuem amb el rei del pop, Michael Jackson. Ens porta la seva icònica cançó, Billie Jean, una melodia que ens fa ballar sense parar. Ah, que sí? Bueno, una anècdota interessant sobre la cançó de Billie Jean és que, a part de que és una de les cançons més reconegudes a la discografia de Michael Jackson, ens diu que la lletra va ser inspirada per un fan que li va enviar una carta afirmant que el seu fill era fill biològic del cantant. Va. Aquesta història va ser la base per la creació i la lletra intrigant i el ritme característic de la cançó Billie Jean. Aquest tema es va convertir en un èxit aclaparador i va contribuir a consolidar el llegat musical de Michael Jackson.

Molt bé, i continuem amb aquesta selecció musical dedicada als anys 70 i 80. Recordeu que esteu a la sintonia de Ràdio Arenys i que aquest és el programa Nit Vuitantera. Vuitantera, setantera i seixantera també, si s'escau, no? Bé, va. Continuem amb la nostra selecció musical i ara ens anirem amb un tema, I Will Survive, un tema musical de Gloria Gaynor, que déu-n'hi-do l'èxit que ha tingut aquesta cançó i que continua tenint encara. Aquesta cançó és, és una cançó icònica interpretada per Gloria Gaynor. La història d'aquesta cançó comença amb el seu llançament el 1978, com a part de l'àlbum Love Tracks. Des de llavors s'ha convertit en un himne d'empoderament i superació personal. La lletra parla d'una dona que es recupera d'una ruptura amorosa i troba la força per seguir endavant. La seva temàtica universal i el missatge positiu va ressonar amb el públic, convertint la cançó en un èxit instantani.

0: your present DJ tonight.
1: Nit vuitantera, Radio Arenys. Amb més música de l'època, Stevie Wonder. Amb una de les seves grans cançons, grans èxits, Superstation. Aquí la seva habilitat instrumental i la seva veu inconfundible de Stevie Wonder fa que aquesta cançó sigui una joia atemporal. Stevie Wonder i Superstation.

0: comparteix la música de Ràdio Nens.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
2: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
0: Ràdio Arenys, la primera música.

Què tal, família? Com anem? Benvinguts a l'Anthem, on anem a repassar els antics èxits de la música dance i alguna novetat que caurà per allà. Soc en Jordi Colomer i us acompanyaré durant tota aquesta hora. Avui és dia 24 de gener i començarem amb aquesta de Robin Schulz amb Mr. Prons, amb això que es diu Wave i que recuperem de l'any 2014. Vinga, som-hi!

aquest cas, la nostra màquina del temps ha viatjat l'any 2016 per recuperar aquest tema de Steve Aoki amb això que es diu Just Hold On. Tenim aquí preparat un temàs a Florida. Abans anem a Regne Unit per recuperar un tema d'Eric Prydz amb això que es diu Pijano. I són aquí, a Ray Orange.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura. Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns. Matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.

Bon cap de setmana des de Ràdio Arenys. Et posem la música i et desitgem que tinguis un gran dia. Amb nosaltres, Ràdio Arenys, la primera en música.

Aquí tenim els russos Onvuos i Sebek, amb això que es diu Move Your Body, que recuperem del 2021. A punt que Kudi, abans anem amb Dimitri Vegas, amb Like Mike, amb això que es diu Arcade, i que recuperem directament del 2016.

Aquí tenim el triplet nord-americà, Kikudi, amb Ratatat, i el grup de música alternativa MGMT, amb això que es diu Pursuit Happiness, que ve del 2012. Passem 3 anys endavant amb Heroes, amb això que es diu Aliso.

thousands of years. Now, a hero has awoken, and victory will be.

0: Aquí tenim a Showtech i a Sonny Wilson des del 2013 amb això que es diu Voyage. Queden 9 minuts per les 12 en punt. Tenim preparat a Omni, a Drop in the Ocean i Aaron Super. I a Mojovi, que ara sonarà amb Nicole Scherzinger. Quins noms, quins cognoms més curiosos, de Hawaii. I amb això ens despedim d'aquesta hora. Ha estat tot un plaer acompanyar-vos i ens veurem la setmana que ve. Apa, família, feu bondat. Adéu-siau.
1: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.

0: Ràdio Arenys, la primera. Ràdio Arenys, primera. Primera en música.
1: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
2: Vols anunciar el teu establiment o servei?
1: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
2: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7.22, la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7.56, ponemos la primera plana, primera plana, primera plana.
0: A Primera Plana repassa l'actualitat política que ens envolta amb especialistes de la nostra vila.
4: A las 8.12, las prensas empiezan a rodar y a las 8.47 echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
0: Comença els dissabtes ben informat amb A Primera Plana. La millor informació per començar el dissabte la trobes a Primera Plana. Conduït i presentat per Benet Maimí.
5: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
0: Segueix el fil de l'actualitat a Ràdio Arenys. La primera en informació. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.

Cat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

0: i Cat Weekend.
1: Ara mira amb bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.